Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim dos convidats que ens parlaran de Sant Cugat. Bueno, ens parlaran de tot, ens parlaran de música, música internacional de tot arreu, però partint de la idea de Sant Cugat. Però abans... L'homilia del Molta Comèdia. El llibre del Mormó. Benvolguts, germans, a les arts escèniques. El primer temple dels mormons a Catalunya es comença a construir a Sant Cugat del Vallès. Aquesta era la notícia que es va difondre als diferents mitjans de comunicació de la ciutat, entre ells el d'aquesta santa casa, Déu sigui lloat. El dissabte 19 de setembre es va programar una cerimònia per posar la primera pedra en una esplèndida parcel·la situada entre l'avinguda de la Clota i l'avinguda de la Via Augusta del barri de Vullpelleres, on es construirà l'Església de Jesucrist dels Sants Darrers Dies, que és la segona a Espanya, a primera està a Madrid. Després d'un pla municipal amb modificacions del Pla General Metropolità per flexibilitzar els usos d'uns 200.000 metres quadrats de sostre als barris de Vullpelleres i de Can Mates. I ara, benvolguts, germans, segur que molts pensareu, però què té a veure la construcció d'aquest temple, residència i altres edificis d'ús d'aquesta església amb un programa dedicat a les arts escèniques? Doncs que per designis probablement divins, justament aquesta setmana el Teatre Auditori Emma Vilalasau Sant Cugat anuncia que el dia 25 del mes de febrer, quan les obres del temple estaran en marxa, començaran 4 dies, dijous 25 esmentat, divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28, 6 funcions del musical El Libro de los Mormones, perquè es presenta en versió en castellà, perdoneu, en espanyol, dirien alguns. Un musical que ha estat triomfant a Madrid diverses temporades i que precisament ara fa una gira que comença el novembre a València, passant per Bilbao, Múrcia, Saragossa, Sevilla, Mallorca, A Coruña, Vigo, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Pamplona, Gijón, Alacant i Màlaga. La producció és dels mateixos ATG Entertainment, que fa anys que triomfen també aquí en Mamma Mia, que la temporada passada va venir a Sant Cugat per tercera vegada. Jo, germans, veient i escoltant imatges d'aquest musical, no estic ben bé segur que els mormons estiguin molt contents del que es diu i com es presenta l'Església. Però pensant-ho bé, estimats, probablement és una d'aquelles formes subtils, etèries, susurrades als compositors i dramaturgs per impulsar una creació que, darrere aquesta mostra de modernitat i aparent controvèrsia i enfrontament, sugestiona de persones que mai havien pensat en l'existència d'aquesta església i volen saber quelcom més. Bueno, de moment podem dir que es va estrenar a Broadway l'any 2011 i es continua representant encara, igual com passa a Londres i va per tot el món. Han fet 3 temporades a Madrid, ha estat premiat com el millor musical a Espanya l'any 2024 i el nombre de seguidors de l'Església de Jesucrist dels Sants Darrers Dies va creixent a tot l'estat. Si ho pensem bé, molta de la música que nosaltres estimem, gaudim i escoltem des que érem petits va començar l'Església Catòlica. I només dic, amb els ulls mirant al cel, Johann Sebastian Bach. Per no allargar... Ai, ai, ai, que m'estan trucant. M'estan trucant. I em sembla que no podrem aquest moment. Que no podrem aquest moment contestar, però és un convidat que havia de venir aquí, amb nosaltres. I ara ho acabo. Estava dient
que estava mirant al cel i vaig pensar en Johann Sebastian Bach. Però per no llegar aquesta homilia, ha esmentat molts i molts noms i moltes hores parlant-ne. Esperem comprovar la qualitat, sentit i emocions que pugui portar-nos The Book of Mormon. I finalment, germans, us deixo com cada setmana demanant a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: Efectivament, la trucada que teníem era de l'altre convidat que arribarà una mica més tard, però esperem que arribi. Però mentrestant, comencem. I comencem a fer-ho amb en Gerard Claret. Gerard, com estàs?
1: Molt bé, content, com sempre, ja ho saps, d'estar aquí i gràcies per convidar-me.
0: Home, escolta'm, jo si convido és perquè perquè alguna cosa faràs, no? Alguna cosa faràs. Jo penso que s'ha de dir que... jo recordo molt quan vau celebrar els 50 anys de vida professional conjunta amb el teu germà.
1: Això va ser el 2018, sí.
0: El 2018, ja han passat 8 anys, imagina't. Sí.
1: I la conversa d'avui té a veure, evidentment, amb això. Amb aquesta celebració també. Després explicarem el perquè, si no ho has explicat ja tu.
0: No he explicat i ara podem entrar-hi, perquè resulta que estem parlant d'un concert que es farà al Teatre Auditori de Vilassau el divendres vinent i que serà precisament dins d'aquest concert. Vosaltres dos, els germans Claret, feu, actueu, i el que fareu serà una peça que us va composar per vosaltres en Salvador Bordons.
1: Sí. Sí, la història remunta al 2018, com deies molt bé, que en Lluís i jo celebràvem els nostres 50 anys de carrera, perquè vam començar jovenets, tenim una edat, però no tanta.
0: Que es diu molt aviat, eh? Això de 50.
1: Vam començar als 17 anys, sí. I llavors jo encara estava estretament vinculat com a director i director artístic. Ens esperem una mica. Segueixo?
0: Segueix.
1: Doncs jo estava com a director musical i director artístic de l'UNCA, de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, i per celebrar aquest aconteixement, diguem, vam encarregar en el Salvador Bordons un doble concert per violí, violoncel i orquestra simfònica.
0: L'Orquestra Nacional d'Andorra.
1: L'Orquestra Nacional d'Andorra. El que és aquest tipus de repertori, un doble concert, de fet, en el repertori, en el gran repertori simfònic universal, es podria dir, exagerant una mica, que només hi ha una obra, que és el doble de Brahms, que és el que s'acostuma a tocar sempre, no? El doble de Brahms, que també és per violí, violoncel i orquestra simfònica. Després hi ha alguna altra peça més, però vaja, la peça, diguem, important del repertori és el doble de Brahms. Doncs el Salvador, vull dir aquí jo, i no, evidentment, no entro a fer cap comparació, ni molt menys, que seria absurd, no?, però que va escriure un gran, gran concert. Vull dir que és un concert també molt simfònic, una peça on l'orquestra té una part important, on hi ha un diàleg amb els solistes i l'orquestra. Si ell arriba a temps, ens ho explicarà millor. I li van fer aquest encàrrec. Bé, aquesta peça es va tocar a Andorra, es va tocar en algun altre lloc, han passat els anys, i jo l'estiu passat, no aquest, l'estiu del 2025, jo estava com cada any allò davant de les Medes, a la platja, i allà generalment m'acostumen a venir idees, quan estic allà tranquil, i vaig pensar, ostres, l'any que ve en Lluís i jo fem 75 anys, li vaig a proposar al Salvador, que evidentment és el director principal de la Simfònica de Sant Cugat, li vaig a proposar per què no fem una celebració també d'aquest esdeveniment, són 75 anys no de carrera, de vida, i li vaig enviar un WhatsApp. Ell estava als Estats Units i em va contestar de seguida, dient, ostres, ja saps que el Salvador és una persona allò molt efusiva, quina bona idea, Gerard, ho parlaré de seguida amb l'orquestra, a veure, i tal. I sí, i la cosa va anar endavant, no? I mira, aquí estem, ha passat un any i escaig, i això es farà aquest divendres amb molta il·lusió, perquè et dic que és una obra molt important, és una obra ara que en Lluís i jo també fa temps, evidentment, que no hem tocat, i que ens fa molta il·lusió poder-la presentar a Sant Cugat. És que saps que Sant Cugat per nosaltres és la nostra segona pàtria.
0: Clar, perquè som nascuts d'Andorra, per les circumstàncies també especials.
1: I tant, i tant, especials. Per l'exili.
0: Exili dels vostres pares.
1: Dels pares, sí, sí. I he de dir, aprofito també per dir que em sap greu perquè es va intentar que aquest concert es pogués fer a Andorra, també, per celebrar allà, i que jo, bueno, lamento que no s'hagi pogut fer a Andorra, però, bueno, són coses que a vegades un hi pensa i ho planifica i no s'arriba a poder fer. Però, bueno, aquí ho farem. També ja saps que el concert es repeteix el diumenge al Teatre La Massa de Vilassar, i sempre està molt bé quan fas una producció i has de muntar un programa poder-lo fer com a mínim dues vegades, no?, per amortitzar-lo artísticament, no?
0: Bueno, diguem que, a més, que és un programa molt penso que és molt rodó des del punt de vista de...
1: Respira, no?
0: Clar, perquè tenim la vostra peça que... que suposo que té un pes, a part de estrictament, diguéssim, artístic, té un pes que és més emocional, etcètera, no? Però ja tenim tres autors italians molt coneguts, Pietro Mascagni, intermezzo de mica, el Giacomo Puccini, Capici Sinfònic, que és maquíssim, i el Antonio Respighi, els Pins de Roma.
1: Clar.
0: Que vull dir que...
1: És un gran programa.
0: És un gran programa.
1: Molt atractiu, penso
0: jo,
1: sí.
0: I sé que segur que moltíssima gent, doncs, ho té memoritzat perfectament. Sí. A vegades és...
1: Els Brotons no tant, eh? Però, bueno, està bé, jo crec que... I això ja ho sabem, no? Perdona que t'he interromput.
0: No.
1: Que la gent li agrada... Això és així, eh? La gent li agrada escoltar coses que coneix, no? Perquè, bueno, li deu portar records i li agrada reconèixer el que està escoltant, però jo crec que també hauríem de despertar, de saber despertar l'interès per conèixer coses noves, perquè a vegades amb això tens sorpreses. No tot el que escoltaràs t'agradarà, però no pots estar escoltant sempre peces, diguem, de museu, per entendre's, i ho dic amb el carinyo, peces d'abans, has d'escoltar peces també que s'han escrit recentment i que són de compositors actuals, i aquí els que coneixem el Salvador sabem que el Salvador és una persona que escriu molt bé, que escriu pensant en el públic, que escriu conscient de que és un fet artístic que ha d'arribar al públic, i per tant ell s'esforça en que siguin peces, després agradarà, òbviament, sobre gustos, però que s'esforça per escriure peces que captin l'interès del públic, i jo crec que aquesta ho és.
0: I ara que no hi és aquí i que ens escolta, jo podria afegir que, a més, és una persona que sempre està donant suport a gent jove que comença...
1: Ho dius per nosaltres.
0: No, també per vosaltres. No, però és veritat. O sigui, ell va donar suport a gent jove, a compositors molt joves, que tenen dificultats per poder estrenar, aquesta és la veritat, això que estaves documentant molt, però que, en canvi, doncs, busca formes per poder-ho fer. I jo recordo que aquí hem vingut amb aquest programa amb els quatre últims anys, hem vingut com a mínim tres compositors nous, en fi. També hi ha una altra cosa que també passa en aquest moment, i és que avui et parlen, dius, un compositor jove i té 32 anys.
1: Sí, clar.
0: Que tu penses que, doncs, que a aquesta edat, doncs, el Schubert es va morir, pobre, doncs...
1: Bueno, que... això també... Abans es vivia menys i Schubert també va ser una excepció.
0: D'acord.
1: Un compositor als 30 anys és correcte.
0: Aquesta qualificació s'entén precisament situant-ho a l'època, no?
1: Sí, clar.
0: Aquesta és la veritat. Però penso que és molt interessant pensar que hi hagi aquest interès en dir això no s'ha acabat, al contrari, això ha de continuar, i per tant hem de fer que la gent ho escolti, ho escolti, i que arribi un moment que això es converteixi, doncs, també en un clàssic. Sí. Serà un clàssic a final d'aquest segle.
1: Clar, hi va haver una època que fa molts anys, això, diguem, els anys 70, els anys 80, que es va fer com un... Jo crec que es feia una mica com un gueto, no? Es feien concerts exclusius de música contemporània, no? I això, jo trobo que això, que està bé que es pugui fer també, però no és el que afavoreix més la difusió de la música contemporània. jo crec que el que està bé és incloure-la dins d'una programació normal i donar-li el seu pes, no? I evidentment, la música contemporània i la música contemporània catalana dels compositors catalans, no? I jo crec que ara això s'està, des de fa uns quants anys, ja s'està fent així. En un programa convencional s'inclouen peces de compositors contemporanis. I quan diem contemporanis no vol dir joves, eh? Compositors també catalans que alguns ja no hi són, però que tampoc són compositors que s'han difós molt, eh?
0: Sí, sí, sí. En Berenguer, per exemple, seria un.
1: Sí, sí, sí.
0: I com aquests en trobaria sí, moltíssims, sí. Moltíssims. I gent que ha fet coses que han envoltat per tot el món, a més a més, eh? O sigui, no que s'hagin quedat, doncs, una sí. cosa que s'ha fet aquí i se li ha fet perquè és d'aquí, no sé què. No, la cosa... I hi ha altra cosa que és el taller de música. Però tu què t'haig d'explicar, jo? Què t'haig d'explicar si vas estar director?
1: Amb el Guim Joan.
0: Vas estar aquí.
1: El Diàbolos in Música amb el Guim Joan.
0: El Diàbolos in Música.
1: Una experiència fantàstica, sí.
0: I l'experiència teva com a director del conservatori?
1: Bueno, allò va ser una gran experiència. Jo, la meva carrera de músic i concretament de violinista, de seguida s'ha vist orientada cap a tasques també de gestió musical, no? Perquè jo, quan era director de l'Orquestra d'Andorra, no era només el concertini el director musical, també feia tota la planificació, feia... planificar tot el que era la producció, la programació, els assajos, etcètera, etcètera, no? El mateix que faig ara amb l'Orquestra Dilatant, que tu coneixes, sí. No? I quan em van proposar allò de l'ESMUC, és clar, era una sensació de dir, a veure,

0: la Generalitat en aquell moment va ser revolucionària, perquè arreu el que es va fer va ser transformar els conservatoris que ja existien en centres superiors. I aquí es va crear un centre nou. D'aquí la polèmica, d'aquí les manifestacions que tallaven la Via Augusta, d'aquí les pancartes contra el senyor Claret, etc etc, no? Perquè, esclar, diguem, tot el que era la part més carca, diguem, de, i també una part que potser no havíem explicat prou bé el que fèiem, eh? S'ha de dir tot, i que no vull dir que tothom que protestés fos per un sentit de falta d'interès en canviar les coses, no? També crec que també es van explicar malament certes coses i que si ens haguéssim explicat millor no hauria tingut tanta polèmica. Però també és veritat que quan vols canviar alguna cosa, si no hi ha polèmica és que no estàs canviant res.
1: I avui en dia...
0: Perquè els canvis... Si no generes polèmica és que no estàs canviant res. Els canvis fan por, el sector, diguem, més tradicional de la música clàssica, fer una escola superior que englobava totes les àrees del món de la música, no?
1: És el que anava a dir-te, que avui en dia no s'entendria segons què sense les MOOC.
0: I tant, i tant, i tant. I sobretot, per mi el més important és que els joves que han sortit i que han passat per la formació que ha ofert les MOOC tenen una concepció de la música molt més transversal i molt més àmplia, perquè abans estudiaves música i tu eres el de clàssica. Els de jazz anaven fent el seu. Els d'antiga, quan va sortir l'antiga, anaven fent el seu.
1: I flamenco no en parlem.
0: No, clar. La música tradicional, etcètera. Però, esclar, quan es munta un centre superior que engloba totes aquestes músiques i totes la, i fins i tot la indústria relacionada amb la música, en promoció i gestió, clar, aquí estàs obrint molts melons, no? Llavors, bueno, el sector clàssic es va sentir com desprotegit. I aquí va ser una mica bueno, allò va ser tremendo, jo me'n recordo de coses. Ara, jo m'ho vaig passar.
1: Estic segur.
0: Serà que em va la marxa.
1: Estic segur.
0: M'ho vaig passar molt bé i ho tornaria a fer, eh? Perquè va ser viure en directe una revolució. I, esclar, això és molt interessant. I quan venien centres de fora i nosaltres convidàvem i vèiem el que feien ells, el que fèiem nosaltres, va ser una immersió fantàstica, jo m'ho vaig passar molt, molt bé, molt bé. Per mi va ser, jo crec, un gran privilegi que m'oferissin això, i no vaig poder dir que no. Si dius que no, bueno, doncs sempre hi ets a temps de dimitir, però si dius que no, llavors ja no pots criticar mai més. Si et donen l'oportunitat de dirigir un canvi, si dius que no, ja no et pots queixar mai més. T'hi has de mullar, i m'hi vaig mullar, i jo crec que va sortir bastant bé.
1: Bueno, dintre de tot, a part d'això que estàs dient, que és molt important, també li calia recordar el Trio Barcelona que vau fer.
0: Sí.
1: El Trio Barcelona que vau fer, que va posar, no és això, que per portar per tot el nom, sí, aquest nom de Barcelona, que sembla que va canviar dues vegades el pianista, no?
0: No, del Trio Barcelona va ser sempre amb l'Albert.
1: Sempre amb l'Albert.
0: Sí. Però que sí, sí. Bueno, el Trio Barcelona va néixer junt amb l'Escola de Música de Barcelona. El Lluís i jo i l'Albert estàvem de professors al Centre d'Estudis Musicals de Vallvidrera, que va ser un centre que va néixer a Vallvidrera, que va durar uns quants anys, i després per una mala gestió se'n va anar a Norris, i nosaltres vam marxar d'allà abans que s'enfonsés el barco. I va ser com vam decidir, nosaltres ja fèiem el curs de música de Vic i tal, i vam decidir muntar l'Escola de Música de Barcelona, que era un projecte particular, un projecte privat de nosaltres tres, de Lluís, de l'Albert i meu, i muntar el Trio de Barcelona. El Trio Barcelona va durar 13-14 anys i l'Escola de Música encara dura. Jo, quan em van nomenar director de les MOOC, em va semblar que no era oportú que jo seguís vinculat amb una escola privada. Jo, diguem, vaig demanar excedència, diguéssim, també perquè lo de les MOOC m'ocupava molt, i l'única condició, entre cometes, que vaig posar quan va ser el de les MOOC va ser que jo ho deixaria tot el que estava fent, però que jo el que no podia deixar ni volia deixar era l'Orquestra Nacional de Clàssica d'Andorra. I vaig mantenir aquestes dues coses, que això va costar lo seu, va suposar molts caps de setmana treballant, però bueno, com ho diuen en castellà, sarna con gusto no pica.
1: Però mortifica.
0: M'ho passava molt bé i ho tornaria a repetir. I, bueno, sí, amb el Trio Barcelona va ser, jo crec que va ser un,

0: una experiència també molt enriquidora per nosaltres i crec, m'atreveixo a dir, potser no és... però m'atreveixo a dir que vam marcar una època, diguéssim, en aquell moment. Després, allò era una època on hi havia el que hi havia i avui en dia, si compares de grups de càmera amb gent jove, ara n'hi han moltíssims, no? Evidentment, el primer que he de citar és el Quartet Casals, perquè el Quartet Casals és un punt de referència important, però també el Quartet Gerard, en fi, ara no em vull nomenar més perquè segurament que me'n deixo. Hi ha trios, el trio Fortuny, que és més recent, hi ha uns grups de càmera de nivell mundial ara aquí, no? Jo crec que això ens hem de sentir orgullosos de pensar que, bueno, que alguna cosa, en tots aquests anys, alguna cosa ha canviat i que s'han fet coses des del punt de vista didàctic. I aquí sí que vull també recalcar, sempre ho he fet, evidentment, l'ESMUC va ser molt important, però l'ESMUC sense la feina que es fa des de les escoles de música i conservatoris no seria res, perquè la pedrera surt de les escoles de música i dels conservatoris. I aquí jo crec que s'ha fet també una gran tasca pedagògica, que és el que ha propiciat aquest canvi brutal que hi ha hagut en 30 anys.
1: I amb aquesta realitat que tu apuntaves, que és així, tal com ho dius, jo de vegades no acabo de comprendre com és possible que n'hi hagi més possibilitat de que aquests trios, aquests quartets, aquests grups, puguin actuar molt més aquí. O sigui, aquest trio que està doncs, a Londres, que està a Düsseldorf, que està doncs, a França, a París, i que no es mouen d'aquell punt, sí, perquè des d'aquell punt doncs, poden estar contínuament treballant, sí, per tota Europa. Sí. I no només per Europa, sinó per Estats Units, etc. I jo penso, si hi ha aquesta realitat i aquesta qualitat, com tu apuntaves, no és possible.
0: Aquí tens, amb això tens tota la raó, i jo crec que això destapa un problema. O sigui, aquí, diguem, si això era un desert, hi va haver un moment que es van crear auditoris a totes les ciutats, etcètera, etcètera, no? I fins i tot, l'Auditori de Barcelona i Nacional de Catalunya, no? I, evidentment, aquests auditoris estan molt bé que hi siguin, però jo crec que no ens hem d'oblidar que el que... Jo crec que el que determina el nivell cultural d'un país és que, a part d'aquests auditoris, o a més d'aquests auditoris, hi hagi tota una sèrie de cicles i de petits concerts. O sigui, la cultura no és... La cultura, per mi, la cultura real, no és un auditori de 2.000 places i que tu llogues un gran artista i que quasi bé quan l'anuncies ja està tot venut. Va, és una part de la cultura, està bé. Però la cultura és que el diumenge al dematí hi hagi un concert on hi vagin 180 persones en una església i el dissabte a la tarda o el dijous a la nit i que hi hagin petits cicles que també haurien de rebre ajudes i que aquests petits cicles, on hi ha això, 150, 200, 300 persones o petits teatres, que això, jo crec que això sí que determinaria el nivell real de la cultura. I aquí és on podrien també actuar tots aquests grups de càmera que estan dispersos. I que, a veure, no és lo normal. Evidentment, l'Auditori té la sala Oriol Martorell, que és una sala fantàstica aquí, És una de les millors sales de Catalunya des del punt de vista acústic per actuar per grups de càmera, no? Però n'hi haurien d'haver-hi més d'aquestes actuacions.
1: Perquè si parlem de sales, jo me'n recordo la inauguració de la sala petita del Palau de la Música,
0: sí,
1: i allò va ser... S'escoltava les motos que aparcaven a la placeta,
0: Sí, sí.
1: Sí, algo al·lucinant, sí, sí, al·lucinant. Però, per exemple, si estudiem això aquí a Sant Cugat,
0: sí,
1: Gerard, doncs fa anys, no un dia, fa anys que havia previst fer aquí mateix, al costat mateix,
0: sí, sí,
1: on ara venen els pollastres a l'as el dijous, allà hi havia una sala petita per fer música de cambra,
0: sí,
1: i teatre de petit format.
0: Sí, sí.
1: Un lloc ideal, capacitat 300 persones.
0: Clar, 200, 300 persones, no cal més. Sí.
1: Però que el projecte, físicament, tal com estava, era molt bo, era molt interessant, No s'ha fet.
0: Sí, sí, això és una llàstima. Jo aquí crec que s'ha d'incitar els responsables d'això, que això es pugui dur a terme, perquè jo crec que és molt important. I la programació del Teatre Auditori o de quan hi hagi la del Teatre de la Unió, pues, evidentment, això són arrossega que les altres programacions també, però les petites també arrosseguen públic per les grans. És una cosa que jo crec que es retroalimenta, no? Però han d'existir. No pot ser que només muntem allò un gran cicle de teatre o de concerts i que vulguem que cada vegada es pugui omplir un teatre de 900 places quan hi ha coses que saps que atrauran a 200 persones, 150, 250, però que també s'ha de fer això. També s'ha de poder fer.
1: I aquest espai...
0: Per mi això és la cultura real.
1: I aquest espai que estem dient és un espai que té, a més, unes condicions físiques i acústiques adequades per això. El Teatre Auditori està molt bé, molt bé. Faran perquè aquest musical que jo estava dient...
0: Sí, fantàstic, no? Musical, sí, una acústica molt bona.
1: Estarà ple, vull dir, tot, 920 localitats. Si hi ha orquestra, a vegades passarà, doncs, una mica menys. Però és que la distància en aquest moment, fent teatre, senzillament teatre, doncs, quan surt l'actor, l'actriu, allà a l'escenari, i ha de projectar fins a l'última fila d'amfiteatre... Llavors, què passa? Sobretitulat, micro... Té unes característiques que obliga a funcionar d'una forma determinada. Sí, sí. Ho entenc perfectament, el que passa que aleshores es desnaturalitza. No és el que hauria de ser. Per fer segons què, fer segons què.
0: Sí, sí, sí.
1: Una gran orquestra, cap problema. No, absolut, al contrari, fantàstic. Un gran espectacle de dansa, magnífic. Però segons què necessita aquest segon d'aquest tipus de sala adequada amb les mides determinades, també des del punt de vista acústic, que tingui qualitat, però és una altra,
0: cosa. I que el contacte amb el públic pugui ser més proper, també. Exacte. Si és una sala més petita, perquè quan es diu música de càmera és perquè la música es feia amb una càmera, amb una habitació.
1: El saló del Visconti.
0: No cal que arribem aquí, però bueno... jo crec que una sala d'això de 300 persones, 250-300 persones, seria molt benvinguda per tothom.
1: L'Orquestra Dilatant, que també és una de les teves creacions, com va sorgir? De quina manera...
0: Bueno, això va ser el Marzio Conti, que és un director italià que som més que amics, som quasi germans. Ell havia estat perquè ens vam conèixer molt, ell va ser el director principal convidat de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra quan feien produccions simfòniques, no? I ens vam fer molt amics. Llavors ell, quan va deixar lo d'Andorra, ens vam seguir veient, i un dia que passava, quan passava ell anava de viatge a tocar cap aquí, cap allà, ens trobàvem a vegades fins i tot allò, a l'aeroport, va, fem un cafetó. I jo dic, què podríem fer junts, va? I vam dir, bueno, fer una altra orquestra no cal. Llavors va ser ell que va dir, fem una orquestra amateur? I vaig dir, ostres, quina bona idea. I era quan a Sant Cugat s'estava dissenyant tot el pla de música, no? que es va aprovar després. I vaig pensar, ostres, això podria encaixar molt bé també amb tot això, no?
1: Sí.
0: Vaig parlar amb el Carles Miró, i vam anar lligant caps, vaig parlar amb amics que ja coneixia, amb l'Àngels Ponsa... I, bueno, ens va semblar que era un projecte fantàstic per tirar endavant, perquè jo crec que a Catalunya sempre hi ha hagut, cada poble té la seva coral o diverses corals, no? Bueno, és un sector també musical aficionat, i a Catalunya corals professionals, cors professionals, els contem amb els dits d'una mà, en menys. Però hi ha corals i que participen en el món professional, no? Participen en concerts. I sé que, justament, degut a la tasca que s'ha fet des d'escoles de música i conservatoris, hi ha molta gent que ha fet els estudis que ofereixen aquests centres i que després, bueno, s'han dedicat a d'altres coses. Han fet de metge, han fet d'advocat, han fet d'enginyer, però són gent que per ells la música és un valor molt important a la seva vida i que segueixen mantenint un instrument. Doncs, bueno, els hi vam oferir aquesta plataforma. Jo he de dir que m'ho passo, jo crec que ens ho passem, crec que puc parlar.
1: La resposta?
0: Sí, sí, sí, la resposta va ser fantàstica, molt més del que ens esperàvem. Vam poder ja presentar l'orquestra, va ser el 20, just abans de la pandèmia. Llavors vam sobreviure a la pandèmia, vam poder sobreviure a la pandèmia. I, bueno, doncs aquí estem fent dos produccions simfòniques l'any. El projecte que funciona molt bé també és la convocatòria que faig per les cordes d'una orquestra de cordes, que ara en aquests moments estem fent una producció amb els estudiants del Conservatori, sí, molt maca, que farem un concert el 14 de novembre, si no m'equivoco de dia, amb diletants i estudiants del Conservatori. Llavors fem quatre assajos.
1: Està anunciat?
0: No ho sé si està anunciat, no ho sé. Sí. Però, bueno, és això. A lo millor ara m'he precipitat, però, bueno, és el 14 de novembre, ja en parlarem. I és una producció molt maca. Hem fet el primer assaig, em consta que els estudiants estan molt contents de com ha anat, perquè, bueno, jo el que faig és col·locar un diletant i un estudiant, un diletant i un estudiant, un diletant i un estudiant, perquè hi hagi aquesta interacció. I ells veuen això, veuen gent que no es dedica a la música, però que tenen un molt bon nivell de cordes, i amb això jo m'ho passo també molt bé. També fem tallers de vent, també aquest mes de febrer, la Patrícia no munta un taller de vent. Lo de les cordes ho portem entre el meu fill Jordi i jo, ens ho passem molt bé. I el projecte simfònic futur que tenim serà a principis de l'any que ve, amb un projecte que volem fer un concert benèfic amb Sant Joan de Déu. Uh-huh. Encara hem de determinar si serà pel tema de les malalties minoritàries o si serà dedicat al càncer. Encara és perquè dependrà una mica de la data, i això, l'idea seria fer-ho al Teatre de la Unió. Que jo crec que si hi ha un teatre que s'hi inaugura, està bé, doncs, que també nosaltres li puguem donar visibilitat i que, bueno, que anem omplint de coses.
1: Teatre de la Unió, si Déu vol, doncs probablement el mes de febrer, sí, diria que podrà funcionar. Jo espero que sí, jo no sóc creient, ho haig de dir-ho, haig de confessar que no ho sóc.
0: Bueno, però esperança sí que en tinc.
1: Però esperança sí que, exactament, esperança sí que en tinc. I, efectivament, seria un lloc que, jo penso que des de punt de vista acústica, i a més, això, serien, sembla que són 380
0: sí,
1: persones.
0: Sí, sí, unes 400, sí. L'acústica s'ha de veure, perquè allà no hi ha caixa acústica, eh?
1: No, no.
0: I és teatre, llavors aquí s'ha de... Jo ja m'he posat a disposició per si volen que vagi amb el violí a provar l'acústica, i hem de veure, clar, sense caixa acústica, com resultarà. Però, bueno, a lo millor amb una petita ajuda electrònica es podrà resoldre. Però, bueno, jo crec que està bé, que hem de celebrar que hi pugui haver un nou teatre aquí. I això, amb una capacitat de 400 persones. Per exemple, aquest mateix concert benèfic, no? Fer-lo a l'auditori i aconseguir que hi hagi 900 persones és molt complicat. I si en convoques 400, sembla que estigui buit.
1: Exacte.
0: En canvi, ho fas al Teatre de la Unió, 400 persones, i és un gran èxit.
1: Exacte.

0: I hem posat aquesta música perquè la música se sentirà el divendres vinent també al Teatre Auditori Emma Vilassau. I ara tenim aquí amb nosaltres en Salvador Brotons. Salvador, bon dia.
1: Molt bon dia, molt content d'estar aquí amb tots vosaltres.
0: Jo també, de que estiguis aquí, perquè a més per dir una altra cosa, que és que s'ha acabat ja tot aquell cicle de concerts de la novena de Beethoven.
1: Sí, senyor, ho acabem d'enllestir abans d'ahir a Manresa, van ser.
0: I ha sigut un èxit total.
1: Uf, mare meva. Bueno, és que d'entrada la novena de Beethoven sempre té molt èxit. I quan doncs, encara surt una mica més del que és, doncs tu diràs, l'èxit és rotund.
0: I a Mallorca també.
1: A Mallorca vam acabar i només després de la darrera nota tot el públic encès, aixecat. Quan passa això és perquè alguna cosa ha passat que els hi ha arribat el missatge.
0: I a més devien pensar, aquesta gent, fixa-t'hi tu, la feina que han tingut per agafar tots els instruments i portar-los en l'avió.
1: I tant, bueno, sí, tota una experiència a Mallorca, amb tot l'orquestra de Sant Cugat.
0: Vaig pensar de seguida i el Josep Ferrer m'ho va confirmar.
1: Sí, ha estat una experiència.
0: Era una experiència. Bé, escolta'm, amb el Gerard hem parlat del concert, del teu
1: mateix composició. És un concert que vas dedicar-los amb ells pel 150è aniversari del duo.
0: I ja ens ha explicat tot el que digui que explicar-nos.
1: Bueno, és fantàstic, fantàstic.
0: I a més a més, ha dit coses molt bones teves.
1: Bueno, millor.
0: Vull dir que jo, no t'ho dic perquè tu no ho has escoltat, i en canvi, doncs, ho ha dit, i prefereixo que tu ho sàpigues.
1: Per mi va ser un plaer escriure'ls aquest concert, per això el vaig denominar l'Andorrà, i vaig extreure tres melodies populars d'Andorra, que són molt boniques, per cert, i encaben molt bé amb el segon i tercer moviment. I bé, i dedicat amb ells.
0: I va funcionar, i continuarà funcionant, i el divendres vinent,
1: espero,
0: i el diumenge també, doncs segur que els dos llocs on es farà, que és el Teatre d'aquí i el Teatre de Vilassar, la gent es quedarà bocabadada.
1: Estic segur que serà un èxit.
0: Parlem de la temporada.
1: Digues.
0: A continuació d'aquí tenim una altra obra, un altre programa, que és la segona de Sibelius.
1: Sí, aquest concert no el faig jo, la fa la Virgínia Martínez, que és una noia de Múrcia, que ha vingut una vegada.
0: Aquí,
1: sí, va agradar molt, és una noia que treballa molt bé, i farà la segona sinfonia de Sibelius, una sinfonia molt, molt interessant, molt bona, té un final molt tchaikovskià al darrer, que és guanyador, els tres primers moviments també estan molt bé, però són una mica més difícils d'entendre, però al darrer temps ho peta tot, perquè és una melodia... Bueno, que ja és impressionant, com acaba aquella obra. És tècnic segur.
0: Bé que has arribat ara, però continues amb força.
1: Home, sempre.
0: Bueno, i a més, amb aquest concert hi ha la col·laboració de la Patricè, no?
1: Flautista santcugatenca. Que és una fabulosa flautista, que ja la conec des de fa molt de temps, ja he fet moltes coses amb ella, per això he deixat que aquest concert la dirigeixi una altra persona, que no sigui jo, i farà el concert de...
2: Reineke, sí.
1: De Reineke, que és un concert dels concerts més bonics per flauta romàntics. De fet, concerts de flauta romàntics no n'hi ha pas massa.
0: Ella em va dir que li agrada moltíssim i que va demanar de poder-la fer.
1: Sí, és un concert preciós, molt romàntic, molt, molt. I després, per començar, penso que la Virgínia ha fet una obra d'un compositor murcià que viu.
0: I m'ha dit
1: que estava molt bé. Jo he dit, sempre que s'adapti la plantilla de Sibelius, tot el que vulguis.
0: Bueno, jo no sé, el títol diu Adulterio Decente.
1: Com es diu?
0: Adulterio Decente.
1: Bueno, no ho sé. Senti, sí. Adulterio Decent, ja, és fantàstic.
0: Sí, és decent, oi?
1: Sí, si fos indecent.
2: I no adulteris, que són... Escolta. De calaix.
1: Sí, sí.
0: Bueno, i passem al concert de valses i danses.
1: Sí.
0: El mes de desembre, el Nadal, que tothom espera dirigir-me aquest...
1: Ho fa el Ferrer, el Josep. Sí. I, com sempre prepara un programa molt ben preparat, molt molt divers. Em penso que fa la Rapsòdia hongaresa de Liszt com a obra important, que és una obra molt espectacular, molt difícil per l'orquestra, per cert, però molt maca, molt, molt... I també és tot mena de danses, d'Strauss i altres coses. I altres sorpreses que sempre prepara.
0: Hi ha un altre autor que es diu Brotons.
1: Bueno, sempre les meves Nadales són obligats, es veu. Bueno, l'any passat no es va fer, eh? Penso, va haver-hi un any que no es va fer.
0: L'any passat no es va fer, segur?
1: Potser l'altre, va ser potser fa dos anys.
0: Que
1: bueno, per fer, que no sigui cada any, que no sigui cada any, home.
0: Continua la temporada el mes de febrer. Aviam, i aquí el títol i el diu tot, L'ocell de foc.
1: Home, sí, L'ocell de foc de Stravinsky, això és una obra capdalt de la música, de la història de la música, potser la millor, l'obra més completa de Stravinsky. Ja sé que alguns diran que és La consagració de la primavera, però potser l'obra més que es fa més, la més romàntica, la més expressiva, potser és L'ocell de foc, és una obra fantàstica del 1910, estrena a París i gran èxit. Va ser la consagració del mateix Stravinsky. I és una obra, és un ballet, això és la suite, és una reducció de tot el ballet, però del mateix Stravinsky que va fer l'any 45, em penso que ho va reduir a una orquestra més petita perquè es pugui fer més, i és una obra extraordinària, molt espectacular.
0: Hi ha una cosa que vull comentar-te perquè m'ho aclaris, perquè hi ha un solista que és contrabaix, en Blake Gim.
1: Ah, sí, bueno, tenim el
0: Divertimento per a contrabaix del Nino Rota.
1: Això és un concert, eh? Divertimento Concerto.
0: Però és del Nino Rota,
1: sí. Ell ho va escollir, ell, i jo sé que la música del Nino Rota és molt bona, l'he escoltat, m'ha agradat molt. No serà fàcil, perquè és un concert que és una mica més difícil, però bé, ho farem, segur. I el Blai Monet és un noi que està brillant molt. Està del primer contrabaix amb una orquestra. Blai Gumí és un noi que està destacant moltíssim. Està de primer contrabaix amb una orquestra alemanya. I ho va aconseguir pels seus mèrits propis, o sigui, per una oposició segurament molt aferrissada.
2: I va ser el més jove de la història de l'orquestra.
1: El més jove de la història de l'orquestra.
2: Aconseguir una plaça de primer contrabaix. O sigui,
1: és massa,
2: Blai. Perdona, el Blai, sí. Amb la Onca,
1: sí.
2: Fa molts anys, quan era un nen,
1: sí.
2: Jo el vaig fer tocar de solista, perquè venia a tocar sí? L'orquestra jove d'Andorra. Era més gran el contrabaix que ell. És d'aquelles persones que han nascut amb un contrabaix entre les cames. El contrabaix és...
1: Sí, és part de seu.
2: És brutal com toca aquest noi.
1: Toca molt bé. Per això ell mai em va dir... Jo quan el vas conèixer vaig dir, tinc ganes de fer una cosa amb tu. I ell em va dir, m'agradaria fer el Rei de la Rota. Doncs endavant, vinga.
0: Molt bé. I passem, perquè si no tindrem temps.
1: Vinga, però va, què més hi ha?
0: Tindrem... Al març,
1: sí.
0: La cinquena de Beethoven.
1: Bueno, és un concert tot Beethoven, que això, doncs, és com que és l'any de Beethoven, doncs hem pensat que seria un concert que es vendria bé, i a més és Beethoven, tot el Beethoven és bo. Fem el concert número 4 de piano, amb la Maria Canyigaral, que és una noia que toca molt bé, viu a Londres, és de Girona, i després la cinquena de Beethoven, que sempre és un èxit, la cinquena de Beethoven. És potser la simfonia més rodona del Beethoven. Són de 30 minuts, no és llarga, és concisa, és ben bé beethoveniana.
0: I l'obertura Egmont.
1: I l'obertura Egmont, que també és el mateix concepte que la cinquena, o sigui, la lluita per la llibertat.
0: Tindríem que insistir en aquest tema.
1: Ai, tant.
2: Cada vegada més.
0: Jo no insistir, perquè jo pensant el 29 de novembre i pensant què pot passar...
1: Mare, què pot succeir...
0: Bueno, deixem-ho. Seguim amb la música.
1: Seguim millor.
0: Sí, concert de Sant Jordi.
1: Sant Jordi, sí.
0: Llavors, el concert de Sant Jordi, aquí tens també un solista que és Fedor Veselov.
1: Sí, és un noi rus que viu a Catalunya, parla català perfectament, és una bèstia tocant i farà el concert de Prokofiev número 2.
0: Parla català perfectament?
1: Parla perfectament en català.
0: O sigui, teníem que dir alguns extremenys que fa 20 anys que viuen aquí.
1: Ah, sí, i tant. Ja ho sabem, ja.
2: Quan parles rus pots parlar de tot.
1: Sí que és veritat. És tan difícil el rus.
0: Això també és veritat, eh?
1: Sí, doncs farà el concert de segona, que potser el concert més difícil mai escrits. El mateix Prokofiev deia que ell havia hagut d'estudiar molt per tocar aquest concert, o sigui que... I després ho fem combinat amb molta música catalana, una estrena també d'un noi d'aquí, com es diu...
0: I la Pirinyó?
1: No, l'altre, el primer de tot.
0: Eroles.
1: L'Eroles, sí, és el mateix, un noi que... Triumphus Vitae, em penso que és l'obra. Està bé, és una obra difícil, també, serà però maca, està ben construïda i serà una estrena.
0: Tens un cas fantàstic del Todrà, Empúries, que és...
1: Empúries, Todrà, i l'obra més important, o una de les obres més importants, és les Illes Medes,
0: de
1: Garreta, que és una obra extraordinària de cap a peus. Molt, també, no gens fàcil. Molt wagneriana, però molt bonica.
0: Més Garreta.
1: Més Garreta, va dir Stravinsky, sí senyor. Exactament.
0: I continuem el mes de maig i el títol ja diu tot, Bolero de Ravel.
1: Ah, sí, això farà el Ferrer, sí, home, i tant. El Bolero de Ravel tenia moltes ganes de fer-lo, i dic, endavant, endavant. I d'aquesta manera sempre dona més joc amb què més fa.
0: Hi ha Bizet, la Carmen, la suite número 1.
1: Bueno, això està bé.
0: El Ravel, evidentment, el Britten...
1: Ah, Britten, sí, que li agrada molt, és veritat. Sí, sí, maco aquesta obra, també. Sí.
0: L'Es, el Williams, del Williams, i l'obertura de Wasp.
1: De Wasp, molt maca, aquella obertura. És boníssima, és molt anglesa.
0: I el Danzón número 2 de Márquez.
1: Ah, està bé, un programa molt popular. Un programa perquè la gent vingui i s'endinsi amb la música simfònica sense cap problema.
0: I parlant de coses populars, repetim el segon concert per la nit d'estiu.
1: Esperem que sí, el mes de
0: mes
1: juliol.
0: De juliol, sí. Mes de juliol, aquí diu dimecres, 8 de juliol, el 21 de 30.
1: Ja se sap el dia i tot.
0: Ja diu el dia i tot.
1: Ja se sap el dia.
0: No, t'ho diu perquè ho sàpigues.
1: Ja, no, mira, ara mateix m'ho apuntaré. Ara mateix m'ho apuntaré.
2: Però mira tu, eh? Mira't la gent del dia abans.
1: Mare meva.
0: Bueno, escolta,
1: digues.
0: Això vol dir que tens molta feina.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, no puc queixar, perquè... ja va bé.
0: Perquè, i tant.
1: No, mira, ara has d'anar cap a casa, després cap a l'esmuc a les 3 que has d'ensenyar. Sí, Déu-n'hi-do, no?
0: A les 3 has d'estar a l'esmuc.
1: Sí, i abans has de passar per casa, has de dinar i cap allà. Saps que no vull anar amb cotxes a Barcelona. A Barcelona no vull mai cap cotxe. Sempre agafo transport públic.
0: No m'estranya.
1: Sí, és horrorós el cotxe a Barcelona, em fa posar molt nerviós.
2: Fins i tot el transport públic, és una mica horrorós.
1: El transport públic, si agafes el metro, si no hi ha follones, està molt bé.
2: Últimament.
1: Sí, va bé, sí.
0: Bueno, o sigui que el concert aquest d'estiu suposo que ja es considerarà o es considera...
1: Home, jo voldria que sí.
0: Un fet que sigui ja de sempre?
1: Jo voldria que sí, perquè és un concert molt popular, és molt bonic, el marc del monestir de Sant Cugat, l'estiu, l'aire lliure, la gent hi ve...
2: Home, l'èxit que està tenint és espectacular.
1: Sí, està tenint un èxit espectacular, sí. No.
0: Estem parlant de l'any passat, sembla que van arribar 3.500.
1: Una bestialitat.
0: I jo penso que si es fa un tipus de... Si s'adapta una mica bé. I no comptem els bars, eh?
1: Sí, també.
0: Perquè si comptem els que hi ha als bars, també, potser serien ja 4.000.
1: Sí, possiblement. No, estic molt content de la reacció i de la manera que s'ha rebut aquest concert, tant per l'Ajuntament com pel públic, i això crec que és molt important per crear afició a la gran música.
0: Molt bé, Salvador.
1: Vinga.
0: Gerard,
1: gràcies.
0: Perfecte. Gràcies. Doncs endavant i continuem.
2: Vinga.
0: I ara deixem una mica de música per acabar. Una mica de música, i en aquest cas que sigui una música que ens agradi a tots. I, ostres, clar, el Bolero de Ravel.
1: El Bolero de Ravel està molt bé. No? És l'obra més popular de Ravel. El Ravel s'estirava els cabells, va dir, he fet una obra que l'he fet en una setmana i he tingut més èxit que tot el meu d'Amphis i Chloé.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i Teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
3: Hola a tothom, benvinguts, benvingudes. Avui estem aquí amb la Cristina Caparrós de Cap al Mar, Cap a Mar, que combinarà molt bé amb els productes que porta el Xavi Roig de Cal Fer-ho, que són bàsicament escumosos. Estem esperant a la Cristina, però començarem amb el Xavi. Benvingut, Xavi.
4: Oh, moltes gràcies de convidar-me.
3: Combina molt bé, crec jo, les bombolles amb el món del peix.
4: Sí, els vins escumosos crec que tenen una acidesa que en ressalta doncs, el peix i també doncs, al final estem al, bueno, nosaltres som del Penedès i el Penedès és terra de bombolles i les bombolles doncs, també tenen doncs, un, són mediterrànies i per tant doncs, també el Mediterrani forma part de la cultura i fa una mica que ens diferenciï també d'altres escumosos del món que estan més pensats doncs, per, que estan més pensats a vegades per productes doncs, no tan mediterranis o per una gastronomia doncs, més, més francesa, que en canvi doncs, el cava, corpinat, diferents escumosos que s'elaboren i les varietats que tenim al Penedès fa que lligui molt bé doncs, amb els plats mediterranis i per tant doncs, és el maridatge per excel·lència que hi hauria. I llavors, clar, mar, peix, cuina catalana, mar i muntanya, una mica, i el clar, i amb els escumosos, doncs, en el seu moment, doncs, és un producte que permet un aperitiu, doncs, que podem anar, després anem parlant, però des d'uns aceitons amb vinagre, doncs, hi va molt bé, doncs, un escumós jove, doncs, amb un peix amb una sarsuela, vull dir, un suquet de peix, que també, doncs, amb els escumosos de llarga criança, doncs, també, i van molt bé. Uh-huh. I clar, jo vinc de Cal Fero, som la botiga de referència de Sant Sadurní, estem a Sant Sadurní, doncs, el poble, diríem, on s'elaboren més bombolles de l'Estat, i s'elaboren més bombolles al País del Cava, perquè doncs, hi ha dos grans cellers, doncs, com és Codorniu i Freixenet, però després hi ha molts petits cellers que els tenim allà al costat, i jo dic que sempre han viscut doncs, les bombolles com a... Bueno, forma part de la nostra vida. I llavors, a casa meva tenim una botiga de vins, la va crear el meu besavi doncs, l'any 34, venim via Granel, el que passa és que les diferents generacions han anat evolucionant i potser l'any 34 el cava o el viscomós era una cosa molt minoritària que no bevia gaire gent, però als anys 80 es va doncs, intentar de popularitzar, de ser una beguda entre cometes, per la noblesa, la burgesia, buscar, doncs, que sigui un producte pensat per tothom. I una mica, llavors, va ser quan la botiga va anar girant, doncs, a tenir, doncs, molts escumós que la gent venia el cap de setmana, doncs, a fer una barbacoa a Sant Sadurní o a conèixer el territori del Penedès, i llavors la gent, a més, volia endur, doncs, les ampolles de cava cap a casa per veure durant la setmana. I aquí una mica, doncs, vam començar, doncs, a treballar, doncs, amb el tema dels escumosos, i ara estem en un moment que, tot i que estem parlant de poc consum d'escumosos, crec que estem en un moment dolç, que hi ha doncs, una diversitat, hi ha unes noves generacions que estan creant vins escumosos amb molta identitat, i que també doncs, a vegades pot semblar que mira, tots els escumosos del Penedès són iguals. Sí que tenim tres varietats principals, Macabeu, Xarel·lo, Parellada, però cada celler té una mica la seva identitat. Llavors, jo crec que hi ha una gran personalitat, una gran diferència entre els productes, entre els cellers, i que, bueno, que a mi m'encanta, vull dir, fer tastos de vins escumosos, explicar coses i les diferències, sobretot també quan la gent ve doncs, a la botiga, doncs, que es deixa recomanar doncs, de diferents productes i que els expliquis la història de cada celler, perquè crec que és l'important, que a vegades ens oblidem que el vi ve de la vinya, o ve del raïm, i hi ha una gent que cuida aquesta vinya i que necessitem que aquestes vinyes siguin ben maques, que són els que ens cuiden el nostre sí. territori.
3: Llavors, Xavi, ens expliques una mica això del territori efervescent?
4: Doncs aquest cap de setmana doncs, són a Sant Sadurní, doncs és el cap de setmana per excel·lència per anar a visitar Sant Sadurní, perquè sempre el primer cap de setmana d'octubre es realitzava el cavatàs, diríem, que és la mostra de vins escumosos i de gastronomia. L'únic que aquest any ha canviat el nom i s'ha anomenat escumostra. Hi ha diferents realitats doncs, que es poden veure. Però nosaltres ja, des de Cal Fero, ja portem 5 edicions que el divendres al vespre preparem una fira que en diem Territori Efervescent, que la idea és donar a conèixer tot de petits elaboradors que estan creant tendència amb el món de les bombolles, dels vins escumosos. Alguns tenen denominació d'origen, alguns no, i llavors aquí és una mica el que donarem a conèixer aquest divendres, que hi haurà 25 petits cellers que tots tenen un punt d'identitat, que a vegades m'espanta, vull dir, molta gent deia, mira, hi haurà cosa molt rara, però al final la gent està supercontenta perquè té ganes de conèixer. I ara el món de les bombolles està en un moment de canvi, està en un moment que hi ha personalitats, hi ha diferents realitats, des de, sempre parlàvem d'elaborar doncs, el que és el cava, que és el més convencional, ara ha sortit Corpinat com una associació que és una associació que dona molta importància a la vinya i a la manera d'elaborar i es fer escumós de llarga criança, i et trobes que hi ha grans escumós amb molt llarga criança i de molt nivell, que seria una altra realitat, i també hi ha doncs, també alguns elaboradors molt petits que elaboren amb el mètode ancestral, que és un mètode que només és una sola fermentació, que la majoria d'escumosos s'utilitza la fermentació de la doble fermentació, que és el mètode Champenoise, una mica que els orígens venen de la Xampanya, mètode Champenoise o mètode tradicional, que són dos fermentacions, primer a la fermentació de mosta de vi i la segona fermentació de dintre de l'ampolla per aconseguir les bombolles.
3: Pots explicar una miqueta això? Per la gent que...
4: El mètode ancestral és un mètode una mica divertit, el que és al principi, perquè normalment quan amb els escumosos, amb els tradicionals, amb el cava, es fa servir el mètode tradicional, que consisteix en dos fermentacions, com comentava, que és que tens un mos, el transformes en vi, i quan tens el vi vi i afegeixes sucre, que aquest sucre normalment ens és de canya o de remolatxa, per fer una segona fermentació. Llavors, clar, hi havia una mica enòlegs es plantejaven per què estem afegint sucre que no és producte del raïm pròpiament. Llavors vam veure que es podia fer, doncs, de... amb algun llibre es va trobar això del mètode ancestral. Jo amb els meus llibres, quan vaig estudiar, no sortia. Llavors es va trobar què era el mètode ancestral. Llavors, sempre que hi ha una fermentació, es generen bombolles, es genera gas. Llavors, en aquest cas, és que tu tenim el suc de raïm que comença a fermentar el dipòsit i es va generant gas, però sempre en un dipòsit, per fer el vi, la tapa està oberta, perquè si no el dipòsit petaria. Llavors comença a fermentar amb el dipòsit amb la tapa oberta i es va controlant la densitat, que és que va baixant la contingut de sucre, i quan quasi no queda sucre, s'embotella perquè acabi la primera fermentació dintre de l'ampolla. I llavors també genera una mica de sediment i s'ha de passar pels pupitres, s'ha d'aclarir i llavors es desgorja i es torna a tapar i es ven normalment amb etiquetes una miqueta més divertides i a vegades està ja en 3 mesos i es pot arribar, doncs, a comercialitzar buscant un producte molt fresc. I això és el mètode ancestral. Que cada vegada hi ha alguns productes que ja tenen 2-3 anys de criança, que la bombolla està més integrada, que també és un producte interessant. Jo el que trobo sobretot amb els ancestrals és que tenen l'entrada a la bombolleta, és molt, molt suau, que de seguida se t'acaba i més ho trobes al principi de la llengua, que com per producte aperitiu és molt agradable. I llavors és aquest mètode. L'únic que ara, molts cellers també, amb aquest mateix planteig que vèiem de que, ostres, no volem afegir sucre per fer una segona fermentació. S'està treballant amb afegint most concentrat per fer una segona most concentrat rectificar per fer una segona fermentació a l'ampolla i continua sent mètode tradicional, l'únic en cop de sucre, en comptes de sucre es fa servir, doncs, el most, i és algo molt interessant, i grans cellers ara, doncs, ho estan fent, vull dir, cellers amb Recaredo, Gramona, Llopart, amb molts productes, vull dir, dic grans cellers ja reconeguts que estan volent donar, doncs, aquest punt de que tot sigui suc de raïm el que tinguem, que no hi hagi sucre aquest de segona fermentació.
3: I llavors, els escumosos, des de quan, si són cava, han de tenir uns mesos de fermentació.
4: Clar, el que comentava dels ancestrals, representa que els ancestrals, de moment només heu autoritzat la D.O. Penedès i els corpinats, i llavors ells et manen mínim 18 mesos de criança. Mm. El que passa és que tu, si no estàs dintre d'una D.O., pots sortir, doncs, en 3 mesos, en 6 mesos. Sempre això una mica és el que la D.O. cava, que és la que ens marca principalment els escumosos, sempre es diu que perquè sortir al mercat ha d'estar 9 mesos a la cava. Què passa a la cava? Pues la cava, les bombolles s'integren amb el vi, i també, doncs, hi ha uns, els llevats es moren quan s'acaba el sucre i es crea un sediment. I aquest sediment va fent que, bueno, són els llevats que s'han mort, diríem, que es diu l'autòlisi dels llevats, que aquests llevats es van integrant o es van barrejant amb el vi, van agafant que el vi vagi evolucionant i vagi agafant aquests aromes de pa torrat o de brioix que poden venir d'aquests llevats. I llavors aquí és una de les coses, doncs, que per això sempre parlem de les llargues criances. Un producte de 9 mesos es pot dir que aquesta funció dels llevats encara no ho trobes. I llavors és a partir, podríem dir, dels 18 mesos que comences a trobar, però per mi jo crec que ja són com a mínim 3 anys de criança quan ja trobes un producte que se li nota els llevats i que la bombolla està molt més ben integrada. A vegades els llevats amb el temps de la criança ens pot donar com una mica d'untositat, sensació més dolça, parlant d'un sempre un producte totalment sec, però et va donant un punt d'untositat que el fa interessant i que llavors és una mica la màgia que puguis dir, ostres, un producte que li han passat 3, 4 o 5 anys i que està la mar de bé i que gastronòmicament són molt bones, diríem, i et lliguen amb molts productes i et trobes que la bombolla, doncs, és fineta però et va persistint, diríem, que la vas tenint durant tota l'estona. I també sempre que parlem de bombolles, jo sempre recomano que hem de la bombolla no l'hem de mirar a la copa, l'hem de veure a la boca com quina actuació té aquesta bombolla, si et fa una bombolla grossa o és una bombolla petita, si et perdura sobre la llengua, i sobretot el que ens interessa és que sigui una bombolla fineta i que vagi, doncs, botant o suavitzant, que et vagi arribant fins al final de la llengua, i això és un plaer que hi ha amb els vins escumosos i que, bueno, com comentàvem, gastronòmicament t'ho aguanta tot, diríem. I llavors fa que, ara que estem de moda, doncs, els menús, doncs, gastronòmics o menús degustació de diferents restaurants, l'escumós és el que et fa el lligam per tot l'àpat, que a vegades amb uns vins o amb un vi blanc o amb un vi negre no et pot arribar a combinar tot. En canvi, aquí, doncs, amb l'escumós de llarga criança et permet aquesta, bueno, et permet aquesta polivalència. I jo ara estic, bueno, estic molt content i crec que hi animo la gent a que vegi bombolles, vins escumosos, perquè, a més de tenir un punt refrescant, també té, doncs, aquest punt de complexitat.
3: I llavors, una vegada fet criança, que pot ser, com has dit tu, fins 5, 6, sí, sí, més anys, llavors es posa el pupitre?
4: Representa que la criança, és quan parlem a la cava, que es posa en posició amb rima, que es diu. Que amb rima és posar-lo en posició horitzontal, perquè així ens queden tots els llevats que es van morint, queda com un sediment a la part, a la panxa, diríem, de l'ampolla. Uh-huh. I després, doncs, aquests llevats, clar, aquests sediments, no és maco de vendre una ampolla amb un sediment, i a més cal tenir bombolles quan hi ha sediments, fa molta escuma. Llavors, doncs, es tracta de treure-ho. El que passa que, clar, treure aquest sediment és una mica complicat, que aquest sediment, clar, clar, de repente que tens ja l'ampolla, que és la mateixa que es vendrà, i li has de treure aquest sediment sense alterar el vi. Llavors, el que es fa és intentar es posa amb els pupitres, que són, potser molts heu visitat ja alguna cava, que és com uns triangles tot plens de forats, i aquí, doncs, al principi sí que l'ampolla amb horitzontal, i cada dia se li dona un vuitè de volta, i es va, doncs, tirant cap amunt fins a aconseguir que el sediment aquest et quedi només a la part del coll. O sigui, llavors es diu que estàs en punta, diríem, que és en punta cap avall, diríem, que és com es diu el producte ja, doncs, que el sediment el tens a baix, però clar, resulta que tens una ampolla, pues, que tens el tap a baix amb sediment, i llavors, clar, si la gires per posar a la dreta, el sediment torna a caure cap avall. Llavors el que es va inventar, doncs, és una mica de submergir aquesta ampolla, aquest cul el tap de l'ampolla, la part de que està en posició vertical cap avall, submergir-la en una aigua amb un anticongelant a 30 graus perquè es congeli la part de líquid que hi ha just a la part on hi ha aquest sediment. Llavors es congela aquesta part del sediment, llavors ja pots girar l'ampolla i la pots obrir amb la... Bueno, es crea un gel amb el sediment, llavors a l'obrir l'ampolla amb la mateixa pressió del gas marxa aquest sediment. I llavors ja és el que es posa el tap definitiu, que és el que tenim a casa, el tap de suro. I en aquest moment tots, si no hi afegim res, sempre es diu que és un brut nature, que no és que sigui més natural o menys, és que l'elaboració queda totalment... has destapat, tornes a tapar. L'únic que en aquest moment es pot afegir una miqueta d'un licor d'expedició, que es diu, que és un vi amb sucre, que és per suavitzar-lo una mica, llavors el fas més dolcet. I un brut és de 0,12 grams per litre, que és molt poca dolçor, doncs, el que s'afegeix, i t'ajuda a equilibrar, perquè normalment els escumosos són molt àcids, i llavors el brut fa que estigui, doncs, molt ben equilibrat, i llavors, bueno, i llavors és això. Llavors ja el semi s'afegiria molt, però això ja és una quantitat molt bèstia de sucre, que llavors sí que ho notem. D'un brut en brut natura hi ha poca diferència. I això, doncs, una mica molta gent pensa, o entra a la botiga dient, bueno, jo vull un brut natura, pensant, jo vull un producte de qualitat. I dius, vale, sí, però és que brut natura només vol dir que sigui sec, no vol dir que sigui un producte bo. Llavors, per això una mica, doncs, intentem d'explicar-ho i d'anar, doncs, dient, no, tu que vols és un producte sec, o vols un producte que estigui més equilibrat, i depèn del menjar que tinguis, però a vegades va més bé un brut o un brut nature. Que...
3: I pots explicar una mica els nivells de qualitat del cava que hi ha al reserva?
4: Clar, aquí els nivells de qualitat jo sempre m'ho he volgut fer com una cosa com en funció de la criança. Per mi crec que també un element força qualitatiu és l'elaborador, conèixer l'elaborador i saber de la manera que està treballant. El que passa és que sempre s'ha parlat una mica com semblant diferenciar això, la quantitat per dolçor, i la quantitat com qualitativa, que no ho penso, seria per la criança que té, que al mínim de, amb la denominació d'origen cava, al mínim són 9 mesos, que ara es diu cava de guarda, després hi ha els guardes superiors, que és a partir de 18 mesos, i entre els guardes superiors hi ha el reserva, que és a partir de 18 mesos, però llavors hi ha el gran guarda superior, gran reserva, que és a partir de 30 mesos de criança. Llavors, clar, tots són... la denominació d'origen és una mica més restrictiva amb els grans reserva, perquè t'obliga a posar l'anyada a l'etiqueta, hauran de ser ecològics. El que passa és que, clar, són coses que a vegades per mi és més important important el celler, que sabíem que és un celler que està treballant molt bé, que no aquesta normativa tan exacta. I llavors, i també aquesta normativa és per cada denominació d'origen és diferent. Llavors ara estem parlant també molt de Corpinat. Corpinat no és una denominació d'origen, és una associació de bodegues que es van crear doncs, amb la idea de donar importància que només fessin servir raïm ecològic, que tot passés al raïm, poden comprar raïm, però amb un preu força elevat, ja marquen un preu mínim de 92 cèntims el quilo de raïm, i després que tot passi per les seves premses i que mínim 18 mesos de criança. Llavors ells no poden posar la paraula gran reserva perquè és exclusiva de la denominació d'origen cava. Llavors, doncs, aquí només tots els corpinats estan a partir de 18 mesos. L'únic que, clar, hi ha un element important que els corpinats estan obligats a posar l'anyada, si és d'una sola anyada, i la data de desgorge, que també és una data molt important que hi ha, que veus normalment és un mes i un any, i moltes vegades amb aquesta data de desgorge penses que és la data de caducitat. I no, és el moment on s'ha canviat el tap de suro, on s'han tret els sediments i s'ha posat doncs, el tap de suro definitiu. I en aquests moments, doncs, llavors... clar, no, és una informació que tens extra. Moltes vegades gent diu, no, acabat de desgorjar. A vegades acabat de desgorjar és com que l'estapar necessita pues, un meset perquè es torni a juntar, i també pues, és una informació que ens dona per saber doncs, en quin moment està. Que jo, per exemple, ara m'estic guardant ampolles amb temps de desgorjar a casa perquè penso que algun dia em vindrà de gust doncs, de veure'm un producte pues, molt més complex, molt més gustós o amb molta més evolució, que quan està acabat de desgorjar no té aquesta evolució. I ha passat cada cosa pel seu moment, que quan estem en un producte jove penso que ja va bé que sigui fresc i depèn de quin plat, per una amanida, per un plat més informal, en canvi de per quines productes, doncs productes molt bons amb data d'esgorge poden arribar doncs, a no millorar però a evolucionar. Llavors a vegades et pot agradar més evolucionat o menys, al final és un altre factor que tens per jugar i per també una mica nosaltres ens serveix per aprendre, per veure si un producte veus que te l'has tastat amb 2 anys de desgorge i està igual que el primer dius, tio, això està molt ben fet, que per mi és un element, i tampoc no cal entrar en aquestes psicosis d'ostres, jo vull acabar de desgorjar. Depèn, un producte bàsic que té 9 mesos s'ha pensat perquè surti jove, no te'l guardis 3 anys a casa. I jo veig que una mica a vegades tenim la tradició de guardar, o hi havia la tradició, bueno, el meu pare es guardava ampolles de Rioja, que deien que d'aquí 20 anys serà boníssim, ens el veurem d'aquí 20 anys. I clar, no serà boníssim, el que fa és que evoluciona diferent. El que no s'ha convertit en vinagre està bo, però no és el mateix que et trobaves fa 20 anys. Fa 20 anys era un producte doncs, amb aromes de fruites vermelles i ara et trobes amb un vi negre que amb 20 anys guardat a casa a l'ampolla doncs ja et surten més aromes dels fruits secs, dels especiats, molta més espècie, i amb els escumosos passa el mateix, que la poma pera, l'aroma de fruita que tens al principi, doncs a mesura que el tens a casa va evolucionant, i clar, hi ha alguns que t'evolucionen amb molt d'aroma de ranci, que a vegades pot ser desagradable, i altres que van agafant aquestes notes de brioche que són la mar de bones i que l'únic que són per veure més amb calma, no són productes festius per veure la revetlla de Sant Joan amb els amics que vagin caient ampolles, per prendre amb calma o per compartir amb uns amics que ja saben de què va i té aquest joc els vins escumosos que li hem d'anar explicant aquest joc que té.
3: Molt bé, molt bé. I llavors, si comprem escumosos, com els guardem a casa?
4: Aquest és el gran dilema. El vi sempre l'hem de guardar en posició horitzontal perquè el tap ha d'estar humit perquè si no, doncs, s'asseca i pot ser que perdi, que hi hagi més intercanvi cap a l'exterior d'aire. En canvi, l'escumós el podem guardar tant en posició horitzontal com en vertical perquè les mateixes bombolles fa que, bueno, en vertical representa que les bombolles fan, pues, comitegen aquest tap, llavors fa que estigui inflat, i llavors no és una cosa que ens hem de preocupar. Jo el que sí que recomano és, no, ara el tenim una setmana de peu, ara el tenim una setmana tombat, el deixaria de la mateixa manera i que no hi hagi, doncs,

0: és el que hem d'anar doncs, vigilant d'aquesta manera.
1: I les activitats que feu a Calferro, a part de territori?
0: Clar, nosaltres diem que som, bueno, clar, som els grans ambaixadors de les bombolles i ens tenim una sala de tast a Calferro, vull dir, nosaltres som una botiga de vins, tenim més de 400 escumosos diferents i llavors tenim la sala de tast que anem fent programant activitats de tastos i d'algun maridatge, però principalment anem fent tastos i sobretot d'escumosos. I a l'estiu, ara que ja hem acabat, però ens hem passat l'estiu doncs, amb un baler al port de Vilanova, també fent tastos de donant a conèixer, perquè el món del mar i el món de les bombolles jo crec que lliga molt, perquè al final, bueno, també a l'estiu, les bombolles són un ambient refrescant, i llavors doncs, és una cosa que hi va bé, que vas en provat de fer les activitats amb vins, i no, va bé amb cava, perquè en ple estiu et refresca, i a més que hi ha escumosos de molt nivell. I això una mica és el que fem a l'estiu, i també hem anat fent, doncs, perquè clar, això de fer les sortides amb baler per veure la posta de sol, fa 10 anys que ho fem, i dic, per què me'n vaig a Vilanova si tenim el Penedès, la mar de maco, per què no organitzem una posta de sol doncs al mig de les vinyes? I aquest any per fi hem organitzat doncs unes postes de sol tastant escumosos al mig de les vinyes, i era, doncs, jo ara ho estic parlant, ja tinc la pell de gallina, doncs perquè clar, passa una mica com al mar, que mires el mar, t'estaries hores embadalit mirant el mar, doncs nosaltres estàvem allà al mig de les vinyes amb un mirador que hi ha, que doncs, la Miranda d'Espiells, i estàvem allà amb el mirador i estàvem allà embobats, bueno, mentre organitzàvem, quan estàvem allà treballant, doncs estàs allà per fer proves, que també la gent no volia, no hi havia manera que marxés, perquè estava allà a gust, a l'hora de la posta de sol, doncs estàs veient les vinyes i d'estar escumosos, doncs és una cosa que és important, i a més, clar, tens, ja està, ho vam poder arribar a fer, que des d'aquest mirador veiem d'on venien les vinyes dels productes que estàvem d'estant, i uníem sí, diferents clar. Elaboradors, i són coses bueno, que ens agrada, i al final, clar, com que som del Penedès, és una mica el que nosaltres podem transmetre molt bé el Penedès, i al principi nosaltres hem creat, bueno, llavors vam crear Territori Efervescent, això té un any de vida, vam crear la fira, que té 5 anys, però llavors hem creat una web, un portal, que estem ficant notícies, estem fent entrevistes al voltant dels vins escumosos, estem creant les veus del territori, estem creant com diferent, i també és una botiga doncs, de vendre exclusivament d'escumors del Penedès, i llavors allà ho trobes tot al voltant dels escumors del Penedès.
1: Perfecte.
0: I estem en aquesta línia.
1: Molt bé, doncs si t'han de buscar, evidentment...
0: Sense dormir.
1: Fer-ho i ja està. Molt bé, doncs Xavi, gràcies. Després tornem amb tu un momentet també i escoltem una mica de música.

0: Bé, hem escoltat Downtown de Moabi i ara seguirem amb la Cristina, Cristina Caparrós, de Capamar. Benvinguda.
1: Hola. Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir. I ja que dèiem abans que les bombolles i el peix són coses que mariden molt bé, explica'ns una mica, Cristina, la teva història.
1: Doncs jo estic completament d'acord en que les bombolles mariden perfectament amb tot el que és el peix i la vida al mar i les postes de sol, no? Amb vinya. A mi també s'ha posat la pell de gallina de pensar tot lo bonic que es pot fer. Jo, de fet, aquest enamorament, aquesta cosa, l'heredo de la família, no? Soc de família de pescadors de moltes generacions. I ja fa uns bons anys, ja fa més de 15 anys, no, que vam decidir que a part de gestionar les barques, que encara pesquen cada dia i que pesquen gamba, era molt important, no, donar a conèixer el dia a dia de tot el que és el món de la pesca. Perquè si bé tenim moltes activitats sovint, no, però com que nosaltres per fer la nostra activitat hem de marxar, doncs és difícil, no? De saber què ens passa, com es passa, què és de temporada, quins són els reptes. I és per això que vam fundar

0: Vam, o sigui, del neguit de diverses persones, de diverses famílies de pescadors de la Barceloneta, que teníem ganes, no?, de tenir un paper proactiu, no?, i de provar activitats i de generar iniciatives, no?, que apropés als consumidors, als restauradors, als compradors, tot allò que per nosaltres era normal i habitual, o sigui, el nostre dia a dia, el que pots fer a primera hora del matí, com aprofitar i cuinar peix i conservar peix quan en tens molt, com valorar quan en tens poc, d'aquell i falta molt de temps per tornar-lo a tenir, no? Aquelles sardines superlluentes, aquell color de gamba acabat de, no?, de pescar, però també pues, la, quan arriba la bròtola, una maira o molt de peix, dius, però com menjarem molts dies, no?, com fem això atractiu, com cuinem això pels petits, com no perdem tradicions, i així podem generar, no?, doncs que les consumidores estiguin més informades, tinguin més ganes de consumir aquest peix de proximitat, ajudar els restaurants també, no?, a no a tal, que siguin un recurs més, no?, que sovint és complicat. I això al principi ho vam fer a través de projectes com el pescaturisme, és a dir, agafàvem les persones i ens les emportàvem a pescar i cada vegada es va complicar com molt més la normativa i les tripulacions que tenim i els dies que pesquem darrerament és més complicat, les visites als molls. Això també ha anat evolucionat una mica, depèn del que podem fer, no?, el que administrativament ens deixen, el que els espais ens permeten en cada moment. Vam passar Covid, vam haver de reinventar tot, i al final ara el que estem fent moltíssim, tenim un projecte com divulgatiu fort, no?, amb diverses col·laboracions en ràdios, amb col·laboracions en podcast del territori, però sobretot el que estem fent molt és generar activitats que puguin aprofitar les escoles de cuines, els instituts, també les famílies, per venir-nos a veure. I això és des de veure com arriba el peix, veure un moll, saber identificar què està passant, com està, anar als mercats, ensenyar a llegir etiquetes, veure quin és el moment, cursos de cuina, als centres cívics, alguns més pensat, no?, a acabar d'aprendre, no?, però molts d'ells és més aviat a apropar. Doncs a vegades aquells joves que s'acaben d'emancipar i que diuen, bueno, jo vull cuinar però és que no sé per on començar, no sé ni com anar a comprar, doncs, bueno, quatre nocions de què s'ha de fer, vull dir que està molt bé que sortim i provem tots els taquis, ceviches i tota la cuina de fusió que tenim, però al final que també necessitem és fer el que feien, no?, les àvies, que era aprofitar el que hi ha cada moment, saber cuinar i menjar peix sovint, entre setmana, allò que hi ha, no?, més econòmic, més en mà, i potser doncs, el dia que fem un sopar, un àpat més especial, doncs anar doncs, a una gamba vermella més gran, un escamarlà o un tipus d'arròs més elaborat. Que en això, o sigui, m'agradava molt sentir, no?, el cava, no?, de dir, bueno, és que tenim moltes opcions en molts moments i al final és com una forma de viure, no? En dies que estem reunits en una taula molt gran i és una revetlla i necessitem frescor, doncs també podem fer doncs, un peix més a la planxa, més fresc, o una elaboració que ens permeti, no?, una cassola, unes patates amb sípia o amb canana que després anem i cadascú es va servint, i en altres moments més busquem alguna cosa doncs, quan arriben els nens a casa o quan hem de preparar els àpats a migdia que no sabem si tindrem temps o no, doncs com ho podem fer per continuar menjant bé i que sigui coherent amb el que s'està fent en el territori.
1: Trobo que és una iniciativa brillant, de debò, a nivell de tot, perquè apropa el món del mar a la gent, que la gent té molta por de fer peix, de cuinar el peix normalment, i normalment no sortim del salmó, de tonyina, de
0: sí,
1: lluç.
0: El que ens diuen els científics, nosaltres darrerament, com, o sigui, jo particularment i cap a mar, però també el sector pesquer, col·labora molt conjuntament amb el sector científic una mica per veure què està passant. I una de les coses que s'han detectat en un dels últims informes és que així com abans les persones consumien més de 20 espècies i era més habitual que se'n consumissin moltes, darrerament se'n consumeixen moltes menys i sempre són les mateixes. Mm. És a dir, sempre són el salmó, no?, que és nosaltres, bueno, amb la Fundació Alícia dèiem salmonitis, o sigui, sembla que ara si no menja salmó, i ja avanço que no hi ha salmó de proximitat, no en tenim aquí, ni salmó ni bacallà, per molt que estigui incorporat en menuts i àpats. Però també van molt cap al rap, o cap al llenguado. I de vegades, no? És tan fàcil com una bona bruixa, una bona palaieta, no? que ens fa caure el preu moltíssim, però és un producte que és igual o més bo. I que sovint també aquesta cosa de la por que tenim, jo crec que també és molt vinculat a la destresa que tenim, però també al que hem pagat per això. Si jo em compro un calamar que m'ha costat 35 euros al quilo, és boníssim, no m'arrisco, i de fet cuino amb la por de saber-ho fer molt bé. En canvi, si potser estic consumint una canana que l'he comprat, doncs mira, perquè n'hi havia molt aquests dies i n'he comprat més de la que havia de comprar, faig la meitat avui amb unes patates, però després potser m'atreveixo a veure si que he llegit aquella recepta, que potser la faig amb una mica de llimona o una mica més amb un format amanida i ho provo. No m'arriscaré amb un producte que em costi molt. Per això també la importància, no? I el que defensem una mica és en aquest hàbit d'una mica de tenir-les de conèixer, de preguntar, d'entendre, i però de vegades no és tan fàcil trobar un bon peixater.
2: És la gran dificultat, sí, que jo penso, al meu poble ja no n'hi ha, has d'anar, abans hi havia el peixater que podies anar i que et recomanava coses, ara et trobes que no, que va, bueno, és que diuen, no, es ven molt bé aquest peix, a mi que em diguis que es ven molt bé, jo vull saber com l'haig de fer, bueno, jo entenc, bueno, entenc també quan vas a la botiga, també dius, jo vull un vi per veure't amb això, però si t'has de recomanar, però ens trobem que també em falta trobar la peixateria de confiança, a mi em falta trobar, és... hauré d'anar als cursos per aprendre-ho.
0: Sí, que... és que al final, tenim, jo crec que ara també hem d'aprofitar una mica amb que tenim altres coses, no?, que són com les xarxes socials, que també ens permet arribar a altres continguts, però com sempre, no?, com fem tot, que ho acabem fent tot molt intensiu, doncs també hi ha molts continguts dels que no ens van bé. I això podria ser una bona solució quan encara no tenim aquest passat. Jo recomano doncs, fer els cursos o venir o sigui amb nosaltres o visitar llotges o fer totes aquelles activitats que ens apropin. Però sí que és molt cert que el problema del canvi generacional, que jo crec que en sector primari fa molt de temps que ens queixem que això passa, que està passant, que passarà, i als tres nivells, els joves, els mitjans i els grans, això ja ha arribat al sector del gremi de peixaters. És una cosa en la que estan treballant, i estan perquè precisament quan tens una peixatera superactiva, amb moltes ganes, que va a les llotges, que et diu, no, però no t'emportis això, mira, que tots els dies hi ha rap, avui aprofita que hi ha aquesta mollera, o que tenim bròtoles que les acabem de pescar i així t'estalvies una mica diners i aquests diners pots agafar quatre gambetes blanques per fer un arrosset per demà. Aquí és on hi ha la riquesa, on veiem, no?, pues les persones, no?, que realment cuidant el territori, i cuidar el territori no té per què ser a netejar les platges, que ja ens va bé, i a netejar els fons marins, sinó també moltes vegades és parlar de la gent que hi ha darrere del sector primari, o sigui, qui està pescant, com s'està pescant, igual que quan s'està cultivant, i també veure doncs, totes aquestes espècies, perquè, com bé diu la paraula, és un peix que es mossega la cua. Una peixateria que no li demanin només que les 3 o 4 o 5 coses que es demanen, si la gent no els hi compra, deixaran de comprar-la. Si les no compren, deixaran d'anar a llotja i tiraran a mercabarnes o a espais on tot està molt més homogenitzat, el producte té més dies, ja té una altra traçabilitat, i llavors es perden.
1: Llavors, totalment, sí.
0: Una recomanació que a vegades és fàcil de seguir és buscar aquests peixos que en diem com més oblidats o més minoritaris, perquè d'aquests peixos només surten de llotja. Llavors, una peixateria que té bròtoles, que té cananes, que té molleres i que té un peix, petits garneus, o que en cada moment va canviant, és una peixateria on podem concloure que estan fent una compra de llotja i una compra més diària i més basada en el dia a dia, no tant en els grans volums, no? De la pesca d'altura o la pesca de gran altura, que sembla que jo crec que nosaltres competim, perquè sí. Sovint es fa una mica no, aquest port, no, jo crec que és tot el contrari, o sigui, nosaltres entre ports no som competidors, però la pesca de proximitat, la pesca de baixura, sí que té un gran competidor molt fort i molt, molt potent econòmicament i a nivell de lobbies, que és la pesca industrialitzada.
1: I com es pot lluitar, fent coses com el feu vosaltres, que per mi jo crec que la gent està interessada amb peix local i de proximitat. O sigui, crec que per això crec que el que feu vosaltres realment és important. Penses que que hi ha, encara hi ha futur per als petits pescadors i pescadores.
0: Nosaltres farem tot el possible per donar molta veu, per fer moltes activitats. De fet, també ja ens agrada molt veure que fa molts anys que ens hi dediquem, però que ara també sorgeixen altres iniciatives semblants, i és meravellós perquè penses, ostres, no? Vas a País Basc i veus que també s'estan organitzant i veus a tots els llocs, no? Com potser és una cosa que va creixent. El que et fa com pell de gallina, i prenc la paraula del company abans, és quan fas una activitat, penses una experiència, i després veus que la gent t'estava buscant, no? Tenia ganes de parlar amb gent amb la que vol parlar i es queda més estona o vol quedar-se amb tu per no per aprendre això o allò o a quina peixateria, sinó per saber una mica més de tu, per saber quin peix pot comprar, per saber quines són les dificultats. Llavors, a mi això em fa pensar, tant la Núria com jo, no?, que som les dues així sòcies més que promovem Camp Amar més des del dia a dia, ens fa com agafar moltes forces. I aquí sí que jo crec que hi ha molta feina a fer, molt camí per treballar. Ara, que a nivell de sector jo crec que anem tard, anem molt, molt, molt tard, crec que actualment dedicar-se al sector primari té molts components de lluita, de reivindicació, de ganes, de una mica com
1: a... Vocacional, també.
0: Sí, una aposta personal de dir jo vull que això funcioni, però tampoc podem deixar que això sigui... O sigui, no podem deixar ni que els joves que entren ara ni els que tenim mitjana edat, o sigui, lluitin, no? I que això sigui com normalitzar-ho, no? Perquè al final el que hem d'intentar és que tothom ho tingui cada vegada més fàcil, que puguem garantir que quan convencem a un jove per dedicar-se al seu primari és per oferir-li unes bones condicions i una bona vida, i crec que amb això anem tard. En el nostre cas tenim molta normativa europea. Jo sé que hi ha moltes coses que compartim, no?, els companys de terra. Tenim molta normativa europea, tenim molta pressió administrativa, tenim molts límits, no?, que no tenen molt sentit en el nostre dia a dia, que això és el que com fa més ràbia, no?, perquè s'han fet molts esforços, molts plans de cogestió, moltes vedes, i moltes vegades s'han fet des de la, no l'obligatorietat, sinó com l'elecció per cuidar millor el mar i per no produir tant, no? I ara ens trobem una mica que això ens ve enrere, no?, perquè que els esforços que s'han fet en el passat per trobar-nos un mar que estigui bé, ara no els podem aprofitar, i a més les reduccions se'ns apliquen sobre la reducció que nosaltres ja ens havíem fet. Això és molt...
2: És que no ho entenc.
0: Sí.
1: perquè ho coneixeu vosaltres, això.
0: Perquè és un, crec que és un desconeixement. Clar. De fet, quan viatges una mica i veus altres models de pesca, fins i tot els que són molt artesanals, cadascun és molt diferent de l'altre. O sigui, viatjàvem aquest abril amb unes jornades tècniques de dones, d'agricultura, ramaderia i pesca, i ens trobàvem en que al País Basc, no?, la realitat és diferent de la d'aquí. O sigui, tenen moltes més ajuts en altres coses, però tenen dificultats potser amb altres aspectes, no? Potser en gènere van una mica pitjor a nivell organitzatiu, però després a nivell de projectes van una mica millor. Llavors veus que és massa diferent, no? Que són espais que o sigui, Catalunya té, jo crec, una riquesa a nivell de paisatge, de terra i de mar, però jo parlo de mar, que aquesta mateixa riquesa, aquesta cosa tan diferent a cada lloc, tan especial, tants productes, tantes petites coses, pocs quilos, no molt gran, no tot molt exuberant, però no, amb aquells colors, amb aquells sabors, no? Això és el que ens està complicant molt a nivell administratiu, perquè són molt difícils d'homogeneitzar. I després, el gran problema que tenim nosaltres són les formacions, perquè ara mateix, per ser mariner, pescador, quasi que t'has d'esperar un any per embarcar-te fins que no fan la teva formació en el teu port, i jo vaig al meu cas que des del 2022 estic intentant fer la patronia. Ara he aconseguit la part de màquines, però potser el 2027 d'embarcar al pont, i després haig de fer 30 mesos d'embarque. O sigui, vol dir que feu comptes.
2: Sí, sí.
0: I bueno, nosaltres a casa, pues, si I tens barco, hi vas tirant, però clar, ningú s'aguanta com a recient arribat en un sector que et diguin, bueno, potser dintre de 36-40 mesos podràs exercir.
2: I que no pots molt... treballar tot el que vols, que també les vedes, dius, sí. Que jo pues, vull treballar i sóc molt treballador, m'he muntat d'una manera, però clar, estàs limitat, que no pots sortir tots els dies que vols, que això també, dius, també és una cosa que em xoca una mica, que diu, com pot ser que si hi ha un port de pesca i que sempre hi ha els barcos allà amarrats...
0: Ara mateix, ni tots els dies que vols, ni en tots els moments, perquè has de planificar quins mesos pararàs abans, i llavors, de sobte, si hi ha una pujada de gasoil i tu tenies planificada la veu d'una manera, doncs hi ha coses que es poden canviar, però n'hi ha moltes que no, i els quilos. Doncs ens trobem molts anys en què ens trobem que hi ha certes espècies que veiem que cal cuidar, llavors parem de pescar-les, però ens trobem que... per exemple, la gamba és el gran exemple, o sigui, estem davant dels anys de gamba que n'hi ha més gamba que qualsevol any, però com tenim una alimentació de quilos, ja dintre de poc ja no la podrem pescar. Llavors, clar, és una mica un sense sentit, perquè i també a nivell d'inversió començarà a passar, si jo crec que ja està passant, que érem una flota super modernitzada i molt proactiva i molt innovadora. Però, clar, si tu no saps si en els propers 5 anys tu podràs pescar més dies, menys, més quilos o menys, com has d'invertir en més seguretat o en projectes com de més productivitat, si tu no saps quants dies podràs o com pots no convèncer la gent jove perquè es quedi una embarcació de pesca, si no saps si podràs treballar-la. I no és una qüestió ni d'actitud, ni de formació, ni d'inversió, no? ni de medi ambient, no? Perquè el que ens diuen tots aquests estudis que realment ens fem servir, no? per quan no anem bé, quan anem bé, nosaltres, o sigui, l'Institut de Ciències del Mar està al nostre costat, no, s'estan fent les coses bé, fa molts anys que s'està treballant en amb la regeneració de la biodiversitat marina, i es va en bon camí, per tant, afluixem una miqueta, perquè és que si no, el sector no aguanta. I en aquest sentit, bueno, intentem ser molt positives, no? Jo sempre intento pues, crear coses o pensar, o amb tots els moltíssims col·laboradors que ens ajuden en totes les etapes, ja sigui en fotografia, en producció, en comunicació, en cuina. La Núria i jo el que intentem molt és trobar maneres, no?, doncs de fer arribar aquesta passió que tenim i aquest enamorament que tenim pel món de la pesca, la gastronomia i el territori, fer-lo arribar a qui tingui ganes de fer aquestes activitats i de fer aquest coneixement. I ens trobem que ve gent molt motivada, amb molt amor per, no només per la pesca, sinó per tot el territori, i això és el que et dona ganes de continuar. Ara, objectivament, si ho haguéssim de posar en un Excel, ja no sé si ens aguantaria, l'Excel. O sigui, és complicat. Sí,
2: però, bueno, és una... Bueno, tot són petites coses, i s'ha d'anar... I al final és un... que abans es transmetien moltes coses de pares a fills, i ara això s'ha perdut, i llavors, pues, has de buscar la manera de poder aconseguir aquesta informació, que potser moltes coses, pues, els avis anaven a comprar la peixateria i sabien tot el tipus de... el peix que jo a la mitja vaig allà i no sé els noms que hi han, i jo cal dedicar-me al vi, pues, també, bueno, vaig ja fa molts anys amb un curs de cuina, amb tot de iaies, i dic, què fas aquí? Jo, clar, jo no sóc cuiner, no sóc de formació, i llavors dic, bueno, però clar, m'interessa, perquè que, clar, el món del vi va lligat amb la... Però que em trobava que només hi havia iaies allà. I llavors, dius, però bueno, em cuidaven molt bé, em portaven pastets, però clar, era l'únic... Tot de senyores, i jo com el jovenet de 18 anys. I una mica, doncs, aquelles es coneixien coses que jo, clar, coses senzilles, com fer un sofregit, jo no ho sabia fer. I això ho estem perdent. Sí, sí. I cada vegada més. I...
0: Fixa't que en el curs de cuina, per exemple, que fem al centre cívic, en els últims anys, ha canviat molt el target, i llavors ara tenim molta més gent, no?, que més barrejada, sí que ve gent més gran, però també ve molta gent jove que no sap ni com netejar un peix ni com demanar-lo net, en plan, diu, no, és que a mi quan em comencen, que si papallona no sé què, ja em vull enfonsar i ja no, bueno, anem a veure peix. I una de les coses també que treballem és aquesta cosa de, la setmana que ve farem un arròs, i la Núria és molt crec amb això, farem un arròs, de què? Del que hi hagi. No? I explica de dir, ostres, jo el volia fer d'això, però o sigui, volia fer-lo de sípia, perquè està en prova de sípia, però resulta que hi va haver-hi mal temps, llavors avui no l'hem pogut fer, llavors volíem fer canana, però va haver-hi molt poc. I al final hem fet, hem agafat una recepta que hi havia, que hem trobat dels de la cala, que el feien d'una manera especial, o el famós aquest, els fideus amb peix blau, no? amb seitons, que és una cosa que a partir de no la barrejaries, no? Doncs totes aquestes coses, explicar també el procés, no des del punt de vista jo ho sé i dic una recepta i reproduïm, sinó des del punt de vista
1: de no tenir por i d'improvisar una mica també.
0: Exacte.
1: Jo feia classes, bueno, faig, però de cuina a gent internacional, i hi havia un senyor que em deia, i perquè tenia molta por del món del peix, i em deia, jo pensava que el peix venia amb dits, perquè com que eren els congelats aquests...
0: Els fingers.
1: Fingers. I realment crec que quan veuen que no és tan difícil i que hi ha un munt de possibilitats de fer moltes receptes i que no passa res, és quan la gent comença...
2: Però s'ho hem d'anar explicant. Bueno, jo em passa el mateix també amb la botiga, que amb una botiga de vins, ara amb els vins també estem fent com un món molt complicat, que abans hi havia dues referències de vins i ara, clar, que si varietats de raïm, el que ara parlàvem d'escomós, que si cava, corpinat, clàssic penedès, la gent el que vol és un producte per gaudir-ho, i llavors al final és una mica aconseguir que es posin a les teves mans, que diguin, mira, jo tinc aquest àpat tal dia que menjaré això, amb què m'ho puc veure? I llavors és això, el que passa que ens anem trobant també una mica que és només a vegades per l'àpat especial del dissabte al diumenge, que el dia de dia a dia doncs vas a lo ràpid. I crec que passa una mica amb el peix. A mi tinc el programa que el dilluns tanquem, que és el dia que em puc dedicar, o el dia que tinc festa, és el dia que em puc dedicar a cuinar. I llavors el peix és com una cosa que ho tenim complicat, però que, clar, dius, el dilluns peixateries tancades, i llavors dius, bueno, doncs malament, ho haig de preveure molt millor per poder, doncs, però és unes coses d'aquestes que també... Avui hem de cuinar això, llavors vas a cuinar o fer una vedella amb suc. Jo no menjo vedella amb suc a casa, vull dir, i bueno, també en tema gastronomia, ara restaurants també estan oferint coses que normalment no et fas per fer-te una hamburguesa, això sí que ho sabem fer a casa, però depèn
1: Cristina,
2: de quines coses, no?
1: Peix congelat, que és millor, imagino, comprar-te un peix fresc, congelar-ho i menjar-t'ho, que no menjar peix.
0: Jo defenso sempre el fet de poder que sigui fresc, que tingui un circuit molt curt, que vingui d'una llotja i que no tinguem la figura d'aquest prescriptor que en el vi serà el nostre peixater i peixatera i hem de trobar-lo. Però sí que és cert que moltes vegades que si tornes tard de l'extraescolar de clarinet i després, o sigui, demà tenim no sé què, ai, ensenyem també una mica això a com conservar-ho. És a dir, si jo el dimarts és l'únic dia que puc anar a comprar peix, doncs què pots comprar per fer potser una cosa molt immediata? És a dir, puc fer unes sardies amb seitons el mateix dia, una planxa, i ja està, els demano netet i tal. Però com que sé que no tinc més dies per anar-me a comprar, doncs igual, quina pot ser l'alternativa? O preparar, per exemple, un escabeig, no? Que el podem anar a buscar un dissabte, preparar-lo i després d'uns dies encara és bo, i llavors amb qualsevol cosa, amb unes restes d'arròs, amb una mica de cuscús, amb una quinoa, amb qualsevol cosa que ens hagi sobrat, o d'aquestes que a vegades fem corre-corre, doncs hi ho poses a sobre, o els amb els sals i sucres, maneres de conservar. Jo sempre, a mi m'agrada provar, perquè jo sóc molt d'escabetxos i de vinagrats, però sé que la gent això a vegades li costa. Llavors, si no tenim més remei que congelar, jo no és que estigui en contra del congelat, però a mi em passa que com sempre m'agrada més fresc, doncs hem de buscar la manera. I podem trobar maneres de millor, molt millor, congelar-lo nosaltres. És a dir, ho he comprat en una peixateria que jo sé que van a la llotja, que això no està manipulat, que no ha sortit i ha entrat moltes vegades de càmeres, i llavors busco la meva manera de congelar-m'ho jo. Ja ho demano, doncs, o filetejat, no tirem les espines, per favor, que surten uns brouets i unes coses molt bones. I si no, com em deia l'altre dia una senyora, diu, jo com que no ho faig, però jo la demano i li dono a la meva mare. I llavors ens fa una sopa de peix de tant en tant. Doncs bueno, és igual. Conservem les espines, no? Perquè clar, si no també entrem amb allò del preu, no? És que clar, un filet de peix és molt barat. Clar, sí, i molt, molt car. Sí, clar, si només aprofiteu el filet, clar, sense cap tipus d'espina, doncs és caret, però bueno, si amb l'espina doncs puc fer un brou, un marmitac o alguna cosa, avancem. I aquí també, com congelar, no? És a dir, com trec l'aigua, com posiciono, com m'ho guardo, com m'ho etiqueto, a vegades et fan falta que t'ho expliquin un parell de vegades i ja està, però és que si no, ningú t'ho ha explicat, et passen aquestes coses, que llavors ho congeles malament, el dia que ho treus et fa angúnia o se t'ha cremat o no el pots aprofitar, també dius, ostres, jo vaig anar a la peixateria a gastar-me un munt de diners i després el trec i no em fa el peix. Sí. Doncs aquestes són una mica les coses que estem amb els cursos també estem ensenyant, perquè és un tipus de coneixement, jo crec que és un saber, no?, que la gent gran tenia i exacte, que ja no tenim, i és un saber, i que a través d'una recepta o a través d'una xerrada podem acabar aprenent-lo, però algú ens ho ha de dir, algú ens ha d'explicar una mica, ens ha de dir, d'acord, doncs jo tinc moltes amigues que viuen ternes endins que em fan fotos de la peixateria i em diu, avui què? I els dic, això aquí, així, això t'ho congeles i ho guardes per dissabte i això ho feu aquesta tarda amb els nens, demana-ho així i així. Per tant,
1: doncs pues mira, aquí hi ha un altre negoci.
0: Exacte. No, no, un assessorament.
2: Sí, com l'assessorament del vestit, com no sé com es diu, gent que ajuda a triar-se.
0: Al final, el que jo crec que l'acte més reivindicatiu que podem fer és menjar bé.
1: Sí.
0: Llavors, si estem menjant molt peix i l'estem menjant molt de les llotges i ja està, perquè la llotja ja és tot sense additius, ja tot té garanties de sostenibilitat, ja és un segell que podem utilitzar, no cal anar-ne al millor. I si un dia ens volem menjar un trosset de salmó perquè ens el demana, perquè ens el trobem, doncs ens el mengem
1: no passa res.
0: Però sempre que vinguem amb la feina feta de casa, no? A dir, el dia a dia i el diumenge, peix de cada dia, i si un dia doncs sortim i volem pues, alguna cosa més excepcional, doncs bueno, fem la vista grossa.
1: Bueno, doncs ja hem d'anar acabant. Ràpidament, Xavi, digue'm, si fossis un escumós, quin series?
2: Ui, aquí ja m'has figat. Mira, seria un xarel·lo de llarga criança que necessita temps per afinar-se i que necessita, doncs, que té cos, té bombolla, té cos però al mateix temps té frescor, diríem, que és el que al final crec que és el que tenim.
1: Molt bé. I tu, Cristina, si fossis un peix?
0: Doncs jo, del cert segur que seria un peix d'aquests més desconeguts, però depèn de l'època de l'any seria un diferent. Podria ser des d'una llampuga o una palaia o una bròtola.
1: Llampuga és molt típic de Mallorca.
0: Sí, de les illes, perquè a nivell de vull dir, el podem tenir durant més... O sigui, aquí passa molt poc temps. I llavors doncs, el tenim menys disponible, però sí que en tenim. Però de fet a les illes i fins i tot quan la gent viatja a Malta i a alguns llocs que són també més illes en el recorregut de la llampuga, és molt bo. Llavors, doncs, des d'això, des d'un peix d'aquests, una gamba blanca o...
1: Molt bé.
0: M'encantaria ser algú que ningú conegués i que tothom li encantés quan el provés.
1: Doncs moltes gràcies als dos i ja està.
0: Doncs moltes gràcies per convidar-nos i quan vulgueu, aquí estem.
2: Merci. Salut, gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, que tropa!
4: L'hora dels joves.
6: Bé, benvinguts a aquest segon programa de la cinquena temporada de l'Hora dels Joves. Ja és el 82è programa de la història de l'Hora dels Joves. Podem és un fer... programa especial.
7: Podem fer un aplaudiment. Només
6: un aplaudiment.
7: Un, dos, tres.
6: Ja està, el Pedro, segon programa que ve aquí, perquè la temporada passada no va vindre
8: ningú.
9: És que el Martí no ha avisat amb temps, l'ha avisat més temps.
7: Un, dos,
9: el compte
7: tres,
9: enrere
7: cas.
9: Ho havia de
6: bé,
9: dir.
6: Bé, vale, xaval. Avui és un programa especial, ja que no som els quatre de sempre a l'estudi, ja que som sis persones.
8: Som els quatre de sempre,
9: i
8: afegidament.
9: Ens han confirmat que hem superat un rècord de Cugat Mèdia de la casa, i és el rècord de ficar més persones dins de l'estudi.
7: Pedro, però és que jo crec que amb els quatre ja superàvem el rècord.
6: Si veieu que deixem de respirar durant el programa, és que ens hem quedat sense oxigen, perquè som sis persones a l'estudi, tenim a la Nàdia i a la Marta de Castells, de Castells de Sant Cugat. Com esteu? Com esteu? Què feu per aquí? Vull dir... Nàdia, ho pots començar tu, si vols.
10: Hola, moltes gràcies aquí per convidar-nos. No, res, sí, som unes enredades i el Martí em va dir, Nàdia, porfa, pots venir a parlar de Castells? I jo, com no sé dir que no, doncs... Pues aquí estem.
6: Quants anys... Bueno, Marta?
11: Res, doncs la Nàdia és una enredada i l'enredadora enreda la següent, que m'ha trucat aquest matí en plan, no vull anar sola, m'acompanyes?
6: Vale, preguntes clàssiques. Quant temps porteu a la colla i quina és la vostra posició? Què feu a la colla?
10: Jo fa poc que estic a la colla, fa poc més d'un any. Vaig entrar el juny del 2025 i faig de lateral, principalment. Vaig començar també d'agulla, però faig de lateral.
6: I tu, Marta?
11: Jo vaig entrar a l'abril del 24, o sigui, ara ja fa 2 anys i una miqueta més. Mm. I jo crec fonamentalment de crossa i de... Bueno, de gravar, toco la gralla.
6: Oh, wow. Wow. Wow.
11: Bueno, i també faig de baixa en algunes proves, però fonamentalment de crossa.
7: Aquesta és la que m'agrada, que no es rebenta l'esquena.
5: Val, abans de començar amb la pregunta típica...
6: bueno, però fem... Bueno, diem abans l'estructura del programa?
7: O... Bueno, diem abans, crec que ja s'ho saben.
6: Home,
7: no?
6: Okay. Bueno, ells crec que no s'ho sap.
7: Bueno, ja,
10: jo no
7: he
10: dit res.
7: Ja.
5: Molt malament, no ho podria veure.
9: Sí, anem a fer una introducció.
6: Bé, farem notícies com cada programa, després seguirem les històries absurdes, el que no vol saber quan no vol saber, és el contrari de les notícies. Després seguirem amb la tertúlia, que normalment és tertúlia, i ara serà com petita entrevista, xerrada sobre castells...
7: Una miqueta de tot.
6: Després seguirem amb les merdes del Genís, que parlo de sobre el que em surt d'allà mateix. I llavors, al final acabarem doncs,
7: la
6: fent el concursant.
7: Secció de... No, perquè... Primera! Clar, és que com que no va vindre el primer programa, no sap que he canviat la secció...
6: I després
7: canviaré avui, perquè com que venen convidades, pues, sempre faig el canvi aquest i parlaré d'altres coses.
5: Molt bé.
6: Joan, què anaves a dir?
5: Podem fer primer, abans de començar amb les notícies, la pregunta que sempre fem a les convidades i convidats
7: sí,
5: que venen aquí.
7: Tres, només tres paraules podeu dir, vale?
6: Que poesia.
7: Sí, totalment. Com us definiu?
6: Amb tres paraules. El Peyu va dir els seus tres noms. El seu nom, el seu cognom i el seu altre cognom. Vull dir, això, així, aquest és el límit.
7: Aquest és el pic.
6: Aquest és el pic.
7: Pic de l'humor.
10: Sí, tal qual. Sí.
6: Però no es pot copiar. Vull dir, no es pot copiar.
10: Posició primera.
6: Ja està agafant.
10: Però m'entens? O sigui, tres adjectius que em defineixin.
6: Adjectius, paraules...
7: El que vulgueu dir.
6: Conceptes.
7: Tres coses.
6: No tenen per què ser adjectius.
10: Vale.
5: Qualsevol cosa podria dir amb la veu. Si us plau, amb la veu.
7: A, B, C.
10: Festa.
6: Festa.
7: Vale.
6: Concordo.
10: què més? Tu, sóc molt espavilada.
6: Això són més de tres paraules.
10: Tu, vale, festa, espavilada.
6: Vale.
7: Perfecte.
10: I guapíssima, ja està.
7: Estupendo.
6: Oh, molt bé.
7: A veure, ha fet les tres paraules. Ha fet les tres paraules, vale, perfecte.
11: Uau,
7: siguiente.
6: Hi ha un superlatiu, o sigui, sobre...
11: La més guapíssima, això no sé.
6: No,
10: perquè dic guapíssima. No
11: vale. Ai, jo és que amb el meu grup d'amics sempre... Bueno, sí, sempre en lloc de presentar-nos com a tal... Ja, estic molt lluny, perdó. En lloc de presentar-nos com a tal, sempre diem un animal que ens representa i un adjectiu.
7: Ho pots dir, també. Sí,
6: animal, adjectiu i algú més.
11: Merda, això vol dir que he de fer la tercera igual.
6: Pots fer animal, adjectiu i el que has esmorzat avui. Vull dir, és animal, adjectiu
7: pa.
6: I...
11: És que avui a la feina m'ho han preguntat, llavors.
6: En sèrio?
11: És que, bueno, està...
10: Fuet. La cosa és que està a l'atur.
6: Ah.
11: No n'hi ha això.
6: Però llavors a quina feina t'ho preguntes?
11: Bueno, ja. És igual.
6: Vale.
11: No, jo... Allí... Igual. Sempre fem un animal i un adjectiu. I soc sempre un eriçó curiós.
6: Eriçó curiós.
5: Eriçó curiós. Falta una paraula.
7: I tercera paraula és asseguda.
10: No, és verd.
7: Verd.
10: Sí.
6: Ah, doncs
10: verd.
6: Eriçó curiós, verd.
7: Estupendo.
5: És una bona combinació.
7: Molt bé, doncs comencem el programa, no? Perquè...
5: Comencem les notícies?
6: Joan, les notícies, sisplau.
7: La intro ha durat 50 minuts.
5: Sí, literal.
6: No passa res.
5: Que comenci l'informatiu.
6: Hi ha una sintonia. És que no, ningú està portant auriculars menys el tècnic.
5: Gràcies.
6: És un silenci incòmode que s'està creant en aquest estudi.
5: Doncs bàsicament... Notícies... Passa moltes coses, en 2 setmanes, us he dit.
6: En 2 setmanes han passat moltes coses.
5: Passa masses coses... Com la primera cosa...
6: Que ha passat.
5: Que ha passat.
7: Què ha passat, Joan?
5: Que ha passat. Que el temerari.
6: Que el temerari.
7: Ha sido comprado.
5: Temerari ha sido comprado.
6: Un fort aplaudiment.
5: Un aplaudiment, sisplau.
6: Història.
5: Bàsicament, l'espai autogestionat del centre de Sant Cugat es consolida com a casa de lluites pel poble... O sigui, del poble i per poble. Perdó. Això, els lemes aquests...
7: Programa de joves fet per joves, pels
5: joves... Sí, ens correm molt a
6: tot. Especial, sí.
5: No sé llegir.
6: No està acostumat.
5: Llegeixo en matemàtiques, ho sento. Bàsicament, doncs, l'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat, que és Cal Temerari, amb més de 400 socis, ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local... on s'ha establert des dels seus inicis, bàsicament des del seu local, que porten des de sempre, ha rebut més de 450.000 euros.
7: Aplaudiments.
6: Aplaudiments.
5: càrrec de 150 persones i més de 26.000 euros de donacions particulars i col·lectives.
7: O sigui,
6: han donat... el quinto?
5: El quinto sí. Tira moltíssim. Per favor, jugueu al quinto, és per una bona causa. Vale? Sí. No és perquè vulguem.
10: I feu-vos sòcies.
7: Sí.
5: I feu-vos socis, també.
6: Quan tinc una estabilitat econòmica suficientment per fer-me soci...
5: L'import total per comprar la casa ha estat de 1,2 milions d'euros. No de cèntims, d'euros, eh?
7: No, a veure, és que cèntims...
6: No pessetes.
7: No haguessin ni necessitat de quintos ni necessitat res.
5: Que s'ha aconseguit això amb una hipoteca amb una banca ètica. O sigui que, realment, doncs, bé, perquè amb els preus exorbitants que hi ha a Sant Cugat, doncs, diguem que... 1,2 milions d'euros per un espai, per una associació i tal. Vista el panorama de preus, és molt alt, evidentment.
6: Home, estem parlant d'una masia del panorama... Sant Cugat.
5: Exacte. Però ara mateix tampoc és tan car, potser, dient-ho així.
7: I que sapiguem que encara es poden seguir...
6: Home, clar, s'han de fer totes
5: clar,
6: les reformes.
5: Clar, evidentment. Ara sí. Jugueu al quinto. Feu-me el favor d'anar a jugar al quinto.
7: No només jugant al quinto, es pot fer donacions, socis, etc.
6: Sí, però... També podeu anar a consumir a la caverna taverna.
10: A la taverna.
6: A la taverna.
5: També,
6: a la
5: també.
6: A la Cantamarari, que també... Les foguetes.
7: I les bombes, espectacle.
6: Uf. Ui, les braves. Bof.
10: I la truita de patates.
11: Ja.
7: Bueno, les jo bravetes. Crec que podríem parar perquè m'està agafant gana.
6: Vam parlar un dia de fer un programa...
5: Al Cantamarari.
7: El tema, jo voto sí.
9: Si ens conviden a algú.
5: Votem tots, democràcia.
10: Jo també ho podeu votar.
7: Vosaltres veniu, no?
6: Com convidades, no?
10: Repetim, no?
6: No passa res.
5: Següent titular. Què ha passat amb un bus a Sant Cugat que ha quedat gris?
7: Ha fet boom?
9: Sí, sí, sí.
6: S'ha buscat.
5: No ha fet boom, ha fet... Fium.
7: Ha fet una mica de diables.
6: Sí, sí. Dramon.
5: Per què? Doncs, bàsicament, ara mateix Sant Cugat reclama més controls després de l'inici, després de l'incendi que hi ha hagut a l'Avinguda de Bilbao. Val? Bueno.
7: Incendi, no? Van ser diables que es van apujar.
5: Sí, clar, com el xiprer, no?
6: Com el xiprer.
10: Amb mil diables. Quina colla eren?
6: Nosaltres, no, sisplau, ja està suficient.
5: Era els Esparreguera un altre cop. Segur, segur.
6: Sempre toquen els collons.
7: Torredembarra.
6: Torredembarra. És que ho ha dit ell, que no sap res.
5: Bàsicament, un autobús de la línia L11 de Sant Cugat, dilluns passat a l'Avinguda de Bilbao, en terme municipal de Sant Cugat, va incendiar-se.
6: De sobte, pum.
5: De sobte, no va haver-hi cap ferit, ni cap, perquè els passatgers i el conductor van sortir abans, però
7: van veure incendi,
5: i la causa encara no està confirmada. És molt important. Llavors, bàsicament, doncs, això és ve arran també de tot el lío que hi ha amb el tema de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el tema de l'Ajuntament, de que no es posen d'acord pel tema dels busos, i llavors, doncs, la flota de Sant Cugat és vella. És vella i...
6: La flota.
5: La flota de busos de Sant Cugat és vella, té problemes i... Doncs...
7: Una pregunta, Joan.
6: Hauria agafat un bus?
5: És com la Renfe.
6: He agafat el 2... 2A o algo així.
10: Sí,
6: però sí que no tenia ni la pantalleta que surta.
5: Sí, jo
6: tenia un cartell fet amb un...
5: Jo l'he vist per Avinguda dels Companys.
7: Bueno,
9: de vegades n'hi va,
7: aquella pantalla. No aneu llavors a Terrassa. A Terrassa no tenen... O sigui, hi ha alguns que tenen la llumeta de el 9, Avingudes, i algun altre que és literalment... A baix hi ha un cartellet que posa 9, Avingudes, i el van canviant.
6: Però des de Terrassa, quan entres, sona per dintre...
7: Alguns sí, alguns
10: no. No, l'L2A és un cristo. O sigui, a l'agost estàs fregint perquè no hi ha aire condicionat i ara que comença a fer més fred està l'aire a tope, jo amb uns mocs que flipes...
7: Bueno, a veure, comença
6: és que funciona tan bé, és increïble.
7: Totalment. Sí. Comença a fer més fred, ojo, perquè avui hem arribat a 36 graus.
9: Jo avui he suat bastant arribant a casa, sí.
5: Avui que Estefa feia caloreta, també. T'he de dir, he posat la platxeta, avui era dia de platxeta, perquè venia aquí. Si no, hauria estat ara...
6: Amb la Renfe, a sobre...
5: No, la Renfe, poca conya. No.
9: Però tu vas en bus, no?
5: Sí, però avui he agafat la Renfe perquè el bus últimament va en plan...
9: Volies viure l'experiència.
5: Bueno, diguem que no posen els busos dobles ja pels universitaris i llavors anem una mica llauna de sardina.
7: Petita diguis. Pregunta,
5: Joan. I la suoreta de tothom fa una oreta característica.
7: Quan portem de programa?
5: Portem ara mateix 11 minuts i 15 segons.
7: Que bé, o sigui...
5: Perfectes.
7: Dos notícies.
5: Anem perfectes. Tu no...
6: Següent notícia, Joan.
5: No us preocupeu, si sempre acabem abans de temps.
7: Sí, ja.
5: Parlant de canvis de nom, sabíeu que l'oficina jove ha canviat de nom?
9: Sí. Hola, no em ho esperava,
7: ja no,
9: això,
7: Ja no és la... Oh! Oficina
6: ens
7: jove.
6: Han copiat.
9: Ha perdut tota la màgia,
6: Ens han copiat.
9: Ha perdut tota la màgia, llavors.
5: I ara, com es diu? Joves.
6: Joves.
5: A seques.
10: Sí. Doncs m'agradava més el nom anterior,
6: Sí,
10: el
6: de
11: Oficina Jove.
6: Saps
7: per què no es pot dir oficina jove? Perquè no tenim els prou habitants per fer una oficina jove. I llavors s'havia de dir, oficina jove, perquè si algú digui, podia dir oficina jove. Estic flipant. Espectacle.
5: T'he de dir...
11: Com que no som els prous habitants?
7: Per fer una oficina jove necessites 100.000.
9: Ara sí, ara
11: és
9: sí que...
11: Però ara ja estem allà, no?
7: Estàvem a 90 i alguna
11: cosa. 98.000
5: o... 95, o sigui,
7: encara no en teníem.
5: Sí.
6: El cas, l'Ajuntament sempre copiant l'hora dels joves...
7: Totalment.
5: Sempre. Totalment. Josep Maria, actua, sisplau. Això, no pot ser.
6: Això no pot ser.
5: Reclamarem el copyright, per favor.
7: No és el seu últim any, no passa res.
9: És veritat, clar, ja. Perquè ara el nostre programa pot ser interpretat com un programa de joves. O sigui, de...
6: Farà...
5: Qui vingui, sí, després...
10: L'Ajuntament.
6: Pots donar el Trump, el Josema? Pot tornar un altre any? Això funciona?
5: Sí, sí, sí.
7: I tant, que pot.
5: Clar, clar, clar.
6: No, sisplau, eh?
7: Sí. Bueno, a veure, no, sisplau. Som una ràdio pública... tothom que voti, sí, sí, qui vulgui.
5: I no m'he patat.
6: Sí. Opinió subjectiva.
7: Tothom que voti qui vulgui, però...
6: Però...
5: Però els de Cultura Popular estan... Els de Cultura del carrer estan molt enfadats amb vostè, senyor Josep Maria.
6: Bueno, només?
5: Bueno, només, ja.
10: No només.
7: Amb unes quantes persones més.
5: També.
6: Bueno, va, som, proseguim.
5: Bàsicament...
6: Podríem estar un programa sencer queixant-nos del Josep.
5: Doncs això, la oficina jove ha canviat, ja no és la oficina jove.
6: Oh!
5: Ni l'oficina jove, ja no és. És joves, per cert, el rebranding està molt guapo.
7: Sí.
5: M'agrada el logo.
7: Posa joves.
5: Posa joves i punt, però... Va,
6: joves què?
7: Joves. Això ja és com joves plàtan, joves... has de dir alguna cosa.
10: Has de dir les unitats.
7: Exacte. Si no,
6: quan joves?
7: Què?
11: Això és com el problema de mates, eh?
6: Sí, sí, sí, exacte, exacte.
7: Et ve el profe de mates i dius 14. 14 què? 14 quilòmetres? Pomes?
6: Patates,
7: peres?
6: Pomes.
7: Què?
5: I res, doncs, bàsicament, hi ha hagut aquest de rebranding. Esperem a veure... Han canviat la web, han canviat l'Instagram, han canviat, doncs, absolutament tot. I a veure si no ens confonen amb ells. Més els hi val. Perquè, sí,
6: més els hi val.
5: Home, si no, seria... els anunciarem per copy, ja veuràs.
7: Que, de fet...
9: No, tampoc...
6: Juntament de Sant Cugat.
7: De fet, l'oficina jove... O sigui, el joves és com la marca, però l'oficina jove es diu O Joves.
6: En sèrio? És que... Vale, un moment. O sigui...
5: El branding, sí, és, el branding és la
6: està resta. Curiós, el branding. Jo,
7: vull dir... És curiós,
5: està curiós. Està
6: com, com a jove santcugatenc no m'interpreta, això.
9: Estic decepcionat.
6: No. Oh, joves!
5: El bro que ha estat un any vivint a Reus i diu, no em sento interpel·lat.
9: No, he dit que estic decepcionat.
6: Me'n tornaré a Reus.
5: Què més? Senyores i senyors, tornem a tenir un altre canvi de nom.
7: Ah, sí?
5: Sí, un altre canvi de nom. El centre comercial de Sant Cugat ja no es diu centre comercial de Sant Cugat.
7: No, ara estem al mar.
5: Ara estem al mar perquè es diu Ona.
6: Han fet tants canvis, Sant Cugat.
5: Ona, perquè Ona Sant Cugat.
7: Perquè és una
5: flueix.
6: Quan tocarà un canvi d'alcalde, tants canvis, tio. Sí, no pot ser.
11: Però no era el shopping center que ens havíem convertit ja en International Center.
9: És molt millor shopping center.
7: International, i ara ens diem Ona.
10: No, és més mediterrani o què?
6: No sé què és més que havia, això o el centre mormó,
7: perquè...
6: o el temple mormó que volen construir.
10: Hòstia.
7: La cosa para, és, es diu Ona, perquè volen que, en lloc de que es digui Eroski, que tothom
5: va a l'Eroski... És que tothom li diu Eroski o Carrefour o
7: el Mediamarc.
10: Home, si encara li dius Eroski, vas una mica tard.
7: Sí, però centre comercial, llavors volen que es digui Ona.
10: Ja, doncs ningú li dirà Ona. Vull dir, és molt greu dir-ho, però...
6: Jo li seguiria dient.
7: Però bueno, ha fet 30 anys.
6: Tota la vida.
7: Un aplaudiment.
6: L'importa a...
5: Bueno, zero. Mira, oye...
6: No one.
5: Sant Cugat, pioners en centre comercial del Vallès.
6: Pioners en pijismo.
5: També, exacte.
9: Com no? Com no?
5: Marcant tendència en el pijisme del Vallès. Sí, pijisme vallesà. I res. I ja, jo ja no us he d'explicar res més.
7: Molt bé, Joan!
5: M'he allargat només 5 minuts.
7: Molt bé, vale? Joan!
5: Ho sento. Mai bat.
6: Ara, després d'aquestes supernotícies, comencem amb...
7: Les
6: històries absurdes. Què és el que no vol saber?
9: Quan no vol saber.
7: Grande, Pedro.
9: Pedro. Bueno, comença la secció, la millor secció, més esperada del programa.
7: Sí,
9: la secció d'històries absurdes, que és tot el que vol saber...
6: S'equivoca amb el seu lema i tot. Vull...
9: No.
7: El lema que es va inventar.
9: Bueno, comencem amb una notícia que són completament reals. Google confon una directora de teatre amb un robot i just abans de l'estrena no la poden estrenar l'obra de teatre. Es tracta d'una petita companyia de teatre de Barcelona que va estar a punt de no poder estrenar una obra de teatre que estaven fent feia uns dies, uns mesos, ja que Google li va bloquejar els seus comptes. Tant Drive, Gmail, YouTube, tot. I clar, tots els guions els tenien al Drive. No van poder assajar amb normalitat, van perdre accés al correu electrònic i també al YouTube. Llavors van denunciar la situació a una ràdio i un oient que treballava al sector de les telecomunicacions de les Nacions Unides es va oferir a fer d'intermediari entre Google i la companyia i així van poder recuperar els seus comptes en menys de 36 hores.
7: També t'he de dir.
6: El món ens mira. El món ens mira.
7: També t'he de dir. Està molt bé que ens mirin, però si tu fas una obra de teatre, el guió l'has de tindre en paper.
9: La moraleja. Lo dels semàfors és massa difícil. És massa difícil. O sigui, que, si el pal del semàfor compta com a semàfor o no?
6: Què estàs parlant de semàfors, ara?
11: Sí, no, sí, lo del captcha.
10: Verificació del robot.
11: Clica el que sigui un cotxe i tu. Ostres, aquí hi ha una cantonada de cotxe.
6: Et vaig veure un vídeo tan divertit, un home que està com estressa a una porta, que està com dient que és el verificador de que no ets un robot de Google. Vale, on està el cotxe? Vale. No sé, coses molt...
9: És que és massa difícil. És massa
7: jo et dic una pregunta, Pedro. Si tu hi ha un captcha d'aquests que et diu busca el cotxe i no hi ha cotxes, què fas?
10: Li dones a següent directe.
7: Sí. Et pot, o sigui, és que hi ha vegades que t'ho bloqueja. I que no li, o sigui, si no cliques alguna cosa...
9: Hi ha verificació no superada. Mira,
7: sí, és que soy un robot.
10: No m'he trobat mai.
6: Ets un robot?
7: No. Well, I think I'm not. Però...
6: Let that sink in,
9: Bueno... Una apagada de llum deixa a les fosques una plaça de bous. Això va passar a Sant Agustín de Guadalix, quan en plena...
6: Sant Agustín de Guadalix.
7: Quantes persones van morir?
11: Quantes persones viuen a Sant Agustín de Guadalix?
9: No he aconseguit localitzar-ho.
6: És que podries haver deixat aquí la història absurda. Hi ha un poble que diu Sant Agustín de Guadalix.
9: Sant Agustín de Guadalix.
6: Bueno, comprat per Elon Musk, també, quan té el seu nom.
7: També t'he de dir, hi ha un poble que es diu Berga.
9: Ya, verga.
6: Verga es maco.
5: Ya, pero que van a Luisito Comunica a dir, estamos en la verga.
9: Doncs aquí a Sant Agustín de Guadalix estan...
5: Poca conya, 13.800 habitants.
6: A Sant Agustín de Guadalix.
5: És un senyor poble que està a la Comunitat de Madrid.
6: Com saps que Guadalix?
7: Madrid.
9: Guadalix, tal com sona.
7: Guadalix.
5: Guadalix. Sí.
9: Doncs, en plena correguda de bous, un tall de llum va deixar completament a les fosques tota la plaça.
7: Molt bé.
6: Quina pena.
9: Just en el moment que un dels participants es disposava a esquivar una embestida d'un bou.
6: Quina pena, tio.
7: Ostres.
9: Això va provocar moments de confusió i tensió entre tots els espectadors, ja que no sabien què estava passant mentre el bou es passejava per la plaça i va embestir el torero, que va haver de ser atès urgentment pels serveis mèdics.
7: Això es podria dir selecció natural o artificial, perquè va ser gràcies a la llum.
6: Es diu ser imbècil.
5: Endesa no apoya la tauromàquia.
7: No.
6: Molt bé. Una empresa creada pel franquisme.
7: Sí, bueno, està
6: bé. Primo de Rivera.
5: No. Bueno.
7: Sí.
9: Bueno, i tercera i última notícia que us porto és que un conductor ha estat denunciat a Sevilla després de quadriplicar la tassa màxima d'alcohol per litre en sang.
7: Moment,
9: nou rècord, Guinness World Record va venir l'altre dia a signar aquesta nova fita aconseguida. I és que el més sorprenent d'això és l'explicació que va donar als agents, ja que el conductor assegurava que no havia begut alcohol i que el resultat es devia a que s'havia begut un gazpacho. I es veu que era el vinagre que portava el gazpacho...
6: Ai, el pepino, el pepino!
9: El que podria haver causat l'augment de la tassa d'alcohol.
6: Los arbores, los
7: arbores. També t'he de dir, quan va donar? Perquè si és quadriplicat...
9: 0,25, no?
6: Una hòstia. Si et para la poli...
11: Està aquí? No és World Record.
10: No.
7: A veure, vaig a buscar World Record?
9: No, m'ho he inventat. Lo del World Record... Perdó, lo del World Record faig un matís, m'ho he inventat.
6: Però quin gazpacho has d'aprendre? Perquè...
5: Hasta aquí, Denis. Hasta aquí, de Moscou. Hasta aquí, de Conyac. I entonces un polsim de M i festa, noi.
7: Tenim World Record i, de veritat, certificat de World Record d'alcohol amb vena, en sang. Ojo, eh? Va passar a Polònia el 2013 i és...
5: Polacos.
7: 13,74.
11: Oh! Hola!
9: Un aplaudiment.
10: Igual.
9: Un aplaudiment, sisplau.
6: Quina puta barbaritat. Hola, però quin express.
10: 13,74. Els meus respectes cap a aquesta persona.
9: De pur alcohol.
10: Però això,
9: sang en alcohol.
10: Sí, aquesta persona està viva.
7: Sí, bueno,
10: suposant que... O sigui, ha hagut d'estar prou conscient...
9: Jo crec que era un cadàver.
7: Va ser un home de 40.

0: per les ferides, no per l'alcohol.
1: Surrealista.
2: Ah, que el tio la va palmar.
3: No.
4: Bueno, sí, la va palmar, cantat, no?
0: Però sí, sí, perquè sí. Es va fotre una hòstia tremenda.
3: Oh, no, no jodas. No, mamadíssim.
1: La tajada se la va fer abans o després de l'accident? Pregunta.
3: Oye, abans a la gent, per anestesiar-la, l'emborratxaven.
0: Sí.
5: Clar. No és mala, eh?
3: Clar, els metges als anys, quan no hi havia sí, anestèsies encara...
0: Recordo que és el 2013.
3: Bé, pues encara no existia l'anestèsia.
1: Bueno.
3: No.
1: Polonesos.
3: No cola, no cola.
0: Què, Pedro, has acabat?
5: Fins aquí la meva secció.
3: Molt bé, Pedro.
1: Un fort aplaudiment. Perquè ara entrarem...
3: En matèria.
1: En matèria, vale? Perquè aquí crec que sabem, tots sabem una miqueta de castells. Bueno, no sé el seu nivell de castells.
5: He perdut sí, tot el meu coneixement.
0: Però sí, va haver una època Pedro, que em va saps que és un pilar?
5: No.
1: Saps que és un punt?
0: Molt bé, el Pedro.
5: No.
1: Saps que és una pinya?
5: Sí, sí.
1: Una però... Pinya. Acotxadors?
0: L'anxaneta,
5: sí,
0: nano.
5: Sí, això sí.
0: Vale.
5: Però t'ho prometo, va haver una època que em vaig aficionar molt i mirava vídeos i tot, eh? Però ja està, ja
0: mirava vídeos, bueno.
1: Mirava vídeos.
0: Entrem, home.
5: Però sí? Em crida molt l'atenció, o sigui, de veritat m'interessa, eh?
3: Endavant, castells.
1: Molt bé, doncs en aquesta secció del dia d'avui, aprofitant que tenim aquestes superconvidades, farem un guia per novatos als castells. Entesos?
0: Exacte.
4: Perfecte.
1: Vale, no la farem nosaltres.
0: M'agrada la idea.
1: La fareu vosaltres. Aquí i haureu d'improvisar vosaltres.
4: La mare que t'ha parat.
1: Així que, molt bé, procediu. L'antena de Cugat Media és vostra.
0: A veure, el primer que s'ha de saber per fer castells, què és? Lo primeríssim.
5: Ser castellers per tothom.
4: Sí.
1: Per saber parlar de castells, què necessites saber?
2: Per saber parlar, has dit?
1: Sí, per tu poder tindre un debat sobre castells, poder comentar una notícia... Oh, els...
4: Però mira, llavors és diferent fer castells que comentar.
1: Sí, doncs comencem per un punt.
5: Sí, jo la meva pregunta és, ser castellers per tothom?
4: Sí.
5: Vale, o sigui, no, realment no cal tindre unes habilitats d'alguna forma...
0: Bueno, tindre l'esquena una mica recta.
4: No et pensis, eh? Hi ha gent de tot. Hi ha gent gran, gent jove, nens petits...
5: Però entenc que en funció baixos de les teves capacitats sí que et fiquen en un lloc o un altre, no? Mm.
4: Sí, realment, sí, com per cada forma física, literalment, en plan, hi ha com un lloc com més apte per a aquesta persona, però, literalment, o sigui, vingui qui vingui, trobarà el seu lloc.
5: Vosaltres a quina zona esteu?
1: Ho hem preguntat abans, eh?
0: Però... Sí, si no escoltes ja és una altra
1: sí
0: cosa.
1: Sí, si no escoltes
3: tot el programa... A classe, Pedro.
5: I la gent que s'ha connectat ara al programa.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Recordem que estem a l'hora dels joves.
5: Recordem
1: 90,
5: que estem en directe. 5,
1: Cugat Media.
4: Sí, les dues estem a baix, cap de les dues pugem.
5: Vale.
0: Però alguna vegada heu pujat o en algun lloc, en plan... Mira, un pilar tontolón.
3: Pilar tontorrona.
4: La Marta ha pujat a pilars a plaça.
0: Ben fet.
4: Jo no.
1: Vale, polèmica. Què penseu de plaça Octàvia com a plaça per fer castells?
2: A mi m'agrada molt.
4: A mi també.
0: Però per la baixada i tal...
1: Per la inclinació que hi ha...
0: O no es nota tant?
1: No es nota tant, eh?
4: Hem anat a places pitjors.
2: Sí. Per exemple, la rotonda de Vidoreig, que no és ni una puta...
4: Hòstia! Bueno, l'altre dia que se'ns atropella...
1: Anècdotes.
4: Piles. O sigui,
2: podem criticar una mica a la DVD de Vidoreig que ens fa actuar en una rotonda.
1: Critiqueu.
2: És la rotonda de Castells de Nou.
5: És la rotonda de... Quina rotonda
2: de
5: és? Oh, davant del CAP.
0: No, davant de l'Ajuntament.
4: A l'Escola de Música.
5: Vale, sí.
2: Allà a l'AMD.
5: Sí.
2: Tenim una plaça com la que ostres, tenim allà al Casalet, que és plana i supermega apta per fer castells i no ens havíem fet abans. I tenim l'estació, que també s'havien fet castells, fa ja... No sé quan. Aquest any hem fet castells allà i el passat també.
4: L'anterior també.
2: Jo crec que l'anterior. No tinc clara. Bueno, igual, que ens fan fer castells en una rotonda.
0: Que bé, quina il·lusió.
1: Que divertit.
0: Aquest any han vingut Minyons.
2: Sí, ha vingut Minyons a fer un castell de Nou en una rotonda. A mi se'm
0: queda
2: la cara de vergonya.
4: A sobre, sí. O sigui, realment, quan fem les diades, no, doncs quedem una miqueta repartits, uns als costats dels altres, llavors no fem els castells tots exactament al mateix lloc. Però què passa? Que en aquest carrer, si t'intentes repartir, comença a fer tanta baixada que literalment no pots fer castells allà.
2: Bueno, o arbres. Era el punt per fer castells, on no hi havia ni arbre ni mitja rotonda.
4: Exacte.
0: Jo t'he de dir que aquell dia que van fer castells, abans es va fer bastoners.
2: Oh, i què us va passar, Martí? Perdó, és que... Bueno, no, a mi explica'm això, que no, jo no hi era.
0: Jo aquella actuació va ser la pitjor del
1: món.
0: Jo crec que estic tan decebut aquella actuació. MD de Valldoreix. Parlem.
1: Ah, és veritat, jo no estava.
0: Parlem, Telecom.
5: Parlem, Telecom.
2: Què us va passar, Martí?

0: És que fa baixada al carrer.
1: No. Ah, això és l'únic que us va passar?
0: No, no, i més coses.
2: No, les finestres nota la baixada, perquè no, quan has d'estar pujant saltant...
0: No, no, no, ens van... O sigui, l'actuació era a les 10.
3: Vale.
0: No hi havia ningú.
3: Ah, mira, que bé.
0: Ni de l'Ajuntament... Bueno, públic sí, però perquè el públic ens el portem nosaltres mateixos, perquè som nosaltres.
3: Sí, sí, sí.
0: Però...
3: Visca l'Emena.
0: Llavors, clar, de sobte, venen castellers, que nosaltres acabem l'actuació, venen castellers i surten al balcó a parlar a l'Ajuntament.
3: Mentre vosaltres
4: fer la presentació de...
2: Sou uns mimats, eh? Sou uns mimats.
4: Home, clar.
0: Sou mimats.
1: L'any passat van marxar tota la MD.
2: Local de a l'Ajuntament...
1: Però si... Mira, mira.
4: Què has dit?
0: Eh?
1: Has dit local, tant de bo que he dit.
0: Ui.
4: Acabes de dir local de l'Ajuntament?
2: No, local no, és el lloc on assajar, estable, no es fan fora per actes de l'Ajuntament...
0: Ai, ai, ai, ai, ja ens hi posem, ai.
1: Ai, és que
0: aquí
1: em
0: posaré. Mira, anem a posar una cosa per calmar els ànims, vale? Us posarem un fragment d'una fita històrica que s'ha fet... No es pot girar, en Genís.
2: No, no es pot girar, està veient si està connectat al gir.
0: Sí. Una fita històrica que s'ha fet aquest any.
2: Oh, historiíssima.
5: Va! Que arrencarem, eh?
6: Tenemos el 6è del Pilar.
5: Doncs va, gas a fondo, som-hi!
6: Sonen les gralles a la plaça de la vila de Vilafranca del Penedès.
5: Ah,
6: no, sé qui va,
5: què?
6: Vinga, marxa! El pilar de 8 en folre i mailes. Vinga, marxa! Una vegada carregat al nostre mirar els castells.
5: Ei, ei, ei! Entra la marxa!
7: Però ho he identificat.
4: No ho hem vist en vídeo, ho hem vist a plaça.
2: Jo vaig veure les seves històries, van donar un fomo. Què penseu de Vilafranca? Estaves a Vilafranca.
4: Mira, la gent té molt hate, però jo...
2: No, jo
0: però... Era
3: per què?
0: Bons.
3: Per què li tenen hate?
0: Són bons.
1: És el Real Madrid dels castells.
3: Per què?
4: A veure, també se li diu Matafranca, no?
3: Ah, Matafranca. Jo això no ho sabia, que els castells de Vilafranca ja tenien...
0: Era un moment que l'estan a punt de carregar.
5: Està molt bé.
2: Genoll a la plaça. Però una suc que hagin carregat. La suc que hagin carregat.
5: Peu a l'espatlla, carregat! Sí! A baix la plaça de la vila!
3: Què van fer, bàsicament?
0: Van
2: una barbaritat.
3: Sí, sí que va ser una locura, eh?
0: O sigui, però dins com a castelleres...
1: És un castell inèdit que no s'havia descarregat mai, llavors. O sigui, és una bogeria.
4: No, no, i veure la plaça realment és totxo. O sigui, sents com l'eufòria de, literalment, tothom. O sigui, tothom a la plaça cridant com uns bojos aplaudint i tu veus a la gent en plan realment celebrant algú molt heavy.
2: És que és molt heavy, eh? O sigui, quant deu pesar aquest castell?
0: Doncs mira, t'ho dic ara mateix perquè van sortir
2: és que, clar, entre que puja el folre, que pugen, o sigui, les manilles, que pugen, o sigui, que van fent el pilar. Però, o sigui, tu com a pinya, estàs fent...
4: Com a soca.
2: Com a soca, perdó.
4: Vols morir.
0: Apa, vinga, som-hi.
4: No, no, o sigui, jo crec que deus tenir ganes de plorar.
2: Sí, t'ho juro, jo no sé com...
1: Llarg, eh?
2: He fet alguns castells, però a Ganàpies, que ja és això, el tronyo del tronyo, però...
4: Vull dir... Amb Gausax també has vingut.
2: Amb Gausax també he vingut, també he fet de, ja, de pinya, però vull dir que... No ho sé. Jo com a persona que ha fet castells i que he tingut un folre a sobre... No sé com fas un folre. Amb manilles i a sobre, a mi, després...
0: El dia d'aquest de la mica es fa...
2: Sí, els puntals.
0: Es fa un dia de la mica a Castellers de Sant Cugat.
2: Sí, vaig anar jo.
0: Jo hi vaig anar també i em van fer pujar a una cosa que... o sigui, jo estava a la pinya, però és que se'n pujaven tots a sobre meu. Perquè era per on passaven tota la penya. I jo, en plan... Nanos, no em podríeu haver posat a un altre lloc.
2: La regla, hilera.
0: No em podrien haver posat a un altre lloc. Aquell dia vaig acabar amb les espatlles. No, aquell moment no era igual. Em van quedar les espatlles i l'esquena rebentadíssimes. Però bueno, no sé com podeu...
4: Però jo també he estat allà, eh? Literalment a la mateixa posició que tu vas estar.
0: Mira, jo què sé. Sí.
3: Podem parlar de l'èpic que és el toc de castells?
2: Sí, molt èpic. Sí. Volia fer una pregunta molt...
4: Jo no. Tinc una pregunta per vosaltres.
2: Ai. Vale. Puc fer la primera meva pregunta?
4: Sí, vale.
2: Sí. Marta.
1: Què?
2: Estàs cansada de tocar el toc de castells? Com a graiera?
4: Espero que no.
1: No. Jo m'ho passo superbé.
2: Però, o sigui, jo vaig tocar la graiera un temps, bastant de temps, i, o sigui, joder, tocar tanta estona el mateix... O sigui, tan...
1: No és el mateix.
4: Però si s'emporta la gralla de festa i la toca... O sigui, toca el Toc de Castells de festa.
1: No sé de què m'estàs parlant.
2: Història, història.
1: És que tinc la gralla, ara, de fet, aniré una mica abans per repassar els temes de bastoners.
0: Ben fet.
3: Compromís.
0: Vale, una cosa, he buscat l'estructura quan peso amb el Pilar de Nou en folre. Pilar de Nou, folre amb manilles i punta... Calla't un mes.
2: Vale, perdó.
0: Home, és que cago en nena. Pilar de Nou en folre amb manilles i puntals pesa un... voltants, perquè al final és, depèn de el que pesa cada persona, 30 tones.
4: Hòstia, xaval!
2: Hola! Joder.
4: 30 tones!
2: I quantes tones estaven
3: pim, bam,
2: això? Sí, vale. És que clar, hòstia puta. No, i només la soca quan deu pesar?
0: No ho sé.
1: Vull dir... però la soca et l'aguanta al terra.
2: No, però vull dir, entenent les... Bueno, clar, tota la... Tota la tot folre, manilla, vull dir...
0: I un 9 de 9 en folre, que aquest també és totxo, són 40 tones.
4: Uala.
0: Pim-pam, saps allò que dius?
4: Uala, apa, 40 tones.
1: Som-hi.
4: 40 tones de penya.
0: 40 tones de persones. De és que això és el més heavy.
4: De gent amb camisa i faixa.
0: La pinya són unes 35 tones.
4: Un dos collons, eh?
2: No.
4: Increïble.
2: Parlant admirable. De Castells, parlant d'emoció i parlant de Vilafranca, no podem no parlar del que passarà la setmana que ve, concurs de Castells.
0: Bueno, la setmana que ve...
4: Bueno, de fet, aquesta setmana.
0: Sona aquesta setmana i per això també volíem que parleu una mica de tot plegat.
2: Concurs de Castells.
4: Doncs encara esteu a temps de venir a concurs.
1: Sí, us convidem.
2: Clar, no, perquè això s'emet el divendres de la setmana que ve.
4: Llavors, aquesta setmana.
2: Estem...
0: Sí. Estem just a 24 hores de que comenci.
4: Ah, o sigui, el dia... O sigui, demà.
2: Sí, demà
4: comença el concurs.
0: La cosa és, com s'organitza el concurs? És dissabte, diumenge, però el diumenge és concurset o dissabte és concurset?
1: No, diumenge van les 12 primeres colles, després fins a la trentena són les de dissabte, i la setmana anterior és concurset.
0: Ah.
1: O sigui, ho he dit bé, fa dos anys era així, ara tinc por de...
0: Bueno, no, a veure, si tal. O sigui, sí, no, suposo.
2: Hi ha molts punts de vista sobre el concurs de Castells, i és, hi ha el famós vídeo del castell empipat, de fotem merda sobre la competició dels Castells. O sigui, què penseu sobre la competició en el món dels Castells? Penseu que s'hauria de competir en el món dels Castells com a castelleres, no com a gausacs? Després us poden linxar, eh? Però... Vull dir...
0: Després els gausacs, mira, si cauen, cauen.
4: Campeja i reis, com.
2: Campeja i reis,
4: o sigui... A veure, no... O sigui, jo crec que l'ideal no és que competim entre nosaltres. Al final som... O sigui, estem defensant, no?, la nostra tradició, la nostra cultura. No crec que realment ens haguem allà de barallar entre nosaltres. Però sí que de vegades una miqueta de pique, no?, pues va bé. En plan, vinga, va, a veure qui tira més.
2: Uh-huh.
4: Els nostres estimats avalluts no són els nostres millors amics, però està bé, també.
1: Sí, aviam. O sigui, hi ha molts matisos aquí. Al final, jo crec que hem de dir, sobretot, que els Castells no som una cosa de cultura popular que competeixi durant dos anys per veure després de concurs qui fa el castell més gran o qui fa el castell més complex, sinó que al final som cultura popular, nosaltres no competim entre nosaltres, i sí que és veritat que un cop cada dos anys sí que ens reunim per competir. O sigui, és l'única vegada que es competeix com a tal. Vull dir, és així com és. Llavors, pues Minyons dirà que no hi vol anar perquè no està a favor. Jo crec que tot s'ha de poder entendre.
3: Jo crec que també d'alguna forma fins a un punt és fins i tot s'ha competit en el sentit de que
0: sí.
3: D'alguna forma aneu tots millorant, no? Busqueu la forma de millorar.
1: Sí, jo per mi el límit de fins on s'ha de competir està molt clar. Jo en el moment en el que, però això és jo com a Marta, com a castellera, el que opino jo segons el que he viscut. Sí. En el moment en el que tu vas a concurs a tirar-te un castell pel cap perquè carregar-lo ja compta a punts i amb allò guanyes.
0: És això.
1: Per mi, aquí és on ja el límit no és sa, o sigui, molt, el fet que competim, a veure qui fa el castell més gran, no, és que hi ha molta divergència d'opinions, a veure qui fa el castell més gran o el castell més complex està guai, però per mi no hauria de comptar tant un castell que
0: la seguretat.
3: Ah, o sigui, dins d'aquest concurs, tu carrega un castell et dona més punts que descarregar-lo.
2: No, al revés.
1: Descarregar-lo, sí, carregar-lo i descarregar-lo et dona certa puntuació depenent del castell que estiguis fent i carregar-lo et dona una proporció d'aquesta...
4: Sí, i carregar-lo és quan l'enxaneta puja i fa galeta. I descarregar-lo és que tothom baixa i no caus però, en el procés.
3: Sí, però llavors dius que hi ha colles que sí. fan propostes de castells, només se'ls carreguen i després ja caurà.
4: Clar, perquè si jo sé que jo tinc un castell que el descarrego, però li puc pujar un pis i només el carregaré. Saps?
8: I aconsegueixes els punts a només carregar.
1: Exacte. No els aconsegueixes tots.
0: Bueno,
1: no,
0: sí, clar, però, sí,
1: però imagina't que doncs, un castell de 9 carregat em compta més que un castell de 8 descarregat. Doncs, per poder guanyar concurs, vaig i em tiro un castell de 9 pel cap després de descarregar-lo, perquè sé que la meva colla encara no el pot descarregar.
0: Jo només vull dir que aquest any Castellers de Sant Cugat ha fet 30 anys i el concurs és la 30a edició.
8: Llavors, la competició... O sigui, rectifico la meva teoria personal de que totes les competicions són de a veure qui la té més gran.
0: No.
8: O qui el té més gran.
0: Bueno, a veure...
8: Sí, no?
0: Castellers també, o sigui, Castellers, clar. Si fots un de 11, doncs et comptarà molt, però clar, ningú no. El fot.
8: Bueno, és una competència qui el té més gran, no?
0: Claro.
8: Perfecte, ja està. Era un breu apunt, gràcies.
2: Perquè ara estàvem parlant d'una de les figures més importants que hi ha dintre d'un castell, i és... la persona que corona el castell, la persona que el carrega com a tal, que és l'enxaneta, és la canalla.
4: Puc fer un petit incís?
2: Digues.
4: Totes les persones són molt importants.
0: Ja, però... Apa, vinga, ja t'ho...
2: Deixa'm mirar la pregunta. Ara, fa res, bueno, fa unes setmanes es va fer molt... O sigui, es va parlar molt perquè es va estrenar un nou casc per la canalla.
8: O sigui, amb ulleres i tot. És casco tàctico, tu.
2: Amb visor. Llavors, què penseu d'aquest nou casc? És que no em deixeu mirar les preguntes. M'has de deixar acabar la pregunta, Nadia. Ja sé que sou tothom més important. Des de la persona que està fent pit allà a l'esquena fins a la persona que està pujant a dalt de tot. Va.
1: Bueno, s'ha estrenat ara per Santa Tecla. No ha sigut la primera vegada on l'hem vist com a tal ja.
4: L'hem vist posat amb un pilar.
2: Les Vision
0: Pro. Era un pilar caminat.
8: Porta les MetaQuest incorporades.
4: És bastant tocho. O sigui, fa bastanta gràcia, però clar, alhora penses, va, pobra canalla, no se'l reconeix. Però és que no se la veu res, qui és.
8: Sembla l'Mbappé quan portava la màscara.
0: Sí, la tortugueta.
4: Però bé, s'entén.
2: Creieu que d'aquí uns anys serà raro, com ara és raro veure castells on la canalla no porta casc. S'ha raro veure castells on la canalla porti casc.
0: Bueno, de fet, l'any que ve ja s'incorpora obligatòriament. Mm. O sigui,
4: sí, ara de moment s'incorpora com a poc a poc a diferents colles. O sigui, no és obligatori, però ho has d'anar introduint. I a partir doncs, això de l'any que ve, no? Ja és obligatori. Jo crec que sí, això... després se'ns farà raro veure el casc sense la protecció.
0: I això suposo que ho farà... O sigui, això ho ha fet la coordinadora.
1: Sí.
0: I ha dit...
1: Crec que també de la mà de l'Hospital de Sant Andreu, crec que ho han fet com així.
4: Sí.
0: Sí, sí.
2: Vale, una última pregunta, i és que els Amics de les Arts... ja saben per on anem.
1: Sí.
2: Fa... Què deu fer? Una setmana llarga?
0: Una setmana. Sí.
2: Van estrenar un hitazo, no sé si el tenim per aquí.
0: No, perquè em salta el copy.
2: És veritat. Ai. Van estar un tamacle parlant sobre el castell de les Escales de Tarragona. Sí? Sí? No? Sí?
1: No, de Girona.
0: Tarragona
2: Girona,
0: no, eh?
2: Perdó.
1: Ostres. De Girona.
2: Sí. Sóc dislèxic, jo em confonc.
8: Ha quedat un pèl lluny, eh?
2: No,
1: però perquè justament ha sigut Santa Tecla, han fet els pilars caminats per les escales...
2: Què penseu d'aquest hitazo?
0: Dels marrecs.
1: Sí, o sigui... Sempre estem arreglant les Què n'opines?
2: Us ha agradat? Jo vaig veure... clar, també és una persona molt sentimental, però la Júlia Molina va plorar, vull dir...
0: Bueno, a veure, és que estem posant també una persona que plora per tot.
4: Jo, o sigui, quan fa que van treure aquesta cançó?
1: Una setmana.
0: Fa una setmana.
4: Ja, doncs jo vinc una setmana a la meva puta bola.
0: No jo tampoc l'he escoltat.
4: Gràcies, Martí.
1: Jo la tinc guardada a l'Spotify, ja. A mi m'agrada.
2: Està xula, i també. Sí. Si jo he vist
1: Sí, però molt el videoclip, també.
2: El videoclip
1: sí,
2: està molt xulo, sí, sí, sí. Home.
1: Ara mirem quan surti.
4: Vale.
2: Home, perquè es van caure, van caure a mitja escala...
1: Sí, sí, a part, perquè parla del...
0: A part, van caure quan van fer allò de Som Únics, a TV3. I...
2: Estaves dient que parla sobre el...
1: No, sobre el pilar que puja a la Catedral de Girona i justament l'any passat va caure.
8: Guai, allò és un superbon spot per fer castells. Està guapo, queda guai.
2: No, però és que el xulo és que puja el pilar...
0: Caminat per les escales. La cosa és que feia molts anys que no queia.
1: Mm.
0: I just quan va a TV3 a fer un directe allà per Som Únics, que és una cosa com molt guai, de cultura popular, que es collen com diferents festes i fan un directe a diferents festes, va i cau. Però bueno, que és això, que és el que diu la cançó, que cau, s'aixequen i fot allà tots els ànims per tornar a pujar sí, i, sí, i ànims.
2: Bé, per acabar, la tertúlia barra entrevista barra conversa de bar.
0: Sí.
2: Nàdia, volies fer una pregunta?
4: Sí, aquesta pregunta és per vosaltres.
2: Voleu entrar a castells? No.
4: No, podria haver portat les targetes, no ho he pensat.
2: Es podrien deixar aquí. Espera, la graia, dintre la graia. Vale.
1: No m'ho diguis, escolta.
4: Amb quina nota creieu que comença el toc de castells?
0: Buah. Espera't un moment. Moment, posem el toc de castells.
4: El vols posar?
0: Anem-lo a posar.
1: T'han dit de graia, que toques la graia, no ho saps tu.
0: No. O sigui, segurament no és fa.
1: Tu no vas tocar la graia amb bastoners?
2: No, jo vaig estar a punt.
8: És un fa, jo crec que sí. Vale.
0: Sí, vols dir? No el puixis.
8: Però jo necessito una referència.
2: El DNI.
0: A veure,
8: estàs?
0: Toc de castells, un momentet.
8: Anem tard, Martí.
0: Bueno, anem tard. Escolta, te m'aguantes.
8: És que estàs... Que quedi per Cugat Media, la targeta. Hem posat una...
3: Sí, ets perfecte per castells.
0: Ojo, som-hi.
8: Som-hi?
0: Aquesta nota has dit, no?
1: Sí. Què ha posat? Has posat el toc de Vilafranca?
0: No. De Reus.
8: Puta Reus.
2: Sol.
3: Sí, és un sol, sol sostingut. Està sostingut.
2: Escolta, jo què sé.
4: No, però l'ha dit tots.
2: Perquè,
4: o sigui...
2: Vale, que m'has tocat la gaia, però no tinc...
0: Jo dic un sol.
4: Què has dit tu, Martí?
0: Sol.
4: Vinga, va, què
8: és? És un fa. Fa o fa sostingut?
3: Jo fa sostingut d'allà.
2: Per tocar collons al la, saps?
4: Ara és quan vols dir-te la resposta?
1: És un sol.
0: Que bo que sóc.
4: Ara ja
1: segur
4: teniu...
1: que vas fer el TikTok que va fer la Nàdia, sobre
0: no.
1: això.
0: No, de fet no.
2: Vas fer un TikTok.
4: Tenim TikTok. Ens podeu buscar per les xarxes, es diu Gausac.
0: És molt bon
8: gràcies, Gausac.
2: Pep Gausac.
0: Vols passar de secció, però amb la música del toc de castells?
8: No, perquè el Joni, si no, se m'enfada.
2: No, que va, jo...
8: No?
0: Tira, vale. Tira!
8: Vinga, senyors, si no passem a les merdes...
2: Del Genís.
8: Genís, què ens expliques avui?
2: Bé, ara toca l'única secció del programa que està escrita, perquè són uns
0: punts. No, la meva també està escrita, però l'ordinador. Vinga, va, nano.
2: Bé, com ja és usual, l'altre dia estava perdut a l'internet quan em vaig trobar un vídeo de la Gala, una famosa influencer catalana que fa normalment unes presentacions on va parlant sobre temes. I una de les... O sigui, és una de les classes de contingut preferides perquè, mira, perquè m'entretén. En aquell vídeo ella exposava una presentació, bàsicament una compilació d'estafes que hem assumit com a societat, però que no són normals. Llavors, ara vinc a agafar una recopilació d'aquestes estafes i també d'una altra creadora que vaig trobar i a veure si esteu d'acord amb mi. Vale? En primer lloc, la Gala exposava que pagar per apagar el carrer és una de les estafes més fortes que hem acceptat com a societat. I és que no puc estar més d'acord. En quin moment has de pagar? O sigui, pots apartar el teu vehicle sense haver de pagar, però si gires a la cantonada, no, ara toca pagar. O sigui...
0: No, claro, zona blava.
2: Ja, però...
8: Zona blava.
2: Sí, vale.
8: Ben Josep Maria i et fa pam.
2: És la integració, que has fet tu com a societat, però en quin moment...
0: Paga-me!
3: És que si no, també jo crec que allà...
8: No vull pagar!
3: El tema de l'abandonament de vehicles, no?
0: Bé, és igual.
2: Això de bé la grua...
8: Ara s'estan inventant les zones verdes... Però
1: si
8: les zones grogues.
0: No, ara sí.
1: Ara
8: ja l'han posat.
3: Ara sí, una.
0: No, dos.
2: Què penseu vosaltres? S'hauria de pagar o no s'hauria de pagar per aparcar el carrer?
4: Que no tinc cotxe.
2: Ja, però jo tampoc, però...
3: Jo, mira, sí. Jo t'haig de dir una cosa, i és que és una reflexió que he fet aquest matí, perquè a més hi ha allò del Plis Plas a l'Ajuntament, sí. Que pots aparcar a zona verda una hora gratis.
0: El Plis Plas?
3: Sí, està molt bé.
0: I ja sigo així, tal qual.
1: No, o sigui, sí. Tu quan vas a pagar et surt l'opció de Plis Plas matins o Plis Plas tardes. Sí.
0: Es diu Plis Plas?
3: Sí.
0: Hòstia, que gran de l'Ajuntament. Per una vegada, mira, sí. Estic molt d'acord amb sí. L'Ajuntament. Posar Plis Plas. A la meva escola posaven petó i adeu. Però, claro, depèn de quin petó, ojo.
8: Hauríem de... Ui, cacaulat i dos pajitas.
2: Hauríem de fer això, però per poder participar hauríem de fer una pregunta del català, perquè així tots els expats no podrien aparcar a la zona...
4: Que bona.
0: No, però una cosa, que paguin.
8: Clar, llavors comencem a aprendre el català. Vale, està ben pensat.
2: Una altra de les estafes que hem acceptat com a societat és el fet d'haver de pagar per fer tràmits obligatoris. És a dir, que l'Estat et faci pagar per fer-te el DNI, o per fer-te el passaport o per passar la ITV.
0: Has de pagar,
8: això, saps per què és això?
2: Per impostos.
8: Per blanquejar diners.
0: No, que has de pagar el DNI.
2: No, però...
8: I només pots pagar en efectiu.
2: Però si és obligatori.
8: Ep, això és un blanqueig de capitals. Policia Nacional actua.
4: Si bueno, ets família nombrosa, és sí, gratuït. Gratis.
8: Que cabrons!
2: Jo no tinc gratis, però no, vull per solidaritat amb la gent.
0: Home.
1: Jo només vinc a dir que jo... És que és,
2: no tinc DNI.
1: Tu, no. No sumo molt ràpid. Sí, he estudiat un doble grau.
2: Vale.
1: M'ho han fet tot junt.
2: Vale.
1: Sempre.
2: Vale.
1: Quants títols creus que he pagat?
8: Buah, dos.
1: I per què dos?
0: Què?
1: Sí, he hagut de pagar el títol de grau en dret i el títol de grau en ciència política.
0: I estàs fent doble grau. Sí. Estupendo. Pues,
1: Però és que és un pastón.
0: No passa res. Jo no tens paga, dos no firmes de rei.
1: Sí.
0: Què més vols?
8: Oh, uau.
0: Ara la Leonor, quan acabi el que està fent a la uni, haurà de pagar per la firma del seu pare.
1: Potser sí. El seu pare l'ha palmat i s'haurà de firmar ella mateixa.
0: No. Ojo, eh?
8: Es fotrà amb 13 graus d'alcohol, també. Genís, et queden
0: 30 segons.
2: Vale, una altra de les etapes que hem acceptat com a persona és el fet de fer horaris de migdia a les universitats o de tarda a les universitats.
0: No et queixis, eh?
2: No, però no és normal...
0: No et queixis, eh? No et queixis que comencis a les 11, eh?
2: No, no és normal haver de fer classe quan és l'hora de dinar i de la migdia. Jo m'estic dormint fent...
8: Genís, haver estudiat.
2: Haver estudiat.
3: Aquesta queixa sí que no la comparteixo.
4: Jo tampoc.
2: O sigui... Que ell no parla perquè no fa una carrera universitària.
0: Jo començo a les 8 i acabo a les 11. Vinga,
2: fotre'ns. Sereu burros.
0: Hombre, ja. Bueno... Anem a la meva secció.
2: No, una altra.
0: No, que ja està. Mira el temporitzador.
2: És molt bona, aquesta.
8: No. Tens un minut.
0: Escolta, m'està robant un minut a mi.
8: Tens un minut.
2: Per què hi ha putos carrers nous a tot arreu? No és normal que hi hagi carrers que siguin carrers nous si tots els carrers són nous en el cert món. Llavors, en quin...
3: Genís, tranquil.
2: No, és que hi ha 476 carrers que es diuen carrer nou i és el cinquè nom de carrer més posat a Catalunya.
0: Et recordo que
2: no,
0: hi ha...
2: No, és que no t'he sentit.
0: Et recordo que hi ha un ball a Bastoners que es diu nou i que fa... És més antic que Nyitos. Vale, doncs ja està, vinga, tira.
2: No t'he sentit, però és que no és normal. Que
3: carrer nou... Carrer nou?
2: Carrer nou.
1: On està el carrer nou?
3: Carrer major, us
8: l'has dit. Calma. Tranquils.
0: És el nouè.
3: Carrer major, no?
4: No,
2: no, no. Nuevo.
4: Ah,
2: de nou.
0: No passa res, que hi haurà el carrer 8. Vinga.
8: Comencem. Martí?
0: Sí.
2: Ja està, ja m'he acabat.
8: Ara sí, Martí.
0: Bueno, és molt fàcil, vale? Parlarem del concurs de castells, però dates històriques i coses així que molen saber-ho, vale? Primera edició va ser Tarragona, com o no, puta Tarragona.
8: No.
3: Cuidadito, eh?
8: Has de dir puta Reus, això és...
0: Perdó.
3: No.
0: Bueno, ja, 1932. Vale? I van decidir fer-ho cada dos anys, perquè els hi venia de gust.
8: Vale?
0: Per tant, s'ha fet 30. Calculen, sus calculos,
8: 30 anys,
0: sus calculos,
8: sí, està bé.
0: I surten.
8: Enginyera, bueno, profs.
0: Ahir les dava. D'aquests 30, hi han hagut 13 victòries per Castellers de Vilafranca, 9 per la vella dels Xiquets de Valls, 3 per joves de Xiquets de Valls, 2 pels nens de Vendrell, 1 pels Xiquets de Valls i 1 pel Moixierra de Valls.
8: I Sant Cugat?
0: Zero. La cosa és...
1: Oh,
0: la cosa
1: no és... preguntat a dissabte.
0: Bueno, dissabtes a mi sí. M'importa bastant poc. Castellers quants, dissabte?
1: Uf, de Sant Cugat?
0: Sí.
1: Merda, el 2014 segur, però jo crec que ja està.
4: Jo merda. Segur que no hi
1: era. Ara ens criticaran assaig per no saber-ho.
0: Bueno, això ho escoltaran... tres persones.
2: Si feu que el programa s'escolti,
0: Llavors, només perquè ho sapigueu, d'aquestes 30 edicions que hi ha hagut, que han sigut moltes, només hi ha hagut un empat.
8: Està bé, això.
0: I va ser...
4: Entra?
0: Ojo, el 1952.
8: Uau!
0: Entra...
2: La pregunta, no?
0: Nens de Vendrell? No, que no és
8: estem
0: concurs.
8: Parlant de competicions de castells.
2: Ah, pensava que anaves a fer preguntes.
8: Llavors? Vale. O sigui, i això com funcionava?
0: Bueno,
8: això...
0: fots el mateix castell tota la vegada i ja està.
8: Ja, però això com funcionava amb... mentre estava Paquito Chocolatero?
0: Jo què sé.
8: Clandestí.
4: I no pots fer uns penaltis?
1: No, mentre estava Paquito Chocolatero només es van
2: seguir
1: tradicional,
2: tio.
1: Ara us ho dic.
2: A
3: Tarragona. Shootout de castell.
0: Claro, no, ja. A partir del 72... O sigui, mira, de fet, perquè ho sapigueu, es va fer el 32, el 33, el 52, el 54, el 56, el 70, el 72, el 80.
8: Té sentit. Mm.
0: Aquí Franco mort.
8: Transició.
0: Llavors, perquè ho sapigueu, va ser entre el Moixierra de Valls i els nens del Vendrell. Un empat. Bueno,
8: a tots Valls, Vendrell ja està...
0: Tots els altres, pues,
8: bullshit.
0: Vilafranca. Llavors... Perquè ho sapigueu, concurs de castells es puntua, que ja s'ha dit abans, si el carregues uns punts i el descarregues un altre. Però, si això no ho sabeu, no pot ser el mateix castell tota la vegada. O sigui, totes les vegades. No pots fer un 3 de 9 tota l'estona i ja està. I et quedes tan panxo. Si fas un 3 de 9 en folre, no pots fer un 3 de 10.
8: Ah.
0: Perquè no pots fer els mateixos castells...
8: modificats.
4: Amb més pisos.
0: Amb més pisos. Els pots fer menys, sí, però no serveix de res.
8: Yeah.
0: O sigui, els pot, no pots fer més.
8: Si has de canviar totalment l'estructura.
0: Exacte, si tu fas un 3 de 9, no pots fer un 3 de 10. Si tu, pots fer, si tu fas un 3 de 10, no pots fer un 3 de 11, que no existeix. Llavors...
8: bueno... aquí esteu vosaltres per inventar-lo.
0: Bueno, d'aquí a que Sant Cugat faci un 3 de 11, nano... bueno.
2: 3 de 11, no Sant Cugat.
0: Hòstia, quedarà molt guapo, un 3 de 11 quan
4: si
0: es faci.
4: Si al quinto ens hi posem tots...
0: jo ho veig.
2: Crec que no.
0: Jo ho veig.
8: Tot a sobre la carpa. Fa.
3: Tots borratxos allà, sí.
0: Ojo,
2: És que el que sé de que es fa el quinto ja critiqueja, perquè... o sigui...
4: bueno, si l'Anna no arriba. Si l'Anna... o sigui, sobresurt. Una mica més i rebenta la carpa.
2: Per això, per això, perquè no arriba. Però...
0: bueno, però la gràcia és tocar la carpa. Ja està. Has carregat, has tocat la carpa. Ja està. Amb això et puges dues persones altes i ja...
8: la carpa és el xaneta, no?
0: Totalment. Llavors... com es compta un castell? Els pisos, perquè de vegades veus un castell i dius... 7, i són 9. La pinya compta. És un pis.
3: Vale.
0: Això pel Pedro. Sí. És important.
8: Pinya one.
0: La pinya és un pis. Per tant, si tu veus un pilar de 3 persones, en realitat és un pilar de 4.
3: Vale.
0: Sí?
3: Vale, sí?
0: Més o menys?
3: Sí, sí, sí.
0: Llavors...
3: és com la planta 0, no? Però que comptes planta 1...
0: sí, efectivament. No és el subsol.
8: Comptes número d'elements, no comptes dels pisos.
2: Número d'elements.
0: O sigui, no és un subsol. Vale. És el piso.
3: Sí, sí, sí.
0: Pues està, ho has pillat, fantàstic. Llavors, després de la pinya,
3: sí,
0: hi ha el folre, que és una pinya més petita.
3: Vale, que estan damunt.
0: Que és el pis 2. Sí.
3: Molt bé, vale.
0: Després hi ha les manilles, que és un pis 3, encara més petit.
3: Vale. No poden haver dos folres? No,
0: no, no, no, perquè hi ha les manilles.
4: És diferent, després... sí, és, realment és una mica del mateix, no? És pinya sobre la pinya, vale, però té, o sigui, diferents
0: folre,
4: noms. Manilla...
0: però es va fer més petit.
3: Vale.
0: Claro. I llavors, com després hi ha els puntals. Els puntals, que són 4 persones, bueno, però que ja aguanten alguna cosa.
3: Els puntals, que són els que estan de dos en dos així agafats.
0: No!
2: No.
0: Els puntals és una pinya, però no, més petita.
4: Una pinya, a sobre de la pinya, a sobre de la pinya, a sobre de la pinya.
0: Ah. Llavors, si tu alguna vegada escoltes que és un castell XX... amb folre, manilles i puntals, vol dir que ja tens 4 pisos.
2: Que és molt tot.
8: Com a mínim.
1: Que és una barbaritat.
2: Sí, que...
0: folre, manilles...
3: de, bueno, de, per exemple, 3 de 9, he fet 4 de 10...
2: Quina és? La... físicament, hi haurà un punt on ja no es podran fer més castells.
0: Bueno, cotxo, sí, és que si pesa 100 tones, el terra se'n va cap a baix.
2: Clar, però físicament, vull dir... jo vull dir, a veure, és que arriba un punt on... no pot...
8: heu de fer exoesquelets.
2: Totalment.
0: Estaria molt guapo, la veritat.
2: Un nou folre, manilles o... no que sigui.
0: Acabo. I acabem ja el d'esto. Concurs de castells, que és demà. Bueno, no,
2: sí,
0: diumenge.
2: Sí, sí.
0: Diumenge.
1: 3 d'octubre i 4 d'octubre.
0: Per cert, a Castellers de Sant Cugat, on actueu? Diumenge, dissabte?
1: A dissabte.
0: Dissabte, fantàstic. Qui guanyarà?
1: Nosaltres.
0: Fantàstic.
1: Segur que no.
0: I el diumenge... diumenge, ai, porra.
1: Vilafranca.
0: Vilafranca.
1: Matafranca, del
4: Pau. Sí.
0: Vilafranca, Genís.
2: És que... és
0: no
2: que...
0: saps a qui
2: sí,
0: concursa,
2: però,
0: no?
2: No, però que sí, però...
0: hòstia, Vilafranca, jo també tiro per Vilafranca.
8: Puta Vilafranca. Sí.
0: Vilafranca.
3: Vilafranca, Vilafranca, però no puta.
0: Que sapigueu que seria el seu tercer consecutiu i el seu 14.
8: Que pesa, hòstia.
2: Bé, doncs dit això, acabem aquest superprograma amb aquestes super dos convidades.
0: Gràcies per venir.
1: A vosaltres, gràcies per
4: vindre. Gràcies per convidar-nos.
2: Moltes gràcies per vindre i acabem el programa... que esperem que us hagi agradat i que us,
8: com a
2: que
8: mínim,
2: us passat bé, no?
4: Ha estat, sí, bé.
2: Ha estat bé. Doncs ja podeu fer difusió, ostres, tu, perquè t'escolti gent...
8: una mica. Tots els castellers han de passar per aquí.
3: A robar hora dels joves.
8: Tots han d'escoltar. Necessitem 200 escoltes a Spotify.
4: Ho intentarem, ho intentarem.
3: Pròxim repte, fer un castell als Tudi 2.
8: No, jo crec que no arribo pilar.
3: Vale, de... Joan, aguanta'm, vale?
0: Bueno, que sapigueu que ens podeu escoltar per Spotify, per la Apple pròpia Music web de Cugat. I els altres no ho sabem.
8: Per la freqüència,
0: no,
8: també.
2: També vull
8: podeu
2: dir,
8: escoltar, clar, el transistor, que també existeix encara.
0: I la ràdio del cotxe.
8: Sí, clar.
2: Els programes es remeten els diumenges. Els diumenges.
0: Els diumenges. Els diumenges. Quan estem fent el castell, pues,
2: sí, si voleu escoltar mentre que esteu mirant castells.
0: Sonarà la xarxa ja... la xarxa. L'hora dels joves.
2: Doncs dit això, esperem que vagi molt bé. Bueno, no passa res, un minutet.
8: Últimes paraules, noies.
2: Sempre igual.
8: Teniu una oportunitat.
2: No, podeu deixar un missatge permanentment a la ràdio, gravat en el...
4: Bueno, a, si, a teniu, si teniu una colla castellera al vostre poble, sempre us podeu apropar, no?, a veure si us mola el rotllo.
0: I paraules convideu sàvies a Castellers de Sant Cugat, que així es mouen una mica.
8: També.
4: Sí, no. Sí. I també podeu venir a Castellers de Sant Cugat.
0: Ah, mira.
1: Som, si no us agrada, almenys us volem a les diades, a veure'ns.
4: Animant, sí, sí, a les festes. Les festes molen molt, també.
2: Nosaltres, jo tinc família castellera.
0: Birra, birra, birra, birra.
8: Birra, birra, birra, birra.
1: A Nadia li agraden els castells, però és castellera de bar.
8: Oh, heu evolucionat ja, el gin tònic.
4: El digestiu.
8: Doncs res.
0: Alguna vegada heu fet un... Ara, molt, no, molt ja. Ràpid, eh? Un castell borratxos.
4: Sí. Home, Pilars, jo, o sigui, jo Pilars només els faig borratxa.
2: Vale, acabem amb aquestes declaracions. Que vagi molt bé i apa, adéu-siau.
8: Adéu. Adéu. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Avui al Faves Contades us proposem conèixer una dona que als 85 anys encara té la curiositat i les ganes d'aprendre intactes. És l'Helena Martínez Aguilar, veïna de La Floresta, que acaba de publicar El Casalot, la seva primera novel·la, després d'endinsar-se en el món de l'escriptura fa només 3 anys. Fa un parell de dies ens va obrir les portes de casa seva, La Floresta, per començar a conversar sobre el llibre, però també sobre la trajectòria vital. Aquest n'és el resultat. Helena, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé. I tu? També, suposo, no?
0: Som a casa teva, a La Floresta, un entorn privilegiat, però tu no vas néixer al barri.
1: No, vaig néixer a Barcelona. Passa que el meu pare ja, des de l'any 40, jo crec, o 40, abans del 40, perquè jo soc del 40, el 35 crec que va comprar aquest terreno. No sé si eren unes ofertes que donaven al carrer Pelayo, que donaven els paperets... Algú va passar perquè tinc una carpeta amb tot de tíquets, saps? De què cada mes anava pagant. I, bueno, primer volia comprar, quan jo ja vaig néixer, al cap de poc temps volia anar cap a la platja. Però jo em quedava fònica. I llavors el metge li va dir que jo a la platja no m'anava. I llavors aquí hi havia una caseta molt petita, allà baix de tot, i la va habilitar perquè també vaig tindre el sarrampió, me'l vaig vindre a curar aquí, i... Després ja va fer la caseta més gran, venia tota la família, això sí, tota la família de la meva mare, venien els caps de setmana, i després ja va fer la caseta que la vam anar enxamplant a mesura que la vam necessitar. I dic, quan em vaig casar, meu marit ja volia vindre a viure aquí, jo no, jo sóc molt de ciutat, però bueno, al final vaig tindre que fer el que volia, i ja quan els fills ja tenien el petit 7 anys, i ja ens vam vindre aquí a viure ja definitiu.
0: Quins són els primers records que tens de La Floresta?
1: Bueno, per mi La Floresta era llibertat, perquè, clar, tancada en un pis, aquí era aquest terreny feia un desnivell, i jo, a mi no em deixaven sortir fora de casa, això era el temps aquell, els 40 i pico, no deixaven, bueno, els 40, ja els 50. I aleshores jo recordo que pujava a la punta del terreny i baixava caminant, corrents, a la meitat hi havia un arbre, un pi, i m'agafava amb ell. A vegades no l'encertava i sempre anava plena de blaus i de... No tirites, perquè tampoc no existien, però això sí, en seguida anava plena de coses. Però per mi era aquella llibertat dins de l'acotació de no poder sortir del terreny. Perquè jo em parlava amb les amiguetes del carrer, des de la barana, saps? I
0: sense poder sortir. Sí. I des d'aquests inicis, amb aquest terreny, amb aquestes casetes que van anar creixent fins ara, com ha canviat La Floresta?
1: A veure, molt, però és que la Floresta té una identitat especial. És molt tancada, fins i tot inclús jo crec que el veïnatge és tancat, perquè jo sí, l'únic que conec, bueno, que parlo, és la meva veïna de la dreta, la meva veïna de l'esquerra no, perquè ha variat, era una noia, després ara està la seva filla, jove, limitada. Jo tinc el meu fill que viu al pis de sota, però ja potser també nosaltres, de família, som... molt, molt tranquils. Vull dir, jo et pot dir que jo a casa del meu fill baixo molt poques vegades. Millor no molestar, saps? Sempre penso que... I crec que la Floresta crec que és així. Sé que hi ha una entitat, una associació, però sempre ha sigut de problemes. Les associacions, ho recordo pel meu pare, que quan venia de les reunions venia fins a dalt de tot, deia que era impossible.
0: Ens has explicat que tu vas néixer a Barcelona,
1: sí.
0: Però que amb 16 anys el teu pare va morir, m'explicaves quan preparàvem aquesta entrevista, i això va suposar un impacte, evidentment un impacte emocional per la mort d'un pare. Tu eres filla única, però a més això va significar que tu vas haver de començar a treballar amb 17 anys.
1: Això.
0: Com impacta això en la història d'una vida vist des de la perspectiva?
1: Home, és que impacta, és que és un canvi tan fort. Però, bueno, vaig a dir una cosa molt forta. El dia que va morir el meu pare era el dia de Rams, el diumenge de Rams. Vam acabar de dinar, ell havia vingut a La Floresta perquè sempre venia a fer cosetes al matí, que era festa, i a la tarda se m'ha anat a dormir després de dinar. I jo em vaig posar, bueno, fregava els plats, en aquell temps ja m'ensenyaven a que la dona tal, posava els plats, i em vaig assentar en un despatx que teníem, i em vaig quedar allà quieta. No sé, era... Algú em passava. I amb aquesta em va passar com una pel·lícula que em va dir què faries si el teu pare es morís, t'ho juro. D'això ho explico perquè per mi és natural, però sabent que molta gent no ho entén. Pues aquesta frase, que no sé si va ser, no va ser escrita, però la vaig intuir. què faries si el teu pare es morís? I es va desenvolupar tot, doncs, de dir, deixar o acabar d'estudiar. Jo estudiava piano, estudiar el piano, anar a les classes de l'acadèmia, posar-me a treballar, cuidar de la meva mare, perquè la meva mare no treballava. Un cop passat aquesta pel·lícula, que jo li dic pel·lícula perquè no sé com va ser, vaig quedar-me, vaig aixecar, vaig anar a la meva mare a dir-li que no sortim, que sempre sortíem els dies de festa, anàvem a casa de la família. I diu, mira, el teu pare t'està dormint. Diu, en tot cas, diu, toca el piano, que saps que amb ell li agrada, es despertarà i facilitarà que puguem sortir. Bueno, vaig anar al piano, el vaig aixecar i el vaig baixar. No el vaig poder tocar. Això ho vaig fer 3 cops. És que ho tinc gravadíssim, eh? Vaig fer-ho 3 cops. Jo no podia tocar el piano, saps? Vaig anar al menjador, davant de la porta. Jo sentia el ronc de dormit, però jo la veu no em sortia. Al final, la meva mare diu, però què fas? Crida'l. Vaig anar, el vaig cridar, però tampoc. Papi, li deia papi. Ell estava dormint, amb la mà així, aquí a l'esquena. I a cada moment, la meva mare, veient que no hi anava, i bueno, aquí vaig anar amb ell, vaig dir, que no em contesta. Diu, sempre esteu jugant, perquè va ser un temps que aquells 2 anys últims sí, jugàvem. Mm-hmm. Llavors, s'hi va acostar i ja la vaig sentir cridar, que el cridava, i ell estava mort.
0: Tu expliques que fins als que vas tenir 40 anys vas fer una mica el que s'esperava de tu, no? Sobretot en una època on les expectatives del que havia de fer una dona estaven molt marcades i eren molt, molt limitades. Però a partir dels 40 la cosa canvia. Sí. Recordes què va ser que et va fer aquest clic de dir, ostres, jo he treballat, m'he casat, he tingut els meus fills, però a partir d'ara vull fer el que a mi em doni la gana?
1: Bueno, aquest clic no, al meu cap no el va fer. Va ser, també vaig tindre una troballa i amb una persona que em va explicar que feia astrologia i em vaig iniciar amb l'astrologia. I aquest va ser el barrum de la meva vida. Em va donar una concepció de la vida molt diferent i a partir d'aleshores va començar una inquietud per tot. I tinc inquietud, ara inclús m'apuntaria, passa que ara, per exemple, m'agradaria molt cantar, però no tinc veu. M'agradaria fer teatre, però ja no em sento capaç de seguir un rol, no? Vull dir que encara ara tinc ganes d'aprendre coses. I, bueno, i després d'això a tot m'apuntava. Bueno, clar, no tot alhora, però primer feia una cosa, després una altra, vaig fer country, vaig fer restauració de mobles, bueno, i després vaig anar també a lectura, diguéssim, de llibre, també, grup de lectura, fins que al final va arribar l'escriptura.
0: Creus que hi ha una Elena abans dels 40 i una Elena després?
1: Sí, però per mi el pensament que tenia, perquè jo ja el tenia, que la meva vida venia a acabar algo, que 40 anys pertanyien a un temps i que els altres 40 són d'un altre. És com si jo fos 2 personalitats que una ha acabat una part i l'altra ha començat una altra. Passa que crec, no sé qui ha començat, perquè ara aquestes alçades ja, però bueno, sempre es tenen sorpreses.
0: Molta gent es pensa que amb 85 anys està tot escrit, però tu, en canvi, acabes d'escriure el teu primer llibre, El Casalot. Com arriba l'escriptura a la teva vida?
1: Bueno, va arribar perquè vaig fer una trucada, em vaig interessar després de la lectura, vaig fer una trucada i el que va resultar que després seria el meu profe, és el que em va contestar, em va adreçar a la Casa de Cultura de Sant Cugat i després ja, bueno, això va ser el 23, vull dir que és recent, fa 3 anys, i amb les classes amb ell, doncs, ell m'ha animat, perquè el tema del Casalot és un tema que també ha sortit de cop i volta a la meva vida. És que a la meva vida es presenten les coses de cop. Què dius? Com ha vingut això? I així va ser.
0: Què hi has trobat en l'escriptura que no havies trobat en altres inquietuds que has tingut? Perquè ens parlaves de l'astrologia, ens parlaves del country, restauració de mobles, sí, el piano, no? De petita. Què t'ha donat l'escriptura? Que potser les altres coses no t'havien donat, o potser sí?
1: A veure, l'escriptura em surt i em descobreixo a mi, eh? Em descobreixo a mi. Jo ara llegint El Casalot, quan l'he tingut editat, pues, m'he descobert d'una manera diferent. Quedo sorpresa. No et puc dir que... per dir, oi, que bé. No ho sé. O sigui, a mi em cal que llegeixin El Casalot persones que no em coneguin, perquè, clar, fins ara li he donat a la meva cosina, a la meva veïna, a la meva... tots són la meva filla plorant, oi, mama? Vale. Però això no em val. Necessito que ho llegeixin gent que no siguin propera i que em puguin dir, pues, mira, trobo que el que sigui, no ho sé, estic oberta al que sigui.
0: Tu dius que rellegint el llibre,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Has descobert una Elena que t'ha sorprès.
1: Sí.
0: Per què?
1: Això ho he escrit jo. Em quedo sorpresa. Em quedo sorpresa. Ja em passava amb els escrits, de vegades d'anar a les classes, a vegades he escrit... Perquè jo escric molt de sentiments. Jo, la part emocional es veu que en mi està molt forta. I està molt engabiada pel temps passat. Vull dir, la meva educació no va ser amb la part emocional. Vull dir, al contrari, era vetada, no? Uh-huh. I aleshores, pues, està dins, està sentida, i ara està sortint. Està sortint. Sí, sí, sí.
0: Mai això... és tard.
1: Perdó?
0: Mai és tard.
1: Ah, no, home, i tant. Fins que arribi, fins que pugui tindre sortida, i si no, ja continuarem amb una altra vida, no?
0: La novel·la neix a partir d'una casa d'Astúries i barreja, sí, la ficció amb vivències, no?
1: Sí.
0: Què hi trobarà l'actor al Casalot? Deies, tinc ganes que llegeixi gent que no em conegui. Com els expliques el llibre?
1: Bueno, és una mica sorprenent. Espero, perquè va ser sorprenent. Va ser trobar, bueno, em van facilitar una persona de la meva família, bueno, la companya del meu avi, que no era la dona, va vindre, imagina't, això ja eren els 40... Després de mort el meu pare. Va vindre amb una carpeta i ens va dir a la meva mare i a mi, aquests papers els heu d'arreglar. Es van quedar allà arxivats. I després de mort la meva mare, jo els vaig obrir i resulta que era una herència. A veure, no es veia com herència, sinó que eren tot un paperam de cartes, també que el meu avi era militar i va sortir, pues, la seva fulla de serveis, van sortir també, pues, testaments molt antics. Una cosa, era molt llaminer de mirar, però clar, tu mires així una mica al principi, m'ho mirava així, i llavors va resultar que al final era jo l'hereva d'allò. I vaig agafar, bueno, ja ho explico allà, agafo els papers i me'n vaig anar cap allà. I va ser també, és que em passen coses així, després d'ensenyar-me els terrenys que hi havia, terrenys que són petits i tal, vam arribar a un lloc on estaven tres o quatre cases fent com una mena de placeta. És una aldea, és una aldea, vull dir que és una Astúries purament rústica. I estava allà i em vaig girar i el sol em va donar per damunt d'una casa. I al donar-me el sol em vaig mirar la casa, que estava feta a pols, però vaig dir, ai, quina casa més maca. I el senyor que m'acompanyava em diu, és la seva. I què em diu? I bueno, això és la història. I movent aquests papers, arreglant-ho, fent-la, té alguna cosa. Aquella casa té alguna cosa. Mm-hmm.
0: Com ha sigut el procés d'escriptura?
1: Bueno, el procés a mi em costa molt estudiar. He sigut molt mal estudiant. Vull dir, capto molt les coses. Vull dir, el que és els números em van molt, però... Saps, explicant trossar la pissarra ja en tenia prou. I em passa que, clar, seguir les classes em costa amullar-me a les explicacions que em donen a fer les meves. I llavors sempre me'n surto. Però potser per això, per mi, té la gràcia de que me'n puc en sortir. El meu profe, el Josep, em permet aquestes fugides i, clar, això també m'ajuda.
0: Publiques el llibre amb un pseudònim, amb el pseudònim d'Emma Aguilar.
1: Bueno, no és pseudònim.
0: És perquè, una construcció, oi?
1: Clar, jo em dic Elena Martínez Aguilar. Vaig agafar Emma Aguilar i vaig fer Emma Aguilar. O sigui, és pseudònim, però una miqueta fabricat així, no? És natural, no hi afegit ni hi tret res.
0: I com és que vas decidir posar-ho amb aquest nom i no amb el nom complet?
1: Home, és que, mira, el Martínez pesa. El Martínez em pesa, tot que no el trec pas de mi, sí, perquè forma part de mi, precisament això del Casalot, és de la rama dels Martínez. Però és un cognom que saps? L'Helena és molt lliure de si, i aleshores necessita estar lliure. I el Martínez em pesa.
0: I així vas prendre aquesta...
1: No sé si està ben fet, mal fet, si s'entendrà o no s'entendrà, però jo ho he fet així.
0: Publicar un llibre als 85 anys, Elena, trenca molts tòpics sobre l'edat en un moment en què es parla molt de l'edatisme. Què t'agradaria que les persones que pensen que ja és massa tard, no? A vegades sentim gent que té 80, fins i tot 70 i escaig d'anys, i que ja és tard per començar alguna cosa... Tu demostres que no, que mai és tard. Què els hi diries?
1: Bueno, des de luego, el que s'ha de fer és escoltar-se un mateix. I si un té ganes de fer el que sigui, precisament a la nostra edat, és quan et pots permetre el luxe d'equivocar-te. I això per mi és el principal. Et pots permetre el luxe de dir coses que potser els altres no entenen. Et pots permetre el luxe de jo què sé, de córrer i caure. Tot ho pots fer. Vull dir, quan em dius, com vas a fer això, mama? Per exemple, els fills, com vas? Mira, jo ho necessito fer, i ho faig. Que si ho faig malament o em caic o d'això, doncs, bueno, però és la meva decisió. Vull dir, per mi, doncs, animaria a tothom a que faci el que cregui que té que fer. I a qui no tingui res, que busqui. Que llegeixi. Perquè sempre trobarà algú que... A vegades dius, ai, això no. Mira, la pintura, jo sóc una negada, de petita era negada a la pintura. I també em vaig apuntar a pintura. I escolta, doncs ho feia bastant bé. No era, i per dir, no inventava coses, però per copiar em quedava bé. I vaig dir, carai, veus tota la vida arrossegant de que era negada de la pintura i resulta que puc pintar. Doncs això passa amb tot, amb tot.
0: T'emprenya que la gent, sobretot la gent gran, li diguin que no pot fer algunes coses?
1: A veure, bueno, no m'hi trobo. Jo contesto. Jo sóc contestona. Ara, abans no, perquè em van educar per no contestar. Però m'he reeducat. Diuen que mitja vida te la passes educant-te i l'altra mitja deseducant-te. I penso que és veritat. Penso que és veritat.
0: I ara, amb la perspectiva que dona l'edat, què li diries a aquella Helena de 17 anys?
1: Home, la veritat, jo si tornés enrere voldria canviar moltes coses. Sí, això està segur. Però, a veure, penso que vaig fer el que... Es va anar trobant, va fer el que es va trobar, i també hi havia algú que l'empenyia, També li van facilitar les coses. Inclús ara a mi em passa que se'm posen les coses molt negres. A l'últim moment sempre em salva alguna cosa. Saps quan dius... Aquí no en surto, aquí no en surto, aquí no en surto, i a l'últim moment no em salven del tot, però em ve un algo que m'ho arregla. Per tant, és allò que me'n vaig a dormir, a vegades amb moltes perspectives de fer coses, però sé que l'endemà, quan m'aixequi, em vindrà la que serà, saps? Aquella faré.
0: Ets optimista?
1: Crec que sí, crec que sí.
0: És la millor manera d'afrontar la vida, et sembla?
1: És la meva. Jo no obligo els altres que siguin. A més, escolta, tinc una família, diguéssim, darrere, i, escolta, amb perspectives de maneres de ser tan variables que dius, bueno, molts penso, mare meva, com tiraran a la vida, però saps què? És el que es trobaran, aniran fent, és que la vida és això. Aprendre i aprens a base dels exemples, molt. Més que de l'ensenyança, aprens dels exemples. Jo miro molt ara els exemples dels meus que anaven davant, no? Clar, critico la forma que em van criar a mi, però era la pròpia. Era la pròpia. I a vegades pues, dic, bueno, els entenc, no els hi quedava altra. I jo era el rebel dins de les meves petites coses, no era una rebeldia com les que ara retraten, no. Jo no deia, no, això no. Però interiorment era rebel, pues, si interiorment ho era, ja era prou, saps? No era capaç de fer cap cosa extraordinària, però dins meu sí, pues, ja està.
0: I després del Casalot, tens ganes d'escriure un altre llibre? O amb una dona tan inquieta que ha fet no, tantes tauletes de diferents disciplines, tens altres projectes al cap?
1: No. A veure, passa que amb el Casalot me l'ha fet escriure el meu profe. No he sigut jo. Va ser, bueno, dic el meu profe, ja sabeu qui és, no sé si me'l puc nomenar, el Josep Amorós, que estic molt contenta, ja que el puc anomenar, doncs, aquesta m'emociona i tot. M'emociono molt fàcilment, també. I ell va ser el que va llegir un escrit que vaig fer, el primer, del Casalot, i em va dir, Helena, això és per una novel·la. I jo dic, què dius? I després vaig anar fent pues, trossets amb les escritures pues, de coses del Casalot, però, bueno, o una troballa amb un veí, o una cosa d'un dia que vaig anar per un penya-segat, i tot ho he anat posant a Casalot. Vull dir, no és una novel·la començada i escrita fins al final, allò seguint-la, no. Per això dic que és més difícil a mi fer novel·la. No sé si l'arribaré a fer. Si no és que tingui alguna cosa que ho pugui anar incorporant i llavors em dona un altre al·licient per continuar una miqueta més. No sé el que faré. Potser em veig més amb coses breus, de narracions petites. Potser sí o potser no. Ho deixo el dia a dia.
0: Doncs de moment el Casalot és la teva obra que podem llegir. Un plaer compartir aquesta estona aquí a la Floresta, Helena.
1: Pues moltes gràcies per la vostra visita i, bueno, mira, has conegut una miqueta de mi.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, a tu.

0: El Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat ha engegat la temporada 26-27 amb una programació que combina teatre, música, dansa, òpera, circ i propostes familiars. Una oferta que vol arribar a públics diversos, amb grans noms de l'escena catalana i també espectacles de formats molt diferents. Ara que la temporada ja està en marxa, volem fer balanç d'aquestes primeres setmanes i repassar les propostes que arribaran pròximament a Sant Cugat. En parlem amb la directora de l'equipament, Maria Ferriol. Molt bon dia, ben tornada.
1: Hola, bon dia.
0: Una programació, ara ho dèiem, que ja va arrencar a mitjans de setembre. Estem allò a la tercera setmana i mitja, em sembla, que per ser més o menys exacte.

0: m'agrada molt i amb moltes ganes de fer-les i de veure el públic content.
1: Mm-hmm. Quins criteris teniu a l'hora de preparar una programació, no? una temporada? Perquè, si m'ho expliquem, la programació del Teatre Auditori és molt diversa. Parlem de teatre, però parlem de dansa, parlem de concerts, parlem de circ i parlem també d'espectacles adreçats a una varietat de públic molt àmplia, no? Que a vegades no trobem en altres tipus d'equipament. Evidentment, el Teatre Auditori és un equipament públic i això es té en compte. Però suposo que hi ha una altra part de la balança. Tu em deies, tenim molt bones sensacions, però aquestes sensacions van acompanyades per una resposta, que és la taquilla, no? Quan vosaltres us poseu a... que no sé amb quanta antelació, a més es programa una programació sí. d'aquestes característiques, amb un equipament que no para gairebé cap dia de la setmana, què teniu en compte? Què hi ha sobre la taula?
0: A veure, us teníem en compte moltes coses, però per ser una mica més concrets, a la pregunta de quan programem, solem programar pràcticament any vista. És a dir, nosaltres ara ja tenim tancada, evidentment, tota la programació de la segona part del 2027 i ja estem tancant 2028. O sigui, el programador a les reunions ja ens presenta coses de 2028. I, per tant, anem amb molt temps. Això és una cosa. Què tenim en compte? Mira, d'entrada, diguéssim que si t'ho hagués de resumir amb una sola resposta, és que tot el públic, és a dir, que tot el públic divers hi trobi alguna cosa que li pugui agradar. És a dir, diferent tipus de públic i, sobretot, diferents edats, no? Uh-huh. Per tant, que el públic familiar s'hi pugui trobar alguna cosa que li pugui agradar i que el públic adult també. Com ho fem? Entre altres coses, amb propostes que passin per la música, ja sigui música clàssica, ja sigui òpera, ja sigui música amplificada, ja sigui grups actuals, amb el teatre tres quartes parts del mateix, és a dir, un teatre que pugui ser més clàssic o d'autors més clàssics, amb propostes que solem veure a sales més alternatives o sales que aposten més per aquesta proposta més contemporània.
1: Més ja sigui... petites, també.
0: Sí, i també i sales petites com pot ser una sala Flyhard, o com pot ser sales més alternatives de Barcelona, o utilitzem també gires dels equipaments nacionals com el Teatre Nacional. Per tant, dins de cada, diguéssim, especialitat, no? Des de cada disciplina, que pugui veure un ventall de, des d'una cosa més clàssica, que potser o més que ho puguem agafar d'un Teatre Nacional de Catalunya, a una cosa més contemporània o més transgressora, o més que pugui arribar a un públic, ja no et dic jove, perquè d'adult també, sinó un públic que li vingui de gust arriscar més amb un tipus de teatre. Per tant, al final, l'objectiu és arribar a tot tipus de públic i de diferents edats. I, per tant, és una programació que difícilment hi haurà alguna cosa t'encaixarà segur.
1: Uh-huh. Llavors, per la seva diversitat i pluralitat.
0: I llavors, com que cada temporada, cada mitja temporada, perquè diguéssim que una temporada sencera aniria, imagina't, de setembre a juny, però de setembre a juny tenim dues mitges temporades, no? Doncs si a cada temporada hi ha aproximadament entre 35 i 38 espectacles, difícilment hi haurà algun que no t'agradi, no?
1: Per tant, tindràs l'oportunitat, com a mínim, d'anar dos cops al Teatre Auditori.
0: Exacte. Això explicat així com molt ràpid, no? Llavors, el programador, el nostre Andreu Gomila, ja potser t'afinaria més, no? O, per exemple, quan parlem de públics, que això ja és un altre tema, anem a buscar sempre aquell públic que no tenim i ho intentem fer a través de la programació. Però, d'alguna manera, es tracta de que un teatre com Sant Cugat, que, a més, és públic, que, a més, hem de poder donar l'oportunitat de que qualsevol persona trobi alguna cosa que li agradi i que, a més, pugui venir i s'ho pugui pagar. Vindria a ser una mica aquesta idea, com explicat així fàcil.
1: Clar, hi ha el repte dels preus també, perquè la cultura ha de ser accessible, a més en un equipament públic, i hi ha el repte de la taquilla també, Maria, perquè tu ara m'explicaves, no? Hi ha propostes que són més arriscades, que passen per sales més petites i més alternatives, has parlat de la Flyhard, i a la Texas, ha començat amb Parmagel, per exemple, no? Que ha estat a la Texas, a Barcelona. Sí. Clar, suposo que també és un repte portar aquest tipus d'espectacle, que omplen sales que tenen un aforament molt petit, però és que el Teatre Auditori té un aforament de 900 i pico
0: 920.
1: Butaques? 920 butaques.
0: Bueno, aquí tenim trucos, Alba. Tenim Clar. Trucos. És a dir, un truquito per la taquilla. Què ens passa? Que tenim obres que sabem que agradarà a un públic més minoritari, pels motius que sigui, i que, per tant, no tindrem la gran taquilla que volem. Bueno, intentem programar, a l'hora de programar, amb altres obres que compensin aquesta taquilla, amb altres obres que sabem que agradaran a un públic molt més majoritari i, per tant, la taquilla l'anem compensant així. Intentem buscar l'equilibri entre coses que sabem ja d'entrada que no

0: compliran del tot, però en canvi ho compensem amb altres coses que sabem compliran segur i que, per tant, deixa'm dir que tindran un segell una mica més comercial. Però que també s'ha de fer. I el tema de... El tema de la taquilla... Ah, i hem de a les sales petites. Aquí també tenim un mini-truco. Tenim una sala molt gran, de 920 localitats, amb un escenari també enorme, de 475 metres quadrats, que és un disbarat. Què ens passa? Que quan agafem alguna proposta de la sala Flyhard o de sales més petitonetes, el que fem és intentem tancar l'amfiteatre. És a dir, posar com una cortina, o simplement, depèn, perquè si la projecció és des de dalt no podem posar cortina, però és igual, el cas és de no posar les localitats a la venda de l'amfiteatre i fer que aquell espectacle sigui només platea. Per tant, passem de 920 espectadors a 560. I aquí mantenim una mica... Aquest
1: un ambient més...
0: Aquest ambient més i aquest càlid. Aire d'espectacle una mica més petit, que va ser el cas de Parmagel. Llavors vam omplir tota la platea, però li vam donar aquest aire una mica més recollit amb una obra que requeria de no un teatre amb 920
1: una
0: localitats.
1: Una intimitat, no? En el cas dels monòlegs, que també n'han passat ja més d'una...
0: Llavors utilitzem una mica, tant per la taquilla com per l'espai, utilitzem una mica. I hem arribat a fer coses, si han sigut molt petites o espectacles més familiars o per nadons, que els fem a dalt de l'escenari. I llavors a dalt de l'escenari ens hi poden cabre gairebé 250 persones. Vull dir que
1: no és poca cosa.
0: Que no és poca cosa. Llavors, si tu fas un infantil per nadons, per exemple, llavors el que fas és dius, bueno, doncs faig 4 o 5 funcions, o 2 o 3, seguides, diferents sessions, amb públic a l'escenari. Si tu multipliques 250 de públic per 4 o 5 sessions, doncs d'alguna manera
1: ja tens
0: una mica a nivell de públic el que tu volies. A nivell econòmic ja seria una altra cosa.
1: Equilibris.
0: És equilibris, és que al final
1: aquest equilibrisme perquè tot funcioni bé i fer aquest servei públic.
0: És que hi hagi aquest equilibri, penso.
1: El lema d'aquesta temporada, la vau presentar a principis de juny, és ara i aquí. Quan un tria un lema, al final és una declaració d'intencions, no?
0: Sí.
1: Què voleu dir amb ara i aquí?
0: Home, jo penso que en un moment on tot és internet, intel·ligència artificial, cinema... És a dir, que tot ho pots veure quan tu vulguis, no? Que està superbé, Vull dir que no ho critico ni molt menys, no? Però que, mira, jo la sèrie del migdia, saps què? En lloc de mirar-me l'ara, me la miraré... Llavors, és molt interessant i penso que és molt engrescador i que és atractiu reivindicar l'ara i aquí. Cada vegada que tu vas al teatre i vas a veure una obra, estàs en aquell moment veient allò, i allò que està passant en aquell moment i en aquell teatre, no tornarà a passar mai més. No tornarà a passar mai més. El com es viurà aquella obra de teatre, el com la viuràs tu, el com estaran els actors, l'ambient, tot només es viurà en aquell moment.
1: Llavors, el directe, que és
0: el únic. El directe i el moment. I llavors allò... Tu no pots dir, bueno, però saps què? Com que ara no em va bé, m'ho miraré la nit. No, és que ho has de veure allà. Llavors, reivindicar aquest moment de l'ara i l'aquí ens semblava molt interessant, perquè el teatre és meravellós i llavors res l'ha de substituir. Està molt bé que puguem veure les coses a la carta, no? Quan a nosaltres ens vagi bé. Però també és meravellós poder viure aquest ara i aquí, deixar-ho tot, deixar totes les preocupacions que tenim, apagar els mòbils...
1: El maleït mòbil, el rellotge intel·ligent...
0: Exacte.
1: Tot.
0: I disfrutar d'aquell moment i gaudir d'aquell moment d'ara i aquí i amb aquella cosa que veuràs que no es torna a repetir, perquè la Maria Parmagel, la Maria Alonso, quan... La Maria Rodríguez Soto, quan va fer aquell Parmagel, ens va sortir i ens va dir mai m'havia sortit un Parmagel com el que m'ha sortit. Per tant, aquell Parmagel va ser únic.
1: És una experiència única.
0: Clar,
1: no?
0: Llavors,
1: al final,
0: penso
1: obra...
0: que és un lema que, tal com tenim el món avui dia, doncs penso que és fantàstic reivindicar-lo.
1: Ara ho dèiem, presentàveu la programació al juny, tu ens deies entre 35 i 38 espectacles, aquestes són 37.
0: Sí.
1: No sé si estaràs d'acord, jo crec que sí, però enguany heu fet una aposta per una presència destacada de veus femenines a sobre l'escenari. Hem vist la Maria Rodríguez Soto Parmagel, la programació té noms com Emma Vilarsau, que porta el teatre, la Carmen Conell, la Míriam Iscla, la Natàlia Huart, Helena Gadel, la Mireia Xalai, me'n deixo moltíssimes. Per què, no?
0: Home, per mil raons.
1: No acabaríem aquí.
0: Perquè tenim unes professionals i unes artistes meravelloses, perquè hem de tenir en compte les dones igual que tenim en compte els homes, ni més ni menys, i perquè és fantàstic, no? Poder gaudir d'artistes dones amb aquesta potència i amb aquesta força, i perquè tenim un programador, que abans també el teníem, però que tenim actualment un cap de programació que també és molt sensible a programar i a tenir en compte espectacles on hi surtin les dones, no? Jo penso que no cal allargar-nos més amb això. Tenim artistes, dones, meravelloses, anem a buscar-les. Que en tenim d'homes, també, perfecte, meravellós, però, home, anem a ensenyar aquestes dones fantàstiques que tenim, no?, a dalt de l'escenari.
1: Afortunadament, en el món del teatre i de les arts escèniques ja s'està fent un canvi, no? Tenim tantes actrius que han reivindicat que les dones han sigut papers secundaris i les dones grans no han aparegut
0: sobretot
1: mai.
0: Sobretot això,
1: I ara per ara ja tenim dones grans que són protagonistes de les seves històries com ho són de la vida, i això ho hem de poder veure també sobre l'escenari.
0: Home, et dic una cosa, Alba. Jo, el 17 i 18 tenim un retrat de Dorian Gray, que tenim un Àngels Guinyalons, que és, de veritat, és espectacular. És que fa un paper, l'Àngels Guinyalons, ara mateix no sé quants anys té, però jove no és,
1: no,
0: en aquests
1: tota
0: moments. Jove no és, fa un paper, de debò, amb una cantant, movent-se, es canvia una jaqueta o es canvia una peça, només una peça, i automàticament veus un altre personatge perquè fa l'entonació, fa els moviments, fa la interpretació d'un altre personatge només canviant-se una jaqueta.
1: Una peça de roba.
0: Hòstia, és una... Perdó, però és que és una meravella, i és una dona, i a més...
1: 62 anys.
0: Doncs imagina't, i té 62 anys, llavors, home, això...
1: I per molts anys la puguem veure sobre els escenaris, si ella ho vol.
0: Jo penso que és un valor, que no t'estic dient que no valgui la pena, evidentment, els valors de nanos joves que comencen, però... Una dona que porta una trajectòria professional d'aquesta manera i que amb 62 anys és capaç de defensar aquest paper, home, l'hem de posar dalt de l'escenari, però a més amb tot el convenciment del món.
1: Parlaves del nou programador, a l'Andreu Gomila, han tingut molts anys al Gerald Fanon. No sé si ja podem veure una mica la seva petjada o ens haurem d'esperar una mica més endavant, perquè no fa tant que el tenim al Teatre Auditori.
0: De fet, la seva petjada la veurem quan presentem a principis de desembre, t'estic avançant, la nova programació. Llavors, amb la nova programació ja de 2027, que ens va de gener a maig, aquí ja tenim la petjada del nostre nou programador. De fet, es va fer un traspàs molt bo entre un i l'altre. Mm-hmm. És a dir, van estar xerrant, van estar intercanviant opinions, es coneixien, no personalment, però es coneixien un de l'altre, del sector, i perquè tots dos estan molt en el mateix sector, i va ser un traspàs, diguéssim, molt plàcid i molt agradable. I, per tant, entre ells dos hi ha hagut una connexió fantàstica. Però, clar, com que nosaltres anem a any vista pràcticament per programar, tota aquesta programació encara és del Gerald. Alguna cosa em sembla que va acabar de tancar una mica l'Andreu, però diguéssim que no seria de rebut si no li donés tot el protagonisme al Gerald en aquesta.
1: Jo no vull preguntar que em destaquis espectacles concrets, perquè és com dir-li a una mare que triï quin és el seu fill preferit, no? I n'hem tingut 37, ja n'hem fet uns quants. Però mira, sí que et preguntaria, més enllà d'aquests noms, que les entrades, per dir-ho d'alguna manera, gairebé es venen soles entre els abonats, i que si no t'espaviles t'has quedat sense butaca, però moltes vegades sí que teniu altres espectacles que potser no són tan comercials, i no ho dic en cap sentit pejoratiu, sinó no tan coneguts, que ens poden sorprendre i que a vegades potser no tenim en compte. No sé si hi ha alguna cosa que tu diries, ostres, penseu en això, ens has dit el de l'Àngels Guinyalons, no? El retrat de Dorian Gray.
0: El retrat de Dorian Gray és el primer que us heu d'apuntar a la llista per anar-hi. A més, el fem dos dies. I la veritat és que estem fent un bon ritme d'entrades venudes, però no us ho perdeu. Perquè
1: hi ha algun forat.
0: Sí, hi ha forats, i penso que una mica pel que dèiem de la interpretació de l'Àngels, i perquè és una... Mira, justament ahir vam fer el Parlem de Dorian Gray, del retrat de Dorian Gray, i ho vam fer amb el Marc Rosic. I és meravellós, és a dir, la dramatúrgia que han posat a dalt de l'escenari a partir del llibre amb el Marc Rosic és fantàstica, de veritat, s'entén. Ho dic perquè a vegades penses, ostres, no m'he llegit el llibre, ho entendré... S'entén, és original, és superagradable en el sentit de que surts del teatre bé, la interpretació és meravellosa, la música és fantàstica. Llavors, aquesta jo la recomano moltíssim, de que correu a que no us quedeu sense. Alguna altra coseta... A veure, alguna altra coseta. Dansa. Dansa, fem, acostumem a fer coses de dansa molt boniquetes i tenim un públic, molt boniques i molt potents, eh? Mm-hmm. Tenim un públic molt fidel amb dansa. Llavors, mireu-vos una miqueta. Dansa tenim la companyia Nacho Duato. La companyia Nacho Duato és un regal, és un regal. Cada vegada que el tenim aquí és un regal, ens venen de Madrid. És una companyia que no és fàcil de portar, no tenen forats.
1: No hi ha masses oportunitats.
0: No hi ha masses oportunitats. Llavors, home, la companyia Nacho Duato... És interessant, i quan programem coses amb la factoria de dansa de la FAC, ho fem amb Terrassa, també són coses molt, molt, molt potents que val molt la pena. I una altra cosa que sí que et dic és que també, ja sé que costa, però també és agradable i val molt la pena el veure el circ. El circ el anem programant, tot i que és veritat que costa tenir un públic molt, molt gran amb circ, però és una aposta, també.
1: Potser és que encara l'associem a la carpa,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, l'associem una mica a la carpa, i es fan coses amb circ molt interessants, molt interessants, molt contemporànies, però s'utilitza també molta música, molt directa. Hi ha peces molt boniques de circ, i, a més, el circ tens l'avantatge de que no té edat.
1: Mm-hmm.
0: És a dir... A
1: veure, 100%.
0: Hi pots anar amb un nano de 6 anyets i amb algú es quedarà. No? O hi pots anar amb una persona més gran i entendrà que aquell circ també té una dramatúrgia darrere i que, per tant, també té sentit aquell espectacle. Llavors, jo també us diria que us atreviu una mica amb el circ i a dir, vinga, va, doncs anem tota la família, o anem tota una colla d'amics, o anem... Ja sé que no és una cosa molt habitual, però anem-hi, perquè es fan coses de circ molt interessants. I el que deies tu, intentem no associar-lo amb el típic circ de tota la vida, diguéssim. El que
1: ha evolucionat molt, no?
0: Ha evolucionat molt. Hi ha hagut moltes ajudes, també, des de la Generalitat. Hi ha hagut moltes ajudes perquè realment les companyies de circ puguin fer feines interessants. I llavors jo li donaria una mica l'oportunitat al circ.
1: Hi ha alguna cosa, Maria, algun projecte o novetat que estigueu treballant i que ens puguis avançar per acabar?
0: Home, us puc avançar una cosa que no és gaire secret, que és el retrat de Dorian Gray. El retrat de Dorian Gray... The Book of Mormon, perdona.
1: Canviem-lo.
0: Perdona.
1: Ens hem quedat amb l'Àngels Bunyalons.
0: Sí, és que m'he quedat amb l'Àngels Bunyalons. Perquè encara ho tinc sovint i ahir vaig fer el Parlem, estic una mica com donant-li voltes a això, més l'he vist, i bueno, estic una mica així. No, el musical de Book of Mormon... no és un abans perquè el dia 6 d'octubre vam treure les entrades a la venda. Però fixeu-vos que vam treure les entrades a la venda el dia 6, i avui que és 8, Alba?
1: Sí, 9. Nou,
0: doncs en tres dies portem 1.300 entrades venudes. No està malament, no està malament. És un musical...
1: Quantes sessions fareu?
0: Farem 6 dies, i per tant, ara no sé si hi ha algun dia que repetim sessió, però
1: mirem
0: és una setmana.
1: A la web del Teatre Auditori,
0: sí,
1: està web, tot
0: és,
1: clar.
0: És una setmana, no són 14 sessions com vam fer amb el Mamma Mia. Mm-hmm. En fem menys perquè és un musical potser no tan...
1: tan conegut, no?
0: I llavors, però nosaltres vam veure que la gent jove, sobretot, se n'anava a Madrid a veure-ho. Mm-hmm. I vam dir, què
1: s'ha convertit en la capital dels musicals,
0: sí,
1: oi? Perquè sembla que Barcelona
0: molt.
1: No acaba de...
0: I ens en vam anar a Madrid, perquè vam dir, bueno, què passa amb The Book of Mormon, no? I ens en vam anar a Madrid i diferents persones, i és un musical molt potent i molt per gent molt jove i molt interessant. Llavors, bueno, jo penso que val la pena perquè de moment es fa només a Sant Cugat, no es fa a Barcelona.
1: Tenim l'exclusivitat.
0: Tenim l'exclusivitat.
1: És que teatres com el Teatre Auditori tampoc n'hi ha tants.
0: Jo penso que val la pena que us atreviu a veure una cosa tan divertida i que és tan... Bueno, té aquest punt transgressor, però divertit i tan diferent dels musicals. És un musical una mica diferent de la resta. Jo també us el recomano i han sortit les entrades a la venda. És un bon regal per Nadal.
1: Mira.
0: Què regalo? Vinga, va, dues entrades pel musical de Book of Mormon.
1: I feina feta, et diré.
0: Home.
1: Que després ens enganxa.
0: Què et sembla? Home, regalar cultura per Nadal, regalar un ara i aquí.
1: I tant.
0: És regalar
1: un abonament,
0: aquí,
1: una entrada per un espectacle.
0: Escolta'm, no ens falta de res, per sort. I tenim aquesta sort d'haver nascut aquí, que no ens falta de res. A veure, en termes, en termes generals, eh? Però, ostres, anar a regalar una experiència em sembla fantàstic.
1: I tant.
0: No? I
1: és el que
0: passes
1: agrada.
0: Dues hores allà fantàstics i, escolta'm, surts encantat.
1: Doncs ens quedem amb aquestes recomanacions.
0: Sí.
1: En tot cas, a la web del Teatre Auditori i a l'agenda de Cugat Mèdia trobareu tots els espectacles que es programen a l'equipament cultural. Ja ens ha explicat la Maria, n'hi ha per tots els gustos, per totes les edats i per totes les sensibilitats. Aquí n'hem repassat uns pocs, però n'hi ha molts més. Maria Ferriol, moltes
0: fantàstic.
1: Gràcies.
0: Moltes
1: i que
0: gràcies
1: segueixi avançant molt bé la temporada.
0: Gràcies a vosaltres. Us esperem.

0: I quan falten pocs minuts per arribar al punt de les 11 del matí, és el moment d'acomiadar-nos de la setmana, del faves comptades, ara que s'acosta un cap de setmana que és una mica més llarg, però els que puguin fer festa aquest dilluns a 12 d'octubre. Sara Vella, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: I ja ho sabem, que si és divendres, que si estem a punt de tocar el punt de les 11 i sentim la Sara, és que és aquest moment de posar-nos al dia amb l'agenda cultural de la ciutat. No sé si la ciutat ofereix moltes activitats o la gent marxarà cap a fora i això es nota en l'agenda, Sara.
1: Normalment, el que jo m'he fixat aquests últims anys és que quan hi ha ponts o caps de setmana així una mica més llargs pel motiu que sigui, hi ha molt poques activitats.
0: Oi? A mi també em fa la sensació.
1: Ara, no estic d'acord que marxi tothom, perquè
0: esclar,
1: és una ciutat molt gran. De fet, jo normalment em quedo. I llavors és una mica drama veure que ara que quan tens tants dies per davant i tan poques coses a fer.
0: Clar.
1: S'ha de dir que aquest cop sí que hi ha un parell de programes bastant complets.
0: Jo sé que n'hi ha un que a tu no et fa especial il·lusió,
1: no.
0: Però hi ha d'haver coses per a tots, per a tots
1: sí.
0: Els públics, oi?
1: Exacte. Justament, si vols, comencem per aquest. El lloc on a mi segur que no m'hi trobareu és a la Diada dels Trabucaires.
0: No t'agrada el soroll?
1: No m'agrada el soroll, no m'agrada... Res, vaja, que tingui a veure amb ells, ho sento molt, Trabucaires.
0: Ens els estimem molt, els hem convidat al Faves Comptades i ells ens han explicat aquesta tradició i com ells els agrada. I, de fet, hi ha molta gent que els acompanya pels carrers
1: sí,
0: de la ciutat quan fan les seves trobades. Però això, tot té el seu públic.
1: Sí, exacte. També a mi se'm suma que tinc una filla petita i li fa molta por i, bé, per això ho veig pitjor, també.
0: Clar.
1: Llavors, ells faran... És veritat que sempre intenten fer alguna activitat on no hi hagi pólvora ni soroll per ser més inclusius amb tota mena de públics. Això ho faran al matí, concretament a la plaça de l'1 d'octubre, on
0: serà
1: faran...
0: Serà dissabte, Sara?
1: Dissabte, sí, perdona. Tot el dissabte, la dia des del dissabte 10 d'octubre. Al matí, la plaça de l'octubre, com deia, faran les activitats familiars, per exemple, pintar cares, explicar contes, llegendes, un tast de ratafia, també això pels més grans... I al migdia seguiran la gresca als Jardins Festa de la Tardor, on faran un dinar popular obert a tothom. Llavors, quan comença una mica el que jo anomenaria l'infern, a la tarda? És quan jo em tancaré a casa amb la meva
0: filla. Quan els trabucs sortiran de la funda.
1: Exacte. A 5:45 de la tarda es començaran a concentrar no només els nostres, sinó que en convidaran d'altres poblacions, que ara no et sé dir quines, però voldran
0: una trobada
1: ser més
0: de colles trabucaires.
1: A la plaça de Barcelona, i des d'allà, cap a les 6, suposo, començaran la cercavila, tapeu-vos les orelles, perquè fins les 7 recorreran els carrers del centre de Sant Cugat. No
0: doncs...
1: han anunciat el seu recorregut, suposo que volen sorprendre'ns.
0: Doncs segur que el sentim.
1: Seguríssim.
0: Oi? Bé, en tot cas, ja hi ha aquesta sensibilitat, aquesta programació d'activitats una mica per tots els públics, amb un
1: sí.
0: matí i un dinar més tranquil,
1: sí.
0: I a la tarda, la gresca, que jo crec que a més és el punt que a ells també
1: els
0: agrada més, doncs si sou pel centre de la ciutat, segur... Segur que el sentireu.
1: I de 7 a 8, si voleu sentir la traca final, estaran a la plaça Barcelona, on també donaran el ja tradicional premi al Trabucaire d'Honor.
0: Molt rebé.
1: Ells mateixos ho diuen, els assistents, que prenguin les mesures de protecció auditiva adients.
0: D'acord, per tant, anem taps. Ells no en poden oferir a tothom, sí que a vegades en porten alguns a sobre i els van repartint, però si sabem que ens passejarem per aquí i que els anirem a fer costat, doncs ens podem portar els taps a les orelles de casa, que sempre es viuen millor.
1: Després, un altre programa, tot i que sigui el pont, és veritat que no, que ha caigut a Sant Cugat les Jornades Europees de Patrimoni.
0: Mm-hmm.
1: El Museu de Sant Cugat,
0: de
1: sí, del 10 al 12, o sigui que tant dissabte, diumenge com dilluns, hi ha tota mena d'activitats, sobretot concentrades al claustre... Sobretot al claustre.
0: Es faran unes impressions en 3D dels capitells que hi ha al claustre. I deixem dir que les activitats són gratuïtes, però sí que moltes d'elles cal inscripció prèvia.
1: Sí.
0: Així que aneu a la web dels museus, mireu-vos, perquè hi ha activitats per tots els gustos, tots els colors i totes les edats, que tenen superbona pinta, treballen molt bé, a més, els companys dels museus de Sant Cugat, i inscriviu-vos per gaudir de la cultura, del museu i d'aquestes jornades de patrimoni europeu.
1: Sí, té molt bona pinta. Allà sí que m'hi trobareu.
0: Fantàstic, molt bé.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. I ara amb l'Eduard Gené veurem quines són les activitats que pugen sobre un escenari.
1: Perfecte.
0: Ara ja tenim unes quantes propostes al sac per fer aquest cap de setmana. Ens falten una mica les d'arts escèniques. Eduard Gené, bon dia.
2: Bon dia, tinguem.
0: Explica'ns com es presenta aquest cap de setmana, que més s'allarga una micona, perquè més dilluns és festa.
2: Sí, I a més jo allargo una mica més perquè el dimarts hi ha una altra coseta.
0: Vinga.
2: A veure, diguem que divendres, o sigui, avui a les 20 hores al Teatre Auditori, Emma Vilassau, Sant Cugat, encara la Sants, aquell extriciclero, diu que s'acomiada de l'escenari amb un monòleg Per fi me'n vaig. Jo, la veritat és que no estic massa segur. Però bé.
0: Si és un adeu o és un fill després, no?
2: Espectacle ple d'humor, records de les històries que fer riure... Cal dir que el guió és no només seu, sinó que cobren en Corbacho, José Corbacho, Germán Aparicio, en el Feo Barceló, i el Corbacho, que és un veterà de l'escena, també ho codirigeix amb ell. A veure, a hores d'ara la platea està plena i a l'amfiteatre en queden unes 100.
0: Doncs últimes unitats, diguéssim, eh?
2: Exacte.
0: Corre, corre, si vols anar.
2: Durada 80 minuts, preu 28 eurons, bueno... Però 14 a l'última fila d'amfiteatre.
0: Bé, doncs potser si reunim gaire tard ens tocarà aquesta fila, eh?
2: Bueno, és exacte.
0: I més propostes per divendres?
2: I el divendres, si toca Festival Nacional de Poesia, s'inaugura el dijous, dia 14, o sigui, el dimarts, es presenta un recital a la sala d'actes de la Casa de Cultura a les 20 hores, que tractant-se del Jordi i Lara, segur que serà un espectacle digne de veure i de viure. El títol ja expressa part del que dic, Petit Miracle Descalç. En Lara recita poemes seus, inèdits, acompanyat al piano per Carme Vilanova i el trombó, imagina't, eh? Per Lorea Azcárate. Poemes, ens explica ell, que tracten de la llengua, del país, de la malaltia, de l'amor o de la música. La durada no està determinada. I el preu? Gratuït.
0: Doncs mira, aquí no hi ha excusa perquè no ens hem de rascar la butxaca. I
2: penseu que l'espai és petit, eh?
0: I l'espai és petit, això és veritat. Si no s'hi va aviat, primer que arriba, primer que seu, que diuen.
2: Exactament.
0: Caldrà espavilar-se si no ens ho volem perdre.
2: Exacte. I el diumenge dia 11, a les 21 hores, nou concert de jazz en viu a la cafeteria del Teatre Auditori amb Jim Snidero Quartet. Durada, jo poso de 90-120.
0: Home, hi ha un decalatge
2: perquè
0: aquí,
2: eh? Perquè les jam sessions generalment no tenen durada.
0: És improvisació, clar.
2: Exactament, se suposa. El preu són 7 euros. Evidentment, si et prens alguna cosa, la beguda, el que sigui, això ho has de pagar.
0: Home,
2: a part.
0: No t'ho regalen.
2: No.
0: Cadascú es pagui l'ocí.
2: Però l'entrada és 7 euros. Uh-huh. I ara, no és el cap de setmana, jo que et deia abans, però m'agradaria avançar un espectacle que considero recomanable per tothom, i és l'acte d'inauguració del 26è Festival Nacional de Poesia, el dimarts dia 14 a les 20 hores, al Teatre Auditori Emma Vilassau, amb el títol de Una veu plena de nius, que és a partir de la poesia del mallorquí Blai Bonet, celebrant el centenari del seu naixement. La direcció artística és de la Sílvia Bel, fantàstica, que també participa com rapsoda, concepte i direcció de Carme Castells, dramatúrgia de Joan Tomàs Martínez i la interpretació de la Bel, de Mercè San Pietro, molt bo, Toni Gomila, que és un mallorquí fantàstic, i Jaume Madaula, que és el nebot del Madaula.
0: Tot queda a casa.
2: Exacte. La música i cançó de Marc Grimal i Carles Medina, una producció de la Fundació Mallorca Literària, la Blai Bonet és mallorquí, la Gomila, que és mallorquí, etc.
0: Un homenatge
2: durada
0: a la cultura
2: 60 minuts, no? Invitació del Servei de Cultura de l'Ajuntament. Qui s'ha de preocupar, demanar-ho al servei, i si en queden, que jo penso que sí, que en quedaran, doncs anar-hi.
0: Doncs una bona proposta per començar aquest Festival Nacional de Poesia, que tot i així ja s'han fet algunes activitats paral·leles durant aquesta setmana, també,
2: sí,
0: al voltant del festival.
2: Sí,
0: només cal obrir l'agenda de Cugat Mèdia i veureu que gairebé cada dia teniu propostes relacionades amb el festival. De tot això que ens expliques...
2: Home, jo personalment
0: recomano
2: la recital de Jordi Lara i l'espectacle inaugural del festival.
0: Hi ha favoritismes o no en aquesta elecció? O és purament prescriptor?
2: No, jo penso que ho estic dient de veritat perquè hi ha qualitat segur en els dos casos. I per gent que no està acostumada a escoltar poesia, al millor hi suscita una cosa que no havia pensat mai. I jo el recomano per gent molt per això.
0: S'ha d'obrir la porta.
2: Per obrir la porta,
0: al món de
2: la
0: poesia. Donar-li una oportunitat, perquè a vegades amb els prejudicis, o a vegades ens pensem, a vegades passa com amb l'òpera, que això no va amb mi, i no donem una oportunitat a determinats gèneres, i després ens sorprèn...
2: Això que dius tu de l'òpera, jo he viscut.
0: Que ens arriba l'ànima.
2: Amb
0: una
2: gent molt jove, que diu, hosti, que bé...
0: Quin espectacle.
2: Gaudiu!
0: Doncs gaudiu. Eduard, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels parcs central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Avui al Faves Contades us proposem conèixer una dona que als 85 anys encara té la curiositat i les ganes d'aprendre intactes. És l'Helena Martínez Aguilar, veïna de La Floresta, que acaba de publicar El Casalot, la seva primera novel·la, després d'endinsar-se en el món de l'escriptura fa només 3 anys. Fa un parell de dies ens va obrir les portes de casa seva, La Floresta, per començar a conversar sobre el llibre, però també sobre la trajectòria vital. Aquest n'és el resultat. Helena, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé. I tu? També, suposo, no?
0: Som a casa teva, a La Floresta, un entorn privilegiat, però tu no vas néixer aquí, no vas néixer al barri.
1: No, vaig néixer a Barcelona. Passa que el meu pare ja, des de l'any 40, jo crec, o 40, abans del 40, perquè jo soc del 40, el 35 crec que va comprar aquest terreno. No sé si eren unes ofertes que donaven al carrer Pelayo, que donaven els paperets... Algú va passar perquè tinc una carpeta amb tot de tíquets, saps? De què cada mes anava pagant. I, bueno, primer volia comprar, quan jo ja vaig néixer, al cap de poc temps volia anar cap a la platja. Però jo em quedava fònica. I llavors el metge li va dir que jo a la platja no m'anava. I llavors aquí hi havia una caseta molt petita, allà baix de tot, i la va habilitar perquè també vaig tindre el sarrampió, me'l vaig vindre a curar aquí, i... Després ja va fer la caseta més gran, venia tota la família, això sí, tota la família de la meva mare venien els caps de setmana, i després ja va fer la caseta que la vam anar eixamplant a mesura que la vam necessitar. I dic, quan em vaig casar, meu marit ja volia vindre a viure aquí, jo no, jo sóc molt de ciutat, però bueno, al final vaig tindre que fer el que volia, ja quan els fills ja tenien el petit 7 anys, i ja ens van vindre aquí a viure ja definitiu.
0: Quins són els primers records que tens de La Floresta?
1: Bueno, per mi La Floresta era llibertat, perquè, clar, tancada en un pis, aquí era aquest terreny feia un desnivell, i jo, a mi no em deixaven sortir fora de casa, això era el temps aquell, els 40 i pico, no deixaven, bueno, els 40, ja els 50, i aleshores jo recordo que pujava a la punta del terreny i baixava caminant, corrents, a la meitat hi havia un arbre, un pi, i m'agafava amb ell. A vegades no l'encertava i sempre anava plena de blaus i de... No tirites, perquè tampoc no existien, però això sí, en seguida anava plena de coses. Però per mi era aquella llibertat dins de l'acotació de no poder sortir del terreny, perquè jo em parlava amb les amiguetes del carrer des de la barana, saps?
0: Sense poder sortir. Sí. I des d'aquests inicis, amb aquest terreny, amb aquestes casetes que van anar creixent fins ara, com ha canviat La Floresta?
1: A veure, molt, però és que la Floresta té una identitat especial. És molt tancada, hasta inclús jo crec que el veïnatge és tancat, perquè jo sí, l'únic que conec, bueno, que parlo, és la meva veïna de la dreta, la meva veïna de l'esquerra no, perquè ha variat, era una noia, després ara està la seva filla, jove, limitada. Jo tinc el meu fill que viu al pis de sota, però ja potser també nosaltres, de família, som... molt, molt tranquils. Vull dir, jo et pot dir que jo a casa del meu fill baixo molt poques vegades. Millor no molestar, saps? Sempre penso que... I crec que la Floresta crec que és així. Sé que hi ha una entitat, una associació, però sempre ha sigut de problemes. Les associacions, ho recordo pel meu pare, que quan venia de les reunions venia fins a dalt de tot, deia que era impossible.
0: Ens has explicat que tu vas néixer a Barcelona,
1: sí.
0: Però que amb 16 anys el teu pare va morir, m'explicaves quan preparàvem aquesta entrevista, i això va suposar un impacte, evidentment un impacte emocional per la mort d'un pare. Tu eres filla única, però a més això va significar que tu vas haver de començar a treballar amb 17 anys.
1: Això.
0: Com impacta això en la història d'una vida vist des de la perspectiva?
1: Home, és que impacta, és que és un canvi tan fort. Però, bueno, vaig a dir una cosa molt forta. El dia que va morir el meu pare era el dia de Rams, el diumenge de Rams. Vam acabar de dinar, ell havia vingut a La Floresta perquè sempre venia a fer cosetes al matí, que era festa, i a la tarda se m'anava a dormir després de dinar. I jo em vaig posar, bueno, fregava els plats, en aquell temps ja m'ensenyaven a que la dona tal, posava els plats, i em vaig assentar en un despatx que teníem, i em vaig quedar allà quieta. No sé, era... Algú em passava. I amb aquesta em va passar com una pel·lícula que em va dir què faries si el teu pare es morís, t'ho juro. D'això ho explico perquè per mi és natural, però sabent que molta gent no ho entén. Pues aquesta frase, que no sé si va ser, no va ser escrita, però la vaig intuir, què faries si el teu pare es morís? I es va desenrotllar tot, doncs, de dir, deixar o acabar d'estudiar. Jo estudiava piano, estudiar el piano, anar a les classes de l'acadèmia, posar-me a treballar, cuidar de la meva mare, perquè la meva mare no treballava. Un cop passat aquesta pel·lícula, que jo li dic pel·lícula perquè no sé com va ser, vaig quedar-me, vaig aixecar, vaig anar a la meva mare a dir-li que no sortim, que sempre sortíem els dies de festa, anàvem a casa de família. I diu, mira, el teu pare t'està dormint. Diu, en tot cas, diu, toca el piano, que saps que amb ell li agrada, es despertarà i facilitarà que puguem sortir. Bé, vaig anar al piano, el vaig aixecar i el vaig baixar. No el vaig poder tocar. Això ho vaig fer 3 cops. És que ho tinc gravadíssim, eh? Vaig fer-ho 3 cops. Jo no podia tocar el piano, saps? Vaig anar al menjador, davant de la porta. Jo sentia el ronc de dormit, però jo a la veu no em sortia. Al final, la meva mare diu, però què fas? Crida'l. Vaig anar, el vaig cridar, però tampoc. Papi, li deia papi. Ell estava dormint, amb la mà així aquí a l'esquena. I al cap d'un moment, la meva mare, veient que no hi anava, i bueno, que vaig anar amb ell, vaig dir, dic, que no em contesta. Diu, sempre esteu jugant, perquè va ser un temps que aquells 2 anys últims sí, jugàvem. Mm-hmm. Llavors s'hi va acostar i ja la vaig sentir cridar, que el cridava, i ell estava mort.
0: Tu expliques que fins als que vas tenir 40 anys vas fer una mica el que s'esperava de tu, no? Sobretot en una època on les expectatives del que havia de fer una dona estaven molt marcades i eren molt, molt limitades. Però a partir dels 40 la cosa canvia. Sí. Recordes què va ser que et va fer aquest clic de dir, ostres, jo he treballat, m'he casat, he tingut els meus fills, però a partir d'ara vull fer el que a mi em doni la gana?
1: Bueno, aquest clic no, al meu cap no el va fer. Va ser, també vaig tindre una troballa i amb una persona que em va explicar que feia astrologia i em vaig iniciar amb l'astrologia. I aquest va ser el barrim-barrum de la meva vida. Em va donar una concepció de la vida molt diferent i a partir d'aleshores pues, va començar una inquietud per tot. I tinc inquietud, ara inclús m'apuntaria, passa que ara, per exemple, m'agradaria molt cantar, però no tinc veu. M'agradaria fer teatre, però ja no em sento capaç de seguir un rol, no? Vull dir que encara ara tinc ganes d'aprendre coses. I, bueno, i després d'això pues, a tot m'apuntava. Bueno, clar, no tot alhora, però primer feia una cosa, després una altra, vaig fer country, vaig fer restauració de mobles, bueno, i després vaig anar també a lectura, diguéssim, de llibre, també, grup de lectura, fins que al final va arribar a l'escriptura.
0: Creus que hi ha una Elena abans dels 40 i una Elena després?
1: Sí, però per mi el pensament que tenia, perquè jo ja el tenia, que la meva vida venia a acabar algo, que 40 anys pertanyien a un temps i que els altres 40 són d'un altre. És com si jo fos 2 personalitats que una ha acabat una part i l'altra ha començat una altra. Passa que crec, no sé qui ha començat, perquè ara aquestes alçades ja, però bueno, sempre es tenen sorpreses.
0: Molta gent es pensa que amb 85 anys està tot escrit, però tu, en canvi, acabes d'escriure el teu primer llibre, El Casalot. Com arriba l'escriptura a la teva vida?
1: Bueno, va arribar perquè vaig fer una trucada, em vaig interessar després de la lectura, vaig fer una trucada i el que va resultar que després seria el meu profe, és el que em va contestar, em va adreçar a la Casa de Cultura de Sant Cugat i després ja, bueno, això va ser el 23, vull dir que és recent, fa 3 anys, i amb les classes amb ell, pues, ell m'ha animat, perquè el tema del Casalot és un tema que també ha sortit de cop i volta a la meva vida. És que a la meva vida es presenten les coses de cop, que dius, i com ha vingut això? I així va ser.
0: Què hi has trobat en l'escriptura que no havies trobat en altres inquietuds que has tingut? Perquè ens parlaves de l'astrologia, ens parlaves del country, restauració de mobles, sí, el piano, no? De petita. Què t'ha donat l'escriptura? Que potser les altres coses no t'havien donat, o potser sí?
1: A veure, l'escriptura em surt i em descobreixo a mi, eh? Em descobreixo a mi. Jo ara llegint El Casalot, quan l'he tingut editat, pues, m'he descobert d'una manera diferent. Quedo sorpresa. No et puc dir que... per dir, oi, que bé. No ho sé. O sigui, a mi em cal que llegeixin El Casalot persones que no em coneguin, perquè, clar, fins ara l'he donat a la meva cosina, a la meva veïna, a la meva... tots són la meva filla plorant, oi, mama, vale. Però això no em val. Necessito que ho llegeixin gent que no siguin propera i que em puguin dir, pues, mira, trobo que el que sigui, no sé, estic oberta al que sigui.
0: Tu dius que rellegint el llibre,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Has descobert una Helena que t'ha sorprès.
1: Sí.
0: Per què?
1: Això ho he escrit jo. Em quedo sorpresa. Em quedo sorpresa. Ja em passava amb els escrits, de vegades d'anar a les classes, a vegades he escrit, perquè jo escric molt de sentiments. Jo, la part emocional es veu que en mi està molt forta i està molt engabiada pel temps passat, vull dir, la meva educació no va ser amb la part emocional, vull dir, al contrari, era vetada, no? Uh-huh. I aleshores, pues, està dins, està sentida, i ara està sortint, sí, sí, sí.
0: Mai això... és tard.
1: Perdó?
0: Mai és tard.
1: Ah, no, hombre, i tant. Fins que arribi, fins que pugui tindre sortida, i si no, ja continuarem amb una altra vida, no?
0: La novel·la neix a partir d'una casa d'Astúries i barreja sí. la ficció amb vivències, no?
1: Sí.
0: Què hi trobarà l'actor al Casalot? Deies, tinc ganes que llegeixi gent que no em conegui. Com els expliques el llibre?
1: Bueno, és una mica sorprenent. Espero, perquè va ser sorprenent. Va ser trobar, bueno, em van facilitar una persona de la meva família, bueno, la companya del meu avi, que no era la dona, va vindre, imagina't, això ja eren els 40... No, després de mort el meu pare. Va vindre amb, una carpeta i ens va dir a la meva mare i a mi, aquests papers els heu d'arreglar. Es van quedar allà arxivats. I després de mort la meva mare, jo els vaig obrir i resulta que era una herència. A veure, no es veia com herència, sinó que eren tot un paperam de cartes, també que el meu avi era militar i va sortir pues, la seva fulla de serveis, van sortir també pues, testaments molt antics. Una cosa, era molt llaminer de mirar, però clar, tu mires així una mica al principi, m'ho mirava així, i llavors va resultar que al final era jo l'hereva d'allò. I vaig agafar, bueno, ja ho explico allà, agafo els papers i me'n vaig anar cap allà. I... va ser també, és que em passen coses així, després d'ensenyar-me els terrenys que hi havia, terrenys que són petits i tal, vam arribar a un lloc on estaven tres o quatre cases fent com una mena de placeta. És una aldea, eh? És una aldea, vull dir que és una Astúries purament rústica. I estava allà i em vaig girar i el sol em va donar per damunt d'una casa. I al donar-me el sol em vaig mirar la casa, que estava feta a pols, però vaig dir, ai, quina casa més maca. I el senyor que m'acompanyava em diu, és la seva. Dic, què em diu? I, bueno, això és la història. I movent aquests papers, arreglant-ho, fent-la, té alguna cosa. Aquella casa té alguna cosa. Mm-hmm.
0: Com ha sigut el procés d'escriptura?
1: Bueno, el procés a mi em costa molt estudiar. He sigut molt mal estudiant. Vull dir, capto molt les coses. Vull dir, el que és els números em van molt, però... saps, explicant-ho a la pissarra ja en tenia prou. I em passa que, clar, seguir les classes em costa amullar-me a les explicacions que em donen a fer les meves. I llavors sempre me'n surto. Però potser per això per mi té la gràcia de que me'n puc en sortir. El meu profe, el Josep, em permet aquestes fugides i, clar, això també m'ajuda.
0: Publiques el llibre amb un pseudònim, amb el pseudònim d'Emma Aguilar.
1: Bueno, no és pseudònim.
0: És perquè, una construcció, oi?
1: Clar, jo em dic Helena Martínez Aguilar. Vaig agafar Emma Aguilar i vaig fer Emma Aguilar. O sigui, és pseudònim, però una miqueta fabricat així, no? És natural, no hi afegi ni tret res.
0: I com és que vas decidir posar-ho amb aquest nom i no amb el nom complet?
1: Home, és que, mira, el Martínez pesa. El Martínez em pesa, tot que no el trec pas de mi, sí. Perquè forma part de mi, precisament això del Casalot, és de la rama dels Martínez. Però és un cognom que saps? L'Helena és molt lliure de si, i aleshores necessita estar lliure. I el Martínez em pesa.
0: I així vas prendre aquesta...
1: No sé si està ben fet, mal fet, si s'entendrà o no s'entendrà, però jo ho he fet així.
0: Publicar un llibre als 85 anys, Helena, trenca molts tòpics sobre l'edat en un moment en què es parla molt de l'edatisme. Què t'agradaria que les persones que pensen que ja és massa tard, no? A vegades sentim gent que té 80, fins i tot 70 i escaig d'anys, i que ja és tard per començar alguna cosa... Tu demostres que no, que mai és tard. Què els hi diries?
1: Bueno, des de luego, el que s'ha de fer és escoltar-se un mateix. I si un té ganes de fer el que sigui, precisament a la nostra edat és quan et pots permetre el luxe d'equivocar-te. I això per mi és el principal. Et pots permetre el luxe de dir coses que potser els altres no entenen. Et pots permetre el luxe de jo què sé, de córrer i caure. Tot ho pots fer. Vull dir, quan em dius, com vas a fer això, mama? Per exemple, els fills, com vas? Mira, jo ho necessito fer, i ho faig. Que si ho faig malament o em caic o d'això, doncs, bueno, però és la meva decisió. Vull dir, per mi, doncs, animaria a tothom a que faci el que cregui que té que fer. I a qui no tingui res, que busqui. Que llegeixi. Perquè sempre trobarà alguna cosa que... A vegades dius, ai, això no. Mira, la pintura, jo sóc una negada, de petita era negada la pintura. I també em vaig apuntar a pintura. I escolta, doncs ho feia bastant bé. No era, i per dir, no inventava coses, però per copiar em quedava bé. I vaig dir, carai, veus tota la vida arrossegant de que era negada de la pintura i resulta que puc pintar. Doncs això passa amb tot, amb tot.
0: T'emprenya que la gent, sobretot la gent gran, li diguin que no pot fer algunes coses?
1: A veure, bueno, no m'hi trobo. Jo contesto. Jo sóc contestona. Ara, abans no, perquè em van educar per no contestar. Però m'he reeducat. Diuen que mitja vida te la passes educant-te i l'altra mitja deseducant-te. I penso que és veritat. Penso que és veritat.
0: I ara, amb la perspectiva que dona l'edat, què li diries a aquella Helena de 17 anys?
1: Home... La veritat, jo si tornés enrere voldria canviar moltes coses. Sí, això està segur. Però, a veure, penso que vaig fer el que... Es va anar trobant, va fer el que es va trobar i també hi havia algú que l'empenyia, També li van facilitar les coses. Inclús ara a mi em passa que se'm posen les coses molt negres. A l'últim moment sempre em salva alguna cosa. Saps quan dius... Aquí no en surto, aquí no en surto, aquí no en surto, i a l'últim moment no em salven del tot. Però em ve un algo que m'ho arregla. Per tant, és allò que me'n vaig a dormir, a vegades amb moltes perspectives de fer coses, però sé que l'endemà, quan m'aixequi, em vindrà la que serà, saps? Aquella faré.
0: Ets optimista?
1: Crec que sí, crec que sí.
0: És la millor manera d'afrontar la vida, et sembla?
1: És la meva. Jo no obligo a més que siguin. A més, escolta, tinc una família, diguéssim, darrere, i, escolta, amb perspectives de maneres de ser tan variables que dius, bueno, molts penso, mare meva, com tiraran a la vida, però saps què? És el que es trobaran, aniran fent, és aquest, és que la vida és això. Aprendre i aprens a base dels exemples, molt. Més que de l'ensenyança, aprens dels exemples. Jo miro molt ara els exemples dels meus que anaven davant, no? Clar, critico la forma que em van criar a mi, però era la pròpia. Era la pròpia. I a vegades pues, dic, bueno, els entenc, no els hi cada altre. I jo era el rebel dins de les meves petites coses, no era una rebeldia com les que ara retraten, no. Jo no deia, no, això no. Però interiorment era rebel, pues, si interiorment ho era, ja era prou. No era capaç de fer cap cosa extraordinària, però dins meu sí, pues, ja està.
0: I després del Casalot, tens ganes d'escriure un altre llibre? O amb una dona tan inquieta que ha fet no, tantes tauletes de diferents disciplines, tens altres projectes al cap?
1: No. A veure, passa que amb el Casalot me l'ha fet escriure el meu profe. No he sigut jo. Va ser, bueno, dic el meu profe, ja sabeu qui és, no sé si me'l puc nomenar, el Josep Amorós, que estic molt contenta, ja que el puc anomenar, doncs, aquesta m'emociona i tot. M'emociono molt fàcilment, també. I ell va ser el que va llegir un escrit que vaig fer, el primer, del Casalot, i em va dir, Helena, això és per una novel·la. I jo dic, què dius? I després vaig anar fent pues, trossets amb les escritures pues, de coses del Casalot, però, bueno, o una troballa amb un veí, o una cosa d'un dia que vaig anar per un penya-segat, i tot ho he anat posant a Casalot. Vull dir, no és una novel·la començada i escrita fins al final, allò seguint-la, no. Per això dic que és més difícil a mi fer novel·la. No sé si l'arribaré a fer. Si no és que tingui alguna cosa que em pugui anar incorporant i llavors em dona un altre al·licient per continuar una miqueta més. No sé el que faré. Potser em veig més amb coses breus, de narracions petites. Potser sí o potser no. Ho deixo el dia a dia.
0: Doncs de moment el Casalot és la teva obra que podem llegir. Un plaer compartir aquesta estona aquí a la Floresta, Helena.
1: Pues moltes gràcies per la vostra visita i, bueno, mira, has conegut una miqueta de mi.
0: Tant. Moltes gràcies.
1: Val, a tu.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: El Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat ha engegat la temporada 26-27 amb una programació que combina teatre, música, dansa, òpera, circ i propostes familiars. Una oferta que vol arribar a públics diversos, amb grans noms de l'escena catalana i també espectacles de formats molt diferents. Ara que la temporada ja està en marxa, volem fer balanç d'aquestes primeres setmanes i repassar les propostes que arribaran pròximament a Sant Cugat. En parlem amb la directora de l'equipament, Maria Ferriol. Molt bon dia, ben tornada.
1: Hola, bon dia.
0: Una programació, ara ho dèiem, que ja va arrencar a mitjans de setembre. Estem allò a la tercera setmana i mitja, em sembla, que per ser més o menys exactes. Ha passat poc, però no sé quina valoració, quines sensacions teniu ja d'aquest inici de tardor gairebé del Teatre Auditori.
1: Hola, bon dia, una altra vegada. Bé, les sensacions són molt bones. De moment estem... A veure, les sensacions són bones i després la taquilla també. És a dir, les sensacions van molt...
0: Van acompanyades.
1: Han d'anar molt lligades amb la taquilla, no? Perquè pots tenir molt bones sensacions de que anirà bé, però després necessitem veure que la taquilla va funcionant i que les propostes van agradant. És a dir, que la pregunta de si estem contents i de si tenim bones sensacions, et diré que sí. I sobretot moltes ganes, perquè venen coses boniques que ens sembla que poden agradar molt i amb moltes ganes de fer-les i de veure el públic content.
0: Mm-hmm. Quins criteris teniu a l'hora de preparar una programació, no? Una...

0: Era petita, es torna gran. Dius, home, per què has anat? Bueno, jo és que volia... Vaig escalfar, em vaig trobar bé, i quan vaig agafar, només aixecar la pesa, ja em vaig trobar que pam, lesió.
1: I amb els cruiximents, això s'hauria de descansar o és allò que alguns diuen de, es curen fent més activitat?
0: No.
1: O és que el cos ens avisa?
0: El cos ens avisa. El cos sempre ens avisa. Quan et quedes...
1: El que hem de saber escoltar.
0: Exacte. El que passa és que no el volem escoltar, perquè tenim aquesta enorme capacitat de no escoltar allò que no ens agrada. Aquesta música no m'agrada, no la vull escoltar. No, és que això no és un concert, és el teu cos que t'està explicant. El cos sempre t'explica coses, però depèn de tu que els escoltis o no l'escoltis. Si no fas cas al teu cos, ho acabes pagant després, perquè o el cos l'atures tu perquè t'ha avisat, o si no t'aturarà ell sol. No passa res. Si més tard o més d'hora el cos dirà prou.
1: Hem parlat de mals hàbits, hem parlat de gurús, hem parlat d'informació que no és informació perquè hem d'anar sempre al professional adequat. Ara tothom va amb el seu rellotge intel·ligent, no? O
0: sí,
1: amb les seves aplicacions d'esport. No sé si heu notat un auge de lesions justament, no sé si perquè poden ser més exigents o ens poden demanar un ritme que probablement doncs, a través dels paràmetres que medeixen no són adequats a cada persona que els porta.
0: Sí.
1: Quina opinió en teniu?
0: Pues la mateixa que t'he posat l'exemple de la intel·ligència artificial. O sigui, hi ha eines molt, molt novedoses i molt goloses des del punt de vista de... A més, entren dins dels modismes, no? Ara, pues tothom porta el rellotge perquè... A veure com vaig de freqüència cardíaca, com estic saturant... Dic, escolta'm una cosa, a veure... Tot això està molt bé, però la següent pregunta que t'has de fer és... tens l'àrea de coneixement per calibrar el que t'està dient el rellotge o no? Bueno, aquí sempre, a la pregunta, sempre hi ha un... bueno, home, sí, perquè... No. Quan algú et contesta, bueno, sí, és com aquelles
1: comencem
0: preguntes...
1: Comencem amb el dubte, no?
0: Sí, jo sempre poso el mateix exemple. És com quan alguna vegada que tots hem anat, quan hem estudiat algun examen oral, i et fan la pregunta i el que se la sap bé contesta d'una forma fluida i el que no se la sap comença a dir, bueno... aquest prolongat és sinònim de no sé. Llavors, està molt bé saber quina freqüència cardíaca tens, però has de saber amb quina velocitat recuperes la teva freqüència basal. O sigui, hi ha conceptes molt tècnics, sobretot en l'àmbit de la competició, i cada vegada tenim més esportistes no professionals, però pseudoprofessionals. Pseudoprofessional amateur és tremendament perillós, això. No? I veus triatletes, o sigui, la gent... hi ha moltes, moltes persones, i cada vegada més...
1: Hi ha la moda de l'esport,
0: sí, sí,
1: no?
0: Però, a més, d'esports molt, molt intensos i molt agressius. No... O sigui, et diria que abans, si tirem 20-30 anys enrere, la gent pues, feia els esports convencionals, no? Jugava a futbol, uns jugaven amb els... quan ja tenien certa edat, pues, anaven a fer el partit de costellada amb els amics, amb els veterans... No, no. És que ara trobem gent que s'atreveix a tirar-se a la piscina, de fer esports que tenen tres disciplines. Escolta, faig ciclisme, natació i corro. Vale, molt bé. I com ho fas?
1: És que no ens hi posem per poc.
0: No. Anem a tope. Clar, què passa? A més versatilitat i a més possibilitats de canviar de més d'un esport a un altre, més possibilitats de lesions tenim. O sigui, o sigui, els que de veritat en saben molt d'això i que la gent diu, home, aquest ha quedat campió del món. Sí, però tu saps quantes hores al dia entrena...
1: I quin equip té al darrere.
0: I quin equip de professionals té darrere, perquè nosaltres tenim, ara mateix a l'Hospital General de Catalunya, un servei de medicina i traumatologia de l'esport que cada vegada tenim més gent, afortunadament, que ens venen a demanar, amb molt seny, assessorament. I, escolti, em podien preparar un pla perquè jo pugui assolir aquesta fita? Perquè...
1: Això ho podem demanar al vostre departament?
0: Sí, tant. Sí, sí. Nosaltres fem plans habituals per progressar, per introduir-se a l'activitat, per com tenen... I el fem els controls adients. O sigui, segons quins esforços físics requereixen prèviament, i aquí entraríem en un punt molt, molt important, que és les revisions de l'aptitud esportiva. Puc fer un esport o no? Això ho demanen totes les federacions. Escolta'm, si vas a fer una activitat esportiva intensa, o sigui, ningú se li passa pel cap que tu fer, doncs, a l'exemple, maratons, sigui algú light, no.
1: No.
0: Bueno, escolta'm,
1: com a mínim anirem a fer una prova d'esforç, no, primer?
0: Com a mínim, vingui, revisem el cor, revisem com està, fem un electro, fem una prova d'esforç, fem un ecocard,

0: DiCaprio, i veiem com està el cor en morfologia i en funcionalitat elèctrica. O sigui, mesurem dues coses. Els problemes de cor deriven d'alteracions a la morfologia del cor, que poden variar. El cor, com totes les parts del nostre cos, canvia cada any. O sigui, és molt curiós que la gent vagi al cirurgià plàstic, perquè és que m'han sortit bossos als ulls. Dius, però no has pensat que el teu cor també va fent evolucions? I que... Però he tingut una fluctuació de pes. Abans vaig aprimar 20 quilos, perquè vaig fer això, vaig fer l'altre. Bueno, i s'ha anat... Ha fet un petit xequer, un petit test de com ha estat tot el seu cos abans d'afrontar aquesta activitat que vostè m'està dient. És bàsic. O sigui, nosaltres no deixem que ningú faci això sense, almenys... Jo dic, sempre dic que els metges, en algun sentit, ens hem tornat com els capellans. No? Que ara en veus pocs, però abans que en veiem molts, tu dones un consell i la gent després decideix si farà pecats o no. Nosaltres diem, escolti, el millor seria fer això. Evidentment, la llibertat de cadascú és la que triï. Escolti, pot fer el que vulgui, però jo li recomano primer fer això, això i això, i després li fem un programa i la veritat és que els que li fem això no tenen problemes. Van força bé perquè... Si els hem de frenar, els frenem. Si els hem d'accelerar, els accelerem. També tenim una instal·lació que ens permet fer-ho, perquè tenim la zona nostra, quan tu vius a l'àrea de recuperació, de readaptació, doncs són àrees dotades amb tecnologia, aparatologia, la mateixa que pot tindre un gimnàs per moltes coses. I els professionals adients que tenen la sensibilitat de salut que potser moltes vegades doncs el monitor o el que està controlant una sala de fitness... amb qualsevol gimnàs convencional, doncs no té per què tindre-la, perquè tampoc és la seva feina.
1: Cadascú
0: el seu àmbit, eh? Exacte.
1: Per acabar, doctor, tres consells bàsics per a algú que es calça les bambes esportives aquesta setmana per tornar a l'activitat física, perquè no hagi de passar per la seva consulta, i si ha de passar que sigui per demanar consell i no per curar una lesió.
0: Exacte. El primer de tot, el que ja els hem dit, progressieu, escalfar i estirar després, quan acabes, i anant assolint la fita, fer-se un petit programa d'on vols arribar, quins són els teus objectius reals, i veure si aquests objectius coincideixen amb la teva capacitat de poder-los assolir tu tot sol. Si no, tens que cercar l'ajuda d'un professional que t'ajudi a dir-li, escolta, mira, m'agradaria estar així, no? Però si no entrem... Bueno, fins i tot jo m'he trobat que hi ha gent que et ve i et diu, mira, és que voldria estar així, i et porta una fotografia. Això només es passa als esportius i als plàstics.
1: Estètica.
0: Sí, que porten... Vull tindre, veus? Vull tindre el nas de la Michelle Pfeiffer. Dius, vale, està molt bé, però t'has mirat el teu nas. Fem moltes coses, però tampoc pots fer milagres.
1: Clar.
0: I amb el nostre àmbit, en l'esportiu, jo sempre defenso i dic que un pot tindre el cos que vulgui tenir, però res de donar temps i progressió. O sigui, ràpid, no.
1: Doncs amb aquests consells ens acomiadem d'aquesta conversa amb el doctor Antonio Mora, el cap del Servei de Medicina i Traumatologia Esportiva de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Escoltem més el cos, no fem bogeries, estirem abans i després de fer exercici i prenem consciència de la importància d'aquesta educació en infants perquè ens acompanyi tota la vida de l'activitat física. Moltes gràcies,
0: exacte,
1: doctor.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquesta música no podia ser cap altra secció que no fos la del Conservatori de Sant Cugat. Això vol dir que ens acompanya la Clara del Roster, professora d'Educació del Cos i l'artífex de la selecció de músiques que ens acompanyaran durant tota aquesta secció. Ben tornada, Clara.
1: Hola, bon dia a tots i totes.
0: A més, avui vens amb companyia.
1: Sí.
0: Has triat el Jordi Paredes, ell és guitarrista i professor i cap del Departament de Guitarra del Conservatori. Jordi, molt bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: Clar, jo diria potser que no cal presentació per la música amb la que hem començat aquest espai, però per si de cas, perquè no cal donar res per sabut a la vida, expliqueu-nos què estem escoltant.
1: Sí, estem escoltant una peça creada i escrita per en Paco de Lucía, interpretada també per ell en el seu moment. És una rumba instrumental. En aquest moment està interpretada per tres, Barcelona Guitar Trio, que són en Xavier Coll, Manuel González i Luis Robisco. Per tant, farem un homenatge al món de la guitarra, que és aquest moment, avui ens trobem per aquesta... I he triat aquesta peça entre dos aigües, sobretot per subratllar la categoria, considerat un dels millors guitarristes de tots els temps, en Paco de Lucía, juntament amb Camarón de la Isla.
0: I estàs d'acord, Jordi?
2: Home, la veritat és que hi ha un abans i un després d'aquesta peça i de l'àlbum que conté aquesta peça, que és La Leyenda del Tiempo, i també hi havia per allà en Carles Benavent al baix, el Jorge Pardo a la flauta, i bueno, van ser els responsables doncs, de no només canviar la trajectòria del flamenc, que en aquells moments estava més orientada al flamenc més tradicional, sinó que jo crec que van portar el que és la guitarra espanyola i en concret la flamenca a la casa de tothom, i és la causant que molta gent s'hagi dedicat a la guitarra i que hagi escoltat aquest tipus de música. Per tant, perfecte. I a més, els intèrprets del Barcelona Trio, en Xavier Coll, que està allà també a l'escola, a l'ESMUC. Doncs són uns intèrprets fantàstics i jo us aconsello que, si teniu l'oportunitat, anar-los a veure al Palau de la Música, que toquen sovint.
0: Sí. Anem nota.
1: I jo voldria dir una cosa, que quan es va estrenar aquest àlbum va ser res, cap èxit, res, un desastre, però va haver-hi aquell foment de dir per què no ho editem a part, aquesta peça, entre dos aigües, i a partir d'aquí va ser espectacular el gran ressò que va tenir i Paco de Lucía aquí. He de dir que es deia de Lucía per honor a la seva mare. Uh-huh. Això també és una cosa que va ser gran, gran acompanyant amb tota la seva carrera.
2: I tinc entès que aquesta peça no estava prevista que sortís en l'àlbum.
1: Exacte.
2: I que va ser una improvisació d'estudis que va anar evolucionant i a partir d'aquí van dir, la posem, doncs vinga, la posem.
1: Amb una improvisació anar fent que s'animaven. I he de dir que també, a veure, estem parlant de Paco de Lucía, que era també un guitarrista de jazz, que també se'l considera en aquest sentit, compositor, músic de jazz, per tant, bandes sonores.
2: Bueno, sobretot de flamenc,
1: De flamenc, sí.
2: De flamenc i això, però bueno.
1: Sí.
2: Tocava molts estils, però bueno, sobretot...
1: Sí. Molt bé, doncs aquí estem, entre dos aigües, aquí, la guitarra.
0: Donem pas a...
1: Sí, aquest món de la guitarra, ho dic perquè fem aquest homenatge en el Conservatori, farem dos concerts. Dintre del paraigües de clàssica a la magna, uh-huh, ens trobarem a un primer concert que serà el 15 d'octubre, primer un taller a les 9, i després a les 20 fem el concert. Ai, a les 9.
2: A les 7.
1: A les 7, sí. 19 hores.
0: A les 19 hores,
1: sí.
0: 7 de la tarda.
1: A 7 de la tarda, jo. Sí, a les 7 de la tarda i a les 8, a les 20, el concert. Clàssica a la Magna. Entrades que es poden ja reservar a la web de Clàssica a la Magna. Uh-huh. Per tant, animo a fer aquesta reserva. I després ens tornem a trobar, ja ens trobem el 5 de novembre, amb el Christopher Avilés.
0: Que en parlarem més endavant,
1: Sí, exacte. Sí. Per tant, és aquest gran paraigües, ell un concert també, a les 20 del vespre.

0: I a risc d'equivocar-me, perquè estic amb dos experts de música i jo només en gaudeixo, per entendre'ns, però l'expertesa l'hem deixat a una part, estem escoltant molts instruments i no sé si m'atreveria a dir que això és corda pinçada.
1: Sí, i a més és laudars, i he de dir que d'aquesta peça es diu Mare, vull ser pescador, i volia ressaltar que aquí és una habanera, a diferència d'abans que hem sentit una rumba, per tant, aquest canvi de ritme, però sobretot perquè l'autora és, perquè és una dona, Antònia Vilàs i Ferrandis. Per tant, és important per mi
0: reivindicar-les.
1: Reivindicar-les. Està vinculada al barri de Mariner de la Barceloneta. Era una poetessa, rapsoda, cantant, lletrista i compositora. I Laudars, que és aquest grup, un grup que ens vindrà, ens fa el taller a les 19 hores del dia 15 d'octubre, ens fa un taller i ens fa un concert, sí, Laudars.
2: Sí. Sí, és una orquestra, de fet, es diu orquestra de plectre. Plectres són aquests instruments que es toquen amb pua, a diferència de la guitarra clàssica, que al principi es toca amb els dits. I amb això també hi ha una mica de confusió, no sé si en parlarem o no després, però bueno. Llavors vindran i ens ensenyaran els instruments d'aquesta orquestra, que a vegades la gent sap una mica de què va, però ho relaciona molt amb la tuna i els toneros.
0: Quins instruments són, Jordi?
2: Exacte, hi ha mandolines, hi ha mandoles, hi ha bandúrries, hi ha llaüts. Però com esteu escoltant, aquesta orquestra abarca molt tipus d'estils, però sobretot un estil clàssic en el qual et poden fer peces de... No sé, en el programa hi haurà un fandango de Boccherini, segle XVIII, hi haurà el gran vals de Francesc Tàrrega, hi haurà peces de Pau Casals, hi haurà inclús una peça de Jean-Baptiste Lully, que és un músic de la cort de Lluís XIV, és a dir, el seu ventall és molt ampli i, com veieu, la interpretació també és una interpretació molt cuidada i molt elegant. Per tant, us animem a que vingueu perquè segurament descobrireu moltes coses que valen la pena.
1: 30 persones, Laudars, per tant, un bon concert per venir, assistir-hi, reservar ja les entrades.
0: I tant, sempre fer-ho millor en temps que no esperar a última hora i quedar-nos sense.
1: Exacte. I podem escoltar la tercera música,

0: Jordi, ens has parlat de la guitarra, que no espanyola, no? Que ens deies, no es toca amb la pua, a diferència dels instruments que estàvem sentint. Quines són les grans diferències entre la guitarra clàssica i el que podríem entendre per la guitarra moderna?
1: Bueno, és que la guitarra és un instrument una mica traïdor en l'aspecte que ara us explicaré. Penseu que toquem peces de guitarra, hi ha transcripcions del segle XVI, del segle XV, inclús que venen del llaüt, en aquell moment no existia la guitarra, però penseu que la guitarra ha estat en tots els moviments musicals fins avui en dia. Avui en dia potser és el primer moment que en aspectes amb músiques així, tipus Bad Bunny i tot això, ja l'han deixat una mica de banda, però penseu que amb la guitarra podem fer jazz, podem fer rock, podem fer metal, podem fer clàssica. És a dir, llavors cada estil té la seva peculiaritat, inclús la seva tècnica diferent. A mi a l'escola, quan em venen alumnes i em diuen, escolta, doncs mira, vull fer coses de clàssica però també d'elèctrica, doncs a vegades els he de dir, doncs mira, això que t'explico amb la clàssica, amb l'elèctrica, és totalment diferent. Si et dic que no posis el dit així, doncs aquí l'has de posar així. Llavors, bueno, tenen sobretot a nivell tècnic i a nivell tecnològic, pràcticament jo podria dir que són dos instruments diferents.
2: I deia l'Andrés Segovia, la guitarra és una petita orquestra, cada corda és un color diferent, una veu diferent.
1: Exacte. Tenim la sort de... Bueno, jo ho veig així, de ser un instrument polifònic. Això vol dir que podem fer diverses veus a la vegada, però bueno, també és part de la seva complexitat. És un instrument molt delicat i destacar una veu, deixar l'altra en segon pla, això, doncs, bueno, no és fàcil.
2: Doncs anem perquè sentirem un apunt d'aquesta guitarra

0: Clar, és que m'heu portat aquí a Sultans of Swing, dels Dire Straits, que és una de les meves cançons preferides, sí, i mar. sap greu. Sí, xafar-ho, eh? Escolta, al conservatori teniu tot a punt per a un concert on la guitarra, de fet, serà la protagonista, no? Ara ens explicava el Jordi tota la complexitat de la guitarra, tota la història que hi ha al darrere i totes les capes musicals que ens pot aportar. Però en aquest concert, a més, hi haurà un solista, el mexicà Christopher Avilés. Què ens en podeu dir?
1: Bueno, de fet, és un guitarrista molt jove, però per lo jove que és ja té una trajectòria molt dilatada. Bueno, ha tocat internacionalment amb diverses orquestres, ha guanyat concursos de guitarra, va estar treballant uns mesos a l'escola, i vam creure oportú oferir aquest concert també molt eclèctic, i serà un concert on hi posarà un context per tal que el públic no solament vagi a escoltar música, sinó que pugui entendre el tipus de música que fa. Ja volia comentar molt ràpidament, hi ha un autor que es diu Pedro Ximénez Tirado, que és un autor peruà del segle XVIII, i en part el Christopher Avilés s'encarrega una mica de difondre aquesta música. Podria ser una mica l'equivalent per l'època a Mozart o més amb la guitarra a Ferran Sors, i penso que és molt interessant perquè escoltarem un tipus de música que no s'escolta pràcticament, jo no ho havia sentit per aquí.
2: I l'escoltarem el 5 de novembre.
0: Exacte. El 5 de novembre, més amb aquesta oportunitat de sentir les peces comentades, no? Clara, que moltes vegades les propostes que feu des del conservatori, crec que hi ha aquest valor, aquest valor afegit, de poder entendre, sobretot les persones que són de fora del món de la música, posar context a tot allò que estem escoltant i del que gaudim.
1: Sí, a més, començarà el concert amb la peça d'un alumne convidat. Volem integrar també els estudiants i tocarà una peça a León Suárez per obrir el concert, i això també està molt bé.

0: Sí, estem escoltant Sarabanda, d'en Bach, interpretat per Christopher Avilés. Per tant, aquest tipus de registre ell també interpreta. Bonic, bonic, delicat, bé. Aquí estem.
1: I tindreu l'oportunitat de veure'l el 5 de novembre. Jordi, i en el teu cas, què et va dur escollir la guitarra com el teu instrument?
2: Doncs la veritat és una cosa molt prosaica. Estava amb uns amics prenent alguna cosa i un va dir, escolta, podríem fer un grup. I vam dir tots, val, d'acord. I un va dir, bueno, jo tocaré la bateria, jo no sé què. I vaig dir, bueno, doncs jo la guitarra. I després el problema que vaig tenir és que quan vaig aconseguir que els meus pares em compressin una guitarra, el problema és que no la sabia tocar.
1: Clar.
2: Llavors em vaig apuntar a l'Escola de la Música, al Conservatori, i allà em vaig trobar el Francesc Pareja.
1: Que no, el Conservatori de Sant Cugat.
2: De Sant Cugat, sí. De fet, estic treballant allà on jo vaig estudiar ara mateix. I allà no solament em va ensenyar a tocar la guitarra, sinó que vaig descobrir la part clàssica de la guitarra, la qual em va, bueno, captivar i fins ara m'hi dedico, tot i que m'agraden tot tipus de músiques, però bueno, dedico més a la clàssica.
1: Quines són les dificultats d'un instrument com la guitarra, que probablement és un dels que, quan tenim ganes de tocar un instrument, és dels que podem tenir potser més a l'abast, no?
2: Exacte. Això és un avantatge i és un problema, que, inclús com a professor, perquè la guitarra és un instrument molt popular, això està molt bé, doncs perquè tothom en té una a casa, tothom més o menys la coneix, però també hi ha l'altra part, que és que tothom es pensa que la guitarra amb dos o tres acords, doncs amb això ja ho tens, no? I realment, quan et poses amb l'estudi de l'instrument, te n'adones que és un instrument igual o més exigent que tots els instruments més tradicionals, ortodoxes, com podria ser el piano, el violoncel. Llavors, això és fascinant, però també s'ha d'explicar penseu que la peça que estàvem escoltant és de Bach, és a dir, Bach no escrivia per guitarra, escrivia per llaüt, però ja hi ha moltes peces molt complexes i que exigeixen una, tècnicament com musicalment, una exigència bastant alta.
1: I de fet, al Conservatori teniu una orquestra de guitarres.
2: Sí, no? Tenim una orquestra. Els alumnes, quan arriben ja a un cert curs, doncs els ajuntem i comencem a fer una orquestra de guitarres, amb la qual, doncs, a part d'aprendre a tocar en grup i saber què és estar amb una orquestra, doncs fem sortides, fem concerts, no sé, amb l'orquestra de guitarra hem arribat a anar a fer concerts per Berlín, aquest curs passat vam estar a Andorra, aquest curs també viatjarem, bueno, una experiència jo crec que està molt bé pels alumnes.
0: I jo voldria fer una pinzellada que sentirem d'un quartet de guitarres del Conservatori que en època de pandèmia es va fer aquest tipus de proposta. Por una cabeza, de Carlos Gardel.

0: bé, són quatre alumnes, eren del conservatori, van fer aquest esforç. Por una cabeza té a veure amb que el Carlos Gardel era molt aficionat en els cavalls, i això és Por una cabeza va guanyar un cavall respecte a un altre. Uh-huh. És tan popular al món de la guitarra que tenim una expressió que diu no m'aixafis la guitarra. Uh-huh. Dient, vull dir que en el món de les festes, de les coses socials, aquesta expressió està...
1: Ens hem quedat en popular, però no senzilla.
0: Exacte. Això ho subratllem.
1: Popularitat i complexitat poden anar de la mà.
0: Sí, doncs aquí estem.
2: Sí, la guitarra sempre ha estat un instrument del poble que s'ha tocat a qualsevol festa, a qualsevol bar.
1: Ens ha acompanyat en molts moments de la vida.
2: Però llavors van sorgir personatges com Andrés Segovia, que el que van fer és recollir aquesta tradició i aquesta popular i portar-ho a les sales de concert i donar-li un altre estatus. I d'aquí, doncs, que la guitarra avui en dia s'estudia també a escoles i conservatoris, no?
0: Uh-huh. Exacte. També tenim en Ferran Sort, sí, entre altres, que tal, el Fèlix Poncia, exacte. Sí. També són estudiosos del món de la guitarra i grans instrumentistes, que també... Va haver-hi un moment àlgid, de la guitarra. Després el piano va entrar allà, sí o no? Però bé, seguim amb la guitarra.
1: Hi ha lloc per tots.
0: Sí, per tots els instruments.
1: Ens vols fer 5 cèntims de l'agenda que trobarem a part d'aquestes activitats que hem repassat?
0: Mira, sobretot voldria subratllar molt ràpida, és el concert de Santa Cecília, un concert solidari, que és el dia 24, per tant, a les 19...
1: De novembre.
0: Ai, perdona, si ja està. De novembre, 24 de novembre, un concert solidari que tots els professors estan convidats a participar en peces, per tant, d'un molt bon nivell professional, i aquest solidari és per Pallapupes. Important tota la tasca que fan, tots aquests pallassos que acompanyen els infants, també persones adultes, en processos
1: de malaltia.
0: Sí, senyora. Sí, i s'acompanya amb la música.
1: I com no podia ser d'una altra manera, nosaltres ens acomiadem i ho fem també amb música.
0: Sí, i a més amb Christopher Avilés. I voldria dir que he triat aquesta peça, que és Així la vida, perquè és la compositora, és Laura Chávez Blanco, una gran guitarrista del blues, i cal fer subratllar aquesta dona, que està considerada una de les millors guitarristes actualment.
1: Doncs reivindiquem les dones compositores, reivindiquem les dones músiques. Jordi i Clara, moltíssimes gràcies, i reivindiquem la guitarra, que avui és el tema que ens ha ocupat. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més al guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Ona, què tal?
1: Sergi, avui és l'últim guaita de la temporada.
2: Sí, arribem a l'últim.
1: I què ens has portat avui?
2: Doncs mira, volem fer un repàs.
1: Un repàs?
2: Sí, el que, com un final de curs, ja sap que el guaita no deixa ser com una classe de naturals una mica diferent o...
1: Sí, sí, quasi, a vegades m'he transportat a l'institut.
2: Exacte, t'has transportat a l'institut. Doncs avui farem un cop d'ull el que hem observat i el que hem après al llarg dels 38 programes d'aquesta temporada.
1: Déu-n'hi-do, 38, es diuen ràpid,
2: eh? Que no m'hagi descomptat, que hem voltat per la natura. Hem anat pel cel, com deia aquell, pel cel, per mars i muntanyes i per tot l'univers. I hem conegut a fons casa nostra, però també hem fet el salt cap a territori internacional. No només ens hem quedat aquí, sí que és veritat que hem fixat la Mediterrània, que sempre ens agrada com a fixar-ho una mica com a centre d'operacions, però també hem vist els volcans més alts del món, hem conegut molts altres paisatges. I paisatges de vida vegetal, vida animal, i fins i tot hem anat a veure el cos humà.
1: Home, i tant. Vam fer un guaita sobre els ossos.
2: Vam fer un guaita sobre els ossos i fins i tot sobre aquestes molècules tan petites a cavall de la vida o que encara no estan ben definides, que eren els virus.
1: També és veritat, sí.
2: També vam repassar una mica. I ara, per passar revista, doncs volem posar a prova a la veu que ens acompanya cada dia.
1: Ui. I això sóc jo, no?
2: Sí, sé on que agafes paper i boli cada dia per apuntar.
1: Sí.
2: Vas apuntant, vas fent apunts.
1: A veure, molts apunts tampoc, eh? Però sí, sempre tinc boli a punt.
2: I com hem fet en guaites anteriors, hem preparat com una mena de qüestionari de final de temporada que ens servirà també per repassar alguns dels temes que hem parlat en aquest guaita que tenim, no? Doncs, aviam, Ona, comencem.
1: Vinga, va, som-hi. No sé pas què m'espera, però som-hi.
2: Comencem aquest guaita amb geografia.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
5: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
4: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: 1948, Lleida. La Maria torna a casa. Troba la reixa oberta, rovellada, i el jardí cobert de males herbes. La porta principal, només ajustada, amb el pany destrossat. No queda ni un moble. Tots els sostres han cremat i les habitacions han estat saquejades. La Maria fuig corrents. Allò ja no és casa seva. Però no pensa donar-se per vençuda, sobretot per la memòria del seu pare. De l'avi.
7: Acabem d'escoltar un fragment del setè episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Maria Macià, la filla del president de la Generalitat, Francesc Macià. Per explicar-nos la història, ens acompanya, com cada mes, en Miquel Pérez Latre, el cap de l'àrea del Fons Històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Ben tornat, Miquel.
8: Gràcies.
7: A l'últim capítol, abans de... amb el que vam acabar la temporada del programa l'any passat, vam descobrir la història d'en Ramon Calix, un soldat barceloní que va lluitar i també morir a la Guerra d'Independència de Cuba, però avancem.
8: Sí, avui avancem en el temps i per conèixer la figura de Macià, però des d'una altra perspectiva, a través dels ulls de la seva filla, al fons de la qual es conserva, com també el del seu pare, a l'Arxiu Nacional.
9: El pare s'asseia a la vora del meu llit i m'explicava històries i em cantava cançons per fer-me dormir. Sovint entrava a la meva cambra i començava a donar voltes tot gesticulant per divertir-me mentre cantava.
7: Miquel, aquest record ens presenta un Francesc Macià una mica allunyat del mite polític que probablement tots tenim al cap, no?, pel que ens ha arribat. Qui era la Maria i quina relació tenia amb el seu pare?
8: Bé, la Maria Macià Lamarca va néixer a Barcelona el 1897, en el si d'una família burgesa. Tenien propietats a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Alcarràs, els diversos orígens de la família. Els seus germans eren bastant més grans que ella, de manera que els van enviar a estudiar en sengles internats, mentre que la Maria, que era la petita, la van acabar criant a casa. Per tant, la relació que ella tenia amb els seus progenitors era d'alguna manera especial, més estreta, i sobretot i principalment amb el seu pare.
7: Era l'única nena?
8: Sí, sí.
7: Ara m'explico això també de casa, eh?
8: Sí, sí, sí.
7: En aquella època.
8: El pare de la Maria era militar, com és sabut, del cos d'enginyers de l'exèrcit espanyol, especialitzat en ponts, ferrocarrils i telègrafs. I des de que havia entrat amb només 16 anys a l'acadèmia, havia passat per diversos destins, Barcelona, Sevilla, Madrid, fins que el van destinar a Lleida. I va arribar amb el rang de capità, i és allà on va conèixer l'Eugènia Lamarca, i amb ella doncs, va formar la seva família. Però aquesta vida tranquil·la de militar a províncies es va començar a capgirar amb l'avenç del catalanisme polític. I un dia Macià torna inesperadament del casino de Lleida, entra a casa molt exaltat i li fa a la seva dona una petició ben estranya.
10: Eugènia, de seguida roba de paisà. No puc tolerar que el general parli així de Catalunya estant davant de tothom. Al meu entendre, són paraules molt despectives, absolutament equivocades, i vull que se sàpiga el meu desacord, la meva repulsa, la meva indignació. Però vestit de militar no li puc contestar.
7: Clar, per entendre una mica aquesta reacció que tu ens deies, no? una petició estranya del de porta'm roba de paisà, ens hem de situar en un dels episodis més tensos que hi va haver en aquell moment en el catalanisme, a principis de segle XX. Són els fets del Cucut. Recorda'ns, Miquel, què va passar exactament?
8: Doncs aquell 25 de novembre de 1905, una colla d'oficials de l'exèrcit van destrossar la impremta del setmanari Cucut, perquè havia publicat un acudit en què es mofava de l'exèrcit. La mateixa nit van assaltar la redacció de La Veu de Catalunya, que era el diari que recollia la línia ideològica de la Lliga Regionalista d'Enric Prat de la Riba, de manera que van agafar llibres, diaris i senyeres i les van llançar per la finestra i les van cremar al carrer al crit de Viva Espanya. Això va provocar un important rebuig popular, aquests actes vandàlics, i com a contrapartida va enardir també el govern, de manera que es va prohibir formalment el Cucut, es va empresonar fins i tot el director del diari, de la Veu de Catalunya, i fins i tot es va arribar a suspendre les garanties constitucionals.
7: Mira, sona aquests històrics de no tan lluny també, oi?
8: Correcte. Els militars es van encoratjar i van començar a fer circular uns plecs de signatures per totes les guarnicions, d'alguna manera per solidaritzar-se amb aquests oficials de Barcelona als quals se li havia discutit doncs, la seva actuació. A tot arreu, doncs, aquestes guarnicions es van anar posant del costat d'aquests militars, però quan la comissió va presentar el plec de signatures a la comandància de Lleida és quan es va trobar amb el refús del coronel Macià.
7: Amb aquesta indignació. I és aquí on la Maria diu que neix, de fet, aquest personatge que és el que tots coneixerem després com l'avi, no? Aquesta imatge del bigoti i dels cabells blancs de Macià.
11: I així, de cop i volta, amb aquell refús contundent, el meu pare, que fins aleshores s'havia mantingut completament al marge de la política, emergia de sobte amb una força impensada i sorprenent a la llum pública, entrant abruptament en un nou tombant de la seva vida. Aquella actitud honesta que, en tot moment i en les circumstàncies més adverses, el portar sempre a manifestar-se obertament contra les causes injustes, li valgueren de seguida la simpatia de la gran majoria dels catalans que, afectuosament, l'anomenaven l'avi.
7: Clar, i a partir d'aquí la història d'alguna manera s'accelera, arribem a la República, a la recuperació de la Generalitat i a la presidència de Francesc Macià. Però la Maria també haurà d'afrontar molt aviat la guerra i l'exili. De fet, aquesta és la seva història.
8: Sí, ho expliquem una mica, amb una mica més de detall. El 12 d'abril de 1931, Francesc Macià va guanyar les eleccions municipals, que s'havien plantejat com un plebiscit a la monarquia, i va proclamar l'estat català dins d'una federació ibèrica. De fet, pocs minuts després que el Lluís Companys hagués proclamat la República Espanyola des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. En només 3 dies, però, aquestes aspiracions de Macià es van veure frustrades pel pacte amb les autoritats espanyoles, que no van acceptar aquesta denominació de Catalunya com a república ni la concepció, d'alguna manera, confederal de l'Estat que hauria suposat acceptar-ho. Així, entre el pragmatisme i la resignació, es va acabar recuperant aquesta denominació històrica de Generalitat de Catalunya per designar aquest govern autònom que naixia. Després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, Macià va ser elegit president, un càrrec que, de fet, va ocupar poc més d'un any.
7: Mira que és un dels presidents més recordats,
8: I tant, sí,
7: tot doncs, i està breument a l'exercici sí, de la presidència.
8: Perquè va morir sobtadament el dia de Nadal de 1933 a causa d'una apendicitis. 4 anys més tard, ja en plena Guerra Civil, moria també la seva dona, la mare de la Maria, l'Eugènia Lamarca, i un any després, ja empesa per les tropes franquistes, la Maria va haver de fugir, d'exiliar-se a Perpinyà, i des d'allà no va trigar doncs, a passar a Amèrica després que els alemanys ocupessin França.
7: Com molts altres catalans en aquella època, eh?
8: Sí, la retirada i l'exili que va afectar doncs, a tants centenars de milers de catalans. La Maria Macià, per tant, viu a Mèxic, però el 1948 decideix abandonar l'exili i enfrontar-se a qui sigui per recuperar aquestes propietats familiars confiscades. L'empresa, evidentment, no és fàcil. El país es troba en plena dictadura, una dictadura que castiga durament la dissidència, i, a més, les penes que se li han imposat a ella personalment, com a filla del president Macià, encara que els seus pares ja havien desaparegut, és una bona mostra d'aquesta política franquista de repressió.
7: Evidentment, no tornava sent qualsevol, tornava amb un cognom que, d'alguna manera, per al franquisme l'estigmatitzava, no? Ella decideix tornar de l'exili, però la Maria no només ha de recuperar casa seva, també ha de plantar cara directament a aquestes institucions del règim. Ella mateixa ho explicava així.
11: El règim del general Franco m'havia condemnat a pagar una multa d'un milió de pessetes i a un exili de 17 anys a Pamplona. I no podia sortir de Madrid sense passar abans pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques, presidit aleshores per González Oliveros, un home que es recordava amb terror a Catalunya.
7: I malgrat tot això que sentim en paraules, no, de la mateixa Maria, ella no es rendeix. Com aconsegueix recuperar les propietats i anys més tard també la documentació del seu pare, que de fet avui és la que es custodia a l'Arxiu Nacional de Catalunya?
8: Doncs la Maria viatja a Madrid, s'hi confronta directament amb el president d'aquest Tribunal de Responsabilitats, en González Oliveros, i valenta aconsegueix fins i tot, amb el pas del temps, que li tornin fins i tot els diners d'aquesta multa.
7: A la qual milió de pessetes.
8: Aquests diners, aquesta multa a la qual se l'havia condemnat. I és en aquest moment que, acompanyada del fill de l'antic administrador, torna a Lleida amb l'objectiu de recuperar totes aquestes propietats, com hem vist en aquell tall inicial, no? Unes propietats que, justament en el cas de Lleida, els falangistes acabaven d'abandonar després d'anys que n'haguessin fet ús. La casa de Lleida estava totalment destrossada, però no així la de Vallmanya, aquesta casa familiar d'estiueig al municipi d'Alcarràs, de manera que la Maria demana un crèdit bancari i, posant grans esforços, any rere any, amb l'ajut d'aquests administradors, va aconseguint tornar a posar en explotació tot aquell patrimoni i recuperar plenament les terres on havia viscut. Uh-huh. El 1977, ja mort el dictador, és quan ella decideix fer, a més, la reclamació oficial per recuperar la documentació, l'arxiu del seu pare, el qual inicialment s'havia perdut la pista. Són unes conegudes com caixes verdes de Vallmanya, que van ser localitzades, de fet, per l'arxivera de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb documentació de l'època del seu pare com a president de la Generalitat. Finalment, aquest fons va acabar ingressant a l'Arxiu Nacional ja el 1990.
7: Déu-n'hi-do, ja van passar anys, del 77 al 90.
8: Sí, sí, sí, sí. I bé, la Maria Macià va viure, de fet, a Vallmanya fins ben entrada la seva vellesa, i va morir, doncs, l'estiu de 1997, justament quan tenia 100 anys.
7: Déu-n'hi-do, amb la vida que havia passat, amb una guerra, amb un exili, a arribar als 100 anys. Vull dir, generacions de gent
8: forta. Sí, sí, sí.
7: Al final, una vida sencera, dedicada a preservar una memòria familiar, que avui és també la nostra memòria, la memòria col·lectiva. I precisament parlant de dones i de memòria, aquesta setmana l'Arxiu també posa el focus en una altra figura imprescindible, la Clementina Arderiu. Què teniu preparat, Miquel?
8: Sí, anem de dona a dona.
7: Sí, jo estic molt contenta avui, ja ho saps.
8: I enguany justament celebrem l'any Clementina Arderiu, poeta insigne, amb motiu dels 50 anys de la seva mort. I justament dimecres vinent, el 30 de setembre, se n'obren els actes de manera oficial per part del govern. L'Arxiu Nacional també, des de poc després d'ingressar al fons Macià, l'any 92, va ingressar també el fons personal de la Clementina Arderiu, de manera que vol contribuir també intensament a aquesta celebració. I també és un element estratègic per nosaltres, perquè volem fer tan visibles com puguem els fons documentals produïts per dones, que per desgràcia en tenim pocs, i d'alguna manera reparem, doncs, aquesta injustícia històrica. No? Per tant, a partir d'aquesta setmana, l'Arxiu Nacional acollirà fins al 12 de novembre l'exposició que ha preparat la Institució de les Lletres Catalanes amb motiu de l'any de la poeta. Tindrà més, en el cas de aquesta exposició es podrà veure després a altres indrets, uh-huh, però l'Arxiu Nacional tindrà el bonus de que també s'hi podrà veure una selecció de documents originals.
7: Per tant, és una oportunitat única. Fins al 12 de novembre, no? Des del 30 de setembre al 12 de novembre, per veure l'exposició amb aquest afegitó de tenir el fons de Clementina Arderiu.
8: Correcte. I aleshores, el 15 d'octubre és quan farem formalment la inauguració de l'exposició, i ho farem coincidir a 6:45 de la tarda, i a les 7 ho farem coincidir amb la participació de l'Arxiu al 26è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat.
7: Sí, senyor.
8: On la comissària de l'any, Clementina Arderiu, que és la professora Maria Callís, i la poeta Blanca Llum Vidal faran un diàleg, i també llegiran poesies de Clementina Arderiu, per conèixer doncs, millor la seva vida i la seva obra.
7: Home, jo, doncs, jo és no un trio, perdria. No? És un trio aquest de Maria Callís i la Blanca Llum Vidal amb textos de Clementina Arderiu que té pintassa, per dir-ho col·loquialment.
8: Jo no m'ho perdria, veniu a l'arxiu.
7: Vinga, recordem.
8: Ja sabeu que podeu fer reserva enviant un correu a l'adreça anc.cultura@gencat.cat.
7: Agafeu l'agenda, preneu nota dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda i a partir del 30 de setembre també aquesta exposició amb aquest bonus del fons de Clementina Arderiu. Miquel, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
7: Restem a l'espera de tornar-nos a retrobar d'aquí 4 setmanetes amb una nova història per recuperar del podcast de Sentim l'Arxiu.
8: Fantàstic, un plaer.
7: Moltes gràcies.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Durant més de 15 anys, el projecte de recuperació del Teatre de la Unió ha estat una de les grans assignatures pendents de la cultura santcugatenca. Ara la ciutat és a les portes de recuperar un espai que aspira a convertir-se en un nou pol d'arts escèniques, amb una sala flexible, una graderia retràctil i un model de programació que vol combinar propostes professionals i també d'amateurs. Però més enllà de l'edifici, la gran pregunta és què pot arribar a significar aquest equipament per a Sant Cugat? Quin tipus d'espectacles hi podran tenir cabuda? A quins teatres del país es pot assemblar? Pot convertir-se en un laboratori de creació, un espai de proximitat per a companyies locals o un complement natural del teatre auditori? I, en definitiva, quines oportunitats genera per al futur cultural de la ciutat? Per analitzar aquesta qüestió, per respondre a aquestes preguntes i per reflexionar sobre tot plegat, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Dolors Vilarassau, dramaturga, directora de teatre i activista cultural. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Eduard Jané, crític d'Arts Escèniques. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: A l'altre costat i connectada a través de la pantalla, en aquest cas, la Maria Cusó, cap de cultura de RAC1. Molt bon dia, Maria.
3: Hola, molt bon dia.
0: I a l'espera que entri per la porta d'aquí uns instants el Xavier Fornells, director de projectes culturals de l'Ajuntament. Per començar, 15 anys, eh? 15 anys sense aquesta sala de teatre. Què creieu que hi guanya Sant Cugat amb l'obertura del, per dir-li d'alguna manera, finalment amb el Camp Nou, no? Amb el nou Teatre de la Unió?
2: Dolors, primer...
1: Home, i guanya molt. Fa com a mínim 15 anys que pràcticament no hi ha un espai teatral pròpiament a la ciutat. Bueno, es poden, hi ha alguns altres teatres com Mirasol, però vull dir que tota la gent que fem teatre aquí a Sant Cugat està orfa d'espai. Orfa d'espai per representar i molt orfa d'espai per produir i per assajar, per exemple. I aquest teatre doncs, és una mica el... vull dir, és el recurs doncs, per poder, perquè això es pugui fer, no? perquè tinguem com una mica una casa, no? a on anar, que penso que una mica ha de ser això, no? Una casa a on la gent que treballa en aquesta ciutat doncs, pugui realment presentar-hi espectacles amb la dignitat que es mereix doncs, un teatre amb totes les condicions, no? I a més també el format també ajuda, vull dir, per exemple, doncs tots sabem que hi ha aquest teatre auditori, però clar, és un teatre que per 800 o de vegades quasi fins a 900 localitats que dona cabuda a molts espectacles. Per exemple, ara hem vist tres monòlegs que haguessin sigut perfectament espectacles adequadíssims per fer en el Teatre de la Unió si aquest hagués estat en funcionament, no? Vull dir que aquest teatre de mitjà format que representarà la Unió és un lloc ideal per fer teatre. Aquest mig format és el teatre, pràcticament. O sigui, perquè el teatre és, bàsicament, és proximitat, és la manera d'arribar a la gent, no? Tot l'altre ja són grans dimensions o... Bueno, a veure, perquè, clar, tu dius es posarà en funcionament, però en l'últim moment ens arriba la notícia que després de 15 anys i que ja estava, hi havia ja una certa programació inaugural, doncs que no funcionen les grades retràctils, no? Això és un complet desastre.
0: Eduard, què suposarà aquesta reestrenada, no?, després de 15 anys, aquest nou Teatre de la Unió?
2: Jo penso que el Teatre de la Unió, sigui quin sigui el seu plantejament des del punt de vista, diguéssim, administratiu, és imprescindible. No el Teatre de la Unió, un teatre, com deia la Dolors, de petit format o de mig format, que a més, amb les característiques aquestes, si funcionen aquestes plaques, doncs servirà per fer un teatre a la italiana, servirà per fer un teatre central, servirà per eliminar les grades i fer un concert amb la gent dreta, o sigui, pot servir per bé tot. Però és que, a més, passa una altra cosa, i és que aquest teatre hauria de ser, s'hauria de plantejar també com un espai per poder actuar, per poder treballar, per poder de forma regular fer-ho, les companyies amateurs de la ciutat, que n'hi ha moltes. Que n'hi ha moltes perquè, clar, en aquests moments estem pensant en 12 companyies que estan registrades a la taula del teatre, i resulta que només gairebé 3 o 4 poden fer una cosa regular al Teatre de Mirasol. El Teatre de Mirasol està on està. I la gent hi va. Vull anar-hi o perquè viu al costat o que hi ha en cotxe. Per tant, poder fer un teatre que estigui al centre de la ciutat, com estaria el Teatre de la Unió, com està el Teatre de la Unió, i que hi hagués una forma regular l'actuació de companyies amateurs, seria una de les facetes importants de considerar que tindria que fer teatre. Tal com s'està plantejant, jo veig que això no va per aquí.
0: Maria.
3: Clar, jo he de dir que, de bones a primeres, l'obertura d'un nou teatre sempre és una bona notícia, no? I més en els temps que corren, per tant, crec que s'ha de celebrar que s'obri una nova sala a Sant Cugat. També doblement alegria, perquè jo recordo, vaig tenir la sort de treballar en aquesta casa, Cugat.cat, en aquell moment Cugat.cat, ara Cugat Media, fa anys, i ja era un tema, no?, que se'n parlava molt, i que era un tema d'aquells que al carrer es xerrava molt, no?, del Teatre de la Unió, quan s'obrirà, tal, han passat 15 anys, ho has dit tu, per tant, han estat unes obres que han estat molt llargues i que ha estat un camí una mica pesarós en certs moments. Per tant, que s'arribi a un final d'unes obres per poder obrir el teatre, doncs fa, jo crec que doblement il·lusió per la ciutat. Ara bé, jo crec que és una sala que obre molts reptes, i ara ho dèiem tant la Dolors com el... Bueno, ho deien aquí a la taula, no? Com l'Eduard, que... Clar, Eduard, fa tant que no ens veiem ara al Teatre Auditori que ens hauríem de poder fer una abraçada, i jo estic ara aquí ben lluny, eh?
2: Tornada a l'abraçada.
3: Que crec que és una sala que obre molts reptes, no? És a dir, la ciutat de Sant Cugat tradicionalment és una ciutat molt amant de les arts escèniques, i això ho demostren les dades, no? Tant el que es programa al Teatre Auditori com a la xarxa de centres culturals polivalents sempre hi ha una molt bona resposta. És una ciutat que no només el consumeix, sinó que el crea, el teatre, i que hi ha molts grups aquí a la ciutat que estan molt implicats, i per tant crec que la Unió arriba en aquest moment de dir, ostres, crec que la ciutat a nivell de programació té unes necessitats que han quedat paleses ara a la taula, d'una sala més petita que la del Teatre Auditori, que permeti acollir muntatges que no necessitin una gran envergadura, que demanin i requereixin al públic més a prop, no? Estic pensant en equivalents aquí a la ciutat de Barcelona, com podrien ser l'Acadèmia, la Sala Atrium, una Villarroel, si molt m'estires, els Texas, que estan tirant molt bé, no? Aquestes sales que tenen una programació molt estable i amb entrades venudes, però que fan propostes que requereixen un format més petit, però alhora la Unió crec que també té aquest doble repte de poder ser un espai amb dignitat on les companyies de la ciutat puguin presentar els seus projectes i puguin fer-ho, doncs, amb un equipament amb cara i ulls. I això jo crec que no és una tasca gens fàcil a l'hora de programar, i crec que serà un dels reptes que tindrà aquesta nova sala.
0: Xavier, preguntava en aquesta primera intervenció que què hi guanya Sant Cugat, no?, amb aquesta nova sala de teatre, el Teatre La Unió, després de 15 anys.
4: Bé, guanya una altra vegada el teatre que ja tenia, però molt millorat, amb condicions que seran òptimes, diguéssim, per utilitzar un espai doncs, que s'havia fet molt, molt vell i que tocava refer-lo, i es va refer. Ha trigat molt tota aquesta història. Primer, és una història que gairebé ens anem al 2010, o sigui, han passat molts anys. Però primer va ser rescatar una entitat que hagués desaparegut. I això ja va portar molt de temps, molt

0: no es tira endavant la cenotècnia. Es para i ningú ha donat explicacions, ni sabem per què es va parar, ni ningú ho ha preguntat, i ara ens ho preguntem, no? Per què es van parar les obres? I això va retardar 4 anys més. I ara, quan s'arriba a les obres, es tiren endavant, pràcticament ja estàvem programant l'obertura i la primera programació, ens arriba aquesta notícia de que la grada retràctil no va com havia d'anar, l'empresa IMSDB ens va demanar totes les disculpes del món i ens han demanat 2 mesos i una setmana més o menys. Per tant, hem retardat tot el procés 2 mesos. El retard d'aquesta obra és de 2 mesos. No? Ara, de tot el tema, amb la parada política, diguéssim, que és la més important i que se'n parla poc, jo no he vist cap notícia d'això, doncs seria bo que en parléssim.
1: La Dolors apuntava al principi, no?, que hi havia un buit, d'alguna manera, entre una sala com el Teatre Auditori per una capacitat per gairebé 900 persones, amb després les altres sales que tenien dimensions molt petites, com poden ser el Teatre de Mirasol. El Teatre de la Unió podrà salvar aquesta gran distància d'espectadors entre les sales petites que tenim i el Teatre Auditori? I què pot suposar això? Què podrà acollir que fins ara la ciutat no podia rebre?
2: Bueno, primer el que ha apuntat l'Eduard, vull dir, els grups de teatre de la ciutat, que jo discrepo una mica que quan es parla del teatre de la ciutat es parla de teatre amateur. En la ciutat hi ha teatre professional i hi ha molt bo, i molt bo. Hi ha gent que no treballem en l'aspecte amateur, sinó en l'aspecte professional. I aquesta gent, ni en la... Per exemple, ara, quan s'ha fet el teatre, s'ha fet una comissió artística, no s'ha tingut en compte. Sembla que l'únic teatre de Sant Cugat que existeixi sigui el teatre amateur. Penso que aquí hi ha propostes professionals que s'han fet des de Sant Cugat, però sembla que si es fan des de Sant Cugat, sembla que sigui provincial que es fa. Saps? Vull dir, immediatament està qualificat d'amateur. Quan es diu teatre local vol dir teatre amateur i provincià. I en canvi penso que hi ha gent que amb molta modèstia m'hi considero que actua professionalment i que pot donar un valor a la ciutat que de moment no, per exemple, en el Teatre de la Unió no s'ha valorat ni per construir el teatre ni quan s'ha fet aquesta comissió artística que no està reflexada, per exemple, pel lloc. O sigui, primer de tot, bueno, seria aportar, doncs, per a la gent que està treballant a la ciutat, aportar, doncs, aquest valor. Després també potser es poden programar fer una programació amb una mica més de risc que la que pot donar un teatre auditori. O sigui, un teatre auditori pot acollir 900 persones, per tant, això vol dir un format que ha de poder omplir aquest teatre. I, per exemple, ara hem vist una altra vegada, repeteixo, doncs, aquests 3 monòlegs, doncs, que han omplert i algun no ha pogut arribar, però només la sala platea. Perquè, i llavors el fet de que hi hagi un teatre per 300 o 400 persones pot que aquest tipus, un tipus d'espectacle d'una mica més de més risc, doncs que pugui ser interessant. També potser una programació per joves, perquè potser de vegades el teatre auditori queda molt amb una programació per un estàndard de gent, no? I amb tipus de teatre, doncs, més de teatre més físic o d'altres maneres que pugui acollir un públic més jove. No sé si m'estic extendint.
1: Sí, us demanaré unes intervencions una mica més breus, sí, perquè ens queden 12 minuts i m'agradaria abordar moltes qüestions. Parlem de la programació, Dolors, que justament ara apuntaves el tema. Quin tipus de programació hauria d'acollir aquest nou espai per situar possiblement Sant Cugat també en una altra posició en el panorama de les arts escèniques a Catalunya, si és que creieu que això és possible?
3: Perdona, diguem per si algú no ho sap, que efectivament quan es va fer el auditori hi havia la sala B plantejada, que passa que després aquesta sala B es va veure que no es podia fer, i després en un programa al CECAT això va dir que sortiria i tampoc es va fer. Bueno, jo volia dir que un dels objectes que hi ha al Teatre Auditori, el Teatre de la Unió, és de tenir per finalitat la difusió artística amateur i professional, suport a la creació i a la formació escènica, que seria un dels objectes que es diu que haurien de tenir. I, per l'altra part, esdevenir un espai escènic referent al mig format, al servei de la ciutat. O sigui, és un teatre...

0: pensat, sobretot, per la ciutat, o hauria de ser-ho. El Teatre Auditori també ho és per la ciutat, evidentment, però que segons quins espectacles es fan al Teatre Auditori, venen gent de Barcelona, de Cerdanyola, de Rubí, de Terrassa, de Sabadell, etc etc. Sobretot quan es fa un espectacle que no es fa a cap lloc més.
1: Maria, quin tipus de programació imagines, no? Si tinguessis un full en blanc que podria acollir al Teatre de la Unió.
2: Sí, jo sempre crec molt en els grisos i en la programació teatral també, no? És a dir, jo sí que crec que és una molt bona oportunitat que, com comentàvem abans, d'acollir aquests tipus d'espectacles de mig format que realment cal que funcionen millor a la taquilla i entre el públic i que fins ara Sant Cugat doncs, estava coixa, perquè com bé recordava ara l'Eduard, fa molt temps no, que s'havia parlat d'aquesta suposada sala B del Teatre Auditori que mai es va arribar a construir, i jo aquí sí que crec que a nivell tant del públic santcugatenc com de les ciutats properes que puguin venir a veure a Sant Cugat podria ser un punt de trobada, no? Una sala que no necessàriament estigui a Barcelona però que aculli muntatges d'aquestes característiques, però sobretot trobo molt interessant això que apuntaves, Alba, de quin paper hauria de tenir, no?, per situar encara més Sant Cugat com a ciutat teatral dintre de l'ecosistema català, no? I en aquest punt sí que penso que si s'aposta per una programació valenta, ja sigui dels grups professionals i amateurs de la ciutat com de grups professionals de fora de la ciutat, però que sigui com un hub de creació, no?, de dir els muntatges que surten del Teatre de la Unió de Sant Cugat són espectacles que sabem que tenen un segell de qualitat en aquest mig format, no? I això s'aconsegueix tenint un programador valent, s'aconsegueix tenint amb una voluntat clara al darrere d'intentar apostar per la qualitat, no? I crec que això és un paper de prescriptor, no?, en certa manera, que estan començant a fer sales de petit mitjà format a diferents punts de Catalunya i que crec que Sant Cugat té tots els elements perquè aquesta ho pugui ser, no? Només faltaria que s'enfoqui d'aquesta manera, però crec que jo sí que ho veig que es pugui convertir la ciutat en un pol, en un pols, no?, de referència dins de Catalunya.
1: Xavier.
0: Bé, no ens enganyem. Jo alguna vegada que m'han preguntat com veig el Teatre de la Unió, dic que és el teatre del poble, i aquesta és la definició, i em quedo aquí, no ha d'anar més enllà. Del poble vol dir de tot allò que és impossible per qüestions de funcionament i econòmiques en el Teatre Auditori, que és un teatre estrictament comercial, diguem. Aquí tenim tot el que és producció pròpia, diguéssim, que es faci a Sant Cugat i que passi els nivells per poder presentar-se. Hi haurà una miqueta de competició, suposo, però aniran sortint tot de propostes locals. I potser arriscar més en producció externa que pugui venir, que evidentment no ompliria mai el Teatre Auditori, però pot tenir un públic perfectament, com aquests teatres que abans s'han esmentat, en produccions més petites, de menys cost, i que ens permet fer, si la cosa va bé, un pas més o dos passes més. Vull dir que hem de pensar que aquí aquest tipus de teatre que no farà mai el Teatre Auditori l'hem de poder tenir també. O sigui, són aquests dos elements. I si, no sé si us heu fixat en aquesta fase que encara no funciona el teatre, s'han anat preparant moltes coses a través de la Unió com a entitat i de l'Ajuntament, d'experiments, de moltes proves que s'han fet de creació, de creadors que han aparegut, se'ls ha cridat, s'han ajuntat amb els d'aquí, i en aquest esperit d'experimentar, doncs aquest és un dels camins.
1: Has obert dos melons, de fet, que volia abordar. Un és si hi ha altres sales a la resta del país que ens puguin servir de mirall d'alguna manera, que funcionin bé i que ens puguin servir per emmirallar-nos a l'hora de fer la programació del Teatre de la Unió. I després passem a l'altre meló, si és que ha de ser un espai només d'exhibició o també de creació, però anem per ordre.
3: De producció, sí.
1: Si voleu, exacte.
0: No sé.
1: Hi ha alguna sala que et vingui al cap de dir, ostres, podria ser...
0: Penso en Girona, que ho conec una miqueta més, doncs hi ha el teatre més important, però després hi ha el de Sau, que funciona perfectament i que té un festival.
4: El fenomen temporada alta és un fenomen que és increïble. O sigui, sí. Pensant en que durant dos mesos i mig pràcticament es fan estrenes, no només nacionals, catalanes, sinó també les franceses, italianes, etc. I per altra banda, que es fa iniciar començar precisament allà, presentar precisament allà, doncs un tipus d'obres que després aniran girant per tot arreu.
3: Pràcticament estrenen. Exactament. Pràcticament estrenen el que després es mou a Barcelona.
4: Hi ha un teatre amb aquest que és el Cursal de Manresa. El Cursal de Manresa, cada dijous, hi ha una companyia, en aquest cas d'amateur, que fa la seva obra. No només de Manresa, de tota la comarca. O sigui que la programació del teatre és pràcticament molt similar a la d'aquí, perquè moltes de les obres que veien aquí passen pel Cursal de Manresa, i en allò que es va fer dels cinc teatres amics...
0: I l'Elàstica.
4: Que s'havia de fer una producció, se'n va fer una sola de producció, no se'n va fer cap més, i tenien que ser un grup de teatres que s'unissin per poder fer això, teatres amics, que tenien el mateix concepte. Jo, abans de dir altra cosa més, i deixar... Vull recordar una cosa. Al Teatre Litoria s'han vist coses al·lucinants, excepcionals, amb 33 anys. Coses fantàstiques, molt bones, que ningú es podia esperar que es fessin a Sant Cugat, quan Sant Cugat tenia 40.000 habitants. No compta a punt de 100.000. I aquest canvi de cada habitants de 40 fins 50, 60 i 100.000 no està compensat amb el nombre de llocs per poder fer arts escèniques, qualsevol tipus d'arts escèniques.
1: Maria, tu parlaves de la Texas, de l'Atrium, tu que corres teatres del país, n'hi ha algun que tu creus que podria servir de referent per al Teatre de la Unió?
2: Sí, ara feien referència, no?, a la Mirona de Sal i el seu paper dins de la temporada alta, pensar també en la Sala Trono, no?, de Tarragona. És a dir, jo crec que hi ha diverses sales escampades arreu del país que tenen una mica aquest model, i sobretot l'envergadura, perquè al final el model l'acabarà imprimint el caràcter de la ciutat i el que se'n vulgui fer des de Sant Cugat, però sempre amb la limitació o amb l'oportunitat, depèn de com es vegi, del que és l'aforament, i és, en aquest cas és el que estem parlant tota l'estona, no?, del Teatre de la Unió i del tipus de format que permet.
1: Dolors.
3: Bueno, jo penso que Sant Cugat ha tingut sempre l'oportunitat amb la gent que es dedica al món teatral, amb la gent que viu a nivell professional, amb l'arrelament que té tot el tema d'arts escèniques, té més un perfil com el que comentàveu de Girona, de temporada alta, que podria ser una ciutat al voltant de les arts escèniques. Però clar, aquestes ciutats tenen molts espais, no només el Teatre de la Unió, sinó molts espais a on representar escènicament. I sobretot una cosa que jo ja he deixat de dir, però que sempre he reivindicat, que és un centre de producció. I continuarem tenint un Teatre de la Unió, però continuem no tenint un centre de producció. Què passa? Doncs que un centre de producció és més car, perquè vol dir que has d'ajudar la gent a pujar els espectacles, no solament exhibir-los. O sigui, continuarem tenint uns espais d'exhibició, en aquest cas molt important, com el Teatre de la Unió i el Teatre Auditori, però quedem igualment coixos, penso, o bastant coixos amb el tema de producció. Però ja, bueno, aquest tema jo ja l'he donat per tancat, perquè recordo molt temps de la meva vida fent articles cada vegada dient el mateix, no? I sempre hi ha hagut una mena de sordesa respecte a això, no?
1: Breument, perquè
0: aquests petits projectes que em feia referència, sí, són una miqueta d'embrió d'això, eh? Perquè allà s'ha experimentat...
1: S'ha fet un centre de creació a l'Unió...
0: No s'ha creat el centre, però s'està fent una producció experimental amb gent de fora i gent d'aquí, i fent petites coses que ho estan fent en els passadissos, a la sala de dalt, a baix, a una cantonada, vull dir, ho han vist a diversos llocs, jo he intentat anar a tots els que he pogut, i penso que això podria ser l'embrió.
1: És una oportunitat, també, sí, perquè sigui un espai de residències, d'assajos, de laboratori de creació, clar, que és aquesta nova sala de teatre. Maria.
3: Sí, després... Perdó.
2: No, fes tira, tira.
3: És que em dic Maria Dolors.
1: Ai, carai.
3: Segons la meva mare.
1: Digues, Dolors.
3: Ara sóc jo.
1: Ara sí.
3: Tera, no sé on estava.
1: Sí, ha de ser aquest espai de residències, d'assajos, de pol de creació, també.
3: Sí, Pere, però no sé què...
1: Hem perdut el fil.
2: Jo penso que sí,
3: No, sí, de donar també una mica de veu en els creadors. Al final, els que fan el teatre no són els que fan teatre, els que programen teatre, sinó que són la gent que ho fa. I llavors donar una mica més de veu en els creadors en si. tant en la programació, amb tota una sèrie, amb les consultes, amb tota una sèrie de coses, vull dir, sembla que la gent que crea no, bueno, és una mica el que deia abans, no tinc aquesta impressió que no es pregunta mai, uh-huh. O no sé, o no es vol escoltar, no sé.
1: Creieu que un equipament així pot generar també, ser un pol per a nou públic d'arts escèniques a les ciutats? Al principi, no sé si era la Dolors o l'Eduard que deia, no? També un espai per al públic més jove. O la Maria, ara no recordo qui deia. Serà un nou espai, una nova oportunitat per crear nous adeptes?
4: Amb això vaig començar, ho han dit els tres.
2: Sí, sí, anava a dir, crec que hi ha unanimitat aquí, eh?
4: Clar. No, sí. I és veritat, perquè, en definitiva, el Teatre Auditori, el que li ha passat és normal... té 33 anys, al setembre, el dia 25, va complir els 33 anys, i és natural, es va crear un públic, aquest públic va anar augmentant, i s'ha fet gran, això és normal. Tot i això, que jo aquí vaig sempre, veig molta gent jove, segons quin espectacle, eh? Els tres monòlegs que han fet ara, estava ple de gent jove. Dansa porta moltíssima gent jove.
1: Sí, tot cas, no. Hem estat parlant molt de teatre, però aquest espai permetrà també acollir dansa, sí. Concerts,
4: que parlem
1: perquè
4: de tot.
1: És un espai polivalent.
4: És que parlem de tot. Un dels temes de la Unió, aquí diu, promoure la producció local posant en valor el talent creatiu de la ciutat, oferint recursos per facilitar el seu desenvolupament. Més clar, no? Més clar, impossible. O sigui, això és el que es diu que es volia fer. I teòricament aquesta comissió ha de fer una mica això, és a dir, veure qui és que hi ha que està presentant o està volent fer algun tipus de producció i donar-li els mitjans i l'espai per poder-ho fer.
1: Si fem un exercici allò de mirar a llarg termini i poguéssim veure la Unió d'aquí 5 anys al Teatre de la Unió, què us imagineu que és, quina programació hi veieu i quin canvi creieu que pot aportar a les arts escèniques de la ciutat i a la cultura en general, esclar?
4: Mira, jo d'entrada el que demano és que ho pugui veure inaugurat. Que arribi a temps a veure-ho inaugurat, perquè em va passant d'aquest 2010 fins al 2026, m'han passat 16 anys, i com és natural, doncs a mi si em passen 16 anys més ho tinc bastant fotut. Bé, a part d'aquesta conya, la veritat és que jo penso que el Teatre de la Unió ha de ser un teatre que realment tingui creació pròpia, que doni suport i que a la vegada pugui fer una programació d'espectacles que s'han fet arreu, no passa res, però bàsicament ha de ser això, perquè si no, quin sentit té?
1: Xavier.
0: No, jo, tot el que dius, estic totalment d'acord. He participat en la redacció de tot això que estàs llegint, no només amb això, sinó amb tot el procés, i marxant emprenyat de Sant Cugat perquè no es feien les coses i em vaig anar. I si és de simple, perquè es para, perquè jo no ho entenc. O sigui, com es pot llançar tota una feina, que és una embranzida enorme, que sortíem d'un pou enorme que no ens podem ni imaginar ni volem saber, i tot de cop passen el temps que passa, no? I, bueno, i ara espero que, bueno, per Nadal, bueno, volíem obrir abans, pues el tinguem, i després haurem de tenir paciència de veure com va evolucionant i com emergeix tot això d'aquest paper. Del paper es passa a persones que pensen, que proposen, i d'aquí pues, tenim els resultats. I ara aquí del paper s'ha de passar l'humà, no? Evidentment aquí ha participat molta gent escrivint això. Però jo crec que és el llibre a seguir, i ja està tot, bueno, has citat dos o tres instants, diguéssim, on, mm-hmm. on es parla de com ha anat tot plegat.
1: Creieu que serà un creixement, en tot cas, no? Que començarà a poc a poc i que veurem consolidar el model de programació que tindrà la Unió a poc amb els anys?
0: Un o dos anys.
4: M'agradaria sí. Que fos així.
1: Maria, com t'imagines tu aquesta Unió d'aquí 5 anys? Esperem veure't a la inauguració, de tornada a Sant Cugat, eh? Però d'aquí a 5 anys, quan em parlis, no? Què t'imagines del Teatre de la Unió?
2: Mira, jo agafo una mica el guant del que deia l'Eduard, no? Jo també penso que el millor que li pot passar a la Unió és començar a caminar ja, perquè ja portem un retard considerable, i més enllà de la broma que feia ell, jo crec que també és important per la ciutat que comenci a caminar. I un cop comenci a caminar, hi ha aquest aquest pàlpito, no? Dit en català incorrecte, de la ciutat, i aquest batec que té ganes de donar-li ús a la Unió. I aquesta tertúlia és un gran exemple, no? És a dir, han sortit moltes necessitats o desitjos de cara en aquest equipament, i per tant crec que és el millor punt de partida. És el que dèiem ara, jo crec que la Unió ara mateix no ens podem imaginar com serà. D'aquí 5 anys, jo sí que m'imagino una sala que pugui absorbir una miqueta aquests desitjos diversos, però alhora coincidents, que hem anat posant sobre la taula, no? Jo m'imagino que serà una sala que serà un punt de creació en el país d'aquests espectacles de mig format, un lloc també on es rebin aquests espectacles que cada cop tenen més sortida, i també un espai que la ciutat es pugui sentir seu, no? Que crec que aquesta és la gran barrera, no? I un dels grans reptes que tindrà aquesta programació, que la ciutat se senti que aquest equipament és seu i que no sigui simplement un aparador, i s'ha dit en aquesta tertúlia, no? per a formats que venen de fora, sinó que també es pugui dir la seva des dels grups de teatre de la ciutat. Però penso que té els elements per ser-ho, vull dir que crec que no estem fent una carta als Reis allò, no?, desitjant coses impossibles, sinó simplement és una qüestió d'encaix, però jo m'imagino una Unió plena, sobretot, un teatre de la Unió amb les cadires plenes.
1: Doncs hem fet una mica el que ens agradaria, que fos aquest Teatre de la Unió, que ben aviat veurem inaugurada, veurem oberta, amb el primer espectacle, a més, que jo crec que és una declaració d'intencions, el gran càsting, que aboca el primer a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, que va ser el primer espectacle que es va fer al Teatre de la Unió, i que en aquest cas estarà dirigida pel dramaturg i director Roger Bernat, i que serà una proposta participativa. Esperem que aquesta declaració d'intencions, jo crec, d'aquesta primera obra segueixi endavant, i que veure si aquests, no diria desitjos, perquè els desitjos no venen amb feina al darrere, no? Sinó aquestes voluntats que s'han posat sobre la taula es compleixin, i que ens puguem trobar aquestes mateixes persones en aquesta taula d'aquí 5 anys i puguem passar llista d'allò que s'ha fet, que no s'ha fet, i què és el Teatre de la Unió.
0: Jo sóc el primer que espero que comenci, perquè
1: vinga,
0: porto tants anys darrere d'això i tants...
1: Bueno, farem una copa de cava, sí, com a mínim.
0: O més d'una.
1: Xavier Maria...
2: Traiem agenda i d'aquí 5 anys ens veiem.
1: I tant. Xavier Maria, Eduard i Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres.
2: A vosaltres.
6: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Els nostres oients han reconegut aquesta sintonia, que vol dir que tenim aquí la Joana Molins, que ens explicarà avui quina recepta ens porta. Benvinguda,
1: bon dia,
0: Joana.
1: Bon dia a tothom. Doncs jo avui voldria portar-vos a la cuina asiàtica. Jo és que de la cuina asiàtica no és qui entengui molt, però la cuina tailandesa i japonesa m'agrada. Quan vaig a restaurants, ara normalment hi vaig, perquè de tot l'altre ja més o menys mengem sempre, i en canvi quan surto m'agrada. I la tailandesa m'agrada perquè és senzilla, no porta molts ingredients forts, i llavors la pots fer amb molts ingredients que nosaltres estem acostumats. Avui us porto un wok. El wok, senzillament, no és res més que és una paella fonda, que és de ferro colat amb un revestiment perquè no s'enganxi. Perquè aquesta cuina el que vol és que tot el rato tens que estar enremenant. Això sí, amb una cullera de fusta i els aliments, perquè el coure amb molt poc oli s'enganxa. Llavors, què fem? Tots els aliments, tant les verdures com tot, ho tallem finet, tipus juliana, ho anem passant i així es fa aquesta cuina. Vull dir, senzillament és això. Llavors, el wok aquest es va treure dels xinesos. Els tailandesos no el tenien, i d'uns anys cap aquí van agafar la tècnica de fer-ho amb aquest wok, perquè canvia molt fer-ho amb aquest wok de ferro colat o fer-ho amb un d'acer inoxidable, eh? No té res a veure. Perquè aquest el wok aquest de ferro colat és el que dona un gust, el gust aquest. Llavors jo us porto un plat que per pronunciar sembla que sigui qui sap què, però bueno, ja veureu que és el que estem acostumats a fer. Un wok de pai tai amb shiitake i gambes. El pai tai vol dir el wok aquest amb pasta. I el shiitake són aquells xampinyons de color marró, que és un xampinyó però diferent, és un bolet.
0: És un bolet, sí.
1: És un bolet. I les gambes, Llavors, per fer això, el que necessitem, els ingredients per quatre persones, són 300 grams de fideus d'arròs, que és l'única cosa que poder us aixucarà més. Aquests fideus són de color blanc.
0: Sí,
1: i són d'arròs.
0: Però que, a més, els trobes al supermercat.
1: Els trobem, sí. Els trobeu en el lloc aquest de coses asiàtiques, i és.
0: Sí.
1: I aquest, a diferència de l'altra pasta, aquesta pasta no es bull. O sigui, agafes l'aigua, la poses a bullir sempre amb un punt de sal. Quan bull i poses la pasta, tanques el foc, ho remenes bé i ho deixes 9 minuts reposant en aquesta aigua. I llavors la pasta aquesta queda cuita. És l'única cosa que diferencia. I aquests fideus d'arròs són una mica amples, s'assemblen a les tallarines nostres, però ells en diuen fideus, i tenen molt bon gust, Molt bon gust. Bueno, doncs necessitarem uns 80 grams per persona d'aquests fideus, que són 350 grams per 4, 200 grams d'aquesta gamba pelada, que la comprarem ja d'aquesta... Jo la compro congelada, ja pelada. Uns gambons que se'n diu... no és ben bé gamba, en diuen gambons. Que la cua ja ve neta i ja ve sense l'intestí. Perquè l'intestí ara ens han acostumat a treure'l i a vegades és veritat, i trobes sorra. I en canvi aquest, si t'hi fixes, quan el compres, de la punta ja està obert perquè ja no té el budell, diguéssim, que hi ha la sorra aquesta.
0: Aquella part negra.
1: Exacte, aquella part negra, que és el que va bé. Ja està net. Un all porro, 3 pastanagues, 10 bolets aquests al shiitake, un suc de llima, que és l'única cosa d'aquestes que, a diferència de nosaltres, que no estem acostumats a poder fer-ho, una mica de sucre morè, la soja, 4 cullerades de soja, això poder tampoc no en tindrem, però bueno, si us acostumeu a fer aquests plats, són com ara els nostres, però una mica diferents, i són molt bons. Una mica de curri en pols, el curri groc. El curri hi donarà una mica de picantor i llavors ens donarà una mica de gust. Oli i sal, i per acabar-ho, uns cacuets torrats picats. Si no els tenim picats, agafem el cacuet, el posem a dins una mossa de plàstic i amb la massa del morter o amb una cullera de fusta ho piquem i ens queda esmicolat. Això és per posar-la a sobre, per donar-hi un cruixent. I és això. I llavors una mica de cibulet. Si no tenim cibulet, hi podem posar un all tendre, tallat petit, també. Això és per adornar, quan tenim el plat fet. Doncs què farem? Agafarem aquest wok i posarem l'oli i començarem primer de tot a sofregir aquestes gambes. El shiitake ja el tindrem net, esbandit i tallat en 3 o 4 trossos. El porro ja el tindrem també a punt. També tindrem les pastanagues, perquè això, com hem de fer un plat, el que hem de fer és primer preparar tots els ingredients amb una plata, perquè així és la millor manera de cuinar-ho bé. Ja anem preparant tot, tot el que necessitem. I llavors, a mesura, anem sofregint el que toca. Doncs aquestes gambes primer i els reservem. Després hi posarem el que ens costarà una mica més, que és la pastanaga, perquè la pastanaga és més dura que el porro, perquè el porro se'ns cremaria i tindria gust de cremat. L'ai tendre també. Doncs llavors hi posem les pastanagues, quan veiem que la pastanaga ja està, hi posem els bolets. Ho passem uns 5 minuts. Això hem d'anar remenant tot el rato, eh? Per això us dic que és un plat d'estar allà.
2: Sí, sí,
1: no el
2: sí,
1: podem
2: sí.
1: deixar com el sofregit, a vegades que el deixem i anem... No. Perquè aquí, com que hi ha poc oli, això vol que amb una cuirera de fusta tu ho vagis remenant. I, ho vagis, i així es va durant tot.
2: Sí, no pots marxar de la cuina.
1: No, no. És un plat que és ràpid,
2: sí.
1: perquè aquest plat en mitja horeta el tindreu fet, però heu d'estar allà, eh? Llavors, com hi hem passat aquests bolets que diem, i la pastanaga i tot això... Llavors incorporarem les gambes altra vegada aquí. Si veiem que ens hi falta una mica d'oli, sempre som a temps afegint una mica. Tindrem aquest suc de la llima, l'escorrerem, i una mica de sucre moré. I ho tirarem a dins aquestes gambes, a dins el wok aquest, i ho remenarem, com si tiréssim un raig de vi blanc. Sabeu que a vegades diem el vi blanc?
2: Sí,
1: doncs
2: sí,
1: per
2: sí.
1: comptes del vi blanc, el suc d'aquesta llima. Perquè per això fem un plat tailandès, que és una mica diferent dels ingredients que estem acostumats. Mm-hmm. I després les 4 cullerades soperes, aquestes de soja. I tot això ho remenarem, com si fos un sofregidet, eh? Ho anem remenant tot, i com ho tinguem ja tot ben passat, ja tindrem aquests fideus que hem dit que no es bullen, que els tindrem aquests 10 minuts en remull, els escorrerem i li tirarem. Ho remenarem tot bé. Si veiem que al remenar ens hi falta una mica més de soja, sempre som a temps de tirar-hi un parell de cullerades més. Penseu que queda com... No queda amb suc, eh? Queda com si féssim uns macarrons...
2: Absorbeix el suc.
1: Absorbeix. O sigui, la pasta va agafant color i es va barrejant en tots aquests ingredients, però no queda per sucar. O sigui, queda una pasta...
2: El color aquell marrón de la soja, agafa, no?
1: El color aquell marrón de la soja, i no és per sucar, no hi ha suc, no vull dir, no són uns fideus sucosos, eh? Són uns fideus com uns macarrons fets a la bolonyesa, doncs, però amb aquests ingredients. I llavors hi tirarem... Tot, això que hem dit, ho passarem i aquests cacuets, si els hi volem, els hi tirem a sobre i una mica d'all tendre picat. I ja està. I ja no necessitem res més.
2: No
1: ja
2: estupendo.
1: Tindrem aquest plat fet. Doncs ja ho tenim. Si en cas tornem a repetir
2: sí,
1: els ingredients...
2: Sí, repetim els ingredients. Perquè
1: és un
2: més...
1: saltejat tailandès. Però vull dir, veieu que tots els ingredients els tenim nosaltres aquí. Perquè les gambes els tenim... L'única cosa que és aquests fideus d'arròs, proveu-los perquè són molt bons.
2: M'emportaré la gravació per fer-ho.
1: Sí, fes-ho. I llavors què necessitem? Necessitem aquests 350 grams d'aquests fideus blancs, que és un fideu, diguéssim, asiàtic, que allà ho trobarem al supermercat, ja veurem, es troba fàcilment. Un all porro, que això ho tenim tots, les 3 pastanagues aquestes que hem dit... el bolet aquest, el shiitake, que és semblant, és igual que el xampinyó però de color marró i una mica més pla. No l'hem de pelar, eh? Vull dir, aquest bolet el netegem i el tallem a trossets i ja està. Una llima, que tots sabem lo que és, una mica de sucre moré, les 4 cullerades aquestes de soja, un pols de curri, això el curri al vostre gust. Jo hi poso una cullerada de les de cafè. Sí, ens sembla que ens agrada més, perquè el curri ens hi donarà un gust molt bo. Llavors, l'oli, la sal. Sal ja veieu que no n'hi he posat enlloc, només una mica en la pastanaga, una mica en les verdures.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti, en paraules seves, immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'UO com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. Parlem ara d'obres i marxem fins al Ripollès, on s'han posat en marxa les de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses al tram de connexió amb la carretera nacional 260. Ens ho explica des de la veu de Sant Joan, Isaac Muntadas.
3: Han començat les obres de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses en el tram de connexió amb la carretera nacional 260. L'actuació té un cost de 200.000 euros, dels quals 150.000 provenen d'una subvenció del Servei Català de Trànsit i la resta del pla d'obres. La previsió és que els treballs s'acabin a finals d'any. Un dels principals canvis serà la conversió del tram en una via de plataforma única, eliminant els desnivells actuals entre calçada i voreres i facilitant així els desplaçaments a peu i l'accessibilitat. La part central sí que mantindrà l'essència del carrer. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer.
5: I després a la part central tornarem a posar els mateixos adoquins que hem tret. És un format que aguanta també el trànsit. Hem de tenir en compte que l'avinguda Comte Guifré s'utilitza molt pel servei de càrrega i descàrrega per tots els comerços que hi ha des del carrer Comella, també a la pròpia avinguda Comte Guifré.
3: Al mateix temps es passarà de l'actual doble sentit de circulació a un únic sentit d'entrada cap al centre des de la Nacional 260 per evitar els encreuaments de vehicles i millorar la seguretat.
4: I acabem amb els esports. Ahir, victòria del Barça, la vuitena consecutiva a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0, gràcies a les dianes de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Mercè, has sentit això?
1: Un mussol. I quan els mussols obren bé els ulls a la foscor, vol dir que ja és hora.
0: L'hora d'obrir les orelles, encendre l'imaginació i deixar-se emportar. Molt benvinguts, nens i nenes, grans i petits, a un nou viatge d'aventures.
1: I benvinguts a l'hora del conte.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora del conte!

0: com va?
1: Hola, Lluís. Molt bé i amb moltes ganes, perquè avui el programa ve ben carregat de secrets, ocells nocturns i la màgia de la fantasia, per gaudir-ne tots plegats. Però abans de començar, en vols una de fresca?
0: M'imagino que em portes la paraula o aquella expressió perduda d'avui, oi?
1: I tant. Mira, és una expressió tant de la nostra terra i de sobretaula com és havent dinat.
0: Havent dinat. Aquesta sí que la faig servir sovint, mira. Doncs mireu, nosaltres no esperarem a haver dinat. Ara mateix ens endinsarem en tres contes fantàstics. Avui tindrem Enric, el mussol que sempre tenia son, la llegenda del mussol i la història de Yosaku i l'ocell màgic.
1: I no us n'aneu gaire lluny, perquè també anirem fins a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per llegir a casa i viatjar sense moure-us del sofà.
0: Així doncs, prepareu-vos bé, apugeu el volum de la ràdio, que obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 594 i veig que ens ha sortit Enric, el mussol que sempre tenia son. És el primer conte d'avui i va d'un d'aquests ocells tan nocturns, però amb una pega ben curiosa.
1: Doncs sí, Lluís, us imagineu un mussol que en comptes d'estar ben despert i amb els ulls com a taronges quan surt la lluna, no para de badallar?
0: Mussol amb son de nit, però si és precisament quan han de volar, caçar o sortir a jugar.
1: Doncs això mateix li passa al nostre protagonista, Enric. Té tanta, però tanta son, que es confon de branca, confon una pinya amb la seva tieta i es pensa que està espatllat.
0: Però sort en té dels seus amics del bosc vell, el ratolí Pip, la llúdriga Bruna i en Gripau Xic, que l'ajudaran a descobrir per què li agafa aquesta mandra tan grossa.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que comença la història d'Enric, el mussol que sempre tenia son.

0: Al cor del bosc vell, quan el sol s'amagava i sortia la lluna, tots els animals es preparaven per fer el contrari del que fem els humans. Es despertaven. Tots, menys un. Hendrik, el mussol més jove del bosc, tenia un gran problema.
1: No puc més. Tinc les plomes caigudes, els ulls petits com pinyons. Tinc tanta son que fins i tot em confoc de branca. L'altre dia vaig intentar saludar una pinya, pensant que era la meva tieta.
2: Dric, dric! Hola, Dric! Què fas, adormit? Que ja és de nit! Dric, dric! Hem de buscar baies, hem de córrer, hem d'amagar-nos de les guineus, hem de fer de tot! Per què tens cara, aquesta cara de poma al forn?
1: Pip, per favor, i parla més a poc, que em fa mal el bec. No puc estar despert. Quan arriba la nit em ve una mandra. Jo crec que sóc un mussol espaiat.
0: En Pip, el ratolí més trapella del bosc, es va gratar l'orella preocupat. Un mussol que volia dormir de nit era quelcom molt estrany. Així que van decidir anar a veure la Bruna, la llúdriga sàvia que vivia a la riera.
3: Benvinguts, petits de la nit. Què us porta per la meva riera cristal·lina? Deixeu-me endevinar. Hendrik ha tornat a xocar contra el tronc del roure?
1: Això no. Només va ser un cop, Bruna. El problema és que no tinc energia. Vull dormir.
2: Sí, Bruna, sí. Té tanta son que s'ha confós de nit. S'ha confós de plomes i no pot ni obrir un ull. Li hem de donar una infusió de fulles de pi. O fer-li pessigolles. O agafar-li...
3: Silenci, Pip. Deixeu-me mirar. Escolta, Dric. Tu què fas just abans que s'amagui el sol quan els humans sopen?
1: Doncs menjo unes quantes cuques de llum i em bec una gota de rosada dels giris blaus. Per què?
4: Croc! Jo ho sé! Els giris blaus. Les flors dels giris blaus fan adormir fins i tot a les pedres. Jo em vaig trepitjar una l'estiu passat i vaig estar roncant 3 dies seguits sota una fulla de col. Croc!
2: Agripau, sí que té raó. Dric, estàs prenent la rosada equivocada. T'estàs prenent una poció de la son abans de començar el dia.
1: Oh, carai. Llavors no sóc un mussol espaiat. Només sóc un mussol una mica despistat.
3: Exacte, Dric. A partir de demà, canvia els iris blaus per les flors de farigola, que donen molta energia. Però per avui crec que ja és massa tard.
0: I tant que era tard. Abans que ningú pogués dir res més, es va sentir un soroll molt conegut al peu de la riera.
4: Croc! S'ha dormit dret a la branca!
2: Ostres! I ara? Com el pujam a dalt del niu? Pesa molt!
3: Vinga, va. L'ajudarem entre tots. Xic, tu empeny des de baix. Pip, tu vigila que no caigui.
0: I així, fent pinya enmig de la nit, el ratolí, la llúdriga i el gripau van portar el seu amic mussol fins al llit de fulles. Hendrik va dormir tota la nit com un soc i a la nit següent, gràcies a la farigola, va ser el primer de fer el crit de guerra dels mussols. I des de llavors, al bosc vell, tothom sap que si tens son de dia és normal, si tens son de nit és un misteri. Però si tens amics de veritat, mai no et quedaràs adormit al mig del camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.
5: I si us penseu que ja ho havíem après tot sobre els mussols amb el Hendrik, ara farem un viatge molt i molt llarg, perquè ens anem cap a les illes del Carib, concretament a Puerto Rico.
6: Allà hi tenen una antiga llegenda que explica per què aquests ocells tan elegants tenen un plomatge de tants colors diferents i, sobretot, perquè només s'atreveixen a sortir quan fosqueja.
5: Doncs sí, perquè resulta que fa molts i molts anys el mussol d'aquesta història no tenia ni una sola ploma per vestir-se. T'imagines? Sí. I quan els seus amics ocells el van convidar a una gran festa, li van fer el millor regal que li podien fer.
6: Tots els ocells del bosc li van cedir una de les seves plomes més boniques per confeccionar-li un vestit espectacular. L'única condició era que, en acabar la festa, les havia de retornar totes. Però ja us podeu imaginar què va passar quan el mussol es va veure tan i tan eixerit davant del mirall.
5: Una història plena de generositat, de coqueteria i d'alguna pilleria. Escolteu la llegenda del mussol.

0: explica una antiga llegenda que fa molt de temps, a l'illa caribenya de Puerto Rico, se celebraven festes molt divertides al bosc, on tots els animals es reunien per cantar, ballar i compartir. Cada vegada que hi havia una nova festa, les diferents espècies feien torns per organitzar la celebració i garantir que tot sortís perfecte. En una ocasió, aquest gran honor els va tocar a les aus. Així que tots els ocells es van reunir en una assemblea amb l'objectiu d'organitzar el treball de manera equitativa. Com el primer, i més important, era que les invitacions arribessin amb prou temps d'antelació, van acordar enviar com a missatgera a la ràpida àguila de cua vermella. Encantada de ser l'escollida per aquesta tasca, l'àliga de cua vermella va ser casa per casa lliurant les invitacions. L'última a lliurar va ser a l'arbre on vivia el mussol i, per la seva sorpresa, es va trobar el pobre animalet totalment nu. L'àliga de cua vermella es va estranyar moltíssim i va sentir com es posava vermell mentre intentava dissimular-ho.
1: Bon dia, mussol. Vinc a portar-te la invitació per la propera festa d'animals.
0: El mussol va reaccionar amb poc entusiasme, ni tan sols es va molestar a llegir-la i li va dir...
2: Oh, està bé. Deixa-la allà sobre, que ja miraré més tard.
0: L'àliga de cua vermella va creure que li passava alguna cosa estranya i li va semblar oportú interessar-s'hi.
1: Perdona la indiscreció, però noto que estàs nu. Potser no tens roba que posar-te.
0: El mussol es va posar vermell i, completament avergonyit, va baixar el cap.
2: No, la veritat és que no tinc res per posar-me. Ho sento molt, però en aquestes condicions no podré anar a la festa.
0: L'àliga de cua vermella es va quedar tan impactada que no va saber què dir. Es va acomiadar i, amb el cor encongit, va remuntar el vol. Només tornar, va convocar una reunió d'urgència per explicar als altres ocells la lamentable situació en què es trobava el petit mussol.
1: Hem de fer alguna cosa immediatament. No podem permetre que el nostre amic es perdi la festa només perquè no té roba.
0: Una cotorra verda de bec color ivori va ser la primera a pronunciar-se al favor del mussol.
3: És clar que sí. Entre tots us ajudarem. Escolteu, se m'acuta una idea. A cadascun de nosaltres traurem una ploma, ajuntarem moltes i les donarem perquè es faci un vestit a mida. L'única condició que us posarem serà que, quan la festa acabi, haurà de tornar cada ploma al seu propietari. Què us sembla la idea?
0: Si alguna cosa característica a les aus és la generositat. Així que la cotorra no va haver d'insistir gaire. Tots els ocells van assentir i van anar arrencant-se amb el bec un plomatge del pit. Quan havien reunit una cinquantena de plomes, l'àliga de cua vermella les va ficar en un petit sac i va partir ràpidament a casa del mussol.
1: Pren, amic, això és per a tu. Entre uns quants amics hem ajuntat un munt de plomes de colors perquè et dissenyis un vestit bonic per anar de festa.
0: El mussol es va emocionar moltíssim.
2: Oh, de debò? Però si són precioses!
1: Sí, sí que ho són. Pots utilitzar-les com vulguis, però les hauràs de tornar quan acabi la festa, d'acord?
2: Esclar! Moltes gràcies! És un detall preciós! Ara mateix em poso fil a l'agulla!
0: El mussol va agafar l'agulla i fil, i durant una setmana va treballar sense parar, confeccionant el seu vestit nou. Es va esforçar molt, però va valdre la pena perquè a la nit de la festa ja estava acabat. Se'l va posar en compte i es va mirar al mirall.
2: Oh, vaja! Que bé em queda! Són imaginacions meves o estic molt maco?
0: No eren imaginacions seves, ja que, quan va aparèixer a la festa, el seu aspecte va causar veritable sensació. Molts animals es van acostar per dir-li que semblava un autèntic galant i les femelles de totes les espècies es van quedar enamorades de la seva elegància. El mussol estava tan orgullós i se sentia tan atractiu que es va passejar per tot arreu per assegurar-se que el seu aspecte no passava desapercebut per ningú. Va viure una nit increïble. Va xerrar amb tots, va ballar i va menjar deliciosos canapès. Ai, feia anys que no s'ho passava tan bé. Però quan la festa estava arribant al final, va començar a angoixar-se. Sabia que s'acostava l'hora de tornar les plomes i li feia moltíssima tristesa. Ara que tenia una roba tan bonica i que s'hi veia tan bé, havia de desprendre's d'ella. Els convidats van començar a marxar a casa seva i va pensar que aviat no quedaria ningú. En un rampell d'egoisme i ingratitud, va decidir que el millor era escapolir-se per la porta del darrere per no haver de tornar les plomes. Mira tu. Va mirar banda i banda, es va dirigir a la sortida sense cridar l'atenció i es va internar cap al bosc. Poc després, l'orquestra va deixar de tocar i els cambrers van començar a recollir les safates de menjar on només quedaven les molles. La festa s'havia acabat. Els ocells, que havien cedit les plomes tan generosament, van buscar el mussol per tot arreu, però no van trigar a adonar-se que s'havia esfumat. Van esperar un parell d'hores que tornés i fins i tot algun va sortir a buscar-lo. Però, vaja, ningú va ser capaç de localitzar-lo, ni tan sols a casa, que estava tancada. Del mussol mai més se'n va saber res. Diu la llegenda que, encara que han passat molts i molts anys, encara avui les aus de Puerto Rico busquen el mussol lladregot per demanar-li que torni les plomes. Però el mussol s'amaga molt bé i només surt de nit perquè ningú el vegi ni el trobi.
4: I per tancar el gran llibre de contes d'avui, farem un últim viatge de tornada. Però aquesta vegada ens anirem cap a l'Orient més llunyà.
5: Doncs sí, i anem cap al Japó per descobrir la història d'en Yosaku, un humil llenyataire de cor pur que un dia de neu i molt de fred troba un ocell atrapat en una trampa i el salva.
4: Una història d'amor, de gratitud i de secrets, perquè ben aviat la vida d'en Yosaku canviarà per sempre amb l'arribada d'una noia misteriosa anomenada Otsuru.
5: Però atenció, perquè quan hi ha una promesa de no mirar a través d'una porta tancada, ai, la curiositat pot fer que descobrim un secret extraordinari i, alhora, molt trist.
4: Vinga, va, obriu bé el cor i deixeu-vos portar per la màgia del Japó. Tanquem el bloc de contes d'avui amb Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentia uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre ocell! Ara t'ajudaré!
0: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
1: Qui deu ser?
0: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir...
1: Passa i escalfa't.
0: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
1: Però si és de nit.
0: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
1: Sí, m'agradaria, però sóc pobra i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
0: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar...
2: Puc quedar-me fins que acabi de nevar?
1: És clar que sí.
0: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar. I un dia ella li va dir a Yosaku...
2: Que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts.
1: Sí.
2: A partir d'avui em pots dir Otsuru.
0: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació i immediatament li ensenyà el teixit a Yanisiki a Yosaku. Yosaku quedà meravellat.
1: Però quina roba més bonica!
2: Podries vendre aquest teixit a la ciutat i així podries treure molts diners.
0: Yosaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanisiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit tan bonic que el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Yosaku per aquell teixit tan i tan bonic. Yosaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa, Otsuru, i li va dir que el rei volia més a Yanisiki.
2: Ja faré més.
0: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir...
2: Ja he acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
1: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
0: Yosaku va portar el rei al Yanisiki. I aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitaré més teixit.
0: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei, que si no ho feia el degollaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre a Yanisiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir a la seva habitació com les altres vegades.
1: Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació. Cada vegada s'aprima més.
0: Com que ell estava tan trist, volia mirar com estava Otsuru. Ja no tenia paciència. Va trencar el compromís i va mirar dins de l'habitació.
1: Oh! Oh! Un ocell!
0: Un ocell estava teixint amb les seves plomes. Llavors l'ocell es va girar i va veure Yosaku i es va transformar en Otsuru.
2: Al final m'has descobert el secret. Jo sóc l'ocell que un dia vas ajudar. He vingut per tornar-te a favor, però he de marxar, perquè ja saps el meu secret.
1: Perdona'm, no marxis!
0: Però ella es va transformar en ocell una altra vegada i se'n va anar.
1: Espera'm, sisplau, torna aquí!
0: L'ocell es va enlairar fent uns sons de tristesa.
4: Lluís, avui porto una paraula que formaria part d'aquelles que es van apagant. Vull dir que, a força de repetir-ne unes i arraconar-ne d'altres, anem empobrint la nostra llengua. Un exemple clar de paraules que es van apagant seria havent dinat, havent sopat, havent esmorzat. Aquestes són expressions col·loquials que han quedat substituïdes per després de dinar, després de sopar, després d'esmorzar.
3: Mercè, no hi ha millor pla per la tarda que havent berenat, acomodar-se al sofà i escoltar un nou programa de l'Hora del Conte. Què et sembla? Bé, no?
4: Em sembla genial, genial. Sí. Aprofites qualsevol paraula per fer-ne, per entrar-la dins d'un context.
3: Així ha de ser, així ha de ser.
4: Molt bé.
3: Vinga, convidem els nostres oients a utilitzar-les, ja que aquesta és la manera de que no caiguin a l'oblit. Bé, nosaltres preparem d'altres paraules perquè la propera setmana les afegiu al vostre diccionari.
4: I si vosaltres que ens escolteu en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Ara, Lluís, què et sembla si ens apropem a la nostra biblioteca?
3: Em sembla una idea magnífica.

0: petita mentida. A casa hi ha fantasmes. És aquí on comença tot l'embolic. I amb molt d'humor i tendresa, aquesta història ens permet parlar d'una emoció tan habitual com és la gelosia o la por de perdre el nostre lloc quan apareix algú nou.
1: És un conte que ens recorda que, de vegades, els fantasmes que més ens espanten no són els que truquen a la porta, sinó els que neixen de les nostres pròpies pors i inseguretats. Per això, us recomanem Els fantasmes no truquen a la porta, de l'Eulàlia Canal Iglesias i amb unes magnífiques il·lustracions de Rocío Bonilla Raya. És un conte editat per Edicions Bromera i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.
2: El mussol no vol cantar perquè és tot sol.
0: I tancant la darrera pàgina, bufem ben fort perquè la màgia d'aquests 3 contes que hem fet es quedi guardada fins a la setmana que ve.
1: Quin greu que em sap, Lluís. Amb el bé que s'està aquí entre mussols, dormilegues i ocells màgics.
0: Ja ho saps, Mercè. Les bones coses que són breus són 2 vegades bones. I els 30 minuts de l'hora del conte d'avui han passat en un tancar i un obrir d'ulls.
1: I sempre diem, i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Però, abans de posar fi al punt final del tot, ho farem a ritme de música amb la cançó El mussol dels Cosins del Sac.
0: Ben triada. Així que per avui marxem, però a partir de ja mateix ens posem a preparar el programa de la propera setmana. Us recordem que L'Hora del Conte és una producció d'Ona Villas per la xarxa de comunicació local, present a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra.
1: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
0: Fins a la setmana que ve i a ballar amb el mussol.
3: Ah!

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Mercè, has sentit això?
2: Un mussol. I quan els mussols obren bé els ulls a la foscor, vol dir que ja és hora.
1: L'hora d'obrir les orelles, encendre la imaginació i deixar-se emportar. Molt benvinguts, nens i nenes, grans i petits, a un nou viatge d'aventures.
2: I benvinguts a l'hora del conte.
3: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora del conte!

0: Com va?
1: Hola, Lluís. Molt bé i amb moltes ganes, perquè avui el programa ve ben carregat de secrets, ocells nocturns i la màgia de la fantasia, per gaudir-ne tots plegats. Però abans de començar, en vols una de fresca?
0: M'imagino que em portes la paraula o aquella expressió perduda d'avui, oi?
1: I tant. Mira, és una expressió tant de la nostra terra i de sobretaula com és havent dinat.
0: Havent dinat. Aquesta sí que la faig servir sovint, mira. Doncs mireu,

0: Nosaltres no esperarem a haver dinat. Ara mateix ens endinsarem en tres contes fantàstics. Avui tindrem Enric, el mussol que sempre tenia son, la llegenda del mussol i la història de Yosaku i l'ocell màgic.
1: I no us n'aneu gaire lluny, perquè també anirem fins a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per llegir a casa i viatjar sense moure-us del sofà.
0: Així doncs, prepareu-vos bé, apugeu el volum de la ràdio, que obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 594 i veig que ens ha sortit Enric, el mussol que sempre tenia son. És el primer conte d'avui i va d'un d'aquests ocells tan nocturns, però amb una pega ben curiosa.
1: Doncs sí, Lluís, us imagineu un mussol que en comptes d'estar ben despert i amb els ulls com a taronges quan surt la lluna, no para de badallar?
0: Un mussol amb son de nit, però si és precisament quan han de volar, caçar o sortir a jugar.
1: Doncs això mateix li passa al nostre protagonista, Enric. Té tanta, però tanta son, que es confon de branca, confon una pinya amb la seva tieta i es pensa que està espatllat.
0: Però sort en té dels seus amics del bosc vell, el ratolí Pip, la llúdriga Bruna i en Gripau Xic, que l'ajudaran a descobrir per què li agafa aquesta mandra tan grossa.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que comença la història d'Enric, el mussol que sempre tenia son.

0: Al cor del bosc vell, quan el sol s'amagava i sortia la lluna, tots els animals es preparaven per fer el contrari del que fem els humans. Es despertaven. Tots, menys un. Hendrik, el mussol més jove del bosc, tenia un gran problema.
1: No puc més. Tinc les plomes caigudes, els ulls petits com pinyons. Tinc tanta son que fins i tot em confoc de branca. L'altre dia vaig intentar saludar una pinya, pensant que era la meva tieta.
2: Dric, dric! Hola, Dric! Què fas, adormit? Que ja és de nit! Dric, dric! Hem de buscar baies, hem de córrer, hem d'amagar-nos de les guineus, hem de fer de tot! Per què tens cara, aquesta cara de poma al forn?
1: Pi, per favor, parla més a poc, que em fa mal el bec. No puc estar despert. Quan arriba la nit em ve una mandra. Jo crec que sóc un mussol espaiat.
0: En Pip, el ratolí més trapella del bosc, es va gratar l'orella preocupat. Un mussol que volia dormir de nit era quelcom molt estrany. Així que van decidir anar a veure la Bruna, la llúdriga sàvia que vivia a la riera.
3: Benvinguts, petits de la nit. Què us porta per la meva riera cristal·lina? Deixeu-me endevinar. Hendrik ha tornat a xocar contra el tronc del roure?
1: Això no... Només va ser un cop, Bruna. El problema és que no tinc energia. Vull dormir.
2: Sí, Bruna, sí. Té tanta son que s'ha confós de nit. S'ha confós de plomes i no pot ni obrir un ull. Li hem de donar una infusió de fulles de pi. O fer-li pessigolles. O agafar...
3: Silenci, Pip. Deixeu-me mirar. Escolta, Hendrik. Tu què fas, just abans que s'amagui el sol, quan els humans sopen?
1: Doncs menjo unes quantes cuques de llum i em bec una gota de rosada dels giris blaus. Per què?
4: Croc! Jo ho sé, jo ho sé! Els giris blaus, les flors dels giris blaus fan a dormir fins i tot a les pedres. Jo en vaig trepitjar una l'estiu passat i vaig estar roncant 3 dies seguits sota una fulla de col. Croc!
2: Agripau, sí que té raó. Dric, estàs prenent la rosada equivocada. T'estàs prenent una poció de la son abans de començar el dia.
1: Oh, carai. Llavors no sóc un mussol espaiat. Només sóc un mussol una mica despistat.
3: Exacte, Dric. A partir de demà, canvia els iris blaus per les flors de farigola, que donen molta energia. Però per avui crec que ja és massa tard.
0: I tant que era tard. Abans que ningú pogués dir res més, es va sentir un soroll molt conegut al peu de la riera.
4: Croc! S'ha dormit dret a la branca!
2: Ostres, i ara? Com el pujava dalt del niu? Pesa molt!
3: Vinga, va, l'ajudarem entre tots. Xic, tu empeny des de baix. Pip, tu vigila que no caigui.
0: I així, fent pinya enmig de la nit, el ratolí, la llúdriga i el gripau van portar el seu amic mussol fins al llit de fulles. Hendrik va dormir tota la nit com un soc i a la nit següent, gràcies a la farigola, va ser el primer de fer el crit de guerra dels mussols. I des de llavors, al bosc vell, tothom sap que si tens son de dia és normal, si tens son de nit és un misteri. Però si tens amics de veritat, mai no et quedaràs adormit al mig del camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.
5: I si us penseu que ja ho havíem après tot sobre els mussols amb el Hendrik, ara farem un viatge molt i molt llarg, perquè ens anem cap a les illes del Carib, concretament a Puerto Rico.
6: Allà hi tenen una antiga llegenda que explica per què aquests ocells tan elegants tenen un plomatge de tants colors diferents i, sobretot, perquè només s'atreveixen a sortir quan fosqueja.
5: Doncs sí, perquè resulta que fa molts i molts anys el mussol d'aquesta història no tenia ni una sola ploma per vestir-se. T'imagines? Sí. I quan els seus amics ocells el van convidar a una gran festa, li van fer el millor regal que li podien fer.
6: Tots els ocells del bosc li van cedir una de les seves plomes més boniques per confeccionar-li un vestit espectacular. L'única condició era que, en acabar la festa, les havia de retornar totes, però ja us podeu imaginar què va passar quan el mussol es va veure tan i tan eixerit davant del mirall.
5: Una història plena de generositat, de coqueteria i d'alguna pilleria. Escolteu la llegenda del mussol.

0: explica una antiga llegenda que fa molt de temps, a l'illa caribenya de Puerto Rico, se celebraven festes molt divertides al bosc on tots els animals es reunien per cantar, ballar i compartir. Cada vegada que hi havia una nova festa, les diferents espècies feien torns per organitzar la celebració i garantir que tot sortís perfecte. En una ocasió, aquest gran honor els va tocar a les aus. Així que tots els ocells es van reunir en una assemblea amb l'objectiu d'organitzar el treball de manera equitativa. Com el primer, i més important, era que les invitacions arribessin amb prou temps d'antelació, van acordar enviar com a missatgera a la ràpida àguila de cua vermella. Encantada de ser l'escollida per aquesta tasca, l'àliga de cua vermella va ser casa per casa lliurant les invitacions. L'última a lliurar va ser a l'arbre on vivia el mussol. I, per la seva sorpresa, es va trobar el pobre animalet totalment nu. L'àliga de cua vermella es va estranyar moltíssim i va sentir com es posava vermell mentre intentava dissimular-ho.
1: Bon dia, mussol. Vinc a portar-te la invitació per la propera festa d'animals.
0: El mussol va reaccionar amb poc entusiasme, ni tan sols es va molestar a llegir-la i li va dir...
2: Oh, està bé. Deixa-la allà sobre, que ja miraré més tard.
0: L'àliga de cua vermella va creure que li passava alguna cosa estranya i li va semblar oportú interessar-s'hi.
1: Perdona la indiscreció, però noto que estàs nu. Potser no tens roba que posar-te.
0: El mussol es va posar vermell i, completament avergonyit, va baixar el cap.
2: No... La veritat és que no tinc res per posar-me. Ho sento molt, però en aquestes condicions no podré anar a la festa.
0: L'àliga de cua vermella es va quedar tan impactada que no va saber què dir. Es va acomiadar i amb el cor encongit va remuntar el vol. Només tornar, va convocar una reunió d'urgència per explicar als altres ocells la lamentable situació en què es trobava el petit mussol.
1: Hem de fer alguna cosa immediatament. No podem permetre que el nostre amic es perdi la festa només perquè no té roba.
0: Una cotorra verda, de bec color ivori, va ser la primera a pronunciar-se al favor del mussol.
3: És clar que sí. Entre tots us ajudarem. Escolteu, se m'acut una idea. A cadascun de nosaltres traurem una ploma, ajuntarem moltes i les donarem perquè es faci un vestit a mida. L'única condició que us posarem serà que, quan la festa acabi, haurà de tornar cada ploma al seu propietari. Què us sembla la idea?
0: Si alguna cosa característica a les aus és la generositat. Així que la cotorra no va haver d'insistir gaire. Tots els ocells van assentir i van anar arrencant-se amb el bec un plomatge del pit. Quan havien reunit una cinquantena de plomes, l'àliga de cua vermella les va ficar en un petit sac i va partir ràpidament a casa del mussol.
1: Pren, amic, això és per a tu. Entre uns quants amics hem ajuntat un munt de plomes de colors perquè et dissenyis un vestit bonic per anar de festa.
0: El mussol es va emocionar moltíssim.
2: Oh, de debò? Però si són precioses!
1: Sí, sí que ho són. Pots utilitzar-les com vulguis, però les hauràs de tornar quan acabi la festa, d'acord?
2: Esclar! Moltes gràcies! És un detall preciós! Ara mateix em poso fil a l'agulla!
0: El mussol va agafar l'agulla i fil. I durant una setmana va treballar sense parar, confeccionant el seu vestit nou. Es va esforçar molt, però va valdre la pena perquè a la nit de la festa ja estava acabat. Se'l va posar en compte i es va mirar al mirall.
2: Oh, vaja! Que bé em queda! Són imaginacions meves o estic molt maco?
0: No eren imaginacions seves, ja que quan va aparèixer a la festa... El seu aspecte va causar veritable sensació. Molts animals es van acostar per dir-li que semblava un autèntic galant i les femelles de totes les espècies es van quedar enamorades de la seva elegància. El mussol estava tan orgullós i se sentia tan atractiu que es va passejar per tot arreu per assegurar-se que el seu aspecte no passava desapercebut per ningú. Va viure una nit increïble, va xerrar amb tots, va ballar i va menjar deliciosos canapès. Ai, feia anys que no s'ho passava tan bé. Però quan la festa estava arribant al final, va començar a angoixar-se. Sabia que s'acostava l'hora de tornar les plomes i li feia moltíssima tristesa. Ara que tenia una roba tan bonica i que s'hi veia tan bé, havia de desprendre's d'ella. Els convidats van començar a marxar a casa seva i va pensar que aviat no quedaria ningú. En un rampell d'egoisme i ingratitud, va decidir que el millor era escapolir-se per la porta del darrere per no haver de tornar les plomes. Mira tu. Va mirar banda i banda. Es va dirigir a la sortida sense cridar l'atenció i es va internar cap al bosc. Poc després, l'orquestra va deixar de tocar i els cambrers van començar a recollir les safates de menjar on només quedaven les molles. La festa s'havia acabat. Els ocells, que havien cedit les plomes tan generosament, van buscar el mussol per tot arreu, però no van trigar a adonar-se que s'havia esfumat. Van esperar un parell d'hores que tornés i fins i tot algun va sortir a buscar-lo. Però, vaja, ningú va ser capaç de localitzar-lo, ni tan sols a casa, que estava tancada. Del mussol mai més se'n va saber res. Diu la llegenda que, encara que han passat molts i molts anys, encara avui les aus de Puerto Rico busquen el mussol lladregot per demanar-li que torni les plomes. Però el mussol s'amaga molt bé i només surt de nit perquè ningú el vegi ni el trobi.
4: I per tancar el llibre de contes d'avui farem un últim viatge de tornada, però aquesta vegada ens anirem cap a l'Orient més llunyà.
5: Doncs sí, i anem cap al Japó per descobrir la història d'en Yosaku, un humil llenyataire de cor pur que un dia de neu i molt de fred troba un ocell atrapat en una trampa i el salva.
4: Una història d'amor, de gratitud i de secrets, perquè ben aviat la vida d'en Yosaku canviarà per sempre amb l'arribada d'una noia misteriosa anomenada Otsuru.
5: Però atenció! Perquè quan hi ha una promesa de no mirar a través d'una porta tancada, ai, la curiositat pot fer que descobrim un secret extraordinari i, alhora, molt trist.
4: Vinga, va, obriu bé el cor i deixeu-vos portar per la màgia del Japó. Tanquem el bloc de contes d'avui amb Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentia uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre ocell! Ara t'ajudaré!
0: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
1: Qui deu ser?
0: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir:
1: passa i escalfa't.
0: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
1: Però si és de nit.
0: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
1: Sí, m'agradaria, però sóc pobra i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
0: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar:
2: puc quedar-me fins que acabi de nevar?
1: És clar que sí.
0: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar. I un dia ella li va dir a Yosaku:
2: que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts.
1: Sí.
2: A partir d'avui em pots dir Otsuru.
0: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació i immediatament li ensenyà el teixit a Yanisiki a Yosaku. Yosaku quedà meravellat.
1: Però quina roba més bonica!
2: Podries vendre aquest teixit a la ciutat i així podries treure molts diners.
0: Yosaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanisiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit tan bonic que el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Yosaku per aquell teixit tan i tan bonic. Yosaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa, Otsuru, i li va dir que el rei volia més a Yanisiki.
2: Ja faré més.
0: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir:
2: he acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
1: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
0: Yosaku va portar el rei al Yanisiki i aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitarem més teixit.
0: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei que si no ho feia el degollaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre a Yanisiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir a la seva habitació com les altres vegades.
1: Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació. Cada vegada s'aprima més.
0: Com que ell estava tan trist, volia mirar com estava Otsuru. Ja no tenia paciència. Va trencar el compromís i va mirar dins de l'habitació.
1: Oh! Oh! Un ocell!
0: Un ocell estava teixint amb les seves plomes. Llavors l'ocell es va girar i va veure Yosaku i es va transformar en Otsuru.
2: Al final m'has descobert el secret. Jo sóc l'ocell que un dia vas ajudar. He vingut per tornar-te en favor, però he de marxar, perquè ja saps el meu secret.
1: Perdona'm, no marxis!
0: Però ella es va transformar en ocell una altra vegada i se'n va anar.
1: Espera'm, sisplau, torna aquí!
0: L'ocell es va enlairar fent uns sons de tristesa.
4: Lluís, avui porto una paraula que formaria part d'aquelles que es van apagant. Vull dir que, a força de repetir-ne unes i arraconar-ne d'altres, anem empobrint la nostra llengua. Un exemple clar de paraules que es van apagant seria havent dinat, havent sopat, havent esmorzat. Aquestes són expressions col·loquials que han quedat substituïdes per després de dinar, després de sopar, després d'esmorzar.
3: Mercè, no hi ha millor pla per la tarda que havent berenat, acomodar-se al sofà i escoltar un nou programa de l'Hora del Conte. Què et sembla? Bé, no?
4: Em sembla genial, genial. Aprofites qualsevol paraula per fer-ne, per entrar-la dins d'un context. Molt bé.
3: Així ha de ser, així ha de ser.
4: Molt bé.
3: Vinga, convidem els nostres oients a utilitzar-les, ja que aquesta és la manera de que no caiguin a l'oblit. Bé, nosaltres preparem d'altres paraules perquè la propera setmana les afegiu al vostre diccionari.
4: I si vosaltres que ens escolteu en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Ara, Lluís, què et sembla si ens apropem a la nostra biblioteca?
3: Em sembla una idea magnífica.

0: Doncs mira, avui hem seleccionat el conte Els fantasmes no truquen a la porta. Aquest conte ens parla de l'amistat, de sinceritat, d'aprendre a compartir amb les persones que estimem i que l'efecte no s'acaba quan arribin nous amics. Al contrari, hi ha lloc perquè continuï creixent. Ens en pots fer 5 cèntims, Lluís?
1: I tant, com no. Mira, l'os i la marmota són grans amics i els encanta passar temps junts. Però quan l'os convida a l'ànec a jugar amb ells, a la marmota la idea no li fa gens de gràcia. No vol compartir el seu amic i per evitar que vingui, decideix explicar una petita mentida. A casa hi ha fantasmes. És aquí on comença tot l'embolic. I amb molt d'humor i tendresa, aquesta història ens permet parlar d'una emoció tan habitual com és la gelosia o la por de perdre el nostre lloc quan apareix algú nou.
0: És un conte que ens recorda que, de vegades, els fantasmes que més ens espanten no són els que truquen a la porta, sinó els que neixen de les nostres pròpies pors i inseguretats. Per això, us recomanem Els fantasmes no truquen a la porta, de l'Eulàlia Canal Iglesias i amb unes magnífiques il·lustracions de Rocío Bonilla Raya. És un conte editat per Edicions Bromera i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.
2: El mussol no vol cantar perquè és tot sol.
1: I tancant la darrera pàgina, bufem ben fort perquè la màgia d'aquests 3 contes que hem fet es quedi guardada fins a la setmana que ve.
0: Quin greu que em sap, Lluís. Amb el bé que s'està aquí entre mussols, dormilegues i ocells màgics.
1: Ja ho saps, Mercè. Les bones coses que són breus són dues vegades bones. I els 30 minuts de l'hora del conte d'avui han passat en un tancar i un obrir d'ulls.
0: I sempre diem, i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Però, abans de posar fi al punt final del tot, ho farem a ritme de música amb la cançó El mussol dels cosins del sac.
1: Ben triada. Així que per avui marxem, però a partir de ja mateix ens posem a preparar el programa de la propera setmana. Us recordem que l'Hora del Conte és una producció d'Ona Villas per la xarxa de comunicació local, present a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra.
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
1: Fins a la setmana que ve i a ballar amb el mussol.
3: Ah!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: L'activitat sardanista ha quedat paralitzada pel temporal d'aquest cap de setmana. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. L'activitat sardanista queda paralitzada pel temporal aquest cap de setmana. Repassem els aplecs que s'han suspès, com queda el campionat veterà després de l'anul·lació de la jornada del Vendrell i repassem el que ha donat de si la sardanada de Balaguer, que sí que s'ha pogut celebrar. Aquest és el programa 508 i tenim més titulars. La 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies de la Selva proposa una escola de flabiolaires. I neix un nou perfil d'Instagram que es diu Joves a les Places per animar els joves a descobrir la sardana. Ho descobrim nosaltres també. L'entitat Foment de la Sardana de Rubí enregistra un disc per celebrar el seu centenari a càrrec de la principal de la Bisbal. I neix un nou aplec, el de Cunit. Quan serà? És la Lluís Oscopla fa 150 anys. Repassem la seva trajectòria. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: coblejant.cat.
1: El que no ha passat al Moviments de la Sardana i la Cobla aquest cap de setmana és per culpa del temporal, i així us ho expliquem.
2: Notícies.
1: El temporal a Catalunya aquest cap de setmana ha fet estralls a la meitat nord del país i a tot el litoral, i també ha obligat a suspendre les activitats sardanistes a causa de les restriccions de mobilitat decretades pel govern de la Generalitat entre dissabte al vespre i diumenge al migdia. Ja dissabte, Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya, va enviar una alerta per pluja on explicava que s'havia emès un avís hidrològic a diverses comarques del país davant la possibilitat d'augments sobtats del nivell de rius, rieres i altres cursos fluvials, i és per això que davant d'aquesta situació l'ENS comunicava que recordéssim les entitats sardanistes els canvis de programació o anul·lació d'alguna activitat, i que es podia comunicar a través de Som Sardana. També recordaven la recomanació de Protecció Civil que s'extremin les precaucions per evitar accidents en lleres, guals o punts baixos. I en efecte s'han suspès o ajornat alguns aplecs, com és el cas, per exemple, de l'aplec de Montgat. Així ho anunciava l'agrupació sardanista de Montgat a les seves xarxes socials, que deia que l'aplec quedava ajornat per les condicions meteorològiques dissabte a la tarda, o també el 52è aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, diumenge, que també va quedar anul·lat. Un aplec que s'havia de celebrar durant tot el diumenge també va quedar anul·lat. O també el Campionat de Catalunya de Veterans, que s'havia de celebrar diumenge a la tarda al Vendrell, i és que la Unió de Coll Sardanistes de Catalunya va emetre un comunicat a través d'Instagram on explicava que per la previsió de grans pluges, i atès que des de la Generalitat s'ha decretat una restricció de moviments i la suspensió d'actes esportius i culturals fins a les dues del diumenge a la tarda, i atès que tant el lloc de celebració del concurs del Vendrell com el lloc de procedència de la major part de les colles era dins de l'àrea restringida, quedava d'acord en suspendre temporalment aquesta jornada del campionat de Catalunya que competeix a la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. De fet, en un altre sector de la cultura popular, com és el concurs de Castells de Tarragona, que es va celebrar finalment, sí, a la Tarraco Arena, es va celebrar diumenge a la tarda i estava previst pel matí, però pel que fa al concurs de veterans del Campionat de Catalunya de Sardana Esportiva es va decidir ajornar-lo. D'altra banda, també, pel que fa a l'aplec de Martorell, l'entitat va decidir suspendre la sessió de matí, però a conservar la sessió de la tarda a la nau de Can Oliveres, amb les cobles Marinada, Mediterrània i Maricel. I també s'han suspès algunes ballades diumenge a la tarda, quan les restriccions ja s'havien aixecat a conseqüència de la dificultat dels músics de la cobla a desplaçar-se. És el cas, per exemple, de Taradell, que tenia programada una ballada. També es va suspendre, per exemple, la diada del soci de Mollet del Vallès, o aquest mateix dilluns, degut als problemes de mobilitat ocasionats pels aiguats. També d'aquest dilluns l'agrupació cultural folklòrica Barcelona va decidir ajornar el concert del Teatre L'Aliança, que era Fragari, obres de dues cobles. Aquesta situació contrasta amb la sardanada de Balaguer, que sí que es va poder celebrar aquest dissabte. Almenys una part, perquè sí que és veritat que el concert de saxo i cobla i cabaret amb la cobla Mediterrània es va haver d'ajornar a causa de les restriccions de mobilitat per les inclemències meteorològiques. Però la tarda de sardanes sí que es va poder celebrar, i en aquesta tarda es van estrenar dues sardanes que ja havíem parlat aquí al Coblejant, una de Pitu Chamorro, dedicada a aquesta cinquena sardanada, Ponent es titula, i la sardana Fils d'Argent de Nabat, que nosaltres avui podem escoltar a càrrec de les gravacions que en va fer Ramon Martí Caraltó, que li agraïm des d'aquí. Anem a escoltar primer Ponent de Pitu Chamorro, una sardana que podria ser la banda sonora d'un film de western. Ens expliquen, aquesta sorprenent composició és un homenatge a l'oest català, amb unes planúries immenses i unes postes de sol gairebé arran de terra. Així la descriu l'autor, que va ser present en aquesta estrena a la sardanada de Balaguer de dissabte a la tarda. L'escoltem a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat en la gravació de l'estrena. Això és Ponent, de Pitu Chamorro.

Això era la darrera sardana de Pitu Chamorro, Ponent. I en aquesta sardana de Balaguer també hi va estrenar Han nevat amb fils d'argent, un encàrrec privat de la família Barrot de Balaguer que ens va fer viatjar per la vida de la Carme, una sardana volgudament balladora amb uns curts lleugers i juganers i uns llargs que ressonen a saviesa i experiència, ens explica. Doncs bé, anem a escoltar Fils d'argent d'Han nevat a càrrec de la Cobla Sant Jordi en la gravació de l'estrena de la sardanada de Balaguer a càrrec de Ramon Martí Caralto. L'escoltem i tanquem així aquesta notícia d'obertura.

0: Això era Fils d'Argent, la darrera sardana d'Anna Abad.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Educació.
0: I avui us expliquem que la 42a festa del Flabiol d'Arbúcies a la Selva proposa una escola de flabiolaires. Aquest any tornen a oferir aquesta escola de joves flabiolaires i ens expliquen que si ets jove entre els 12 i els 25 anys tens l'oportunitat de viure la festa del Flabiol des d'una altra perspectiva, és a dir, aprenent a tocar el flabiol i a conèixer altres joves que també el toquen. Aquesta formació serà dissabte 24 d'octubre de 10 del matí a 7 de la tarda a l'Escola Municipal de Música d'Arbúcies amb els professors Liliana Galbany i Àngel Ballardú. Si voleu més informació per les inscripcions, la podeu trobar a festadelflabiol.cat. I podem repassar aquest programa de la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies, que comença ja la setmana del 19 al 23 d'octubre als centres educatius d'aquesta població de la Selva, amb el flabiol a les escoles i l'institut a càrrec de la flabiolaire Lluís Marmi. Dissabte 24 d'octubre començarà aquesta festa pròpiament dita a partir de les 10 i fins a 6:45 a l'Escola Municipal de Música Mestre Lluís Torres amb aquesta escola de joves flabiolaires, i a 12:45 a la plaça de la Vila hi haurà audició de sardanes obligades de flabiol a càrrec de la Lluïsos Coble i diversos solistes convidats. Una Lluïsos Coble que després en aquest programa en parlarem també. A les 4 de la tarda, a la sala de conferències del Museu Etnològic del Montseny, la Gavella, hi haurà un col·loqui sobre flabiols, i a les 7, al carrer Camprodon, s'amenitzarà la tarda amb una castanyada popular. A les 8, al Teatre de Cal Xic, hi haurà un concert de l'instrumentista convidat a càrrec de Didac Martorell i Àlex Ibáñez, amb les xeremies d'Esprat. I a 9:45 de la nit, al Bar de la Nova, Llar de Jubilats, hi haurà un sopar de músics. A 10:45, al bar, aquest bar també hi haurà els flabiols de mitjanit. La festa seguirà diumenge 25 d'octubre a partir de les 10 i fins a les 2 de la tarda al carrer Camprodon amb la Fira de Lutiers i productes flabiolístics. I a les 10 també a l'Ajuntament Vell hi haurà la benvinguda amb repartiment de punts i tiquets pel dinar de després. A 10:45 hi haurà un assaig de la peça conjunta i a les 11 hi haurà la plantada de gegants també al carrer Camprodon. De les 11 a la 1 pels carrers i places de la Vila hi haurà flabiols a places i carrers, aquesta cercavila, i a les 12 als carrers Camprodon, Castell, al carrer també Assumpta, al carrer Major i a la plaça de la Vila hi haurà la cercavila amb flabiols. A la 1 a la plaça de la Vila hi haurà la mostra de balls, peça conjunta i roda de flabiols, i a 2:45 al poliesportiu Vell de Can Delfí hi haurà el dinar de músics i balladors. A partir de 4:45 de la tarda al Teatre de Cal Xic hi haurà el gran concert de flabiols a càrrec de totes les coples, colles i solistes convidats. Una gran programació arbúcies que arriba aquest cap de setmana del 24 i 25 d'octubre, que nosaltres esperem escoltant Ratolí, una obligada de dos flabiols, un arranjament de Bernat Castillejo de l'obligada d'un flabiol de Josep Auferil i Costa, que nosaltres avui escoltem a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell, d'una sardana que s'estrenava el 1981 i que nosaltres la podem trobar en el disc Ofrena als sardanistes 40 aniversari de la Copla Juvenívola de Sabadell, sardanista i centenari Auferil. L'escoltem.

0: Això era Ratolí, una sardana de Josep Auferil, obligada de Flabiol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies. Societat.

gent, gaudir de la música i la dansa i compartir la tradició. Diuen que en aquest perfil hi trobaràs ballades, tallers i contingut sobre el món de la sardana i diuen que ja ho definiran més endavant. Mentre esperem que ens expliquen, escoltem Joves Dansaires de Jordi Paulí, una sardana de 1996 que escoltem a càrrec de la Cobla Bohèmia.

0: Això era Joves Dansaires, de Jordi Paulí.
1: L'agenda.
0: Vinga, i comencem aquesta agenda de mitjan octubre, dimarts 13 d'octubre, perquè a la 1 hi ha l'aplec de Sant Grau a Tossa de Mar amb la copla Flama de Farners.

Passem a dissabte 17 d'octubre. A les 11, festa de la Vallesa, Cabrera de Mar, amb una ballada amb la principal de Llobregat, i a les 12, plec de la Salut de Sant Cugat del Vallès, amb una ballada a l'Ermita de la Salut de Vall d'Oreix, amb la Mediterrània. També a les 5 de dissabte que ve, jornades modernistes a la Garriga, amb una ballada amb la Lluís Oscoble, i també a les 5 hi haurà ballada a Barcelona al Pla de la Catedral amb la Marinada. Dissabte que ve, també 17 d'octubre, a les 6, concert de cobla recordant la Belle Époque a Vilafranca del Penedès, amb la cobla Reu Jove, i a 6:45 a Rubí, ballada de festa de Sant Galderic amb la Ciutat de Terrassa. A la mateixa hora, Premià de Mar, hi haurà ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Sabadell, i a les 7 de dissabte que ve, la Cobla Ciutat de Granollers serà a Mataró, al Pati del Cafè Nou, amb una ballada de sardanes. Passem a diumenge. És que diumenge 18 d'octubre, 11:15, i a les 4 de la tarda i el 57è aplec de les Roquetes a Barcelona, al Parc de la Guineueta, a Nou Barris, amb les cobles la principal de la Bisbal, els Mongrins i la principal del Llobregat. Tres cobles que rebaixa aquest aplec de les Roquetes. Diumenge que ve, també a 11:15, 50è aplec de la Sardana amb les cobles Ciutat de Cornellà, Genisenca i Maricela Ripollet, a partir de 2:15, doncs, com dèiem, a la pista de l'Esbar. I també diumenge que ve, a les 11, festa del Mos de Begues amb la Cobla Viladolesa i una ballada de sardanes. També ballada de sardanes a Badalona, diumenge que ve, 11:45, amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Caldes de Montbui, i a l'Aplec del Remei, amb una ballada amb la Cobla Aires de la Terra. També 17è Aplec de la Sardana del Serrallo, a Tarragona, al carrer de Trafalgar, al barri del Serrallo, amb les cobles Maricel i Cossetània, a partir de 12:00, i a les 5 de la tarda, i diumenge que ve, també a les 12, dia de sardanista a Olot, al Firal, amb una ballada amb la principal d'Olot. També a les 12 de diumenge que ve, al Molins de Rei, hi haurà la Marinada amb la diada del soci i una ballada, i a la mateixa hora, però al Vendrell, hi haurà ballada de tardor. Diumenge que ve, també a 12:15, a Mataró, hi haurà la Cobla Xaloc amb l'aplec de Sant Simó, l'Ermita de Sant Simó. I diumenge que ve, també a 4:45 de la tarda, doble audició a Sant Joan de les Abadesses amb la Ciutat de Girona i la principal d'Olot. A les 5 de la tarda, també a Gavà, hi haurà ballada amb la Baix Llobregat, i a 5:45 a Terrassa hi haurà concert a l'Auditori Municipal amb la Juvenívola de Sabadell. També a les 6 de diumenge que ve, al Vendrell, a l'Auditori del Tívoli, hi haurà concert amb les cobles Ressò Dansaires del Penedès, amb el concert de cobla i cor. I diumenge que ve, també a les 6, diada sardanista Sant Pau, al restaurant de Can Xel, amb la cobla, la principal de Banyoles. Dilluns 19 d'octubre, a les 7 de la tarda, hi ha concert de cobla al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona amb la Sant Jordi, amb sardanes centenàries. I aquesta setmana destaquem, doncs, el primer aplec de la Sardana de Cunit, que arriba dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda. Primer aplec d'aquesta població amb les cobles, la principal de Llobregat i la Mediterrània. Mentre l'esperem, escoltem Cunit Jove d'Antoni Villasante, a càrrec de la Cobla Marinada. Una sardana d'Antoni Villasante dedicada a la Cobla Jove de Cunit, que a nosaltres avui ens serveix per recuperar aquest aplec de Cunit.

0: Això era Cunit Jove, d'Antoni Villasante.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Novetats discogràfiques.
0: I el Foment de la Sardana de Rubí enregistra un nou disc per celebrar el seu centenari amb la Principal de la Bisbal. És el 8è volum de sardanes dedicades a Rubí per commemorar, com dèiem, aquest centenari. Ara estan en la fase de Verkami per aconseguir tots els diners que necessiten. La presentació oficial tindrà lloc el 29 de novembre, dia d'eleccions generals a l'estat espanyol, i també aquest concert que serà a partir de 6:15 de la tarda al Teatre Municipal de la Sala en el marc de la 23a Diada de Sardanista de Rubí. L'acte comptarà amb la participació de les cobles Ciutat de Girona i la Principal de la Bisbal. De fet, l'enregistrament ha anat a càrrec d'aquesta darrera cobla i recollirà un total de 15 sardanes, 11 de les quals escrites especialment per a l'ocasió, per tant, estrenades durant aquest any 2026 i signades per compositors com els que citarem ara a continuació quan les expliquem. L'edició d'aquest nou disc, el primer del centenari, no només pretén deixar constància digital d'aquest llegat pel futur, ens explica l'entitat, sinó també projectar el nom de la ciutat arreu del país. Les sardanes que hi haurà en aquest disc són, per exemple, La força dels 100 anys, de Marcel Artiaga, o també de Josep Cassú, Rubinenques i Rubinencs. També del trompetista de la Principal de la Bisbal, Albert Font, 100 anys triomfants, o de Jordi León, Rubí festejant el centenari. Hi ha altres sardanes, com la sardana de Rubí d'Antoni Mas, o els 100 anys del Foment de Maria Mercè Navarro. També de Carles Santiago hi ha un centenari unint les mans, o, per exemple, d'Aurora Vicentini, Rubí de Diamant. D'en Nevat hi ha Amb tu, Adela, i també Matí festiu de Josep Saderra i Puigferrer, o La capitana, una obligada de tenora, de Ricard Viladesau, que ara podrem escoltar en una versió diferent a càrrec de la Principal de la Bisbal. Aquest és un recull de les sardanes que trobarem en aquest disc, i ara l'entitat ha obert una campanya de micromecenatge que arrencava ja fa unes setmanes, al mes de setembre, per cobrir les despeses d'aquest enregistrament. I per fer possible l'edició s'han habilitat diverses modalitats d'aportació amb les despeses d'enviament incloses, no? Depèn dels diners que aportis, doncs se't regalarà un disc del centenari o també el volum dels 8 números de la col·lecció, depèn dels diners que s'emportin. L'enllaç el podeu trobar a la plataforma de Verkami. També es poden fer donacions de forma altruista, i si les donacions són iguals o superiors a 100 euros, seran canalitzades a través de la Fundació Universal de la Sardana. Mentre esperem aquest disc que arribarà a finals de novembre, doncs escoltem La capitana, de Ricard Viladesau, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana obligada de tenora de 1986 dedicada a Rubí. L'escoltem.

0: Això era la capitana, una obligada de tenora de Ricard Viladasau.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. Coplejant, notícies.
0: I la Copla Lluïsos de Taradell està d'aniversari. Aquest 2026 celebra 150 anys de la seva fundació, que va néixer al Nadal del 1876 i en aquest municipi d'Osona, que és Taradell. És la formació de música tradicional i popular més antiga de Catalunya i la formació musical en actiu més antiga després de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Els Lluïsos de Taradell van néixer per iniciativa del seminarista Isidre Reig i Serra, que va agrupar nou joves en una orquestra destinada a acompanyar les celebracions de la parròquia. La nova formació va celebrar el seu primer concert de Nadal del 1876 i des d'aleshores ha mantingut una activitat continuada vinculada a la cultura i també a la música de cobla i la sardana. El 1986 va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi. Per commemorar aquesta efemèride, la cobla actual ha programat un conjunt de concerts i interpretacions al llarg del 2026, entre els quals destaquen la participació, per exemple, el passat mes d'agost, al 38è Aplec Internacional de Difolk a Estocolm, a Suècia, i l'actuació en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya al Teatre Nacional de Catalunya. L'acte central de la programació se la celebrarà el 26 de desembre, dia de Sant Esteve a Taradell, amb l'estrena d'una versió d'Egmont de Ludwig van Beethoven, interpretada per dues cobles. L'excepcionalitat de la proposta rau en el fet que serà la primera vegada que una cobla interpreti a Beethoven, ens diuen. Ho farà en una producció inèdita dirigida per Esteve Molero, que n'ha fet l'adaptació i la direcció musical, i Enric Major, que en fa la direcció escènica, que unirà la música del compositor alemany amb una adaptació teatral de l'obra homònima de Johann Wolfgang von Goethe, creada expressament per a l'ocasió per Pep Ferrés. 25 músics acompanyats de 4 actors adaptaran una partitura concebuda per a orquestra sinfònica els instruments característics de la cobla. Després de l'estrena a Taradell, l'espectacle es representarà a Barcelona, al Palau de la Música Catalana i en diferents auditoris com a Girona, Lleida i Tarragona, en col·laboració amb cobles de cada territori, perquè recordem-ho, és un espectacle a dues cobles. No estarem pendents.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem escoltant la Lluïsos Cobla, amb un tema que és Crits i llimones, de Jaume Pons, a càrrec, com dèiem, de la Lluïsos Cobla, en el disc Vell Cabarès i altres sardanes d'un somni. Una sardana de 1981 dedicada a Francesc Teixidor i ballant a capdanser de la colla Virolai de Manlleu. Nosaltres l'escoltem avui per acabar. Acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista electoral a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. Parlem de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones de 41 i 17 anys acusades de robar 134 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, al districte de Sant Andreu de Barcelona, i de vendre'l pocs minuts després en una deixalleria de la zona. Els agents que anaven de paisà els van enxampar infraganti el passat 5 d'octubre a l'establiment quan acabaven de lliurar el material valorat en 1.246 euros i esperaven cobrar-ne els diners. El coure va quedar intervingut. Un dels detinguts, el menor, tenia una ordre vigent de recerca i detenció per un robatori amb força, mentre que l'altre acumula antecedents per fets similars i va passar a disposició judicial el passat dia 8 d'octubre. Marxem ara fins a Mollerussa, al Pla d'Urgell, on es posa en marxa una nova campanya per fomentar l'ús segur dels patinets elèctrics. La iniciativa emmarcada en el Pla de Civisme arriba coincidint amb els canvis en la normativa de trànsit que han entrat en vigor aquest mes d'octubre. Des de Ràdio Ponent Mollerussa ens ho explica Míriam González.
2: La campanya Mou-te amb seguretat vol informar la ciutadania sobre les noves obligacions per als usuaris dels patinets elèctrics. Els agents de civisme repartiran un tríptic informatiu que explica qüestions com l'ús del casc, l'assegurança o els espais per on es pot circular. La iniciativa també arribarà als instituts, on la policia local farà sessions adreçades a uns 800 alumnes de tercer i quart de l'ESO. L'Ajuntament avisa, però, que després de la informació arribarà també el control. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
3: No és una campanya, no és una actuació, diguem-hi, tova. És una actuació contundent. Sabem que és un dels temes que més preocupen, el tema que no poden circular amb les zones peatonals, el tema que no poden circular només poden circular per la calçada o pel carril bici, ni voreres ni zones peatonals.
2: Les sancions per incomplir la normativa poden anar dels 100 als 1.000 euros en funció de la infracció. Els controls s'intensificaran un cop finalitzada la fase informativa, sobretot en els llocs on s'han detectat més incidències.
1: I per últim, als esports, 8a victòria consecutiva ahir del Barça a la Lliga. Els blaugranes van imposar el Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel, Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.4.

Nostra Dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

0: I vindrà el dia que tots junts, formant una gran sardana i estrenyent ben fort les mans, no deixarem que ningú pugui trencar-la. Només qui vulgui puntejar-la i que molt la vagi estimant. Signat Carme Casa de Just i Rigol. Benvingudes i benvinguts, amics de la sardana i de Ràdio Sant Cugat. Rebo salutacions de qui estarà amb vosaltres, en Miquel Batet, editor del programa, i de l'Iman Triqui i de l'Oriol Coromina, responsables del control tècnic i del muntatge. Començarem el programa amb una narració èpica d'autoria d'en Rafael Subirats, que ens ha demanat molt, molt insistentment, la nostra amiga Núria Bonet. Després escoltarem sardanes interpretades per la Cobla Cambra de Catalunya i gaudirem de sardanes obligades de tenora, amb la particularitat que cada sardana serà interpretada per un tenora diferent. Els autors que escoltarem són els següents: Pep Ventura, Josep Serra, Juli Garreta, Joan Manent, Josep Blanc Reinal, Vicenç Bou, Ramon Serrat, Enric Morera, Agustí Borunyó i Joaquim Serra. Els tenors que tocaran els citaré en cada composició que escoltarem. Així doncs, comencem.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
0: Comencem amb aquest poema epicat, èpic, formidable, d'en Ramon Subirats. Endavant.

cântat gran. Guitarrist tan rica i plena, ara el rei nostre senyor declarada ens té la guerra. Segueu arran que la palla va cara. Segueu arran.

Després d'aquesta èpica total que hem escoltat, passarem a una sardana d'en Pep Ventura, que serà interpretada per la tenora d'en Pere Benítez. La sardana es titula La sardana del Vailet.

La reina de les flors, preciosa sardana del mestre Josep Serra, interpretada en aquest cas per en Josep Ferràs.

Després de La Reina de les Flors, passarem a una clàssica, sardana del immillorable Juli Garreta, Pastoral, que en aquest cas el tenora tots el coneixem, que és en Jordi Paulí.

El cavaller enamorat, sardana del que fou gran activista cultural i musical en Joan Manent. És una magnífica sardana interpretada aquí per Adrià Bauzó.

Escoltarem ara un altre d'un clàssic, en Joan Blanc i Reinals, que el mestre titula Una mitja virtut, amb Jaume Vilà a la tenora.

Mimosa, coneguda sardana del mestre Vicenç Bou, interpretada magistralment per el tenora Jordi Carreras.

després de Mimosa, el tenor Ramon Saladrigues ens delectarà amb la interpretació de la sardana Pregària, sardana del mestre Ramon Serrat.

Com no podia faltar, escoltarem una de l'Enric Morera, que titulà Amor perdut. És preciosa, preciosa sardana, interpretada per la tenora Joan Vilajoliu.

I anem cap al final. El mestre Agustí Borgunyó va compondre aquesta sardana que titulà recordant l'Albert. Sardana que el tenora Josep Antoni Josep Antoni Sánchez interpreta d'una manera magistral.

finalment, del que pels sardanistes va ser un autor extraordinari, en Joaquim Serra, escoltarem la seva sardana titulada Tendresa, interpretada per en Jordi Molina.

Amb les notes de l'Orquestra de Cambra de Catalunya i agraint la vostra companyia, ens despedim fins a la propera, la Ivan Triqui i de l'Oriol Coromines i un servidor de vosaltres, de Miquel Batet, que és l'editor d'aquest programa. I sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes. I visca Catalunya i visca la sardana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa de veneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal? Com estan? Després de la cantada de l'escala, és el moment de fer el programa d'aniversari. Faig el resum del que ha estat la temporada número 17 de Sons a Cau d'Orella i ja començar la propera, la 18. Pels que no saben com va començar tot, els hi recordaré que va ser l'estiu del 2008, quan vaig fer uns programes de veneres a Ràdio L'Escala, com a prèvia de la cantada, i la cosa havia d'acabar aquí. Degut a la bona acollida, l'emissora em va demanar de fer un programa setmanal amb el nom de Cau d'Orella. Degut a que aquest nom estava registrat per mitjans de comunicació, el vaig canviar el 2014 per l'actual, afegint al començament la paraula sons, i fins a l'actualitat amb la mateixa il·lusió i ganes de portar el meu granet de sorra envers aquest gènere musical i a la vegada agrair a les més de 40 emissores del territori català que el programen i a tots els oients que el segueixen, ja que sense ells això no tindria sentit. Moltes gràcies a tots. Ara és el moment de fer el repàs del que ha donat de si Sons a Cau d'Orella des del setembre del 2025 fins al juliol del 2026. I si em volen acompanyar, comencem.
5: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
4: I ho fem pel mes de setembre. En el primer programa d'aquest mes vaig fer un tastet del que va ser la 47a cantada d'havaneres de l'Escala. El següent va ser un altre tastet, però en aquest cas de la cantada d'havaneres de Sant Feliu de Guíxols. Per continuar amb un repàs a les cantades d'estiu en format de bassetari. I per acabar el mes, El Magazín, on destacava una petita entrevista a Neus Mar que ens parlava dels seus espectacles. I un dels seus espectacles és a la Neus Mar amb les joves veus del mar. I escoltarem un tema preciós de la Clara Bonfill que en fan una gran versió. La Neus Mar acompanyada d'aquests nois joves, que varen començar a la cantadeta i es varen engrescar a fer un treball discogràfic. Què t'ha dit el mar?

0: dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs. Perquè les havaneres et toquen el cor i et mouen l'ànima.
1: I jo li he dit al mar que cada vegada que canti una havanera tindré un pensament per a tu, que volarà fins més enllà de les estrelles.

Emociona sentir aquestes joves veus i esperant que tinguin continuïtat i algun dia doncs, tinguem algun d'aquests components formant part d'un grup d'havaneres o, per què no, formant ells mateixos un grup per donar-li la continuïtat. Hem escoltat què t'ha dit el mar. Passem al mes d'octubre i obrir aquest mes un disc de llegenda del grup cubà Veus d'Ultramar i el seu treball discogràfic Luz que Brilles. Un abecedari servia per continuar i dedicat a grups d'havaneres començant per la A amb Argeu i acabant amb la R amb Roca Grossa. De la sèrie que un canten, li tocava el torn al grup Xató de Vilafranca del Penedès. I en el magazín d'octubre, entre d'altres, els hi vaig parlar d'un grup de recent creació com va ser Aigua Clara, liderat pel cantautor Lluís Lozano, i d'un dels primers enregistraments que va fer aquest grup Aigua Clara per donar-se a conèixer a les xarxes socials va ser dos temes. Un, Canta'm una havanera, del mateix Lluís Lozano, i l'altre, l'havanera del nàufrag, de la Clara Bonfill. Els escoltem un rere l'altre.

hem escoltat, no tot sencers, sinó en format de popurri, com ho podíem dir-ho, aquest cant amb una havanera i l'havanera del nàufrag d'un grup de recent creació com és Aigua Clara. Canviem de mes i passem al novembre. Les versions o adaptacions de temes en català o al castellà i viceversa era el programa que encetava el mes. Continuava amb un dedicat als grups que feien aniversari i que la Fundació Ernest Morató els va premiar amb un acte al Teatre Municipal de Palafrugell, un disc de llegenda del grup Mar i Vent amb el títol L'Una Llena. Començava una nova sèrie, abecedari a dues bandes, i els primers varen ser els Pescadors de l'Escala i Porbó, alternant una lletra cada un. El magazín tancava el mes destacant l'acte de reconeixement als grups que feien aniversari i es lliuraven els premis 2x4, tot això organitzat per la Fundació Ernest Morató. I escoltarem un tema del grup Porbó, d'aquesta bassetària dues bandes, com és La Gaviota, és a dir, La Gavina, als seus inicis abans de traduir-la al català. L'escoltem pel grup Porbó.

hem escoltat la gaviota, l'actual gavina, però tal com es va escriure i tal com se va interpretar, fins que més endavant es va fer la traducció al català per el mateix Frederic Sirés i la Marina Rossell li va donar la popularitat. Anem ja amb l'últim mes de l'any, el desembre, i per començar aquest últim mes ho feia amb la cantada de presentació del grup Aigua Clara Palafrugell. Seguia amb un programa on les habaneres ens parlen per explicar-nos històries. Continuant amb el magazín, aquesta vegada no sent l'últim programa del mes, on destacava que l'Espai Ter de Torroella de Montgrí tindria una sessió de la cantadeta i de la participació d'Arjau a l'espectacle Mare Mundi. Volia acabar l'any amb un programa que tenia ganes de fer, els Sons de Sardanes, i que vaig comptar amb la col·laboració de l'amic Jordi Gallegos, especialista en el món sardanista. I escoltarem una d'aquelles cançons que varen formar part del programa i que en Jordi Gallegos ens les comentava. És Cançons que tornen dels pescadors de l'Escala.

escoltat aquestes cançons que tornen del grup Els Pescadors de l'Escala, que va formar part d'aquest programa Sons de Sardanes, amb la col·laboració, com els deia, de Jordi Gallegos, actual president de l'agrupació sardanista escalenca Avixaixo, i també de les agrupacions sardanistes de les comarques gironines. Passem ja al 2026 i ho fem amb el mes de gener. Començava un any nou i una nova sèrie, Tornada a Port, on recuperava alguns dels programes més destacats i que mereixien tornar a ser escoltats. Recordava el grup A Cau d'Orella en el seu primer CD, El mateix mar. Aquest grup es va fundar el mateix any en què vaig començar aquest programa. Un altre de la sèrie Abecedari a dues bandes, aquesta vegada protagonitzat pels grups que ja no estaven en actiu, com Bergantí i Gavina. I en el magazín donava a conèixer les bases del 18è concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. I d'aquest treball discogràfic que els hi parlava del grup A Cau d'Orella, escoltarem la cançó que hi dona títol, El mateix mar.

Hem escoltat aquest El mateix mar, cançó que donava títol al primer treball discogràfic del grup que fa anys ja va deixar els escenaris, com és A Cau d'Orella. Passem al mes de febrer. Els Cremats protagonitzaven el programa de la sèrie Com canten. Com és habitual, cada mes de febrer dedico un espai a les novetats discogràfiques publicades l'any anterior. Un total de 9 enregistraments són els que es varen publicar el passat 2025, almenys els que jo tinc controlats.

0: Una garnatxa.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
2: A ritme del que anomenem rumba marinera, la Clara Bofill ens ha interpretat a Tramuntanada. Toca el mes de març. No és habitual, però va passar que comencés el mes amb el magazín del mes anterior, on parlava de les novetats de grups d'havaneres com el Peix Fregit amb la nova incorporació de Pau Vilà, substituint a Pere Molina. Un dels habituals d'aquest mes és el dedicat al Dia de la Dona, aquesta vegada en grups i cantants femenines. Tornava l'abecedari a dues bandes amb Peix Fregit i Llops de Mar. Orells de Mar protagonitzava el de la sèrie Com canten, i acabàvem el magazín del mes destacant la participació del grup Arjau a l'espectacle d'aniversari del cantant Lo Pau de Pons. Un mes, com hem vist, amb dos magazins. El primer, que era el del mes de febrer, i l'últim, el que tocava, el mes de març. Escoltarem una de les cançons que es va poder escoltar en el programa del Dia de la Dona. Elles són Gemma Cuatro i ens porten La Rosa Oriental.

Hem escoltat i també hem recordat el grup GMA4, que malauradament ja fa temps que deixava de cantar, tot i que ha tingut unes substitutes com han estat la Sabaname, totes dues cubano-catalanes, la Rosa Oriental, el que ens han interpretat d'aquests temes que sempre conviden a ballar. Continuem i ho farem ara amb el mes d'abril. Els explicaré que vaig fer un disc de llegenda doble del grup Mar d'Amunt per començar el mes, un altre de la sèrie Tornada a Port, tot recordant un programa que vaig fer, un rànquing, segons la revista Under Rock, de les habaneres més populars. Feia el primer programa de dos de les cançons pròpies de grups i, per acabar el mes, el magazín on explicava el llibre que varen publicar el grup Les Anxovetes i que es titulava Cànon a la mar. I una de les cançons que es va poder escoltar en aquesta sèrie de dos programes de cançons pròpies és aquesta del grup Boira i que porta per títol Quan ella em mira.

Acabem d'escoltar aquest Quan ella em mira del grup Boira, un tema de producció pròpia dels de Lleida. I anem ara al mes de maig, amb el segon programa sobre cançons pròpies dels grups Començava el mes, continuant amb un nou lliurament de la sèrie Abecedari a dues bandes entre Mar i Vent i Mar Brava, una nova sèrie de tres programes sobre cançons no gaire habituals en aquest gènere musical. El següent també formava part d'aquesta sèrie de temes poc habituals, i en el magazín els hi parlava que la Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. I escoltarem una d'aquestes cançons que no són gaire habituals en aquest gènere, però els aporten els grups dins el seu repertori, com és Els Cremats, amb aquest tema de Paret, el mig amic.

Acabem d'escoltar Els Cremats versionant aquest tema de Peret, El mig amic. I passem al mes de juny. En quedava un de la sèrie de peces poc habituals i va ser el primer d'aquest mes. Després que feia temps de no fer-ho, varen tornar els de la sèrie unes quantes per escoltar i temes sobre mariners el van protagonitzar. El següent, dins de la mateixa sèrie, va ser dedicada als pescadors. I el magazín, per tancar el mes, on destacava l'èxit d'una nova edició, la cinquena, de la cantadeta organitzada per la Fundació Ernest Morató, amb una sessió a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí i dues a l'Auditori de Girona, on es va estrenar l'himne que escoltarem a continuació. Va ser una composició de les Anxovetes i que es va interpretar totes les tres cantades amb el grup que era el protagonista d'aquesta cinquena edició, les Anxovetes, juntament amb els participants de la cantadeta. El títol, Som el futur.

Preciós aquest tema himne de la cantadeta que esperem que el anem escoltant en el futur. El futur són tots aquests nens que participen a la cantadeta. Esperem que sigui així i esperem, com els deia abans amb la Neus Mar i les veus del mar, que alguna vegada parlem d'un dels cantants d'un grup, cantants, cantantes, que varen començar amb la cantadeta. Estaria molt i molt bé. I anem ja al mes de juliol. Tot i que per circumstàncies que tots coneixem no es va poder dur a terme la cantada d'Havaneres de Calella, els hi vaig dedicar un programa abecedari de grups que varen participar. Començaven els tastets, el primer amb la cantada de Foment de Girona, que enguany celebrava la segona edició, i el segon amb la tradicional cantada de Platja d'Aro, la número 43. I el magazín, per acabar, destacava una nova secció dedicada als primers discs que varen enregistrar els diferents grups que formen part d'aquest gènere musical. I escoltarem un tema del segon grup que ha participat més vegades a la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. És el grup Peix Fregit amb aquest tema No Volveré.

Acabem d'escoltar el grup Peix Fregit interpretant aquest vals mexicà No Volveré. I al mes d'agost, de moment, unes quantes d'altres indrets per escoltar, que era una selecció de temes d'altres llocs de l'estat espanyol on es poden escoltar i on es canten habaneres. I també un abecedari musical de grups que han participat a la cantada d'Habaneres de l'Escala. I escoltarem aquest tema d'aquests altres indrets per escoltar del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, que la primera vegada que el vaig escoltar em va impressionar, perquè el mare vull ser pescador, traduït al castellà per Madre voy a ser pescador.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa especial del 18è aniversari, agraint a totes i a tots els oients i emissores que confien en aquest espai. Moltes gràcies i Sons a Cau d'Orella continua amb una nova temporada fent camí ja cap al 19è aniversari. Recordin que ens poden seguir a Facebook, a Twitter, ara X, a Instagram, a Spotify i a les plataformes iVoox i Audio.cat. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: espais i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar de la campanya de verema d'Estamariu. A l'Alt Urgell, per fer un balanç de com ha anat i dels reptes que afronta ara la Fundació Planes Corts de cara al futur. A més, en aquesta edició d'avui també parlarem de la manifestació convocada pel proper dia 9 d'octubre per part del Sindicat Agrari JARC, i l'Eric López ens aproparà la solidaritat amb la natura, perquè realment som conscients de l'impacte ambiental que té reciclar la roba. Ho descobrirem en aquesta arrela d'avui. Comencem.
2: Aquests dies ha estat notícia...
1: I com dèiem en aquesta edició de l'Arrela, volem parlar també de la verema de les vinyes d'alta muntanya. Per això, qui ens acompanya al programa d'avui és el David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina característica, podríem dir, ha estat la que ha marcat la verema d'aquest any?
3: La verema d'aquest any, la característica ha estat que... Bueno, ha estat una bona collita. Possiblement ens ha patit una miqueta la sequera i se'ns ha avançat degut a les altes temperatures, que vol dir que la fermentació... Bueno, fermentava ràpid el raïm i l'havíem de collir abans del que és el normal. Això, bàsicament, ha sigut el que ens ha passat. I les feres. La fauna ens ha durat una mica de feina aquest any.
1: Sí, després parlarem de la fauna, però centrant-nos en la calor, és un fet que s'està reproduint i repetint estiu rere estiu. Aquest any s'ha notat més per alguna casualitat en concret?
3: S'ha notat més aquest any, perquè aquest any les temperatures han sigut molt més altes aquí de la muntanya de dia. I això ens ha produït aquesta maduració prèvia del raïm. Bàsicament ha sigut aquest any.
1: Quantes setmanes o quants dies s'ha avançat?
3: Se'ns ha avançat al voltant d'uns 15-20 dies aquest any la collita.
1: Déu-n'hi-do, i això, l'impacte que acaba tenint, quin és?
3: No, de fet, l'impacte que acaba tenint és que has de córrer abans d'hora. Les previsions que tens de collita, doncs les has de... O sigui, bàsicament el problema és que tu has de controlar molt l'estat del raïm i, clar, aquestes maduracions tan prèvies no t'ho esperes. Llavors has d'accelerar el procés de recol·lecta. Una infraestructura, una logística que tenies preparada cap a l'octubre, doncs l'has d'avançar... Et fa córrer. Més que res és això. Res més, eh? No ens afecta res més. Només que els controls els has de fer abans.
1: Uh-huh. I parlàvem també de la fauna. Què ha passat amb les feres?
3: Home, doncs que aquest any el fet d'estar en alta muntanya, plagues, el que són plagues de fongs o... No en tenim, però sí que tenim plagues com els senglars, els teixons, les guineus... que, bueno, que la que troben fruita dolça a alta muntanya, un lloc on no n'hi ha, doncs són, bueno, entren i és complicat, és complexa, sí, uh-huh. S'ha complicat.
1: Parlem de xifres també, que als periodistes ens agrada molt intentar posar xifres. Aquesta campanya, quines serien les més destacades?
3: Aquest any, la més destacada és que respecte a l'any anterior, que va ser el primer any que vam fer collir, que va ser una mica per fer homenatge a en Joan Planes, fundador de la Fundació, doncs vam voler fer la primera collita de raïm. En el referent al blanc, aquest any hem collit 3 o 4 vegades més que l'any anterior, ens hem arribat cap als 515 quilos de Sauvignon Blanc, i el Pinot Noir... ens han anat cap a... Teníem una previsió sobre els 1.100 quilos de pinot, que era el doble de l'any anterior, però ens hem quedat sobre els 800-900 per les plagues aquestes que hem tingut.
1: Mm-hmm. Perfecte. Per tant, sí que en còmput global, bona campanya, bona verema.
3: Bona campanya. Ens anirem que entre les 1.000-1.200 ampolles de vi aquest any. Sí, sí.
1: Perfecte. I alguna novetat, per exemple, d'incorporació al mercat o algun projecte en què estigueu treballant?
3: Estem treballant en dos projectes actualment. Primer, la introducció, aquesta collita d'aquest any la introduirem en el mercat ja. La idea, ja estem fent una xarxa comercial per vendre el vi purament el que és a la comarca de l'Alt Urgell. L'objectiu de vendre a l'Alt Urgell és perquè volem generar orgull de pertinença a la comarca, tindre un producte orgull de la comarca i que qui millor no defendrà el producte que la gent de la comarca. És l'objectiu bàsic. I l'altre projecte que estem ja començant és la plantació d'una hectàrea i mitja més a 1.000 metres d'altres varietats per a veure com es comporten i planificant a futur la tercera partida de vinya a 1.500 metres d'alçada.
1: Quines altres varietats serien?
3: Les noves varietats, així com tenim el Sauvignon Blanc i el Pinot Noir a les hectàrees que estem produint ara, les noves varietats que nosaltres ens estem plantejant plantar i que estem en projecte és la Garnatxa Blanca i la Garnatxa Negra, el Syrah, el Riesling i tenim després el Chardonnay perquè volem mirar d'elaborar algun tipus d'escumós.
1: Perfecte. Quin repte us suposaria poder incloure-les totes, poder afegir-les totes?
3: El repte és veure com es comporten aquestes varietats en cultius, en vinyes d'alçada. Perquè tu pensa que les vinyes que hem de treballar en aquest tipus de territori, aquí al Pirineu, són vinyes de cicle curt. Llavors volem veure com aquestes vinyes que tenen el cicle una mica més llarg que el Pinot Noir i el Sauvignon es comporten. El repte és aquest, bàsicament.
1: Perfecte. Quan parlaves de la incorporació al mercat, quines traves o quines dificultats us trobeu a l'hora de voler fer aquest pas?
3: Home, de moment tot han estat facilitats, la veritat. Ens ha sigut una mica complicat el tema administratiu de legalitzacions per poder embotellar i ficar el producte al mercat, però un cop hem trobat el camí, que la veritat que ens ho han ficat fàcil, la gent ens ha ajudat molt, cap problema, vull dir, tot facilitat. La gent està disposada, té ganes de producte del territori.
1: Perfecte. Teniu la sensació que estem guanyant consciència entre tots dels productes de proximitat, dels productes de territori, o encara queda molta feina per fer?
3: Jo crec que comença a tindre la gent sentiment, o sigui, la gent vol producte de proximitat. La gent estima el producte de proximitat. I si el producte de proximitat el comercialitza gent del territori, tot és molt més senzill. La gent sent orgull de pertinença al territori i la gent comença a entendre. Ara, avui en dia, tu te'n vas a qualsevol lloc a prendre un restaurant i el primer que pregunten o que t'ofereixen ja és el vi de la terra, del lloc on hi viuen. No vol dir que això comença a quallar. I és interessant. Això és bo pel país.
1: Aprofitant que avui podem parlar amb el David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts, també volia preguntar-te pels reptes i objectius de futur de la Fundació. Per on passarien?
3: Bé, els reptes de futur és consolidar totes les inversions que tenim engegades a dia d'avui, és consolidar el tema de la vinya, consolidar el nou projecte que tenim amb ramaderia, que és introduir una raça nova que té més qualitat, més valor afegit en la qualitat de la carn i que s'alimenta bàsicament de pastura, no s'engreixa amb pinsos, per tant, podem mirar de recuperar pastures perdudes, i l'altre repte és posar en marxa que la comunitat energètica ens funcioni, la planta de biogàs poder posar en marxa, que abans de 15 dies, en principi, ja començarem a subministrar energia als membres de la comunitat. Que són els reptes principals.
1: Déu-n'hi-do.
3: Acabar inversions. Sí.
1: Pels oients que estiguin ara aterrant a la ràdio i no sabien de què parlem quan parlem d'aquesta comunitat energètica, quan va sorgir, a qui beneficiaria, per què es va crear?
3: Es va crear, o sigui, la missió de la Fundació al final és buscar la fixació de la població a l'entorn d'Estamariu, la Bascaran i la Vall del Port Negre. Aleshores, una de les eines que ens havíem plantejat era quins diversos factors en els quals actuar. El tema cultural l'estem treballant molt bé, com si no ningú ho sap, fem festivals de cultura i fem moltes accions culturals que estan funcionant molt bé i tenen molta resposta per part del territori, però un dels factors que teníem era el tema de l'energia. Fer que l'energia sigui més econòmica per a la gent del territori, o sigui, que et costi menys consumir llum, amb la qual cosa tu, el teu nivell de vida, doncs, et fa més sostenible en el medi rural. Llavors, aquí va ser crear aquesta comunitat energètica que s'alimenta de plaques solars i d'una planta de biogàs. Per què planta de biogàs? La pregunta és, pues planta de biogàs és per donar valor afegit a una granja de llet, no? La granja de llet ven la llet, però si a sobre pot produir energia i no... I respecte al medi ambient, tenim menys emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera, ostres, tot això són beneficis, no? És crear un valor afegit a la granja. Okay. Fer més sostenible la vida al medi rural, al final.
1: Quant temps de feina us ha portat?
3: Doncs mira, la fundació té 3 anys, està creada fa 3 anys i és el que ens porta de feina. 3 anys de feina ens porta, i complicada, eh? Molt dura. Però bueno, és agraïda, és agraïda.
1: Sí? És agraïda?
3: Sí, perquè realment estàs fent cosa pel territori i el territori respon. Llavors, quan veus que la gent respon... es fa molt més agraït. Veus que el poble té vida, veus que la gent s'apunta a la comunitat, veus que la gent fa consultes sobre la vinya, veus que la gent, ostres, s'implica, que cada cop viu més gent a Estamariu. Ostres, això fa que sigui agraït. Per mi és molt agraït. Uh-huh. És gratificant.
1: Uh-huh. I al llarg d'aquests 3 anys, com ha anat evolucionant la Fundació? És a dir, des del seu moment zero, des del minut zero fins ara... Com ha anat creixent, també les dificultats que us heu anat trobant? Com heu anat creixent?
3: Mira, bàsicament la Fundació es crea per donar sentit a tot el que feia el meu pare, el Joan Planes, aquí a Estamariu. El pare era un belluguet, era una persona que aquí a Estamariu només feia que fer inversions i projectes inconexos, no? Llavors vam parlar amb família i ell va ser el primer en estar d'acord a crear una fundació per donar-li sentit a tot el que ell feia, no? Okay. Aleshores, clar, això va ser el primer trava o el primer pas complicat és, bueno, ficar una persona amb el caràcter i amb l'empenta que tenia el meu pare dintre una mica d'encaix dintre una fundació. A partir d'aquí era donar-li sentit i anar-ho treballant. El següent contratemps que ens trobem és la pèrdua del pare. A la que perdem el pare, clar, ens hem trobat una mica que jo he hagut d'agafar el relleu, intentar activar amb la gent que formem part de la fundació i, bueno, i tornar a agafar el fil del que ell feia i amb sentit. Okay. Trava. Les primeres traves és la desconfiança de la gent del territori. La gent de muntanya és gent desconfiada. Es pensen que vols fer vés a saber el què. Però a mesura que vas fent pedagogia o ho expliques, que en aquest cas amb vosaltres doncs és una possibilitat, la gent va entenent que no hi ha res al darrere, sinó que el que busques és facilitar la vida al medi rural. Okay. I a nivell de... A nivell administratiu, vull dir, clar... Segons què, moltes traves, moltes dificultats, ja. Molt remar, molt treballar, molta paperassa. Però, bueno, mira, s'ha de fer. I aviam si al final això ho simplifiquen, que és el gran problema.
1: I tant. Havent passat aquests 3 anys, clar, no sé si us ho esperàveu, de poder arribar fins on heu arribat, i a més amb les perspectives de projectes de futur que teniu.
3: Sí que ens ho esperàvem. Sí, el pare era visionari en aquest aspecte, ¿vale? No ens ho esperàvem, però quan vas treballant tu t'adones que era visionari i que les perspectives que ell, o sigui, el que ell havia planificat tenia sentit i lògica i que les perspectives doncs, bueno, eren molt, molt interessants. Més interessants possiblement del que ens creiem, sí. Jo crec que sí. És molt més interessant del que ens creia. I clar, i aquests projectes que hem obert ens fa plantejar a futur començar a divagar, poder-ne plantejar d'altres, no? Com ajudes a gent que vulgui fer projectes en el medi rural, no sé. Estem molt engrescats ara, la veritat.
1: Que això és bona senyal, eh? Després de 3 anys, mantenir aquesta il·lusió com el primer dia és molt bona senyal.
3: Sí. Sí, la implicació de la família és molt important, la família hi creu, la família és d'Estamariu, la família no és d'Estamariu, però se senten com si fossin part d'Estamariu i de l'Alt Urgell, i això ho facilita, i veure que tot va rodant, vull dir, és gratificant, sí, ens manté, és la benzina que ens fa mantindre vius.
1: Doncs estarem pendents de tots els projectes que puguin anar venint a partir d'ara, també per poder-los explicar des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio. Ho deixem aquí, David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
3: A vosaltres, bon dia.
4: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
5: L'entrevista.
1: I com dèiem, en aquesta arrela d'avui, també, evidentment, aquesta setmana hem de parlar de la concentració de la mobilització convocada pel 9 d'octubre, aquesta tractorada el 9 d'octubre a Lleida, convocada pel Sindicat Agrari JARC. Per això, en aquest programa d'avui, qui també ens acompanya és el Joan Carles Massot. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Què és el que us ha fet impulsar convocar aquesta tractorada pel 9 d'octubre?
6: A veure, tot ha vingut donat per una mica per les mobilitzacions que es van anunciar ja a nivell d'estat, per fer front una mica o per protestar, diguéssim, pel tema de, sobretot, dels costos dels carburants i tot el que s'ha ajuntat amb els fertilitzants i en tot el que ha anat passant aquests últims mesos amb la pujada de costos bestials dels elements que necessitem per la producció. I arran d'això, pues, una mica, a nivell d'estat, en aquests moments, ara us explicaré la situació, se convocaran, també a nivell estatal, i també pues, centralitzades a Madrid, i també pues, totes les que es faran a nivell estatal, a nivell autonòmic, com el nostre, com convocat pel dia 9.
1: Quan, és a dir, convocar una tractorada, una manifestació, una mobilització per vosaltres, és l'últim recurs que voleu utilitzar per intentar arribar a un acord o ho utilitzeu quan veieu que no hi ha manera que us responguin les vostres necessitats? És a dir, prioritzeu sempre l'acord davant de mobilitzacions i quan no hi ha més remei, llavors és quan convoqueu la tractorada?
6: Evidentment, no? Aquí se van ficar a nivell ministerial, se van ficar unes coses damunt de la taula, unes propostes per fer front a la pujada dels costos dels carburants, sobretot, se va fer un acord, diguéssim, quan se van anunciar les mobilitzacions, el ministeri va trucar a les organitzacions i va dir a veure què voleu, a veure com ho podem arreglar, i a partir d'aquí se van fer unes propostes molt clares, que era, diguéssim, intentar bonificar amb més quantitat el cost del gasoil. En aquests moments l'Estat ha proposat 20 cèntims i aquí la proposta era el que autoritza la Unió Europea, no? Que quan se sobrepassa el 70% de l'efecte, diguéssim, de pujada, pues, se pot pujar més. I en aquest cas estaríem parlant d'uns 40-50 cèntims de bonificació en comptes dels 20. I després també se va proposar la bonificació de l'IVA, passar d'un IVA del 21 al 10%. I el tercer punt era els impostos fiscals, no? tot el que fa respecte a la fiscalització, que quedi també retallat, no? Tot això no s'ha atès i per això ara es mantenen les mobilitzacions. A nivell de Catalunya, això, pràcticament aquestes coses són a nivell ministerial, però sí que Catalunya pot fer moltes altres coses, no? Perquè ara hi havia una dotació de 50 milions d'euros per part d'Europa a l'Estat espanyol per complementar la pujada dels fertilitzants, amb la qual cosa Catalunya li tocaven 2 milions d'euros. Aquests 2 milions d'euros Catalunya es podia reforçar amb un 200%, que passaríem als 6 milions d'euros. De moment s'ha quedat amb els 2 milions d'euros, la tria de la taula agrària ho van proposar així, van proposar que augmentessin l'autorització aquesta de la Unió Europea. Les intencions de moment són de veu, però no hi ha cap fet que digui que això tirarà endavant, però de moment no tenim res, i per això nosaltres han proposat aquesta mobilització. Una altra cosa que també nosaltres veiem que podria ajudar a les explotacions per aquesta pujada de preus seria avançar la PAC, no? En aquests moments tenim l'oportunitat, o hi ha l'autorització també de la Unió Europea per avançar la PAC per qüestions de crisi, amb el 70% de l'import. Catalunya, pues, en aquests moments, no té els controls fets, i la justificació és que si no els controls fets, pues, no poden avançar la PAC. Era un moment també per ajudar, no? Per ajudar amb la situació que s'està passant de costos de producció. Pues tampoc s'ha pogut atendre i llavors, pues clar, això provoca que t'haguis de mobilitzar.
1: Què argumenten? Què us van argumentar ells per no aplicar les mesures que demanàveu?
6: Bueno, amb el que he dit de la PAC, l'argument era que no hi ha els controls fets, però això és un mal endèmic ja del departament. Vull dir que no és que s'ha inventat aquest govern d'ara, sinó que hi ha d'altres governs, no es vol canviar el sistema de controls, no es vol agilitzar els controls, llavors si no hi som a temps, doncs no es pot fer, és difícil fer els pagaments, no? I clar, nosaltres sempre hem demanat una comissió de seguiment per tot això, perquè això no passi cada any, i cada any està passant, no? Però bueno, al final, pues, són ells els que decideixen, però també seran ells els que es trobaran les conseqüències d'una mobilització, no? I per lo demés, pues, estudiar mesures, però bueno, les mesures, si encara s'han d'estudiar i s'han de proposar, pues, això va a llarg termini, i el que necessitem en aquests moments és liquiditat imminent, no? Una altra cosa que hem demanat també, sobretot amb els crèdits ICF, que hi ha damunt de la taula, que són bons, nosaltres el que hem demanat a la gent que en tenia de demanats, que se'ls autoritzés a demanar més, no? O sigui, que en aquests moments estan modulats a 150.000 euros per beneficiari. Hi ha molta gent ja que els té pràcticament més del 50% amortitzats, i el que demanem és que aquest topall se deixi anar i es pugui donar més liquiditat en forma d'interessos a través de l'ICF.
1: Clar, ara el 9 d'octubre la tractorada, un cop superat el 9 d'octubre, llavors què?
6: Bueno, el 9 d'octubre hi haurà la tractorada aquí a Catalunya, per part de ja que l'han convocat, uh-huh. I a partir de la setmana del 12 encara no està convocada encara, però s'està parlant amb unitat d'acció a nivell estatal, en totes les organitzacions representatives a nivell estatal, se faran mobilitzacions també davant del Ministeri per ja acabar de pressionar totes aquestes propostes que us he explicat ara mateix.
1: Què més hauríem, o què més haurien d'assumir les administracions per intentar mitigar una mica la situació que patiu, totes les problemàtiques que patiu? A banda del que demaneu, que entenc que ja són mínims, d'una més a més, algun afegit, què més haurien d'assumir?
6: Sí, és que al final arriben aquestes situacions, també per quan arriben aquestes situacions, perquè no tenim tampoc... tots els ajuts que nosaltres demanem no són ajuts per un moment, sinó que haurien de ser ajuts ja més estructurals, no? Nosaltres hem demanat sobretot el tema de la fiscalitat. El tema de la fiscalitat i la tributació és clau perquè el sector agrari estigui més protegit, no?, a l'hora de tindre accés a la terra, a l'hora de poder amortitzar quan tu vols. Nosaltres sempre hem demanat la lliure amortització. La lliure amortització és molt positiva, que això s'està fent sobretot al País Basc, que és una comunitat autònoma on s'ha activat la lliure amortització, que vol dir que tu ets lliure d'amortitzar una inversió quan et vagi bé, no quan... Perquè moltes vegades saps que el sector agrari hi ha anys que són dolents i hi ha anys que són bons. Els anys que són bons que tu puguis amortitzar i els anys que dolents no et calgui amortitzar, no? Que tinguis aquesta llibertat. Jo crec que els punts fiscals i tributaris són claus perquè després, quan hi ha un problema climàtic, quan hi ha un problema geopolític que fa pujar els costos de producció, estiguis més preparat per afrontar tot això. Però clar, com que tot això no ho tenim solventat, doncs cada vegada que hi ha una pedregada, cada vegada que hi ha una sequera, cada vegada que hi ha un efecte de pujada de preus, hem de demanar subvencions. I no es tracta d'això, sinó que es tracta de que les subvencions vinguin en forma d'ajudes estructurals perquè les empreses, o tant agraris com ramaderes dels agricultors professionals, estiguin preparades per fer front, pues, a la tormenta quan arriba la tormenta.
1: A hores d'ara, falten aquests dies pel 9 d'octubre, la sensació, les previsions, millor dit, que teniu, són de que hi haurà molta assistència, que hi haurà molta gent que se sumarà a aquesta tractorada?
6: Home, jo crec que és un moment també que, pues, la gent ha de prendre moltes decisions, no? Perquè, clar, si no hi ha una resposta, sobretot a la reducció dels preus dels carburants, possiblement la decisió de, jo què sé, de fer una sembra de cara a l'any que ve potser es plantejarà i potser no s'acabarà fent, no? I clar, amb aquesta situació, pues, molta gent, pues, hosti, pues, jo dic, hosti, jo vull sortir perquè jo vull acabar de planificar el que vull fer. I repeteixo una mica, vull dir, no és una qüestió d'ajudar al sector. És una qüestió de a llarg termini ajudar al consumidor. Perquè, clar, si moltes decisions que t'estic dient en aquests moments, molta gent, per qüestió de costos de producció, decideix no sembrar milers d'hectàrees, això a mig termini tindrà repercussió a la cistella de la compra. Vull dir, no t'estranyi que d'aquí 6 mesos el preu del pa pues, se dispari un 30%. Clar, tot té unes conseqüències, no? Per això que no és sol qüestió de sector agrari, que sinó és qüestió de consumidor, de la societat en si, no? Vull dir que al final hem de protegir la sobirania alimentària i per protegir-la doncs, hem d'estar ben coberts en aquest sentit.
1: La consciència ciutadana, creus que hi comença a ser en matèria agrària i amb tot el que patiu o encara no del tot?
6: Sí, s'ho creu quan en un moment donat doncs, veu de que hi ha falta de subministre. No sé quan s'ho creu, no? Que

0: mena de confiança realment que pugui canviar alguna cosa?
1: Bueno, ho veig difícil, no? Però tal com van les coses, sembla que cada vegada hi ha més respostes. Ho hem vist també doncs, amb el tema dels tractats geopolítics, amb els tractats de mercats, a Mercosur. Hi ha hagut ara incidències, sobretot amb... nosaltres ho vam avisar, que països aquests amb els quals tenim conveni doncs, treballar en unes condicions diferents. Ho hem vist ara precisament en Brasil. Brasil ha trencat les regles del joc i en aquests moments té suspeses les exportacions cap a la Unió Europea. Això ho estem avisant i el que demanem, doncs, bueno, si aquests tractats hi han de ser, s'han d'incentivar, s'han d'activar sobretot els controls i s'ha de tindre molt clar que si hi ha algun sector que ha de patir les conseqüències, doncs hi ha d'haver, i és, hi ha una reserva d'emergència per intentar aquests sectors intentar salvaguardar-los, no? Però bueno, més o menys el que vam avisar ha passat. I en aquests moments Brasil pues, té tallada les importacions, sobretot de carn.
0: Uh-huh. Ja per acabar, i centrant-nos en la tracturada, no sé si demanareu o contemplaríeu que se sumessin també altres sindicats agraris.
1: Sí, evidentment. A veure, és una mobilització que convoquem nosaltres, però... nosaltres sindicats no, nosaltres el que convoquem és a tot el sector agrari. Llavors aquí no, nosaltres no interpretem que hi hagi colors, però de fet la convoquem nosaltres, només aquí a Catalunya. Sí que es farà de manera unitària a nivell estatal.
0: Perfecte, doncs estarem molt pendents de com va aquesta tracturada el 9 d'octubre, a més en aquest cas a Lleida, per també fer-ne seguiment des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio, i poder explicar l'impacte que acaba tenint, i sobretot l'impacte que acaba tenint a les administracions, que són les que d'alguna manera, volgudament o no, han acabat provocant aquesta tracturada. Ho deixem aquí, Joan Carles Massot, president de JARC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la rela d'avui i que vagi molt bé. Bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
2: Arrela, el programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Amb nom propi.
4: Parlem d'un gest que fem gairebé tots alguna vegada, deixar roba dins d'un contenidor solidari, però què passa realment amb aquella roba, on va, qui la gestiona, es reutilitza tota i quin impacte social i també, per què no, ambiental té aquest procés. I llavors, doncs, avui per respondre totes aquestes preguntes ens acompanya el Miquel Massaguer, que és el cap d'administració i controller de Troballes, que és l'empresa d'inserció de Càritas Lleida. I també saludem el nostre convidat d'avui, Miquel Massaguer. Molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Bé, per començar, Miquel, una miqueta, no? Explica'm què és exactament Troballes i quina feina es fa dins de Càritas Lleida.
5: Bé, molta gent coneix Troballes d'antigament quan es feia tota la donació de roba que es feia des de Càritas, i sí que és veritat que Troballes segueix tenint aquesta missió, però ha anat evolucionant. Ara mateix Troballes és una empresa d'inserció laboral, això vol dir que ens dediquem a donar feina a aquella gent que està en risc d'exclusió social. Però a més de tot això, Troballes per donar aquesta feina segueix complint amb la missió de la recollida de la roba, entre moltes altres línies que fem per generar aquesta feina per a aquestes persones que estan en risc d'exclusió. Estem parlant que tenim les botigues de moda red, tenim una línia de bugaderia, una línia de missatgeria, una línia que gestiona contenidors d'higiene femenina, una línia de neteges, i inclús els contenidors metàl·lics de la roba que tenim nosaltres, els estem produint nosaltres, els estem fabricant, i tenim una línia que es dedica a fabricar i reparar contenidors a nivell de tot l'estat.
4: Doncs parlant una miqueta d'això, no? Avui ens centrarem en aquest àmbit, no?, d'aquesta roba que la gent doncs, deixa aquests contenidors dels que comentaves, no? Què es fa amb aquesta roba? Una miqueta com funciona, no? A grans trets aquest estil, no? Diguéssim, de deixar la roba, d'aquests contenidors que comentaves que esteu fent, una miqueta per posar en situació, no? Que és una miqueta ampli el ventall.
5: Sí, va bé que m'ho preguntis, perquè molta gent encara va amb una idea molt, molt antiquada de lo que es fa amb aquesta roba, i es pensa que treballem com fa 20 anys. Fa 20 anys arribava la roba aquí a la nostra planta de Troballes, sí, que estem al Turó de Gardeny, i teníem una línia on nosaltres anàvem triant aquesta roba, l'anàvem seleccionant i la que estava bé es portava a les botigues, a la botiga social i després intentava donar una segona vida. Què passa? Que van passant els anys, cada vegada recollim més i més i més quilos de roba fins que arriba un punt que el volum de roba que estem recollint és tal

0: que una planta com Troballes, una empresa com Troballes, ja no dona abast de fer aquest tipus de recollida. Aleshores, ja des de fa anys es fa una coordinació a nivell de diferents empreses d'inserció i es decideix portar tota la roba que es recull a una planta de valorització, vale. Que també penja d'una empresa de Barcelona. Aleshores, nosaltres recollim tota la roba de tot el que seria la diòcesi de Lleida i la portem en aquesta planta de valorització que penja de la Càritas de Barcelona.
1: És a Barcelona o
0: a Sabadell? A Sabadell, vale. Portem, sí. Totes les empreses d'inserció de la zona ho portem allà a Sabadell, bàsicament perquè a nivell de volum de roba no podem gestionar-ho des d'aquí. Aleshores, des d'aquella planta es mira quina és la roba que es pot tornar a reutilitzar com a roba per vendre a les botigues i aquesta és la roba que ens tornen a nosaltres. Ells se la trien, la higienitzen i nosaltres aquesta és la roba que acaba a les botigues. Per tant, no tota la roba que recollim a Lleida té per què després vendre's a les botigues de Lleida. Va a la planta de valorització i pot ser que ens vingui roba d'aquí com de la resta de l'estat. I després cal dir que no tota la roba que està arribant es reutilitza, és a dir, no tots els quilos que enviem ens acaben tornant.
1: Això t'anava a preguntar, no? Clar, de tot el volum, no? Després et preguntaré, no?, sobre aquest volum de roba, no tot es podrà reutilitzar, entenc.
0: Correcte. Estem parlant de que el volum que reutilitzem com a roba per vendre a la botiga és un volum que és relativament baix. En el cas de les botigues Moderna de Lleida estaríem parlant d'un 5-10% del volum de recollida en quant a quilos. Però sí que és veritat que la roba aquesta no només s'utilitza per vendre després a les botigues, sinó que després té usos a nivell industrial, a nivell d'exportació de roba, és a dir, no tota la roba que es recolleix i que no va a les botigues acaba sent destruïda.
1: A nivell industrial, que ho comentes, quin tipus d'utilització es fa d'aquesta roba a nivell industrial?
0: Això se fa des de la planta de valorització, però moltes vegades aquest textil es fa servir per fer draps industrials, per fer, per exemple, tot el que és el farcit d'alguns coixins a nivell industrial, temes d'aquests que no és la roba en si, però que sí està en bon estat i pot reutilitzar per altres funcions, ja no cal que vagi a incinerar o directament a un abocador.
1: Perquè també, de tota la roba que recolleix, no, això que comentes ara, que es crema, no entenc pel que has dit, es crema o se'n va un abocador?
0: Correcte. Estem parlant de volums de roba molt grans, nosaltres. Aleshores, tota la roba que no es pot reutilitzar, no, això és una xifra que té la planta de valorització, nosaltres no sabem aquesta xifra exacta, però sí que és veritat que hi ha un volum d'aquesta roba que finalment no es pot reutilitzar. Estem parlant de que a Lleida estem recollint, només a Lleida ciutat, el 2025, 340 tones de roba recollida. Cada any estem recollint més, i a nivell de Troballes, que és tota la diòcesi, l'any passat vam recollir 785 tones. Això és una barbaritat, és un 8,3% més de lo que portàvem a l'any, al 2024, i cada any anem pujant un 8-10%, estem pràcticament desbordats a nivell de recollida.
1: Això et vull comentar, no? A nivell logístic, una miqueta, com funcioneu, com funciona tot plegat, i també doncs, això que comentes, no?, d'aquest volum, no?, que cada cop va més de roba, com es gestiona, no?, com ho gestioneu, com us organitzeu logísticament en aquest àmbit?
0: Clar, és complicat, perquè sí que és veritat que hi ha un tema logístic de què fem amb aquesta roba, on s'ha de guardar tota aquesta roba mentre s'està processant, i aleshores això treballem molt amb la planta de valorització. Sí que és veritat que actualment tot el cost d'aquest procés l'està lidiant per una part l'empresa d'inserció, i ara afortunadament part d'aquest cost logístic l'està assumint també el que són els ajuntaments o els consells comarcals, que treuen a licitació ara el 2026, afortunadament, licitació de recollida del residu tèxtil, igual que es treuen licitacions de recollida d'altres residus com són els envasos i el paper, doncs ara estan començant a sortir licitacions d'aquest nivell, per ajudar també amb tot aquest tema logístic. Val a dir que el preu de la roba de segona mà està caient en picat, sobretot amb tercers mercats, i per tant la rendibilitat que nosaltres podíem treure fins ara d'aquesta roba també va baixant. Per tant, necessitem aquesta ajuda.
1: Com comptabilitzeu, no?, aquesta rendibilitat per vostre? O sigui, com funciona aquesta rendibilitat? Perquè, és clar, no sé com estan els preus ni res, però, per exemple...
0: Sí. Mira, nosaltres el que fem és, com que la roba va a la planta de valorització, la roba va a pes. Nosaltres li venem a la planta de valorització a pes i aleshores ells ens paguen. I després, quan nosaltres necessitem aquesta roba una vegada higienitzada, és a dir, quan s'ha revaloritzat i ja té més valor aquesta roba, nosaltres, com comprem de nou aquesta roba ja triada. Si necessitem samarretes, doncs comprem caixes de samarretes de segona mà o caixes de pantalons de segona mà. Llavors ho comprem a un preu més alt. El problema és que el preu que ens estan pagant les plantes de valorització cada cop va més a la baixa. Per què? Perquè cada cop estem generant més residu textil.
1: Quan més volum, menys preu, baixa el preu, exacte.
0: I fins ara s'estava fent molta exportació a tercers països. Aquests països ja comencen a estar molt saturats i per normativa cada vegada és més complicada aquesta exportació i actualment estem veient un mercat del tèxtil molt saturat. Aleshores, aquí, el cap on estan en el mercat actualment de la roba de segona mà és cap a, ei, qui contamina, paga. Qui produeix el residu, paga. Igual que s'està fent amb altres línies, com per exemple amb els envasos, que ara lo de Coimbes, que on qui produeix l'envàs sí. és qui s'ha de fer càrrec després del cost del reciclatge. Doncs ara s'està intentant a nivell europeu tirar cap aquí i fer que aquestes grans marques, aquests grans grups tèxtils que estan venent producte a Espanya, que siguin ells després els encarregats de cobrir el cost del reciclatge de tot aquest tèxtil.
1: I també cada cop no, que la gent, no, si abans una samarreta la tenies durant 5 anys, ara potser t'has comprat una samarreta la setmana passada i ara i la setmana següent et compres dos més, no? O sigui...
0: Sí. Estem parlant de que cada cop els tèxtils que ens arriben són de pitjor qualitat. Això al final ve d'un tema purament de costos. Molta d'aquesta roba ve d'importació de tercers països i al final el que intenten aquestes empreses és fer tèxtils que són cada vegada més fins, més lleugers, i aleshores el que passa és que sí que queden bé les primeres vegades, és un tèxtil que queda molt bé quan te'l fiques, però què passa? Que al ser un teixit tan prim i ser moltes vegades composts de diferents tèxtils, de polièster... Total, a les 3-4 rentades comença a perdre color, comença a perdre la forma, i aleshores es va degradant i és un tèxtil que després és molt complicat de reciclar. Aquest és el que és probablement el més complicat de reutilitzar després.
1: Què és el que teniu? Perquè recordem que pels nostres oients, no? Recordem que aquesta roba, no? Després, com bé dèiem, troballes a la remoda o
0: moda re,
1: aquí a Lleida, doncs tornant a vendre la roba. Què us trobeu? Això va a demanda, no? Com bé comentaves, però què és el que més us trobeu en quant a peces de roba en aquestes tendes?
0: Clar, afortunadament, nosaltres de moment encara podem triar bastant, és a dir, a la planta de valorització encara podem demanar bastant. Si necessitem texans, per exemple, li podem fer una comanda exclusivament de texans, però sí que és cert que el nivell de la qualitat de la roba que ens està arribant, a poc es va notant que va baixant degut a aquesta nova tendència de mercat que hi ha, que és el de comprar, consumir i llençar. Val? Afortunadament, cada vegada recollim més quilos per dos motius, un de bo i un de dolent, i és que cada cop la gent està més conscienciada i cada cop recicla més, per tant, cada cop tiren més als nostres contenidors, lo qual és positiu, però, per altra banda, cada cop estem recollint més roba.
1: Exacte.
0: Per tant, cada cop tenim major volum de residu.
1: I de menys qualitat.
0: Ara
1: comentaves, no, això de comprar i llançar, no? Quin impacte té, també, ambientalment, aquesta societat de moda que estem vivint ara, no? De que comentaves comprar... Llançar.
0: Ostres, doncs a part de tot el cost logístic que té el que és comprar des de tercers països, portar-ho fins aquí, llançar-ho, i després si són tèxtils d'aquests de baixa qualitat que no es poden reutilitzar, s'han de llançar, nosaltres estem parlant de que per un quilo de cotó, des de la producció del cotó fins que el cotó s'arriba a ficar a la botiga, estem parlant d'uns entre 10.000 i 20.000 litres d'aigua per quilo de cotó.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per això nosaltres el que intentem sempre és a la revalorització és tornar a caçar aquestes peces de major valor. És a dir, les peces de cotó, que són potser les més costoses medioambientalment de produir, és al final el que més s'intenta caçar i el que s'intenta portar a la botiga. Perquè al final a la botiga, si portes peces que són de mala qualitat i a un preu baix, per comprar aquestes peces la gent prefereix comprar-les per internet o altres coses. Però també, si parlem de peces que són de polièster pur, que tampoc és el més normal que sigui pur polièster, però estem parlant d'entre 100 i 200 litres per quilo de polièster, de tèxtil. Aleshores, si parléssim de troballes, l'any passat va aconseguir captar, és a dir, de tota la roba que es va recollir, va retornar a la botiga, li va donar un segon ús, només amb venda de roba, dic sense apartant tot el que és l'ús industrial sí. de la roba, va vendre a les botigues 40 tones de roba. 40 tones de roba que, si fossi només polièster, estaríem parlant d'entre 4 i 8 milions de litres d'aigua. És a dir, una barbaritat.
1: Déu-n'hi-do.
0: Si fos només polièster, però és que estem parlant de que hi ha mix de fibres i de que la majoria de les peces que intentem revendre són peces d'un major valor afegit, que són de cotó, que ja parlem de 10.000 i entre 10.000 i 20.000 litres per quilo. I després, a nivell de CO2, nosaltres tenim una xifra aproximada que és de més o menys d'uns 20 quilos de CO2 per quilo recuperat que fem nosaltres. Clar, això multiplicat per 40 tones que hem recuperat només en venda de roba, estem parlant aproximadament d'unes 800 tones de CO2 que estalviem cada any. Que no sembla molt, perquè nosaltres realment 40 tones que aconseguim recuperar de les 785 no sembla molt, però sí que és veritat que si nosaltres no hi fóssim, aquestes 800 tones de CO2 o aquests 8 milions de litres d'aigua hi serien igual. Exacte. I anirien a l'abocador i no es recuperarien.
1: Exacte. Com està la mentalitat avui dia, no?, en aquest àmbit de la recollida, doncs, d'aquest reciclatge tèxtil, diguéssim, no?, d'aquesta reutilització de roba? Com està en aquest àmbit?
0: Doncs la veritat és que cada vegada estem aconseguint que les generacions més joves estiguin més conscienciades, sobretot amb el que és el tema del reciclatge i de la reutilització. I també és veritat que hi està havent un moviment a nivell de moda, i és que hi ha moltes peces que moltes vegades busquen, o gent que busca peces que són originals i vol sortir de tot aquest mercat del fast fashion i aposta més per peces que són de llarga durada, és a dir, peces de major qualitat. Sí. I que són diferents a tot el que s'està venent actualment.
1: Tema, ara m'ha vingut al cap també, sabates, us trobeu o no?
0: Sí, sabates. Calçat. Calçat és de les peces que són més complicades de reutilitzar, perquè el calçat sobretot és una peça que es desgasta, s'embruta, i aleshores de segona mà és de lo més complicat. Ara mateix de lo que menys hi ha de segona mà estem parlant de calçat, perquè la gent moltes vegades el porta fins que està completament gastat, o tot lo que són complements, bosses de mà, etc, que són les coses que més costa de que la gent doni quan encara està en un bon estat per tornar a reutilitzar. Però també tenim calçat a les nostres botigues.
1: Per la gent, no?, que estigui interessada, no?, o es vulgui interessar, on podrà, aquí a Lleida Ciutat, on poden trobar aquestes tendes?
0: Mira, les nostres botigues de Modarre, nosaltres és important dir que tot i que som troballes, operem sota el nom de Modarre, que és la cooperativa que gestiona totes aquestes botigues a nivell d'Espanya, però les que gestionem des de troballes estan al carrer Bisbe, al carrer Sant Antoni i al carrer Anselm Clavé.
1: Doncs ja ho heu escoltat, si algú es vol apropar i fer una ullada a veure què troba per allà, endavant també. Més enllà d'aquesta part ambiental, no?, que hem estat parlant ara, aquest projecte també té una dimensió social, no? Com funciona aquesta vessant d'inserció laboral, no?, per la vostra part?
0: Clar, és el que dèiem, nosaltres a Troballes es va fundar amb la idea de donar roba a aquella gent que ho necessités. A poc a poc Troballes va creixent i ens n'adonem de que Troballes pot tindre altres funcions més enllà que la de donar roba a aquella gent que ho necessita. I aleshores és on neix la idea de la empresa d'inserció. La empresa d'inserció no és més que una empresa que es dedica a ajudar aquelles persones que estan en risc d'exclusió, donar-los feina, fer una formació al darrere, és a dir, es fan uns contractes que a part de la feina també han de fer una formació. Sí. I que està remunerada, i aleshores s'ajuda a aquestes persones a intentar sortir d'aquest cicle, que moltes vegades costa molt sortir, del lo que és el risc d'exclusió. Aleshores, tenen uns contractes que són d'una durada limitada, normalment són d'entre 2 i 3 anys, i entre aquests 2 i 3 anys han de fer aquesta formació, agafen tot el que és l'hàbit de treball, i quan acaben aquest cicle se'ls orienta cap al mercat laboral ordinari.
1: Déu-n'hi-do, és una feina que també a vegades, no?, parlem de sostenibilitat ambiental, però també, no?, en aquest àmbit també el terme de sostenibilitat social, no?, també. Creus que doncs, iniciatives com aquesta doncs, uneixen aquestes dues vessants, no?, tant la social com la ambiental, diguéssim?
0: Correcte. Aquí quan estem parlant de sostenibilitat estem parlant de coses que es puguin mantenir a llarg termini. Parlem primer de la sostenibilitat mediambiental, que parlem de tot el recorregut de la roba, de segona mà, de com podem reutilitzar-la, reduir el consum, però també tot això va lligat a tot el que és la sostenibilitat a nivell social, és a dir, que aquestes persones puguin sortir d'una situació temporal d'exclusió i, el que diem, que es puguin mantenir en el mercat ordinari laboral a llarg termini, que no sigui només una cosa puntual que entren a Troballes a treballar i després quan surten de Troballes tornen a estar a la mateixa situació, sinó que passen en aquest mercat ordinari.
1: Quin és el perfil que us trobeu generalment en aquesta en aquest àmbit d'inserció laboral?
0: No tenim un perfil que sigui molt específic, no podem parlar ni de nacionalitats que ens vinguin, ni de grups d'edat, perquè tenim de tot, tenim sí. des de joves que són extutelats, per tant, molt, molt jovenets, fins que gent que està a punt de jubilar-se, i nacionalitats tenim de tots els tipus. L'únic que tenen en comú entre tots ells és que han passat en algun moment una situació de risc d'exclusió.
1: Exacte. També, una miqueta fent referència, no, a les persones, abans estàvem parlant d'aquestes tendes, no, de moda re, quin tipus de públic acostuma a comprar en aquest tipus de tenda també? No? Perquè, clar, pot ser un abanic molt ampli, no?
0: Clar, està superbé que m'ho preguntis, perquè fins fa uns 10 anys sí que és veritat que aquestes botigues tenien la imatge encara de que eren botigues socials, que eren per generar menys recursos, etcètera, etcètera. A poc a poc hem anat fent un esforç, i també gràcies a Moda Re, per remodernitzar tot el que són les botigues, dignificar-les i fer que siguin accessibles no només a aquesta gent, sinó que a tot el públic en general. Aleshores, tenim aquestes tres botigues a tot Lleida i el públic que ens ve és ben divers. Tenim des de gent que està en risc d'exclusió i que necessiten roba de forma gratuïta, i per tant, nosaltres el que hem fet és dignificar el procés, perquè ara ja no van a buscar roba, sinó que se'ls fan unes targetes regal des de Càritas, i aquesta gent va a buscar la roba a les botigues com si estigués comprant roba normal, fins a gent jove que el que busca són aquestes modes de segona mà.
1: Sí, aquest nou estil, no, que s'està, bueno, que s'ha posat tant de moda, no?
0: Correcte, correcte, perquè nosaltres la idea que hi ha dins d'aquestes botigues és que no es pugui distingir el que és roba de segona mà de lo que seria una peça completament nova. És a dir, perquè nosaltres tenim aquí peces que són donacions, que són noves, que estan noves de fàbrica, moltes vegades són d'empreses que, pel que sigui, no han pogut vendre tot l'estoc al final de la temporada i ens ho han donat, i tot això està barrejat també amb aquestes peces de segona mà. Per tant, la idea que hi ha al darrere és que hi ha molta rotació de tota aquesta roba, llavors ve molta gent jove també a triar una mica, a remenar, a veure quines gangues trobo, perquè també hi ha moltes peces que són de molt bona qualitat.
1: Exacte.
0: I realment estan a molt bon preu.
1: Exacte. Això em venia al cap, no? Ara, per exemple, fent una referència, no? Una samarreta de futbol, per exemple, que normalment són molt cares, no? Entre els 80 i els 120 euros, tranquil·lament et pot costar una, doncs potser pots arribar a trobar una que estigui, no sé quins barems de preus es maneguen aquí, doncs, a Moda Re.
0: És estrany que trobem peces que superin els 20-25 euros. Normalment les peces d'hivern sí que solen ser una miqueta més cares, tot el que són abrics, anoracs, aquestes peces més pesades solen ser una mica més cares, però per la resta tot el que són samarretes, estem parlant samarretes de marca, samarretes que estan noves, camises, vestits, pantalons, estem parlant de coses que estan com noves i que normalment no solen arribar als 20 euros. Actualment la peça promig està sobre els 8 euros.
1: Doncs, si et sembla, Miquel, ja per anar acabant, què podem fer, no? com a consumidors, per reduir, doncs, aquest impacte ambiental de la roba, no? que consumim, que com hem comentat, cada cop el consum és molt, molt, molt més gran. Quin missatge també vols enviar en aquest àmbit?
0: Doncs sembla mentida, però al final el que ens ensenyaven a l'escola de les 3 de res és al final el més important i sobre el que ens basem sempre. Primer, reduir el consum. A vegades no cal que comprem roba nova i moltes vegades tenim roba a l'armari que és perfectament utilitzable i potser no cal aquest ús compulsiu de la roba. Després, el reutilitzar no només la roba que tenim a casa, sinó també, pensar que hi ha peces de segona mà, que abans de comprar una peça nova potser puc trobar la mateixa peça molt més barata de segona mà, i finalment, quan aquesta peça ja no té més usos o quan ja no la fem servir, reciclar-la correctament. És important que aquestes peces de roba no vagin al contenidor gris, perquè aleshores sí que no surten de la cadena de valor i se'n van a un abocador o a cremar, sinó que és important que aquestes peces vagin als contenidors vermell. I a més es poden fer altres coses, es poden fer des de tasques de voluntariat des de Càritas o simplement amb una trucada avisant quan un contenidor de roba està ple, que tenim els nostres telèfons als contenidors, això també ens ajuda moltíssim.
1: Doncs amb això ens quedem, Miquel. Recordem, Miquel Massaguer, cap d'administració i controller de Troballes, i també et donem les gràcies, Miquel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat també i haver-nos explicat tot aquest àmbit de la roba reutilitzada, la moda, tot. Moltes gràcies.
0: Perfecte, moltes gràcies, Eric.
2: Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.

0: I fins aquí l'arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uaufm.cat, on poden enviar-nos tots aquells temes que consideren que poden ser d'interès per abordar-los en aquest programa. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar, com sempre, la setmana que ve, a la mateixa hora. Gràcies per la confiança i que acabin de passar un bon dia.
1: És per el sol més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cap de setmana clau per les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre.
2: Aquest matí s'acaba de confirmar que Garbí i Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista ja ha triat el ministre d'Indústria Jordi Hereu com a cap de llista de Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
2: En un sol Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest dematí, Hereu assegura que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
0: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant així la xifra de morts fins a les 98 en el que portem d'any.
2: Un motorista mor aquest dematí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. I un altre motorista va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
2: Concretament són 11 almacelles a la comarca del Segrià i 5 a Pau en l'Alt Empordà. Segons ha confirmat el Departament d'Agricultura, la data de confirmació d'aquests casos és de dimecres.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Aureguizar.
4: La nuvolositat a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però, a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com a l'interior notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país, no esperem precipitacions, però a les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clarianes, sobretot per la franja de Ponent.
0: I en els esports, en futbol, vuitena victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
2: Els blaugranes es van imposar al Getafe 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts de ventatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid.
0: Els matalassers van guanyar per 1-2 també ahir al camp de l'Alavés i l'equip blanc va guanyar per 1-0 al Bernabéu al Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser el gran protagonista ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar les estratègies de cada formació amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida de la cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per confirmar. Una d'aquestes, això sí, l'hem descobert aquest mateix matí després de saber que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra al Congrés.
1: Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat aquest matí i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la Direcció Nacional del Partit. La resta de la llista es concretarà durant els pròxims dies en el marc dels congressos regionals. Espero que el 20 d'octubre siguin les candidatures al Congrés i al Senat estiguin ja formalitzades. I els comuns també han mostrat el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana en aquestes pròximes eleccions del novembre. Però han lamentat que no hi hagi volgut participar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les opcions de frenar i tornar a derrotar les dretes com ja es va fer l'any 2023.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista Català ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
0: Per la seva banda, el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: Per la seva banda, la militància de la CUP decideix també avui si ratifica la decisió presa de no presentar-se a aquestes eleccions del 29N.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per poder-ho fer. Aquesta decisió es va prendre després d'una reunió de més de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Per la seva banda, en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general el Partit Socialista i president, actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets, aquesta que es manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, amb això sí, nacionalitat espanyola. Seguim parlant d'aquest avançament electoral perquè obliga els partits a moure fitxa i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en aquesta campanya.
4: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, el Partit Popular i el Partit Popular parlarà sobretot encara del tema que coeja de Ceuta i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 9:45 de la nit a la vostra televisió local i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: I una altra de les qüestions que més ens interessa a la ciutadania és saber quan sabrem, valgui la redundància, si ens ha tocat formar part d'una mesa electoral pel proper 29 de novembre.
1: També és important conèixer quines excuses o causes justificades es poden presentar davant de la Junta Electoral per quedar exempts d'haver d'anar a la mesa electoral aquell dia. Ens ho expliquen tot plegat els companys de Sant Andreu Televisió.
5: Els ciutadans que siguin seleccionats per formar part d'una mesa electoral a les eleccions del 29 de novembre rebran la notificació durant els primers dies de novembre. El sorteig dels membres de les meses es farà entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre i les comunicacions es notificaran entre el 3 i el 7 de novembre. A partir d'aquest moment de rebre la notificació, els ciutadans disposaran de 7 dies per presentar al·legacions si consideren que existeix algun motiu que els impedeixi assumir aquesta responsabilitat. La normativa electoral estableix diferents causes justificades, entre les quals hi ha determinades situacions mèdiques, l'embaràs a partir del 6è mes, algunes responsabilitats familiars o l'exercici de determinades activitats professionals. També poden quedar exempts els ciutadans majors de 65 anys. En cas que la causa que impedeix formar part de la mesa electoral aparegui després d'haver finalitzat el termini d'al·legacions, també es pot comunicar sempre que estigui degudament justificada. Si aquesta circumstància es produeix durant les 72 hores anteriors a la jornada electoral, s'ha de comunicar com més aviat millor a la Junta Electoral de cada zona. És aquell organisme qui determina si la causa presentada és suficient per eximir el ciutadà de formar part de la mesa. No complir amb l'obligació d'assistir-hi sense una causa justificada pot comportar responsabilitats penals.
0: I encara un últim apunt en plana política i referent a aquestes properes eleccions. Això sí, sembla que no directament, i és que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos amb la mort d'un motorista aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 11:15 i per coses que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I un altre motorista va morir en aquest cas ahir a la C-65 a Girona. Els Mossos van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per causes que també encara s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència de l'accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van sortir il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Aquestes dues són 98 les persones que moren guanyant les carreteres catalanes.
0: I encara un succés més a les carreteres. Quatre persones han resultat ferides en un accident entre dos turismes a l'autopista P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda aquest matí.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'Hospital de Mollet en estat menys greu. Els bombers han rescatat dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències mèdiques ha estès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament són 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. El virus es transmet sobretot pels mosquits, mentre les aus de reservori.
0: I parlem ara de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha comptat en aquesta edició amb més de 80 editorials catalanes.
1: És una presència que es manté a l'alça des de fa uns anys, abraçades pel Gremi de Llibreters i l'Institut Català de les Empreses Culturals. Ens amplia aquesta informació la Norma Librero.
6: L'editorial de llibres infantils Flamboyant fa anys que comercialitza arreu del món les històries del monstre de colors de l'Anna Llenes. És una de les historietes que més s'han exportat fora de Catalunya. S'ha traduït a més de 40 idiomes. Eva Jiménez és la directora de Flamboyant.
7: Bueno, nosaltres, per sort, venem bastants drets. Som una editorial infantil bastant especialitzada en el que és producció pròpia. no és que fem el 100% producció pròpia, fem una mica més de la meitat de producció pròpia i ja fa molts anys que anem a vendre drets. Per exemple, el Monstre Colors, que és un cas d'èxit, s'ha venut a més de 40 idiomes. Però també comprem i sobretot comprem més a la Fira de Bolonya, perquè a Frankfurt hi ha menys editorials infantils.
6: La Fira d'aquest any ha coincidit amb una altra bona notícia. El llibre Hi havia una vegada rècords de contes ha estat inclòs a una prestigiosa llista de lectures infantils i juvenils a nivell mundial.
7: I és un llibre molt original perquè és com una bala de premis de rècords, com els rècords Guinness, però els rècords dels contes clàssics, diguéssim. Qui té el cabell més llarg és Rapunzel o és La Bella Dorment, no? Llavors, bueno, és molt divertit, estem molt contentes de que hagi sortit perquè és una llista on és molt difícil arribar-hi, o sigui, pensar que tots els països envien tots els llibres que es publiquen cada any i, per tant, és un honor ser-hi.
6: La White Raven és una llista que crea cada any la Biblioteca Internacional de la Joventut.
0: I no deixem de parlar de llibres, perquè la Fundació Josep Pla de Palafrugell, al Baix Empordà, reivindica la faceta més literària de Modest Cuixart en el centenari del seu naixement.
1: Una commemoració que posa el focus no només en la seva obra pictòrica, sinó també en la seva relació amb la paraula escrita i amb el llegat de Josep Pla. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
8: La trobada ha comptat amb la participació de Pilar Giró, que és historiadora de l'art i col·laboradora de Cuixart. Ha aprofundit en els vincles de l'artista amb la Fundació Josep Pla i en les obres que connecten els dos creadors. Un dels protagonistes ha estat Geometria de l'Onada, el llibre d'artista que Giró i Cuixart van elaborar conjuntament. Ella hi va portar els poemes i ell el seu univers plàstic.
9: Encara recordo quan aquelles converses que teníem tots dos i ell vull fer alguna cosa aquells últims anys, no? Que ell ens va acompanyar i Pilar, fem alguna cosa junts i diu, però per què parlem de tu a tu? No volia que tinguéssim una conversa d'historiadora o de comissària cap a la seva obra, sinó d'artista a artista.
8: L'edició és especialment limitada. Només se'n van fer 35 exemplars serigrafiats sobre paper, fet i tintat a mà. Giró considera que es tracta del darrer gran projecte de Cuixart i destaca la relació d'artista-artista que va marcar la creació de l'obra.
0: Parlem ara de les jornades de patrimoni a nivell europeu. En aquest cas ho farem, però, des de Terrassa, on s'ha convidat a fer un viatge en el temps per descobrir com era la ciutat fa un milió d'anys.
1: Una visita guiada pels jaciments paleontològics de Vallparadís em permet conèixer alguns dels secrets que amaga el subsol de Terrassa i reconstruir un paisatge molt diferent a l'actual. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
10: Sabíeu que a Terrassa hi havia hipopòtams? I no només això, també mamuts, tigres, ossos de les cavernes i hienes tan altes com una persona. No és cap broma, aquest era el paisatge que es podia trobar a l'actual Parc de Vallparadís, ara fa un milió d'anys. És una de les descobertes que més sorprenen els visitants que s'acosten als jaciments paleontològics de la ciutat, ja que cap de setmana, coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, ha estat una bona ocasió per viatjar a la prehistòria i descobrir un passat que encara és força desconegut per molts terrassencs. Així ens ho explica la Sílvia Comelles, historiadora i arqueòloga del Museu de Terrassa.
11: Això sempre, això em penso que és universal, no? Tothom va descobrir coses fora de casa i sovint ens deixem pendent el que tenim a casa. I a casa, justament aquí a Terrassa, tenim un patrimoni excepcional i una història molt singular, no? De conservació i de preservació.
10: Unes històries que han deixat bocabadats els participants de les visites guiades. És el cas de l'Antonio, que ha descobert una terrassa ben diferent de la que coneixem avui.
12: Van bien estas charlas, estas caminadas van bien para conocer nuestro pasado, ¿no? Y está muy bien.
10: I és que sota els nostres peus s'amaga una terrassa que costa d'imaginar, un passat de fa un milió d'anys que gràcies a la paleontologia i a l'arqueologia hem recuperat.
0: Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell acull la Diada de Santa Teresa. Allà hi estan actuant la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els anfitrions, els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim, des de Ràdio El Vendrell, el Lolo García. Lolo, bon dia.
13: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, la plaça Vella del Vendrell, que s'ha vestit de gala per una diada força especial per a la colla local, justament la del seu centenari. Les tres agrupacions estan responent a les expectatives creades. Ara mateix ja s'han completat les dues primeres rondes amb quatre games extra. Els nens del Vendrell, que actuen en primera posició, s'han anotat el 3 de 8 en primera ronda i han reeditat el 5 de 8 del concurs en segona. Una catedral força celebrada i molt més estable que no pas la de la Tàrraco Arena. I just ara mateix han tancat rondes amb el 7 de 8. Pel que fa a la jove de Tarragona, els del Cos de Bou de moment ja han completat dos gama extra. Una torre de nou treballadíssima a les manilles i quarts i que han salvat amb molt d'ofici, i una supercatedral 5 de 9 en forra de postal ferma i sense gairebé patiments. La tercera colla en discòrdia, els Minyons de Terrassa, han obert actuació també amb la torre de nou en forra i manilles, un castell que han descarregat a la perfecció, força sobres de gas, i han tancat la segona ronda amb el 5 de 9 també. En aquesta ocasió, amb més tremolor, sobretot a la sortida, però que els malves han salvat gràcies a la velocitat de la canalla i la resiliència de quarts i quins. De moment, doncs, diada ràpida, sense peus ni castells desmuntats, i que Pilars de Mèrit a banda es tancarà molt probablement encara amb més games extra.
0: Moltes gràcies, Lolo, i seguim molt atents a aquest desenvolupament de la Diada Castellera de Santa Teresa. Canviem els castells per la música. 55.000 ànimes van omplir ahir l'últim dels quatre concerts que és gràcies a oferta aquesta setmana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per posar punt final a 14 anys de carrera musical en conjunt. Començo.
1: L'última de Doques Grasses ha estat quatre nits consecutives que han fet vibrar més de 220.000 persones en una fita històrica en la música catalana. L'actuació ha repassat els principals èxits de l'agrupació, des de cançons dels primers discs, com Passos Importants o Cara de Cul, cançons himnes com Serem ocells, Elefants o La gent que estimo, i cançons de l'últim disc com Bambi o Sort de tu. A la veu de Josep Montero se li han sumat també una secció vocal i de vents, coreografies, projeccions audiovisuals i pirotècnia, per posar la cirereta a dues hores de concert que han fet emocionar tant a grans com petits.
0: Seguim amb més cultura. En aquest cas, marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que ha omplert els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica el Sergio Morales.
14: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
15: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cobrat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
14: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'Any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: I un últim apunt cultural, hem de parlar d'un rècord Guinness perquè prop d'un miler de persones l'han batut, en aquest cas, amb la ballada de la Jota Vella a la Ràpita, al Montsià.
1: Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. La moció ha escaldat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat de dins del municipi.
0: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la vuitena victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. És que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com estirava els cabells un rival en una jugada que ell mateix havia acabat en gol.
0: Baixem a la segona divisió per explicar una nova victòria del Sabadell, la primera a domicili.
1: Ha estat a Ceuta, això que els arrequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins a la quarta plaça i el Girona tancarà la jornada demà dilluns a Tenerife.
0: I hem de parlar també del Prat, equip de la Lliga Elit, que busca avui certificar la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei.
1: L'equip barceloní ho té tot de cara després de la golejada del partit d'anada davant del Sant Rafael. La prèvia des del Prat Ràdio, Jonathan Marín.
17: El Municipal Sagnier es prepara per una cita històrica. Aquest diumenge, l'Associació Esportiva Prat afronta el partit de tornada de l'eliminatòria de la Copa del Rei davant el Sant Rafael d'Eivissa. Després de la impressionant exhibició en el partit d'anada, on els potablaves van assaltar l'illa amb un contundent 1-5, els de Cristian Gómez tenen el bitllet per a la següent ronda pràcticament a la butxaca, però no es confien. Escoltem el jugador del Prat, Àlex Sánchez.
18: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però... Sí que és veritat que està doncs, ben encarrilat i l'objectiu és golós, la veritat.
17: Per aquest partit, el tècnic de l'Associació Esportiva Prat, Cristian Gómez, no podrà comptar amb Bona, Xavi Víctor, Toro i Raúl Pérez.
0: A més, els potablava ja saben que rebrien un històric com és l'Atlètic Club amb fins a 24 copes del rei al Sagnier en aquesta primera ronda. Parlem ara també de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un resultat final de 105 a 92. Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut contra l'Obradoiro per 91 a 89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid, perdent per 120 a 83. Ja aquesta tarda la penya visita el Baskonia a les 6. Tenim la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
19: La sisa joventut visita la pista de líder de la CB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu butxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut el botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gail fa uns anys també als quarts de final de la CB i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs els de Dani Miret van eliminar de semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Velimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
20: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
19: Els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visita a la pista del sorprenent líder de la CB.
0: I parlem encara de bàsquet, en aquest cas a la Lliga Femenina, on avui l'Espar Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis.
1: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
0: I acabem parlant de motociclisme, perquè aquest matí s'ha disputat la cursa del Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per a l'italià Marco Bezzecchi per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. El pilot madrileny ha recuperat el liderat del Mundial en detriment de Marc Márquez, que només ha pogut acabar a la sisena posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
6: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
5: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
7: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
6: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
8: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
9: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:15. Us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: I més mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant la xifra de morts fins als 98 en el que portem d'any.
1: Un motorista mor aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries i un altre va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
1: Concretament són 11 al Macelles, al Segrià i 5 a Pau, en l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: La nuvolositat poc a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior, notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país, no esperem precipitacions, però les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clarianes, sobretot per la franja de Ponent.
0: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes van imposar-se al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid.
0: Els matalassers es van imposar per 1-2 al camp de l'Alavés i els blancs van guanyar per la mínima el Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser protagonista, ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar estratègies de cada formació, amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida en aquesta cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per descobrir. Una de les que quedava pendents s'ha desvetllat aquest mateix matí quan s'ha confirmat que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana al Congrés.
1: L'Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. La resta de llistes es concretarà durant els pròxims dies dins del marc de congressos regionals i es preveu que el 20 d'octubre les candidatures al Congrés i al Senat quedin formalitzades. I els comuns també han demostrat que el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana a aquestes eleccions del 29 de novembre, però han lamentat que no s'hagi volgut sumar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les eleccions de frenar i tornar a derrotar les dretes com es va fer l'any 23.
0: També ha triat ja el seu candidat el Partit Socialista de Catalunya, en aquest cas l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
1: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: I en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del PSOE i actual president del govern, Pedro

0: Sánchez ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets.
1: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar? Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
0: L'actual llei de nets manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, tots ells amb nacionalitat espanyola. Seguim repassant més partits, en aquest cas la militància de la CUP, que decideix avui si ratifica la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles.
2: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considerava que actualment no es donaven les condicions polítiques necessàries per poder-ho fer. La decisió es va prendre després d'una reunió de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Seguim parlant d'aquest avançament de les eleccions generals que obliga a moure fitxa els partits i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran en el debat electoral?
2: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en la campanya.
3: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, el Partit Popular parlarà sobretot encara del tema que coeja de Ceuta i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
2: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 2:15 de la nit a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
2: En un escrit confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació del 1 d'octubre com amb l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no aplicar encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
2: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 11:15 i per causes que encara s'investiguen, els dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas un altre motorista que va morir ahir a la C-65 a Girona. En el seu cas, l'avís per part dels Mossos es va rebre poc abans de les 7 de la tarda.
2: Per coses que s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència d'aquest accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Amb aquestes dues, ja són 98 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara en un altre accident de trànsit, aquest matí entre dos turismes a l'AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, que ha deixat quatre persones ferides.
2: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'hospital per Taurí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'hospital de Mollet en un estat menys greu. Els bombers han rescatat també dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències ha atès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament, són 11 a Almacelles, al Segrià i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
2: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els d'Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. Aquest virus es transmet sobretot pels mosquits mentre les aus fan de reservori.
0: Agricultura explica que és complicat evitar-ne l'entrada i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient. El departament assegura que treballa per prevenir, rastrejar i detectar els casos i informar a Salut per tal que controli al seu torn un eventual contagi a persones.
2: La febre del Nil Occidental és una malaltia infecciosa vírica que moltes vegades no té símptomes. Tot i això, en alguns casos pot provocar febre, mal de cap, dolor muscular o malestar general.
0: I avui parlem també d'astronomia, i és que el Parc Astronòmic de Prades, al Baix Camp, ha tornat a captar un fenomen auroral al cel de les muntanyes de Prades, i és que aquesta matinada s'hi han pogut fotografiar una emissió d'arcs vermells aurorals estables, un fenomen atmosfèric relacionat amb l'activitat geomagnètica que es manifesta amb una resplendor vermellosa.
2: Tot i que aquesta vegada han estat molt més feble que en altres ocasions, els responsables de l'observatori han destacat la singularitat de l'albirament. És la tercera vegada en poc més de 2 anys que el Parc Astronòmic aconsegueix fotografiar un fenomen d'aquestes característiques, amb la coincidència que tots 3 episodis s'han produït un dia 10. El primer va ser el 10 de maig del 2024 durant una de les tempestes geomagnètiques més intenses d'aquestes darreres dècades, que va permetre veure emissions vermelloses de Prades. El segon va arribar el 10 d'octubre de l'any 24, arran d'una nova tempesta geomagnètica que va causar aurores i emissions SAR.
0: I passem ara també pel Parc Astronòmic del Montsec, que viu avui l'Equador del 12è Festival d'Astronomia per apropar l'univers i la ciència a la ciutadania i fomentar el turisme de les estrelles.
2: L'equipament gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha programat activitats tant diurnes com nocturnes per a totes les edats, com sessions de planetari especials, tallers i visites guiades.
0: Obrim plana local. Comencem a Palamós i Sant Joan, que licita la construcció de 60 pisos públics de lloguer assequible. L'Ajuntament del municipi empordanès espera que aquestes comencin abans d'acabar l'any i que els habitatges estiguin a disposició al 2028. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
4: Les fundacions promotores dels pisos públics de lloguer assequible que es construiran al carrer de Núria, Palamós i Sant Joan ja estan en la fase de contractació de les obres. Es tracta d'un total de 60 unitats de protecció oficial promogudes i construïdes per 2 entitats sense ànim de lucre. L'objectiu és que les claus es puguin lliurar l'any 2028. Raquel Gallego és la regidora d'habitatge de l'Ajuntament palamosí.
5: Estem en aquests moments que les fundacions ja estan licitant les obres, per tant, recordem, dret de superfície, van fer tota inscripció notarial, ells van demanar finançament a l'ICF, per tant, ja tenen llicència municipal i, per tant, amb les properes setmanes, segons ens informen, començaran ja les obres.
4: D'aquestes promocions d'un total de 60 habitatges de lloguer assequible, un mínim de 4 unitats s'han de reservar per a perfils de vulnerabilitat social.
0: Parlem ara de caça. Els caçadors estan cada cop més acostumats a les temporades llargues. Les necessitats de control poblacional i la protecció dels conreus està fent que cada vegada hagin de sortir més sovint.
2: Diuen, però, que perjudica els gossos perquè han de fer un sobreesforç. Un any més hauran d'estar molt atents a la pesta porcina. Olot FM, Gerard Puigdemont.
6: La primavera plujosa ha fet que hi hagi més menjar bosc pels senglars, tot i que els mesos secs d'estiu han fet que aquests últims baixessin a la plana. Ara com ara no se sap com anirà la temporada de caça, però el que sí se sap és que en zones com la Garrotxa els senglars es concentren en zones concretes i en funció d'això la densitat és més o menys significativa. El que sí que constaten, però, des de la Federació Catalana de Caça és que cada any veuen com les temporades s'encavalquen les unes amb les altres, i és que les necessitats de control de població o el reforç de batudes per evitar atacs als camps de conreu són cada vegada més necessaris. Cacen gairebé tot l'any i els gossos se'n ressenten. Joan Espona és president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça.
7: Venim d'una temporada, o sigui, ara aquests últims mesos, doncs, de molta secada, esclar, llavors amb la calor que feia i el bosc, el que era sec, doncs és un gran problema per poder, doncs, fer la feina tal com Déu mana. Per què? Perquè el que fem és no tenir en compte dels nostres gossos, no? I ens preocupa, el que tenim gossos és molt preocupant.
6: Un col·lectiu, el dels caçadors, que també lluita per poder garantir un relleu generacional.
0: I fem una darrera aturada a Agramunt i les Garrigues, que són avui més a prop després de l'agermanament que s'ha fet entre la DOP Oli i les Garrigues i la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt, en un acte que ha tingut lloc en el marc de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Des de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus.
8: Amb la voluntat de segellar una aliança estratègica entre els dos productes, l'oli amb la DO més antiga d'Espanya i la IGP Torró d'Agramunt, la única de Lleida, avui s'ha fet a Agramunt l'acte d'agermanament, una relació que ja va començar el passat mes de gener en el marc de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. El director de la IGP Torró d'Agramunt, Jordi Martí, indica que la unió de les dues denominacions suposa enfortir els dos productes.
9: Suposa unes sinergies molt importants perquè podem anar al mercat de la maneta. L'oli és una cosa que es consumeix tot l'any. El torró ara el comencem a desestacionalitzar i també es consumeix tot l'any, i és important fer actes conjunts, show cookings, degustacions i de la mà. No sol amb l'oli, sinó que també amb el vi, Pere de Lleida, etc.
8: No serà aquest l'únic reconeixement que tindrà lloc avui a la fira, ja que a la tarda es farà l'acte de commemoració i entrega del 25è Torronaire d'Honor, acte solemne en el que els menestrals del torró homenatgen a una persona, entitat o administració que ha treballat per difondre el torró d'Agramunt.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell està acollint a hores d'ara la Diada Castellera de Santa Teresa, on hi estan actuant la colla jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim des de Ràdio El Vendrell el Lolo García. Lolo, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs sí, segueix bategant la Diada de Santa Teresa al ritme dels grans castells que les tres agrupacions congregades regalen a la nombrosa afició congregada al cor del Vendrell. Els Nens han tancat actuació igualant la millor diada de la temporada, justament la que van assolir dissabte passat al concurs, i ben carregats de moral després d'un any un pèl irregulars. Els de la camisa vermella han ajuntat novament el 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8, tres castells, sobretot els de Camp Alta, molt més sòlids que els de la setmana passada, tot i haver-los de lluitar igualment. La diada segueix per les altres dues colles convidades. De moment, la jove de Tarragona han tancat rondes afegint el 3 de 9 en forra a la Torre de Nou en forra i Manilles i el 5 de 9 en forra dels dos primers actes. Els de la camisa morada han arrodonit amb un bàsic de nou treballat, tot i que sense gaires dificultats, la seva presència al Vendrell, això sí, pendents dels pilars de mèrit. Finalment, els Minyons de Terrassa han calcat els tarragonins repetint ordre i castells. Torre de nou en forra i Manilles, 5 de nou en forra i un 3 de nou en forra, que just en aquest moment han acabat de defensar a la plaça Vella del Vendrell. Caldrà veure ara si també hi haurà un doblet d'espadats de 8 en forra i Manilles. Una diada concorreguda i amb un temps que ha acompanyat l'espectacle.
0: Moltes gràcies, Lolo, i com bé ens expliques, diada més que notable aquesta de Santa Teresa a la plaça Vella del Vendrell. Canviem de tema, parlem ara del documental Pere Casa Coberta, Sprinter en Cat, ja que s'ha emportat el premi a la categoria de documentals dels Premis Oriana.

0: La selecció a aquests guardons se suma al recorregut que el documental està fent després de la seva estrena.
1: La producció ha estat seleccionada en diversos festivals internacionals i aquesta setmana va guanyar el Grand Prix del Nike International Sports Film Festival de Batumi a Geòrgia. També forma part de les seleccions de l'Eslovènia i del Festival Sport Film Liberec de la República Txeca. El documental està coproduït per el Nou ETV, la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT i explica la història de l'atleta de grup Pere Casacuberta, que el 1984 es va proclamar campió del món junior de cross als Estats Units.
2: De la necessitat d'èxit.
3: Contraatac de Pere Casacuberta.
4: Fou espectacular, una hazaña.
5: Hi va haver-hi un boom mediàtic, és que de tots els mitjans de comunicació, inclús no esportius.
0: Tenim encara un apunt més en clau cultural. Marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que omplirà els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica Sergio Morales.
6: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
7: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cuat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
6: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: Són les 2:50. Anem a parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Kapil Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé, en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. I és que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com estirava dels cabells un rival en una jugada que ell mateix havia fet acabar en gol.
0: Canviem d'esport, ens anem ara al waterpolo. Tenim cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina i tenim ja bones notícies des d'ahir perquè Sabadell i Terrassa ja estaven classificats matemàticament abans del duel directe que han disputat avui, on només faltava decidir qui acabava com a líder de grup. Tenim en directe des de Ràdio Sabadell el Pau Vituri. Pau, bon dia, qui s'ha endut la victòria?
9: Molt bon dia, doncs s'han endut l'Astralpool Sabadell amb total mereixement, amb total comoditat, ha guanyat aquest derbi per 10 a casa a Can Llong davant el Terrassa en un partit que ha arribat a dominar 14-2 al tercer quart després de marcar 10 gols de forma consecutiva. Aquí el criteri arbitral ha tret de polleguer a les locals, molta diferència d'expulsions, 17-6, i això ha permès les agarenques maquillar el marcador fins a aquest 17-10 final. Però com dèiem, tots dos, Sabadell-Terrassa, seran demà a les 10 en el sorteig de la fase de grups d'aquesta Champions, que comptarà amb fins a 5 representants catalans, sumant-hi Sant Andreu, Mataró i Catalunya.
0: Moltes gràcies, Pau, i com veiem, ple dels equips catalans amb 5 de 5 classificacions per a la màxima competició continental femenina de waterpolo. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un marcador final de 115-92.
1: Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut davant l'Obradoiro per 91-89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid pendent per 120-83. Ja de tarda la penya visita el Baskonia a les 6 i el Barça tancarà la jornada al Palau rebent el València a partir de les 7. Tenim la prèvia del partit de la penya des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
10: La sisa joventut visita la pista de líder de l'ACB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu botxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant al Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut al botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gael fa uns anys també als quarts de final de l'ACB i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs els de Dani Miret van eliminar de semifinals de la Supercopa ACB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Velimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
11: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
10: Palmachas. Els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visitar la pista del sorprenent líder de l'ACB.
0: Seguim amb més bàsquet perquè la Lliga Femenina avui l'Espart Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis. També tenim la prèvia del duel, en aquest cas des de Girona FM, Jan Torrent.
12: Diumenge a 2:15 a Fontejau torna a jugar l'Espart Girona. La primera victòria a la Lliga Femenina Endesa està trigant molt en arribar. El calendari de les gironines és feixuc i de moment només podem sumar derrotes. El rival, el Jairis, entrenat per Bernat Canut, comença a agafar el ritme de creuer que solen agafar els seus equips i quan això succeeix és molt difícil superar-los. Les gironines no podran comptar amb Axel Mercerón amb un esquinç al peu i Laura Quevedo amb un edema ossi. I a més s'han encès les alarmes perquè la gran estrella de l'equip, Illana Martín, no es troba al 100% a causa d'una caiguda en l'últim duel contra el Palma de Mallorca. El Celta, Araski, Lugo i l'Espart Girona són els únics equips que encara no coneixen la victòria a la Lliga Femenina Endesa. Demà, a 6:45 a Fontejau, nova prova de foc contra l'Ozono Global Jairis.
1: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
0: I parlem també d'esport inclusiu, perquè avui s'ha celebrat la segona jornada competitiva de la 13a edició dels Jocs Special Olímpics 2026, que s'estan duent a terme a Tarragona.
1: La cita reuneix a més de 1.600 esportistes procedents de 61 clubs de Catalunya, 11 comunitats autònomes i 7 països europeus. Gràcies a aquestes dades, l'edició amb seu tarragonina s'ha convertit en la segona més multitudinària de la història, només per darrere de l'edició de Barcelona 1992.
0: I acabem amb un apunt de motociclisme. Aquest matí s'ha disputat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Indonèsia, al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per l'italià Marco Bezzecchi. El podi l'han completat dos espanyols, Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha recuperat a més el liderat del Mundial amb només 2 punts d'avantatge sobre Marc Márquez. El pilot cerverí només ha pogut acabar a la 6a posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: L'enjoc és...
9: Futbol.
8: Bàsquet.
9: Hoquei.
8: Handbol.
9: Waterpolo.
8: Tenis taula.
9: Rugby.
8: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I llàstima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale,
2: no,
1: així
2: perquè,
1: sí.
2: O sorpresa, el tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues, vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem, Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora, bueno, ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí, i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen, pues, necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mm-hmm. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Clar, imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat, doncs, millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè es costa trobar treballadors.
2: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa i molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començant parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
2: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nil Sant Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nil Sant Martí, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé. Fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
4: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política. Perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya, o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'ADIF i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del de Demú d'Andalusia.
0: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
4: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida, però també de catarsi perquè, és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que Adif sapigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat. I hem de veure doncs, que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
0: De fet, Tonil, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
4: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més. Ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable. Si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
0: I tot i així, continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
4: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat. Clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o a altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
0: Tu, de fet, parles d'algunes comarques com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació pot tenir per un territori, tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i, en concret, al tren?
4: És essencial i va lligat perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona, doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que més a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després d'aquestes últimes dècades també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
0: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació en la que ens trobem constantment ara.
4: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte, per entendre'ns, anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
0: Mm-hmm. Al final, tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
4: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prémer l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
0: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
4: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans, perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat, doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que quan poden es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no?, en el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
0: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
4: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen. No? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar i, de fet, es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
0: Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
4: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, bueno, no sabem mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament, els trens tenen una llargada, una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol i, per tant, no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri de qui penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment amb un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
0: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir En via morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sanmartí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sanmartí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin ha subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada, i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
5: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
0: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
5: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci

0: Cada, per tant, és, fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una societat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar, però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant, o si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
1: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula, Núria. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena, una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò de tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit d'una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lydia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades. L'última relativament es va estrenar relativament fa poc. I, a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lydia Poët, precisament. Uh-huh. I suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret, a la Universitat de Torí, i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest

0: aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí, i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra, i doncs, així als 26 anys als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar al Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
1: Què vols dir?
0: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom, i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats, i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena doncs, destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir. Perquè, i això és, llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
1: Caram.
0: Sí, no, eren claríssims, eh? I a més recordava doncs, que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia, i el cas doncs, es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Doncs Lídia Poet no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
1: I què va fer Lídia Poet davant d'aquest veredicte?
0: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit, i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar amb un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poet, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos, iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
1: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poet?
0: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
1: Com acaba la seva història?
0: Doncs mira, ell el 1919 va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Torí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poët es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
1: I tant, Lídia Poët és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
2: Gràcies a tu.
1: Aquesta setmana volem dedicar el like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. De tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
3: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
3: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui Vida entre Llibres, aquest llegir eixampla la vida. I com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint i amb aquest projecte de llegir eixampla la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
1: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
3: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana Paper d'Estrassa neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen mil llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, qui millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
1: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
3: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda, que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
1: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet i, de fet, sí. Tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no? La il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
3: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I, evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
1: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge d'Ercami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on tu aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
3: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que, com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els altres s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
1: De fet, és una mica marca de la casa, de Vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
3: Sí, de fet, un dels pals de paller de Vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito també, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
1: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
3: sí,
1: suposo que és
3: Laura,
1: molt bona notícia. Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
3: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i, com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu, i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no?, que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent, i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
1: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
3: sí.
1: Déu-n'hi-do.
3: Uau, sí.
1: Per què?
3: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
1: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
3: Gràcies, per, Laura.
1: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
3: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina, perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català, i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho, i ara que tu m'ho dius, encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el grup de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal, així que he descobert que té més punts a favor que en contra. I això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre Llibres.
1: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
3: Una abraçada i mil gràcies.
1: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha insistit que les eleccions generals del 29 de novembre s'haurà de triar entre la reconstrucció nacional a mans del PP o del PSOE, de les saunes, les clavegueres i les joies. Ha indicat que els espanyols no poden desaprofitar l'oportunitat perquè Espanya tingui un futur per davant sense Pedro Sánchez. I en paral·lel també ha volgut aclarir la frase d'un govern que reclamarà sacrificis a la ciutadania que va anunciar dissabte el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aquesta ha defensat que el líder del PP no estava parlant de retallades, sinó d'esforç i superació. I la plaça Vella del Vendrell ha acollit aquest migdia la Diada Castellera de Santa Teresa i participaven la colla jove Xiqueta Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. Què s'ha pogut veure a plaça Loro García de Ràdio Vendrell?
2: Doncs què tal? La Diada de Santa Teresa del Vendrell, que s'ha tancat amb Nens del Vendrell, Jove de Tarragona i Minyons de Terrassa, regalant una actuació de primer nivell a la concorreguda afició plegada al cor del nucli històric de la capital del Baix Penedès. No hi ha hagut castell de Déu com l'any passat, però en total s'han comptabilitzat 4 games extra i 2 pilars de 8. Per a la colla local, la Diada s'ha tancat repetint la millor actuació de la temporada, assolida la setmana passada al concurs. 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8 per cloure un any del centenari, un pil irregular en alguns trams d'aquest 2026. De la seva banda, Jove de Tarragona i Minyons de Terrassa han calcat ordre i castells. Torre de Nouenforra i Manilla, 5 de Nouenforra i 3 de Nouenforra. Dos bons repertoris celebrats per una plaça vella de festa. A la ronda de pilars, Morats i Malves han coincidit també amb el de 8 en Forra, malgrat que els ballesans se'ls ha trencat just després de l'aleta. Una actuació de primer nivell que ha servit per celebrar el centenari dels Nens, una colla que es va estrenar en aquesta mateixa plaça un 15 d'octubre de 1926.
1: Moltes gràcies. I seguim amb el que Pedro Sánchez ha demanat al Tribunal Suprem que freni l'intent d'atropellament del dret de vot perpetrat pel seu pare per Vox i el PP amb la seva oposició a la llei de nets. En un míting a la precampanya a Ponferrada, el president del govern espanyol ha avisat que la dreta intenta desmobilitzar la gent amb falses veritats com l'eventual manipulació del vot per correu deixant en suspens el vot dels nets d'exiliats espanyols. I pel que fa a la celebració del 12 d'octubre, el Partit Popular ha reclamat a Salvador Illa que es allotgi de forma immediata la campanya per l'habitatge interessada a la plaça Catalunya perquè els manifestants han de trobar que és inadmissible que no es pugui celebrar la Festa Nacional d'Espanya i ho hagin de desplaçar a un altre lloc. Això ho ha fet el president del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Cirera, que s'ha queixat d'aquesta actitud permissiva. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. See you later, alligator.
4: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty daddy.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que em tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collinut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers, i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gucci Gulbert, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Midler, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat, la qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho entre d'altres plataformes a iVox.com. També a YouTube i a Spotify i Amazon Music i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida, les que t'han agradat més, les que potser t'han emocionat més, les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí, aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diu en el seu mail: hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics, Bigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

Ai, escolta, aquest Miss is to you. Tinc un missatge per tu. Els Bee Gees de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

Que gran Wilson Pickett. Nascut el 1941 a Alabama, i sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon. It's the only thing

és una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Campllong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

Això és Cocodril Club. El programa Revival de la

0: On the road again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara, Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest, When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.
1: Pack your bags, clear the floor, let's step out through the open door.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Calvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havien recordat d'ella, ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Urs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: valentes i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet. Eren els Steeler Wheels. I el seu èxit més important. Stuck in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With you, esclar. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steeler Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut.

Jordi, l'escollir Steely Will entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat, els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79.

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre, hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

Make Me Smile. I'll do what you want, just run. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic enemic que acaba la vida prenent-nos el pèl, aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, Dandy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kindly, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me hear it. All right. That's what I call soldier. You remind me of if I was back in the States, working.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parcs Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: See you later, alligator.
4: Cocodril Club. See you later.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir... Mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Bueno, ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. Que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o a Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sigui, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot, i sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament i que, a més, és un programa que costa pocs diners a fer, que això és el que els agrada més, que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles.

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa, en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur, de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, Una petita flor, que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia. I, a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, La petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán.

I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Diu el correu: buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada, sobre las 5, cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor: tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antoni Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys, i va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia. Però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deia en el Maya, sí. En fi. En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó, també. El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No, esta noche...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira da Nicola Divari, Karate 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de Los

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
3: Quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock. Sí, quan el rock va adquirir, a principis dels anys 70, unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era Un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu, en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. O sigui, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? O sigui, era molt famosa i anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre, als lents, sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballam en aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger, amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango? Diango?

Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu? I el bon amic Pere Pons, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia del Metlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star, a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem, Aigua, aigua!

0: aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synth-Pop formada a Londres. Corria 1979, quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions al primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Francesc Macalvaró serà el cap de llista d'Esquerra Republicana al Senat. El periodista i assagista de Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés d'aquesta legislatura i va ser el número 3 de la llista just després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. Macalvaró ha estat portaveu de la Comissió d'Exteriors de la Defensa, la d'Interior, la de Cultura i de la Constitucional, a més de la Comissió Mixta de Control de la Corporació de Ràdio Espanyola. També està responsable de temes com memòria democràtica i ha participat com a ponent en diferents comissions d'investigació, com la de Tantans de l'any 17, i com a ponents en diferents projectes de llei, com la del cinema o la de multilingüisme. I en el Congrés, Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista de cara a les eleccions del 29 de novembre. La decisió es formalitzarà en una reunió executiva nacional del partit. Fons pròximes de Rufián expliquen que s'estan ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya i que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda.
2: A mesura que avançava el diumenge, les nuvolades també han anat guanyant terreny i, de fet, a primeres hores de la tarda, els núvols eren ben compactes a bona part de comarques de Girona. Però a aquestes hores de la tarda ja tenim obertura de clarianes per la franja de Ponent i a les properes hores aniran guanyant terreny. Tot plegat amb un migdia on les temperatures s'han mantingut molt semblants. A les ahir dissabte, les màximes han rondat entre els 25 i 26, puntualment 27 graus, concentrades sobretot al litoral i prelitoral tarragoní, com també a les Terres de l'Ebre. Aquesta propera nit i matinada, calma i tranquil·litat, i demà dilluns ens despertarem amb bancs de boira sobretot a les valls i fondalades de la Catalunya central, i aquests núvols baixos també es deixaran veure a punts del litoral tant central com també tarragoní. A la tarda tindrem abundant pas de núvols alts i prims i amb unes temperatures que en conjunt tendiran a recuperar-se. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: I una dona ha resultat ferida per un tret al barri de Sant Joan de Figueres la matinada d'aquest diumenge, tal com avança el cas. La família ha traslladat la víctima fins a l'Hospital de Figueres i ha estat el personal del centre sanitari que ha avisat a la policia perquè han comprovat que la ferida era d'un projectil. Els agents han rebut l'avís sobre 3:45 de la matinada i fonts properes al cas expliquen que la dona està al carrer en una celebració quan s'haurien disparat trets a l'aire i un d'ells ha acabat ferint-la. De moment, els Mossos d'Esquadra ja investiguen el cas i hores més tard la dona ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. I perquè fa els castells, els nens del Vendrell han viscut una gran dia de Santa Teresa a la celebració del seu centenari. Els Vermells han repetit una actuació excel·lent, mentre aquella colla jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa han fet actuacions pràcticament idèntiques. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
5: Hola, bones, què tal, com esteu? Preparats per escoltar durant una hora aproximada la música nostàlgica d'aquest programa? Això és Torna-la a tocar, Sam. I confirma que es torna a tocar Sam quan es comença amb una melodia recuperada de la dècada anterior. Avui escoltarem un fletxazo a càrrec de José Guardiola.

Una gran carrera la que va fer José Guardiola com a cantant, i és que aquesta que hem escoltat, el Fletxazo, és de la dècada anterior, dels anys 50, i en tenim una de preparada en el programa d'avui, 14è, dedicat a l'any 1964, que també és enregistrat d'aquest any, del 64. Per tant, llarga carrera i molt bona veu, aquesta veu greu, que és especial per a alguns tipus de cançons, com Sixteen Tones, o, per exemple, La Estrella Errante de la Leyenda de la Ciudad Sin Nombre. I ara seguim, doncs, amb l'espai que ens fem un petit incís per recordar alguna curiositat.

Si la setmana passada parlàvem del Teleexprés, un nou mitjà que va resultar particularment incòmode a les autoritats franquistes, doncs en el terreny de la pintura es consolidaven Ràfols Casamada i Antoni Tàpies, Subirachs en escultura. I a Barcelona la joventut feia popular el Jambori Club de la plaça Reial i la bodega Bohèmia en un carreró que donava el carrer Nou de la Rambla, llavors carrer Conde de l'Assalto. Allà el gran Gilbert complia les nits amb les seves cançons decadents.

Aquesta és la novetat discogràfica catalana de Salvador Escamilla, de Radioscop de Barcelona, i que cantava aquesta cançó al carrer on tu vius, de la pel·lícula My Fair Lady. I ara seguim amb més novetats discogràfiques d'altres països.

Després de la francesa anem cap a Itàlia per saber la seva novetat discogràfica, i és de los Marcelo Ferial i es titula Sei Diventata Nera.

I anem cap a les novetats discogràfiques en llengua castellana, i que moltes d'aquestes eren, doncs, versions de grans èxits del moment. No Tengo Edad, o No Non L'Etada, Giglio La Cinquetti, va ser, doncs, fer una versió a càrrec dels Hello i Los Mustang.

Tenim una versió també d'un altre èxit, en aquest cas de França, de Claude François, i que els Imperials ens conformen amb el Si yo tuviera un martillo.

I acabem ja aquest espai dedicat a les novetats discogràfiques amb una altra de llengua anglesa que és a càrrec de Marta Ann de Vandellas i que es titula Ballant en el carrer.

Els números 1 de la llista d'èxits és el següent espai. Llista d'èxits d'Argentina. I la setmana passada teníem la llista d'èxits d'Austràlia amb 5 fragments dels Beatles. Avui, dels 5 fragments d'Argentina, n'hi ha 3 de Palito Ortega. La primera que va arribar a número 1 de la llista d'èxits del 64 a Argentina és Decí por qué no me querés, de Palito Ortega.

Passem al quart fragment. Va ser un gran èxit extraordinari en tots o la majoria de països. Es tracta de la germana Sor Somriure, que ens va cantar una cançó molt dolça que es deia, o es diu encara, Dominique.

0: queso.
1: I amb aquest sabor anada de Palito Ortega finalitzem aquest espai dedicat al número 1 de les llistes d'èxits d'Argentina. I ens anem ara ja per cap al món del cinema i de la televisió.

món del cinema, primerament una petita xafarderia. És una pel·lícula espanyola, interpretada per Aurora Bautista. Es titula La tia Tula, de Miguel Picazo, una pel·lícula basada en la novel·la de Miguel de Unamuno. I va tenir una gran repercussió en l'època. Una altra pel·lícula d'aquesta època és La caída de l'Imperio Romano. Escoltarem l'obertura, que és del gran compositor, i especialment de pel·lícules, de bandes sonores, Dimitri Tiomkin.

L'obertura de la caïda de l'Imperi Romano són d'aquelles composicions èpiques, tipus Espartaco, Ben-Hur, Quo Vadis, Rei de Reyes, o aquesta mateixa de la caïda de l'Imperi Romano, algunes de Miklos Roza i d'altres de Dmitri Tionkin o Leonard Bernstein, o també Max Steiner. Són els grans compositors de música de pel·lícules. I ara anem cap a la cançó de la televisió. José Guardiola interpretava Dile.

José Guardiola era un gran especialista en fer versions de grans èxits del moment. Ara passem ja en el This Is My Song. Busquem la nostra cançó.

Si no l'heu trobat abans, la podeu trobar ara en aquests dos apartats d'aquest espai, i que el primer és del Festival d'Eurovisió. Novè premi, se l'emporta Dinamarca amb la cançó sobre tu, de Bjørn Tindemann.

I per la cançó de l'estiu hem triat una versió del Bacio Piccolissimo, amb el títol traduït literalment, Un beso pequeñísimo, per Angélica María.

Em sembla que fa estiu, cançó estiuenca, perquè és repetitiva, con tanto beso pequeñísimo, la podríem titular con muchos besos pequeñísimos. També és alegre, divertida i rítmica. Per tant, val per cançó de l'estiu. I ara passem ja a l'últim espai amb dos apartats.

El primer dedicat al ball, seguim encara amb el disc Balls de Saló, memorables, i avui hem trobat un bolero, Cuando vuelva a tu lado.

I després del ball sempre ve l'acomiadament, i és perquè encara hem de presentar l'orquestra convidada d'avui, però us emplacem la setmana que ve amb el 15è programa dedicat a l'any 1964, amb més música d'aquest any, i esperem, i us esperem, que no hi falteu. Portem 416 programes de la nova, del nou format i de la nova època. I ara us deixem amb l'orquestra de Stanley Black, que ens ofereix en primer lloc, fins que acabi el programa i si tenim temps, amb Malaguenya. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels parcs central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, que tropa!
4: L'hora dels joves.
6: Bé, benvinguts a aquest segon programa de la cinquena temporada de l'Hora dels Joves. Ja és el 82è programa de la història de l'Hora dels Joves. Podem i és un programa especial.
7: Podem fer un aplaudiment. Només
6: un aplaudiment.
7: Un, dos, tres.
6: Ja està, el Pedro, segon programa que ve aquí, perquè la temporada passada no va vindre
8: ningú. Consecutiu,
9: eh? És que el Martí no ha avisat amb temps, ha d'avisar amb més temps.
7: He dit un, dos, tres,
9: el compte enrere, ho havia de dir.
6: Bé, xaval. Avui és un programa especial, ja que no som els quatre de sempre a l'estudi, ja que som sis persones.
8: Som els quatre de sempre,
9: i
8: afegidament.
9: Ens han confirmat que hem superat un rècord de Cugat Mèdia de la casa, i és el rècord de ficar més persones dins de l'estudi 2.
7: Pedro, però és que jo crec que amb els quatre ja superàvem el rècord.
6: Si veieu que deixem de respirar durant el programa, és que ens hem quedat sense oxigen, perquè som sis persones a l'estudi. Tenim a la Nàdia i a la Marta de Castells, de Castells de Sant Cugat. Com esteu? Com esteu? Què feu per aquí? Vull dir... Nàdia, ho pots començar tu, si vols.
10: Hola, moltes gràcies aquí per convidar-nos. Som unes enredades i el Martí em va dir, Nàdia, porfa, pots venir a parlar de Castells? I jo, com no sé dir que no, doncs... Pues... Però aquí estem.
6: Quants anys... Bueno, Marta?
11: Res, doncs la Nàdia és una enredada i l'enredadora enreda la següent, que m'ha trucat aquest matí en plan, no vull anar sola, m'acompanyes?
6: Vale, preguntes clàssiques. Quant temps porteu a la colla i quina és la vostra posició? Què feu a la colla?
10: Jo fa poc que estic a la colla, fa poc més d'un any. Vaig entrar el juny del 2025 i faig de lateral, principalment. Vaig començar també d'agulla, però faig de lateral.
6: I tu, Marta?
11: Jo vaig entrar a l'abril del 24, o sigui, ara ja fa 2 anys i una miqueta més. Mm. I jo crec fonamentalment de crossa i de... Bueno, de gravar, toco la gralla.
6: Oh, molt bé. Wow.
11: Bueno, i també faig de baixa en algunes proves, però fonamentalment de crossa.
7: Aquesta és la que m'agrada, que no es rebenta l'esquena.
5: Val, abans de començar amb la pregunta típica...
6: Bueno, diem abans l'estructura del programa.
7: Bueno, diem abans, crec que ja s'ho saben.
6: Home,
7: no?
6: Okay. Bueno, ells crec que no s'ho sap.
7: Bueno,
10: ja, però... Jo no he dit res.
5: Molt malament, no, no podria veure.
7: Sí, anem a fer una introducció.
6: Bé, farem notícies com cada programa, després seguirem les històries absurdes, el que no vol saber quan Cuba no vol saber. És el contrari de les notícies. Després seguirem amb la tertúlia, que normalment és tertúlia, i ara serà com petita entrevista, xerrada sobre castells...
7: Una miqueta de tot.
6: Després seguirem amb les merdes del Genís, que parlo de sobre el que em surt d'allà mateix, i llavors al final acabarem doncs, fent el concurs.
7: De... No, perquè primera... Clar, és que com que no va vindre el primer programa, no sap que he canviat la secció...
6: I després...
7: Canviaré avui, perquè com que venen convidades, pues, sempre faig el canvi aquest i parlaré d'altres coses.
5: Molt bé.
6: Joan, què anaves a dir?
5: Podem fer primer, abans de començar amb les notícies, la pregunta que sempre fem a les convidades i convidats que venen aquí.
7: Tres... Només tres paraules podeu dir, vale?
6: Que poesia.
7: Sí, totalment. Com us definiu?
6: Amb tres paraules. El Peyu va dir els seus tres noms. El seu nom, el seu cognom i el seu altre cognom. Vull dir, d'això, aquest és el límit.
7: Aquest és el pic.
6: Aquest és el pic.
7: Pic de l'humor.
10: Sí, tal qual. Sí.
6: Però no es pot copiar. Vull dir, no es pot copiar.
10: Posició primera.
6: Ja està agafant.
10: Però m'entens... O sigui, tres adjectius que em defineixin.
6: Adjectius, paraules...
7: El que vulgueu dir.
6: Conceptes.
7: Tres coses.
6: No tenen per què ser adjectius.
10: Vale.
5: Qualsevol cosa produir amb la veu. Si plou amb la veu.
7: A, B, C.
10: Festa.
6: Festa.
7: Vale.
6: Concordo.
10: què més? Tu, soc molt espavilada.
6: Això són més de tres paraules.
10: Tu, vale, festa, espavilada.
7: Vale. Perfecte.
10: I guapíssima, ja està.
7: Estupendo.
6: Oh, molt bé.
7: Ara, ha fet les tres paraules. Ha fet les tres paraules, sí. Perfecte.
11: Uau, siguiente.
6: I amb un superlatiu, o sigui, sobre...
11: La més guapíssima, això no sé.
6: No,
10: perquè dic guapíssima. No he dit.
11: Vale. Ai, jo és que amb el meu grup d'amics sempre... Bueno, sí, sempre en lloc de presentar-nos com a tal... Ja, estic molt lluny, perdó. En lloc de presentar-nos com a tal, sempre diem un animal que ens representa i un adjectiu.
7: Ho pots dir, també. Sí.
6: Animal, adjectiu i alguna més.
11: Merda, això vol dir que he de fer la tercera igual.
6: Pots fer animal, adjectiu i el que has esmorzat avui. Vull dir, és animal, adjectiu
7: pa.
6: I...
11: És que avui a la feina m'ho han preguntat, llavors.
6: En sèrio?
11: És que, bueno, està...
6: Plàgic.
10: La cosa és que està a l'atur.
6: Ah.
11: No, ni això.
6: Però llavors, a quina feina t'ho preguntes?
11: Bueno, no. Ja. És igual.
6: Vale.
11: No, jo... Allí... Igual. Sempre fem un animal i un adjectiu. I soc sempre un eriçó curiós.
6: Eriçó curiós.
5: Eriçó curiós. Falta una paraula.
7: I tercera paraula és asseguda.
10: No, és verd.
7: Verd.
10: Sí.
11: Ah, pues verd.
6: Eriçó curiós, verd.
7: Estupendo.
5: És una bona combinació.
7: Molt bé, doncs comencem el programa, no?
5: Perquè... Comencem les notícies?
6: Joan, les notícies, sisplau.
7: La intro ha durat 50 minuts.
5: Sí, literal.
6: No passa res.
5: Que comenci l'informatiu.
6: Hi ha una sintonia. És que no, ningú està portant auriculars menys el tècnic.
5: Gràcies.
6: És un silenci incòmode que s'està creant en aquest estudi.
5: Doncs bàsicament... Notícies... Passa moltes coses, en 2 setmanes, us he dit.
6: En 2 setmanes han passat moltes coses.
5: Passa masses coses... Com la primera cosa...
6: Què ha passat?
7: Què ha passat, Joan?
5: Què ha passat? Cal Temerari.
6: Ai.
7: Ha sido comprado.
5: Temerari ha sido comprado.
6: Un fort aplaudiment.
5: Un aplaudiment, sisplau.
6: Història.
5: Bàsicament, l'espai autogestionat del centre de Sant Cugat es consolida com a casa de lluites pel poble... O sigui, del poble i per poble. Perdó. Això, els lemes aquests...
7: Programa de joves fet per joves, pel
5: joves... Ens correm molt a
6: zero. Especial,
5: no sé llegir.
6: No està acostumat.
5: Llegeixo en matemàtiques, ho sento. Bàsicament, doncs, l'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat, que és Cal Temerari, amb més de 400 socis, ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local... on s'ha establert des dels seus inicis, bàsicament és el seu local, que porten des de sempre, ha rebut més de 450.000 euros.
7: Aplaudiments.
6: Aplaudiments.
5: Ha càrrec de 150 persones i més de 26.000 euros de donacions particulars i col·lectives.
7: O sigui,
6: com tirar el quinto?
5: El quinto tira moltíssim. Per favor, jugueu al quinto, és per una bona causa. Vale? Sí. No és perquè vulguem.
10: I feu-vos sòcies.
7: Sí.
5: I feu-vos socis,
6: quan
5: també.
6: Quan tinc una estabilitat econòmica suficientment per fer-me soci...
5: L'import total per comprar la casa ha estat de 1,2 milions d'euros. No de cèntims d'euros, eh?
7: No, a veure, és que cèntims...
6: No pessetes.
7: No haguessin ni necessitat de quintos ni necessitat res.
5: Que s'ha aconseguit això amb una hipoteca, amb una banca ètica. O sigui que, realment, doncs, bé, perquè amb els preus exorbitants que hi ha a Sant Cugat, doncs, diguem que 1,2 milions d'euros per un espai, per una associació i tal, vista el panorama de preus, és molt alt, evidentment.
6: Home, estem parlant d'una magia del panorama... Sant Cugat.
5: Exacte. Però ara mateix tampoc és tan car, potser, dient-ho així.
7: I que sapiguem que encara es poden seguir...
6: Home, clar, s'han de fer totes
5: les reformes. Clar, evidentment. Ara sí. Jugueu al quinto. Feu-me el favor d'anar a jugar al quinto.
7: No només jugant al quinto. Donacions... Es pot fer donacions, socis, etc.
6: Sí, però... Podeu anar a consumir a la caverna...
10: A la taverna.
6: A la taverna.
5: També.
6: El temerari, que també... Les suguetes...
7: Increïble. I les bombes, espectacle.
6: Uf. Ui, les braves. Uf.
10: I la truita de patates.
11: Ja.
7: Les jo bravetes. Crec que podríem parar perquè m'està agafant gana.
6: Podem parlar un dia de fer un programa...
5: Al Caltamaralla.
7: El tema, jo voto sí.
9: Si ens conviden a algú.
5: Votem tots, democràcia.
10: Jo també podeu votar. Sí. Vale.
7: Vosaltres veniu, no?
6: Com convidades, no?
10: Repetim, no?
6: No passa res.
5: Següent titular. Què ha passat amb un bus a Sant Cugat que ha quedat gris?
7: Ha fet boom?
6: S'ha sí. buscat.
5: No ha fet boom, ha fet... Fuf.
7: Ha fet una mica de diables.
6: Sí. Dramon.
5: Per què? Doncs, bàsicament, ara mateix Sant Cugat reclama més controls després de l'inici, després de l'incendi que hi ha hagut a l'Avinguda de Bilbao. Val?
7: Bueno. Incendi, no? Van ser diables que es van apujar.
5: Sí, clar, com el xiprer, no?
6: Com el xiprer.
10: Quina colla eren?
6: Nosaltres no, sisplau, ja està suficient.
5: Era els Esparreguera un altre cop. Segur.
6: Sempre toquen els collons.
7: Torredembarra.
6: Torredembarra. És que ho ha dit ell, que no sap res.
5: Bàsicament, un autobús de la línia L11 de Sant Cugat, dilluns passat a l'Avinguda de Bilbao, en terme municipal de Sant Cugat, va incendiar-se.
6: De sobte, pum.
5: De sobte, no va haver-hi cap ferit, ni cap perquè els passatgers i el conductor van sortir abans, però
7: van veure fum i
5: la causa dir, encara no està confirmada. És molt important. Llavors, bàsicament, doncs, això és ve arran també de tot el lío que hi ha amb el tema de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el tema de l'Ajuntament, de que no es posen d'acord pel tema dels busos, i llavors doncs, la flota de Sant Cugat és vella. És vella i...
6: La flota.
5: La flota de busos de Sant Cugat és vella, té problemes i... Doncs...
7: Una pregunta, Joan.
6: Avui he agafat un bus...
5: És com la Renfe.
6: He agafat el 2... 2A o algo així.
10: Sí,
6: que no tenia ni la pantalleta. Olo,
5: sí,
6: que surt el...
5: sí, jo
6: tenia
5: bueno,
6: un
5: sí.
6: cartell fet amb un... Amb
5: jo l'he vist per Avinguda dels Companys.
7: Bueno,
9: de vegades no n'hi va,
7: No aneu llavors a Terrassa. A Terrassa no tenen... O sigui, hi ha alguns que tenen la llumeta de el 9, Avingudes, i algun altre que és literalment a baix hi ha un cartellet que posa 9, Avingudes, i el van canviant.
6: Però des de Terrassa, quan entres, va, sona per dintre...
7: Alguns sí, alguns no.
10: No, l'L2A és un cristo. O sigui, a l'agost estàs fregint perquè no hi ha aire condicionat i ara que comença a fer més fred està l'aire a tope, jo amb uns mocs que flipes...
7: Bueno, a veure, comença
6: és que funciona tan bé, és increïble.
7: Totalment. Sí. Comença a fer més fred, ojo, perquè avui hem arribat a 36 graus.
9: Jo avui he suat bastant arribant a casa, sí.
5: Avui que Estefa feia caloreta, també. T'he dit, he posat la platxeta, avui era dia de platxeta, perquè venia aquí. Si no, hauria estat ara...
6: Amb la Renfe, a sobre...
5: No, no, la Renfe, poca conya. No.
9: Però tu vas en bus, no?
5: Sí, però avui he agafat la Renfe perquè el bus últimament va en plan...
9: Volies viure l'experiència.
5: Bueno, diguem que no posen els busos dobles ja pels universitaris i llavors anem una mica llauna de sardina.
7: Petita pregunta,
5: Joan. I la sureta de tothom fa una sureta característica.
7: Quan portem de programa?
5: Portem ara mateix 11 minuts i 15 segons.
7: Que bé, o sigui...
5: Perfectes.
7: Dos notícies.
5: Anem perfectes. Tu no
6: següent notícia, Joan.
5: No us preocupeu, si sempre acabem abans de temps.
7: Sí, ja.
5: Parlant de canvis de nom, sabíeu que l'oficina jove ha canviat de nom?
9: Sí, hola, sí. No m'ho esperava,
7: ja no,
9: això.
7: Ja no és la... Oh! Oficina
6: ens
7: jove.
6: Ens han copiat.
9: Ha perdut tota la màgia.
6: Ens han copiat.
9: Ha perdut tota la màgia, llavors.
5: I ara, com es diu? Joves.
6: Joves.
5: A seques.
10: Sí. Pues m'agradava més el nom anterior.
6: Sí, clar.
10: Oh!
6: Oficina jove.
10: Sí.
7: Saps per què no es pot dir oficina jove? Perquè no tenim els prou habitants per fer una oficina jove. Llavors s'havia de dir, oh, oficina jove, perquè si algú digui, podia dir oficina jove.
10: flipant.
7: Espectacle.
5: T'he de dir...
11: Com que no som els prous habitants?
7: Per fer una oficina jove necessites 100.000.
9: Ara sí, ara sí.
11: Però ara ja estem allà, no?
7: Estàvem a 90 i alguna
11: cosa. 98.000 o...
5: 95, 96.
7: Encara no en teníem.
5: Sí.
6: El cas, l'Ajuntament sempre copia la roda dels joves...
5: Sempre. Totalment. Josep Maria, actua, sisplau. Això no pot ser.
6: Això no pot ser.
5: Reclamarem el copyright.
10: No és el seu últim any, no passa res.
9: És veritat, clar, perquè ara el nostre programa pot ser interpretat com un programa de joves. O sigui, de...
6: Farà...
5: Qui vingui després...
10: De l'Ajuntament.
6: Pots fer un Donald Trump, el Josema? Pot tornar un altre any? Això funciona?
5: Sí.
7: I tant, que pot.
5: Clar.
6: No, sisplau, eh?
7: Sí. Bueno, a veure, no, sisplau, som una ràdio pública... tothom que voti qui vulgui.
5: I no mire pat, sí.
6: Opinió subjectiva.
7: Tothom que voti qui vulgui,
5: però els de Cultura Popular estan, els de Cultura al carrer estan molt enfadats amb vostè, senyor Josep Maria.
6: Bueno, només?
5: Bueno, només, ja.
10: No només.
7: Amb unes quantes persones més.
5: També.
6: Bueno, va, proseguim.
5: Bàsicament...
6: Podríem estar un programa sense queixar-nos del Josep.
5: Doncs això, la oficina jove ha canviat, ja no és la oficina jove.
6: Oh!
5: Ni l'oficina jove, ja no és. És joves, per cert, el rebranding està molt guapo.
7: Sí.
5: M'agrada el logo.
7: Posa joves.
5: Posa joves i punt, però... Va,
6: joves què?
7: Joves. Això ja és com joves plàtan, joves... has de dir alguna cosa.
10: Has de dir les unitats.
7: Exacte. Si no,
6: quan joves?
7: Què?
11: Això és com el problema de mates, eh?
6: Sí, exacte.
7: Et ve el profe de mates i dius 14. 14 què? 14 quilòmetres? Pomes?
6: Patates,
7: peres?
6: Pomes.
7: Què?
5: I res, doncs, bàsicament... hi ha hagut aquest de rebranding, esperem a veure, han canviat la web, han canviat l'Instagram, han canviat doncs, absolutament tot, i a veure si no ens confonen amb ells, més el Tibal, perquè si
6: no,
5: els anunciarem per copy, ja veuràs.
7: Que de fet, l'oficina jove, o sigui, el joves és com la marca, però l'oficina jove es diu O Joves.
6: En sèrio? És que, vale, un moment, o sigui...
5: El branding és la
6: està reus. Curiós el branding. Jo vull dir,
5: està curiós.
6: Com a jove santcugatenc no m'interpreta això.
9: Estic decepcionat.
6: No. Oh, joves.
5: El bro que ha estat un any vivint a Reus i diu, "No em sento interpel·lat."
9: No, he dit que estic decepcionat. Sí.
6: Me'n tornaré a Reus.
5: Què més? Senyores i senyors, tornem a tenir un altre canvi de nom.
7: Ah, sí?
5: Sí, un altre canvi de nom. El centre comercial de Sant Cugat ja no es diu centre comercial de Sant Cugat.
7: No, ara estem al mar.
5: Ara estem al mar perquè es diu Ona.
6: Han fet tants canvis a Sant Cugat.
5: Ona, perquè Ona Sant Cugat.
7: Perquè és una ona. Flueix.
6: Quan tocarà un canvi d'alcalde, tants canvis, tio? Sí, no pot ser.
11: Però no era el shopping center que ens havíem convertit ja en International Center.
9: És molt millor shopping center.
7: International, i ara ens diem Ona.
10: No, és més mediterrani o què?
6: No sé què és més que havia, això, o el centre mormó, perquè... o el temple mormó que volen construir.
10: Hòstia.
7: La cosa és, estiu una, perquè volen que, en lloc de que es digui Eroski, que tothom
5: va a l'Eroski... És que tothom li diu Eroski o Carrefour o
7: el MediaMarkt.
10: Home, si encara li dius Eroski, vas una mica tard.
7: Sí, però el centre comercial llavors volen que es digui Ona.
10: Ja, doncs ningú li dirà Ona. Vull dir, és molt greu dir-ho, però...
7: Però bueno, ha fet 30 anys.
6: Tota la vida.
7: Un aplaudiment.
6: L'importa a...
5: Bueno, mira, oye... Sant Cugat, pioners en centre comercial del Vallès.
6: Pioners en pijismo.
5: També, exacte. Com no? Marcant tendència en el pijisme del Vallès. Pijisme vallesà. I res, i ja jo no us he d'explicar res més.
7: Molt bé, Joan!
5: M'he allargat només 5 minuts.
7: Molt bé, Joan!
5: Ho sento. Mai bat.
6: Ara, després d'aquestes supernotícies, comencem amb... Les històries absurdes. Què és el que no vol saber?
9: Quan no vol saber.
7: Grande, Pedro.
9: Pedro. Bueno, comença la secció, la millor secció més esperada del programa.
5: Sí,
9: la secció d'històries absurdes, que és tot el que vol saber...
6: Quan
7: s'equivoca
6: amb el seu lema i tot...
7: No. El lema que es va inventar
9: Comencem amb una notícia que són completament reals. Google confon una directora de teatre amb un robot i just abans de l'estrena no la poden estrenar l'obra de teatre. Es tracta d'una petita companyia de teatre de Barcelona que va estar a punt de no poder estrenar una obra de teatre que estaven fent feia uns dies, uns mesos, ja que Google li va bloquejar els seus comptes. Tant Drive, Gmail, YouTube, tot. I clar, tots els guions els tenien al Drive. No van poder assajar amb normalitat, van perdre accés al correu electrònic i també al YouTube. Llavors van denunciar la situació a una ràdio i un oient que treballava al sector de les telecomunicacions de les Nacions Unides es va oferir a fer d'intermediari entre Google i la companyia i així van poder recuperar els seus comptes en menys de 36 hores.
7: També t'he de dir.
6: El món ens mira. El món ens mira.
7: També t'he de dir. Està molt bé que ens mirin, però si tu fas una obra de teatre, el guió l'has de tindre en paper.
9: La moraleja... Sí. Lo dels semàfors és massa difícil.
6: Moralina.
9: És massa difícil. O sigui, que, si el pal del semàfor compta com a semàfor o no.
6: Estàs parlant de semàfors, ara?
11: Sí, no, sí, lo del captcha.
10: Verificació del robot.
11: Clica el que sigui un cotxe i tu. Ostres, aquí hi ha una cantonada de cotxe.
6: Vaig veure un vídeo tan divertit, un home que està com
10: estressa
6: a una porta,
10: molt,
6: que està com dient que és el verificador de que no ets un robot de Google. Vale, un moment. On està el cotxe? Sí. Vale. Però... No sé, coses
9: sí,
6: molt...
9: És que és massa difícil. És massa
7: jo et dic una pregunta, Pedro. Si tu hi ha un captcha d'aquests que et diu busca el cotxe i no hi ha cotxes, què fas?
10: Li dones a següent directe.
7: Sí. Et pot, o sigui, és que hi ha vegades que t'ho bloqueja. I que no li, o sigui, si no cliques alguna cosa...
9: Hi ha verificació no superada, m'agrada.
7: Sí, és que soy un robot.
10: No m'he trobat mai.
6: Ets un robot?
7: No.
5: Well, I think I'm not. Però...
6: Let that sink in, eh? O sigui...
9: Bueno... Una apagada de llum deixa a les fosques una plaça de bous. Això va passar a Sant Agustín de Guadalix, quan en plena...
6: Sant Agustín de Guadalix.
7: Quantes persones van morir?
11: Quantes persones viuen a Sant Agustín de Guadalix? Sí.
9: No he aconseguit
6: localitzar-ho. És que podries haver deixat aquí la història absurda. Hi ha un poble que diu Sant Agustín de Guadalix.
9: Sant Agustín de Guadalix.
6: Bueno, veure, comprat per Elon Musk, també, quan té el seu nom.
7: També t'he de dir, hi ha un poble que es diu Berga.
5: Ya, no, verga.
6: Verga es maco.
5: Ya, pero y que van a Luisito Comunica a dir,
7: estamos en la
5: verga.
9: Doncs, aquí a Sant Agustín de Guadalix estan
5: poca conya, 13.800 habitants,
6: A Sant Agustín de Guadalix.
5: És un senyor poble que està a la Comunitat de Madrid.
6: Com s'escriu Guadalix?
7: Madrid,
9: Guadalix, tal com sona, tal com sona.
6: Guadalix.
5: Guadalix. Sí.
9: Doncs, en plena correguda de bous, un tall de llum va deixar completament a les fosques tota la plaça.
7: Molt bé.
6: Quina pena.
9: Just en el moment que un dels participants es disposava a esquivar una embestida d'un bou.
6: Quina pena, tio.
7: Ostres.
9: Això va provocar moments
7: selecció
9: de confusió
7: natural
9: i tensió entre tots els espectadors, ja que no sabien què estava passant mentre el bou es passejava per la plaça i va embestir el torero, que va haver de ser atès urgentment pels serveis mèdics.
7: Això es podria dir selecció natural o artificial, perquè va ser gràcies a la llum.
6: Es diu ser imbècil.
5: Endesa que... no apoya la tauromàquia.
7: No.
5: Gràcies.
7: No.
6: Molt bé. Una empresa creada pel franquisme.
7: Sí, bueno, està
6: bé. Però Primo de Rivera.
5: No. Bueno.
7: Sí.
9: Bueno, i tercera i última notícia que us porto és que un conductor ha estat denunciat a Sevilla després de quadriplicar la tassa màxima d'alcohol per litre en sang.
7: Un moment,
9: nou record, Guinness World Record va venir l'altre dia a signar aquesta nova fita aconseguida. I és que el més sorprenent d'això és l'explicació que va donar als agents, ja que el conductor assegurava que no havia begut alcohol i que el resultat es devia a que s'havia begut un gazpacho. I es veu que era el vinagre que portava el gazpacho
6: el que podria haver causat
9: l'augment de la tassa d'alcohol.
6: Los arbores,
7: també t'he de dir, quan va donar? Perquè si és quadriplicat...
9: 0,25, no?
6: Una hòstia. Se't para la poli...
11: Hòstia, aquí... no és World Record.
10: No.
7: No. Ara vaig a buscar World Record.
9: No, m'ho he inventat. Lo del World Record... 4, perdó, lo del World Record, faig un matís, m'ho he inventat.
6: Però quin gazpacho has de prendre, perquè...
5: Hasta aquí, Denis. Hasta aquí, de Moscou. Hasta aquí, de conyac. I entonces un polsim de M i festa, noi.
7: Tenim World Record i, de veritat, certificat de World Record d'alcohol amb vena, en sang. Ojo, eh? Va passar a Polònia el 2013 i és...
5: Polacos.
7: 13,74.
11: Oh!
9: Un aplaudiment.
11: Igual.
9: Un aplaudiment, sisplau.
6: Quina puta barbaritat. Ullo, però quin express.
10: 13,74. Els meus respectes cap a aquesta persona.
7: De pur alcohol.
10: Però això,
9: sang en alcohol.
10: Sí, aquesta persona està viva.
7: Sí, bueno...
10: Ha hagut d'estar prou conscient...
9: Jo crec que era un cadàver.
7: Va ser un home de 40 anys.
6: 40 anys?
5: Sang en alcohol, xaval. Sang en alcohol.
7: Ara, si voleu fer el rècord, heu de superar 13,74.
6: No. Però, des d'hora dels joves, no...
7: Podeu sortir al rècord Guinness.
6: No.
7: El llibre...
5: Do not try at home, guys. Do not.
6: Més d'un Berguedà sortint de la Patum, potser sí que dona aquests números. Home.
5: El d'Hasta aquí, Denis, este...
6: Hasta aquí, Denis.
5: Hasta aquí, de Moscatell.
7: Ah, bueno, també us he de dir que va ser a un accident de cotxe que li van fer a la tassa de colònia.
6: Tu, un moment, aquí és que estàs al terra.
7: Però va morir per les ferides, no per l'alcohol.
6: Surrealista.
11: Ah, que el tio la va pel mar.
5: No...
10: Bueno, sí, la va palmar, cantat, no? Sí,
7: però perquè es va fotre una hòstia tremenda.
5: Oh, no, no jodas. No, mamadíssim.
6: La tajada se la va fer abans o després de l'accident? Pregunta.
5: Oye, abans la gent, per anestesiar-la, l'emborratxaven.
7: Sí,
9: clar. No és mala, eh?
5: Clar, els metges als anys quan no hi havia sí, anestèsies encara.
7: Recordo que és el 2013.
5: Bé, pues encara no existia l'anestèsia. Bueno. No.
6: Polonesos.
5: No cola.
7: Què, Pedro, has acabat?
9: Fins aquí la meva secció.
5: Molt bé, Pedro.
6: Un fort aplaudiment. Perquè ara entrarem...
5: En matèria.
6: En matèria, vale? Perquè aquí crec que sabem, tots sabem una miqueta de castells. Bueno, no sé el seu nivell de castells.
9: He perdut tot el meu coneixement.
7: Però, o sigui, però, una Pedro, que però saps que és un pilar?
9: No.
6: Saps que és un pont?
7: Molt bé, el Pedro.
9: No.
6: Saps que és una pinya?
9: Sí, sí.
6: Una però... pinya. Acotxadors?
7: L'anxaneta,
9: sí,
7: nano.
9: Sí, això sí.
7: Vale.
9: Però t'ho prometo, va haver una època que em vaig aficionar molt i mirava vídeos i tot, eh? Però ja està, ja
7: mirava vídeos, bueno.
6: Mirava vídeos.
7: Entrem, hombre.
9: Però sí? Em crida molt l'atenció, o sigui, de veritat m'interessa, eh?
5: Endavant, castells.
6: Molt bé, doncs en aquesta secció del dia d'avui, aprofitant que tenim aquestes superconvidades, farem un guia per novatos als castells. Entesos?
7: Exacte.
10: Perfecte.
6: Vale, no la farem nosaltres.
7: M'agrada la idea.
6: La fareu vosaltres. Aquí i haureu d'improvisar vosaltres.
10: La mare que fa,
6: bueno. Així que, molt bé, procediu. L'antena de Cugat Media és vostra.
7: A veure, el primer que s'ha de saber per fer castells, què és? Lo primeríssim.
9: Ser castellers per tothom.
10: Sí.
6: Per saber parlar de castells, què necessites saber?
11: Per saber parlar, has dit?
6: Sí, per tu poder tindre un debat sobre castells, poder comentar una notícia... Oh, els...
10: Però llavors és diferent fer castells que comentar.
6: Doncs comencem per un punt.
9: Sí, jo la meva pregunta és, ser castellers per tothom?
10: Sí.
9: Vale, o sigui, no, realment no cal tindre unes habilitats d'alguna forma...
7: Bueno, tindre l'esquena una mica recta.
10: No et pensis, eh? Hi ha gent de tot. Hi ha gent gran, gent jove, nens petits...
9: Però entenc que en funció baixos. De les teves capacitats sí que et fiquen en un lloc o un altre, no? Mm.
10: Sí, realment, sí, com per cada forma física, literalment, en plan, hi ha com un lloc com més apte per a aquesta persona, però, literalment, o sigui, vingui qui vingui, trobarà el seu lloc.
9: Mm. I vosaltres, a quina zona esteu?
6: Ho hem preguntat abans, eh?
7: Però... Sí, si no escoltes, ja és una altra cosa.
6: Sí, si no escoltes
5: el programa... A classe, Pedro.
9: I la gent que s'ha connectat al programa.
6: Molt bé, molt bé, molt bé. Recordem que estem a l'hora dels joves.
9: Recordem que estem en directe.
6: Cugat Mèdia.
10: Sí, les dues estem a baix, cap de les dues pugem.
9: Vale. Mm.
7: Però alguna vegada heu pujat o en algun lloc, en plan... Mira, un pilar tontolón.
5: Pilar tontorrón.
10: La Marta ha pujat a Pilars a plaça.
7: Ben fet.
10: Jo no.
6: Vale, polèmica. Què penseu de plaça Octàvia com a plaça per fer castells?
11: Ai, m'agrada molt.
10: A mi també.
7: Però per la baixada i tal...
6: Per la inclinació que hi ha...
7: O no es nota tant?
6: No es nota tant, eh?
10: Hem anat a places pitjors.
11: Sí. Per exemple, la rotonda de Valldoreix, que no és ni una puta...
10: Hòstia! Bueno, l'altre dia que se'ns atropella...
6: Anècdotes?
11: Anècdotes.
10: Pilars.
11: Podem criticar una mica a la DVD de Valldoreix, que ens fa actuar en una rotonda.
6: Critiqueu.
11: És la rotonda de Castells de Nou.
9: És la rotonda de... Quina rotonda és?
11: De
9: l'AMD. Oh, davant del CAP.
7: No, davant de l'Ajuntament. No.
10: A l'Escola de Música.
9: Ah, vale, sí.
11: Allà a l'AMD.
9: Sí.
11: O sigui, tenint una plaça com la que Ostres, tenim allà. Al Casalet, que és plana i supermega apta per fer castells, i no s'havien fet abans, i tenint l'estació, que també s'havien fet castells, fa ja... No sé quan. Aquest any hem fet castells allà i el passat també.
10: L'anterior també.
11: Jo crec que l'anterior. No tinc clara. Bueno, igual, que ens fan fer castells en una rotonda.
7: Que bé, quina il·lusió.
6: Que divertit.
7: Aquest any han vingut Minyons.
11: Sí, ha vingut Minyons a fer un castell de nou en una rotonda.
7: Espectacle.
11: La cara de vergonya.
10: Wow. Sí. A sobre, sí. O sigui, realment, quan fem les diades, no, doncs quedem una miqueta repartits, uns als costats dels altres, llavors no fem els castells tots exactament al mateix lloc. Però què passa? Que en aquest carrer, si t'intentes repartir, comença a fer tanta baixada que literalment no pots fer castells allà.
11: Bueno, o arbres. Era el punt per fer castells, on no hi havia ni arbre ni mitja rotonda.
10: Exacte.
7: Jo t'he de dir que aquell dia que van fer castells, abans es va fer bastoners.
11: Oh, i què us va passar, Martí? Perdó, Òscar. Bueno, no, a mi explica'm això, que jo no hi era.
7: Jo aquella actuació va ser la pitjor del
6: món.
7: Jo crec que estic tan decebut aquella actuació. MD de Valldoreix. Parlem.
6: Ah, és veritat, jo no estava.
7: Parlem, Telecom.
9: Parlem, Telecom.
11: Què us va passar, Martí?
7: És que fa baixada al carrer.
11: No. Ah, això és l'únic que us va passar?
7: No, no, i més coses.
6: No, les estadístiques no te l'he baixada, perquè no, quan has d'estar pujant
7: no. saltant... No, no, no, ens van... O sigui, l'actuació era a les 10.
5: Vale.
7: No hi havia ningú.
5: Ah, mira, que bé.
7: Ni de l'Ajuntament... Bueno, públic sí, però perquè el públic ens el portem nosaltres mateixos perquè som nosaltres.
5: Sí, sí, sí.
7: Però...
5: Fiscalment.
7: Llavors, clar, de sobte, venen castellers, nosaltres acabem l'actuació, venen castellers i surten al balcó a parlar a l'Ajuntament.
5: Mentre vosaltres...
10: A fer la presentació de...
6: Sou uns mimats, eh? Sou uns mimats.
10: Home, clar.
7: Sou mimats.
11: L'any passat van marxar tota la MD.
6: Local d'assaig a l'Ajuntament...
11: Però si... Mira, mira.
10: Què has dit?
7: Eh?
11: Has dit local, tant de bo que he dit.
7: Ui.
10: Acabes de dir local de l'Ajuntament?
6: No, local no, és el lloc on assajar l'estable, no es fan fora per actes de l'Ajuntament...
7: Ai, ai, ai, ai, ja ens hi posem, ai.
11: Ai, és que
7: aquí...
11: Mira,
7: anem a posar una cosa per calmar els ànims, vale? us posarem un fragment d'una fita històrica que s'ha fet... No es pot girar, en Genís?
6: No, no es pot girar, està veient si està connectat al gir.
7: Sí. Una fita històrica que s'ha fet aquest any.
6: Oh, historiíssima.
8: Va! Que arrencarem, eh?
12: Estamos al 6è del Pilar.
8: Doncs va, gas a fondo, som-hi!
12: Són a les gralles a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
8: Va, no, aixequi, va, que...
12: ...i puntes que proven els carrers de Vilafranca.
8: I que marxa!
12: També, el Pilar de 8 amb folre i marilles.
8: Eh?
12: El Pilar de nou amb folre, manilles i portals, una vegada carregat amb l'estadi dels castells.
8: Ei, ei, ei! Entra la marca!
13: No sé aquest, però... Ho he identificat.
10: Clar, històric. No ho hem vist en vídeo, ho hem vist a plaça.
6: Jo vaig veure les seves històries, van donar un fomo. Què penseu de Vilafranca? Estaves a Vilafranca.
10: Mira, la gent té molt hate, però jo...
6: No, jo
7: preocupo. Són bons.
5: Per
7: què
5: li tenen hate?
7: Són bons.
11: És el Real Madrid dels castells.
5: Per què?
10: A veure, també se li diu Matafranca, no?
5: Ah, Matafranca. Jo això no ho sabia, que els castells de Vilafranca ja tenien...
7: Era un moment que l'estan a punt de carregar.
8: Està molt bé.
6: Genolla... Sou una ciutat que hagin carregat. La ciutat que hagin carregat.
8: Feu a l'espatlla, carregat! Sí! A baix la plaça de la Vila! Vila de la Boca! Les importants carregats dels castellers de Vilafranca! Lluitar-lo! Fugir de la sortida!
5: Què van fer, bàsicament?
7: Van
6: una barbaritat.
5: Sí, sé que va ser una locura, eh? O sigui,
7: però dins
5: com
7: a
5: castelleres...
11: És un castell inèdit que no s'havia descarregat mai, llavors. O sigui, és una bogeria.
10: No, no, i veure la plaça realment és totxo. O sigui, sents com l'eufòria de, literalment, tothom. O sigui, tothom a la plaça cridant com uns bojos aplaudint i tu veus a la gent, en plan, realment celebrant algú molt heavy.
6: És que és molt heavy, eh? O sigui, quant deu pesar aquest castell?
7: Doncs mira, t'ho dic ara mateix perquè van sortir
6: és que, clar, entre que puja el folre, que pugen, o sigui, les manilles, que pugen, o sigui, que van fent el pilar. Però, o sigui, tu com a pinya, estàs fent...
10: Com a soca.
6: Com a soca, perdó.
10: Vols morir.
7: Sí. Apa, vinga,
10: som-hi. No, no, o sigui, jo crec que deus tenir ganes de plorar.
6: O sigui, t'ho juro, jo no sé com...
11: Llarg, eh?
6: He fet alguns castells, però a Ganàpies, que ja és això, el trunyo del trunyo, però...
10: Vull dir... Amb Gausacs també has vingut.
6: Amb Gausacs també he vingut, també he fet de pinya, però vull dir que... No ho sé. Jo com a persona que ha fet castells i que he tingut un folre a sobre...
7: No,

0: Tu vas estar.
1: Mira, bueno, jo què sé. Sí.
2: Podem parlar de l'èpic que és el Toc de Castells?
3: Sí,
2: molt èpic.
3: Però sí. Volia fer una pregunta, molt
0: bo, jo no, tinc una pregunta per vosaltres.
3: Ai. Vale. Puc fer la primera la meva pregunta?
0: Sí, vale.
3: Sí. Marta.
4: Què?
3: Estàs cansada de tocar el Toc de Castells? Com a graiera?
0: Espero que no.
4: No, jo m'ho passo superbé.
3: Però, jo vaig tocar la graiera un temps, bastant de temps, i, o sigui, joder, tocar tanta estona el mateix... O sigui,
4: No és el mateix.
0: Però si s'emporta la graia de festa i la toca... O sigui, toca el Toc de Castells de festa.
5: Espera que la porta.
6: No.
4: No sé de què m'estàs parlant.
3: Història, història.
4: És que
3: història.
4: Tinc tota la graia ara. De fet, aniré una mica abans per repassar els temes de bastoners.
5: Ben fet.
6: Compromís.
5: Vale, una cosa,
4: he buscat
5: l'estructura quan peso amb el pilar de nou en folre. Pilar de nou, folre, manilles i punta... Calla't un mes.
3: Vale, perdó.
5: Home, és que cago en nena. Pilar de nou en folre, manilles i puntals pesa un... voltants, perquè al final és, depèn de el que pesa cada persona, 30 tones.
0: Hòstia, xaval! Uala!
3: Joder.
0: 30 tones!
3: I quantes tones estaven
5: pim, pam,
3: Sí, vale. És que clar, hòstia puta. No, i només la soca quan deu pesar?
5: No ho sé.
4: Vull dir... però la soca et l'aguanta al terra.
3: No, però vull dir, entenent les... Bueno, clar, tota la... Tota la tot folre, manilla... Vull dir...
5: I un 9 de 9 amb folre, que aquest també és totxo, són 40 tones.
2: Buall.
5: Pim, pam, saps allò que dius?
2: Buall, 40 tones.
4: Som-hi.
2: 40 tones de penya.
5: 40 tones de persones. De és que això és el més heavy.
0: De gent amb camisa i faixa.
5: La pinya són unes 35 tones.
2: Un dos collons,
3: No.
2: Increïble.
3: Parlant de Castells, parlant d'emoció i parlant de Vilafranca, no podem no parlar del que passarà la setmana que ve, concurs de Castells.
5: Bueno, la setmana que ve...
2: De fet, aquesta setmana.
5: Sona aquesta setmana i per això també volíem que parleu una mica de tot plegat.
3: Concurs de Castells.
0: Doncs encara esteu a temps de venir a concurs.
4: Sí, us convidem.
3: Clar, perquè això s'emet el divendres de la setmana que ve.
2: Llavors, aquesta setmana.
3: Estem...
5: Sí. Estem just a 24 hores del que comença.
0: Ah, sí, demà...
3: Demà.
0: Sí, demà comença.
5: La cosa és, com s'organitza el concurs? És dissabte, diumenge, però el diumenge és concurset o dissabte és concurset?
4: No, diumenge van les 12 primers colles, després fins a la trentena són les de dissabte, i la setmana anterior és concurset.
5: Ah.
4: Sí, ho he dit bé, fa dos anys era així, ara tinc por de...
5: Bueno, no, a veure, si tal. O sigui, sí, no, suposo.
3: Hi ha molts punts de vista sobre el concurs de Castells, i és, hi ha el famós vídeo del castell empipat, de fotent merda sobre la competició dels castells. O sigui, què penseu sobre la competició en el món dels castells? Penseu que s'hauria de competir en el món dels castells com a castelleres, no com a gausacs? Després us poden linxar, però... Vull dir...
5: Després els gausacs, mira, si cauen, cauen.
0: Campeja i reis,
3: cara. Campeja i reis,
0: A veure, no... O sigui, jo crec que l'ideal no és que competim entre nosaltres. Al final som... O sigui, estem defensant, no?, la nostra tradició, la nostra cultura. No crec que realment ens haguem allà de barallar entre nosaltres. Però sí que de vegades una miqueta de pique, no?, pues va bé. En plan, vinga, va, a veure qui tira més.
3: Uh-huh.
0: Els nostres estimats saballuts no són els nostres millors amics, però està bé, també.
4: Sí, aviam. O sigui, hi ha molts matisos aquí. Al final, jo crec que hem de dir, sobretot, que els castells no som una cosa de cultura popular que competeixi durant dos anys per veure després de concurs qui fa el castell més gran o qui fa el castell més complex, sinó que al final som cultura popular, nosaltres no competim entre nosaltres, i sí que és veritat que un cop cada dos anys sí que ens reunim per competir, o sigui, és l'única vegada que es competeix com a tal, vull dir, és així com és. Llavors, pues Minyons dirà que no hi vol anar perquè no està a favor. Jo crec que tot s'ha de poder entendre.
7: Jo crec que també, d'alguna forma, fins a un punt, és fins i tot s'ha de competir en el sentit de que, d'alguna forma, aneu tots millorant, no? Busqueu la forma de millorar.
4: Sí, jo per mi el límit de fins on s'ha de competir està molt clar. Jo en el moment en el que... Però això és jo com a Marta, com a castellera, el que opino jo, segons el que he viscut. Sí. En el moment en el que tu vas a concurs a tirar-te un castell pel cap perquè carregar-lo ja compta a punts i amb allò guanyes...
5: És això.
4: Per mi, aquí és on ja el límit no és sa. O sigui, molt, el fet de que competim, a veure qui fa el castell més gran. No, és que hi ha molta divergència d'opinions. A veure qui fa el castell més gran o el castell més complex està guai, però per mi...

0: Ja no hauria de contratar un castell carregat.
1: La seguretat.
2: Ah, o sigui, clar, ja, dins d'aquest concurs, tu carregar un castell et dona més punts que descarregar-lo.
3: No, al revés.
0: Descarregar-lo, sí, carregar-lo i descarregar-lo et dona certa puntuació depenent del castell que estiguis fent i carregar-lo et dona una proporció d'aquesta...
4: Sí, i carregar-lo és quan l'enxaneta puja i fa l'aleta. Sí. I descarregar-lo és que tothom baixa i no caus en el procés.
2: Sí, però llavors dius que hi ha colles que fan propostes de castells, només se'ls carreguen i després ja caurà.
4: Clar, perquè jo sé que jo tinc un castell que el descarrego, però li puc pujar un pis i només el carregaré.
5: Vale. I aconsegueixes els punts a només carregar.
0: Exacte. No els aconsegueixes tots.
1: Vale, bueno,
0: no,
1: sí, clar, però, sí,
0: però imagina't que un castell de 9 carregat em compta més que un castell de 8 descarregat. Doncs, per poder guanyar concurs, vaig i em tiro un castell de 9 pel cap després de descarregar-lo, perquè sé que la meva colla encara no el pot descarregar.
1: Jo només vull dir que aquest any Castellers de Sant Cugat ha fet 30 anys i el concurs és la 30a edició.
5: Llavors, la competició... Sí, rectifico la meva teoria personal de que totes les competicions són de a veure qui la té més gran.
1: No.
5: O qui el té més gran.
1: Bueno, a veure...
5: Sí, no?
1: Castellers també, o sigui, Castellers, clar. Si fots un de 11, doncs et comptarà molt, però ningú el fot.
5: Bueno, és una competició de qui el té més gran, no? Claro. Perfecte, ja està. Era un breu apunt, gràcies.
3: Perquè ara estàvem parlant d'una de les figures més importants que hi ha dintre d'un castell, i és... la persona que corona el castell, la persona que el carrega com a tal, que és l'enxaneta, és la canalla.
4: Puc fer un petit incís?
3: Digues.
4: Totes les persones són molt importants.
1: Ja, però... Apa, vinga, ja t'ho...
3: Deixa'm mirar la pregunta. Deixa'm mirar la pregunta. Ara, fa res, bueno, fa unes setmanes es va fer molt... O sigui, es va parlar molt perquè es va estrenar un nou casc per la canalla.
5: O sigui, amb ulleres i tot. És casco tàctico, tu.
3: Amb visor. Llavors, què penseu d'aquest nou casc? És que no em deixeu mirar les preguntes. M'has de deixar acabar la pregunta, Nadia. Ja sé que sou tothom més important. Des de la persona que està fent pita i a l'esquena fins a la persona que està pujant a dalt de tot. Va.
0: Bueno, s'ha estrenat a la persona de Tecla. No ha sigut la primera vegada on l'hem vist com a tal ja.
4: L'hem vist posat amb un pilar.
3: Les Vision Pro.
1: Era un pilar caminat.
5: Porta les MetaQuests incorporades.
4: És bastant totxo. O sigui, fa bastanta gràcia, però clar, alhora penses, va, pobra canalla, no se'l reconeix. Però és que no se la veu res, qui és.
5: Sembla l'Mbappé quan portava la màscara.
1: Sí, la tortugueta.
4: Però bé, s'entén.
3: Creieu que d'aquí uns anys serà raro, com ara és raro veure castells on la canalla no porta casc. S'ha raro veure castells on la canalla porti casc.
1: Bueno, de fet, l'any que ve ja s'incorpora obligatòriament. O sigui,
4: ara de moment s'incorpora com a poc a poc a diferents colles. O sigui, no és obligatori, però ho has d'anar introduint. I a partir això de l'any que ve, no? Ja és obligatori. Jo crec que sí, això... després se'ns farà raro veure el casc sense la protecció.
1: I això suposo que ho farà... O sigui, això ho ha fet la coordinadora.
0: Sí.
1: I ha dit...
0: Crec que també de la mà de l'Hospital de Sant Andreu, crec que ho han fet com així.
4: Sí.
1: Sí, sí.
3: Vale, una última pregunta, i és que els Amics de les Arts... ja saben per on anem.
0: Sí.
3: Què deu fer? Una setmana llarga?
1: Una setmana. Sí.
3: Van estar en un hitazo, no sé si el tenim per aquí.
1: No, perquè ens salta el copy.
3: És veritat. Ai. Van estar un tamacle parlant sobre el castell de les Escales de Tarragona. Sí? Sí? No? Sí?
0: No,
3: de
0: Tarragona.
3: Girona,
0: no,
3: perdó.
0: Ostres. De Girona.
3: Sí. Sóc dislèxic, jo em confonc.
5: Ha quedat un pèl lluny, eh?
3: 300 quilòmetres.
0: No, però perquè justament ha sigut Santa Tecla, han fet els pilars caminats per les escales.
3: Què penseu d'aquest hitazo?
1: Dels marrecs.
0: Sí, o sigui, sempre estem arreglant les Què n'opines?
3: Us ha agradat? Jo vaig veure... clar, també és una persona molt sentimental, però la Júlia Molina va plorar, vull dir...
1: Bueno, a veure, és que estem posant també una persona que plora per tot.
4: Jo, o sigui, quan fa que van treure aquesta cançó?
0: Una setmana.
1: Fa una setmana.
4: Ja, doncs jo vinc una setmana a la meva puta bola.
1: No, jo tampoc l'he escoltat.
4: Gràcies, Martí.
0: Jo la tinc guardada a l'Spotify, ja. A mi m'agrada.
3: Està xula, també. Sí. Si jo he vist
0: Sí, però mola el videoclip, també.
3: El videoclip està molt xulo, home.
0: Ara mirem quan surti.
4: Vale.
3: Home, perquè es van caure, van caure a mitja escala...
0: Sí, perquè parla del...
1: A part, van caure quan van fer allò de Som Únics, a TV3.
3: Estaves dient que parla sobre el...
0: No, sobre el pilar que puja a la Catedral de Girona i justament l'any passat va caure.
5: Buah, allò és un superbon spot, per fer castells. Està guapo, queda guai.
3: No, però és que el xulo és que puja el pilar...
1: Caminat per les escales. La cosa és que feia molts anys que no queia. Mm. I just quan va a TV3 a fer un directe allà per Som Únics, que és una cosa com molt guai, de cultura popular, que es collen com diferents festes i fan un directe a diferents festes, va i cau. Però bueno, que és això, que és el que diu la cançó, que cau, s'aixequen i fot allà tots els ànims per tornar a pujar i ànims.
3: Bé, per acabar, la... la tertúlia, barra entrevista, barra conversa de bar.
1: Sí.
3: Nàdia, volies fer una pregunta?
4: Sí, aquesta pregunta és per vosaltres.
3: Voleu entrar a castells? No.
4: No, podria haver portat les targetes, no ho he pensat.
3: Es podrien deixar aquí. Espera, la graia, dintre la graia. Vale.
0: No m'ho diguis, escolta.
4: Amb quina nota creieu que comença el toc de castells?
2: Buah.
1: Espera't un moment. Moment, posem el toc de castells.
3: Fa.
4: El vols posar?
1: Anem-lo a posar.
0: T'han dit? De gralla, que toques la gralla, no ho saps tu.
1: No. O sigui, segurament no és fa.
0: Tu no vas tocar la gralla amb bastoners?
5: No,
3: jo vaig estar a punt.
5: És un fa, jo crec que sí.
1: Vale. Sí, vols dir? No el puixis,
2: però jo necessito una referència.
3: Al DNI.
1: A veure,
5: estàs?
1: Toc de castells, un momentet.
5: Anem tard, Martí.
1: Bueno, anem tard. Escolta, te m'aguantes.
5: Aquí, que quedi per Cugat Mèdia la targeta. Hem posat una...
4: Sí,
2: ets perfecte per castells.
1: Ojo, som-hi.
5: Som-hi?
1: Aquesta nota has dit, no?
0: Sí. Què ha posat? Has posat el toc de Vilafranca?
1: No. De Reus.
5: Puta Reus.
3: Sol.
2: Sí, és un sol, sol sostingut. Ha sostingut.
3: Escolta, jo què sé.
4: No, però l'ha dit tots.
3: Perquè,
4: o sigui...
3: Perquè acabes tocant la gaia, però no tinc...
1: Jo dic un sol.
4: Què has dit tu, Martí?
1: Sol.
4: Vinga, va,
5: és un fa. Fa o fa sostingut?
2: Jo fa sostingut allà.
3: Per tocar collons en la, saps?
4: Sí. Vols dir tu la resposta?
0: És un sol.
1: Que bo que sóc.
4: Ah. Ara ja
0: segur
4: teniu...
0: que vas fer un TikTok que va fer la Nàdia sobre
2: no.
0: això.
2: No, de fet no.
3: Vas fer un TikTok.
4: Tenim TikTok. Ens podeu buscar per les xarxes, es diu Gausacs.
1: És molt bon
5: gràcies, Gausac.
3: Gausac.
1: Vols passar de secció, però amb la música del toc de castells?
5: No, perquè el Joni, si no, se m'enfada.
3: No, que va, jo...
5: No?
1: Tira, vale. Tira.
5: Vinga, senyors, si no passem a les merdes...
3: Del Joni.
5: Joni... Què ens expliques avui?
3: Bé, ara toca l'única secció del programa que està escrita, perquè són uns
1: problemes. No, la meva també està escrita, però l'ordinador. Vinga, va, nano.
3: Bé, com ja és usual, l'altre dia estava perdut a l'internet quan em vaig trobar un vídeo de la Gala, una famosa influencer catalana, que fa normalment unes presentacions on va parlant sobre temes. I una de les... O sigui, és una de les classes de contingut preferides perquè, mira, perquè m'entretén. En aquell vídeo ella exposava una presentació... bàsicament una compilació d'estafes que hem assumit com a societat, però que no són normals. Llavors, ara vinc a agafar una recopilació d'aquestes estafes i també d'una altra creadora que vaig trobar i a veure si esteu d'acord amb mi. Vale? En primer lloc, la Gala exposava que pagar per apagar el carrer és una de les estafes més fortes que hem acceptat com a societat. I és que no puc estar més d'acord. En quin moment has de pagar? O sigui, pots apartar el teu vehicle sense haver de pagar, però si gires a la cantonada, no, ara toca pagar. O sigui...
1: No, claro, zona blava.
3: Ja, però...
5: Zona blava.
3: Sí, vale.
5: Ben Josep Maria i et fa pam.
3: És la integració, és la integració que has fet tu com a societat, però en quin moment...
1: Paga-me!
2: És que si no, també jo crec que allà...
5: No vull pagar!
2: El tema de l'abandonament de vehicles, no?
1: Bé, és igual.
3: Això de ve la grua...
5: Ara s'estan inventant les zones verdes...
0: Ai,
5: les zones grogues.
1: No, ara sí.
0: Ara
1: ja l'han posat.
5: Ara sí, una.
1: No, dos.
3: Què penseu vosaltres? S'hauria de pagar o no s'hauria de pagar per aparcar el carrer?
4: Que no tinc cotxe.
3: Ja, però jo tampoc, però...
2: Jo, mira, sí. Jo t'haig de dir una cosa, i és que és una reflexió que he fet aquest matí, perquè a més hi ha allò del Plis Plas a l'Ajuntament, sí. Que pots aparcar zona verda una hora gratis.
1: El Plis Plas?
2: Sí, està molt bé.
1: I es diu així, tal qual.
0: No, o sigui, sí. Tu quan vas a pagar et surt l'opció de Plis Plas matins o Plis Plas tardes. Sí.
1: Es diu Plis Plas?
2: Sí.
1: Hòstia, que gran de l'Ajuntament. Per una vegada, mira, sí. Estic molt d'acord amb sí. L'Ajuntament. Posar Plis Plas. A la meva escola posaven petó i adeu. Però, claro, depèn de quin petó, ojo.
5: Hauríem de... Ui, cacaulat i dos pajitas.
3: Hauríem de fer això, però per poder participar hauríem de fer una pregunta del català, perquè així tots els expats no podrien aparcar a la zona...
4: Que bona.
1: Bueno, no, però una cosa, que paguin.
5: Clar, llavors comencem a aprendre el català. No? Vale, està ben pensat.
3: Una altra de les estafes que hem acceptat com a societat és el fet d'haver de pagar per fer tràmits obligatoris. És a dir, que l'Estat et faci pagar per fer-te el DNI, o per fer-te el passaport o per passar la ITV.
1: Has de pagar,
5: això, saps per què és això?
3: Per impostos.
5: Per blanquejar diners.
1: No, que has de pagar el DNI.
3: No, no, però...
5: I només pots pagar en efectiu.
3: Però si és obligatori.
5: Ep, això és un blanqueig de capitals. Però... Policia Nacional actua.
4: Si bueno, ets família nombrosa, és sí, gratuït.
5: Gratis. Què, cabrons?
3: Jo ja tinc gratis. No, però, no, vull per solidaritat amb la gent.
1: Home.
0: Jo només vinc a dir que jo... És que és...
3: No tinc DNI.
0: T'ho sumo molt ràpid. Si he estudiat un doble grau.
3: Vale.
0: M'ho han fet tot junt.
3: Vale.
0: Sempre.
3: Vale.
0: Quants títols creus que he pagat?
2: Buah, dos.
0: I per què dos?
1: Què?
0: Sí, he hagut de pagar el títol de grau en dret i el títol de grau en ciència política.
1: I estàs fent doble grau. Sí. Ah, estupendo. Pues,
0: Però és que és un paston.
1: No passa res.
3: Jo no pago,
1: tens dos
3: no
1: firmes de rei.
0: Sí.
1: Què més vols?
5: Oh, uau.
1: Ara la Leonor, quan acabi el que està fent a la uni, haurà de pagar per la firma del seu pare.
0: Sí. Potser el seu pare l'ha palmat i s'haurà de firmar ella mateixa.
1: No. Ojo,
5: Es fotrà amb 13 graus d'alcohol, també. Genís, et queden
1: 30 segons.
3: Vale, una altra de les etapes que hem acceptat com a persona és el fet de fer horaris de migdia a les universitats o de tarda a les universitats.
1: No et queixis, eh?
3: No, però no és normal...
1: No et queixis, eh? No et queixis que comencis a les 11, eh?
3: No, no és normal haver de fer classe quan és l'hora de dinar i de la migdia. Jo m'estic dormint fent...
5: Genís, haver estudiat.
3: Haver estudiat.
2: Aquesta queixa sí que no la comparteixo.
4: Jo tampoc.
0: Jo tampoc. No té calma, tio.
3: Ell no parla perquè no fa una carrera universitària.
1: Jo començo a les 8 i acabo a les 11. Vinga,
3: fotes. Sereu burros.
1: Hombre, ja. Bueno... Anem a la meva secció.
3: No, una altra.
1: No, que ja està... Mira el temporitzador.
3: És molt bona, aquesta.
5: No. Tens un minut,
1: No, escolta, m'està robant un minut a mi.
5: Tens un minut.
3: Per què hi ha putos carrers nous a tot arreu? No és normal que hi hagin carrers que siguin carrers nous si tots els carrers són nous en el cert món. Llavors, en quin...
2: Genís, tranquil.
3: Carrers... No, és que hi ha 476 carrers que es diuen carrer nou i és el cinquè nom de carrer més posat a Catalunya.
1: Et recordo que
3: no,
1: hi ha...
3: No, és que no t'he sentit.
1: Et recordo que hi ha un ball a Bastoners que es diu Nou i que fa... És més antic que Nyitos. Vale,
3: no,
1: doncs ja està bé.
3: Que... No t'he sentit, però és que no és normal. Que
2: carrer Nou... Carrer Nou?
3: Carrer Nou.
0: On està el carrer Nou?
2: Carrer Major.
5: Falla, calma. Tranquils.
1: És el Nou.
2: Carrer Major, no?
4: No,
3: no, de Nou. De Nuevo.
4: Ah,
3: de Nuevo.
1: No passa res, que hi haurà el carrer 8. Vinga.
5: Comencem. Martí?
1: Sí.
3: Ja està, ja m'he acabat.
5: Ara sí, Martí.
1: Bueno, és molt fàcil, vale? Parlarem del concurs de castells, però dates històriques i coses així que molen a saber-ho, vale? Primera edició va ser Tarragona, com o no, puta Tarragona.
5: No.
2: Cuidadito, eh?
5: Has de dir puta Reus, això és...
1: Perdó.
2: No.
1: Bueno, ja, 1932. Vale? I van decidir fer-ho cada dos anys, perquè els hi venia de gust.
5: Vale?
1: Per tant, s'ha fet 30. Calculen, sus calculos.
5: 30 per 90 anys.
1: Sus calculos.
5: Sí, està bé.
1: I surten.
5: Enginyera, prof.
1: Ahí les dava. D'aquests 30, hi han hagut 13 victòries per Castellers de Vilafranca, 9 per la vella dels Xiquets de Valls, 3 per joves de Xiquets de Valls, 2 pels nens de Vendrell, 1 pels Xiquets de Valls i 1 pel Moixierra de Valls.
5: I Sant Cugat?
1: Zero. La cosa és...
0: Oh,
1: la cosa
0: no és... preguntat a
1: dissabte. Bueno, dissabtes a mi m'importa bastant poc.
0: Oh,
1: Castellers, quants? Dissabte?
0: Uf, de Sant Cugat?
1: Sí.
0: Merda, el 2014 segur, però jo crec que ja està.
4: Jo merda. Segur que no hi
0: era. Ara ens criticaran assaig per no saber-ho.
1: Bueno, això ho escoltaran... tres persones.
3: Si feu que el programa s'escolti,
1: Llavors, només perquè ho sapigueu, d'aquestes 30 edicions que hi ha hagut, que han sigut moltes, només hi ha hagut un empat.
5: Està bé, això.
1: I va ser...
4: Entra?
1: Ojo, el 1952.
2: Uau!
1: Entra...
3: La pregunta, no?
1: Nens de Vendrell? No, que no és
5: estem
1: concurs.
5: Estem parlant de competicions de castells.
3: Ah, pensava que anaves a fer preguntes.
5: Llavors, vale. Hòstia, i això com funcionava?
1: Bueno,
5: això...
1: fots el mateix castell tota la vegada i ja està.
5: Ja, però això com funcionava amb... mentre estava Paquito Chocolatero?
1: Jo què sé.
5: Clandestí.
4: I no pots fer uns penaltis?
0: No, mentre estava Paquito Chocolatero només es van seguir fent la zona tradicional, tio. Ara us ho dic.
1: A Tarragona.
2: Shootout de castell.
1: Claro, a partir del 72... O sigui, mira, de fet, perquè ho sapigueu, es va fer el 32, el 33, el 52, el 54, el 56, el 70, el 72, el 80.
5: Té sentit. Mm.
1: Aquí Franco mort.
5: Transició.
1: Llavors, perquè ho sapigueu, va ser entre el Moixierra de Valls i els nens del Vendrell. Un empat. Bueno,
5: va. Valls-Vendrell està...
1: Tots els altres, pues...
5: Bullshit.
1: Vilafranca. Llavors... Perquè ho sapigueu, concurs de castells es puntua. que ja s'ha dit abans, si el carregues uns punts i el descarregues un altre.
5: Però,
1: si això no ho sabeu, no pot ser el mateix castell tota la vegada. O sigui, totes les vegades. No pots fer un 3 de 9 tota l'estona i ja està, i et quedes tan panxo. Si fas un 3 de 9 en full run, no pots fer un 3 de 10.
5: Ah.
1: Perquè no pots fer els mateixos castells
5: modificats.
4: Amb més pisos.
1: Amb més pisos. Els pots fer menys, sí, però no serveix de res.
5: Yeah.
1: O sigui, no pots fer més.
5: Si has de canviar totalment l'estructura.
1: Exacte, si tu fas un 3 de 9, no pots fer un 3 de 10. Si tu, si tu fas un 3 de 10, no pots fer un 3 de 11, que no existeix. Llavors,
5: bueno, aquí esteu vosaltres per inventar-lo.
1: Bueno, d'aquí a que Sant Cugat faci un 3 de 11, nano. Bueno.
3: 3 de 11, no Sant Cugat.
1: Hòstia, quedarà molt guapo, eh? Un 3 de 11 quan
4: si
1: es faci.
4: Si el quinto ens hi posem tots.
1: Jo ho veig.
3: Crec que no.
1: Jo ho
5: tot a sobre la carpa. Va.
2: Tots borratxos allà, sí.
1: Ojo, eh?
3: És que el que sé de que es fa el quinto ja critiqueja, perquè, o sigui...
4: Bueno, si l'Anna no arriba. Si l'Anna... O sigui, sobresurt. Una mica més i rebenta la carpa.
3: Per això, per això, perquè no arriba. Però...
1: Bueno, però la gràcia és tocar la carpa. Ja està. Has carregat, has tocat la carpa. Ja està. Amb això et puges dues persones altes i ja
5: t'ho pots jugar. No?
1: Totalment. Llavors, com es compta un castell? Els pisos, perquè de vegades veus un castell
5: un,
1: i dius...
5: 3, 4...
1: 7, i són 9. La pinya compta. És un pis.
2: Vale.
1: Això pel Pedro. Sí. És important.
5: Pinya
1: la pinya és un pis. Per tant, si tu veus un pilar de 3 persones, en realitat és un pilar de 4.
2: Vale.
1: Vale. Sí?
2: Vale, sí?
1: Més o menys?
2: Sí, sí, sí.
1: Llavors...
2: És com la planta 0, no? Però que sí. Comptes planta 1...
1: Sí. Efectivament, sí. No és el subsol.
5: Comptes número d'elements, no comptes dels pisos.
3: Número d'elements.
1: O sigui, no és un subsol, vale. És el piso.
2: Sí, sí, sí, ho
1: pillo. Pues està, ho has pillat, fantàstic. Llavors, després de la pinya,
2: sí,
1: hi ha el folre, que vale, és una pinya més petita.
2: Vale, que estan damunt
1: que és el pis 2.
2: Sí. Molt bé, vale.
1: Després hi ha les manilles, que és un pis 3, encara més petit.
2: Vale. No poden haver dos folres? No,
1: no, no, perquè hi ha les manilles.
4: És diferent, després... sí, és, realment és una mica del mateix, no? És pinya sobre la pinya, vale, però té, o sigui, diferents
1: pinya,
4: folre, noms.
1: Però es va fer més petit.
2: Vale.
1: Claro. I llavors, després hi ha els puntals. Els puntals, que són 4 persones, bueno, però que ja aguanten,
2: vale,
1: alguna
2: cosa. Els puntals, que són els que estan de dos en dos així agafats.
1: No!
3: No.
1: Els puntals és una pinya, però no, més petita.
4: Una pinya, a sobre de la pinya, a sobre de la pinya, a sobre de la pinya.
1: Ah. Llavors, si tu alguna vegada escoltes que és un castell XX... amb folre, manilles i puntals, vol dir que ja tens 4 pisos.
3: Que és molt tot.
5: Com a mínim.
0: Com a mínim.
1: Folre, manilles,
2: per exemple, 3 de 9, F, 4 de 10...
3: Quina és? Físicament, hi haurà un punt on ja no es podran fer més castells.
1: Bueno, conxo, és que si pesa 100 tones, el terra se'n va cap a baix.
3: Clar, però físicament, vull dir... Jo vull dir... A veure, és que arriba un punt on...
5: Heu de fer exoesquelets.
1: Estaria molt guapo, la veritat.
3: Un nou folre, manilles o... No que sigui.
1: Acabo. I acabem ja el d'esto. Concurs de castells, que és demà. Bueno, no,
3: sí,
1: diumenge.
3: Sí.
1: Diumenge.
0: 3 d'octubre i 4 d'octubre.
1: Per cert, a Castellers de Sant Cugat, on actueu? Diumenge, dissabte?
0: A dissabte.
1: Dissabte, fantàstic. Qui guanyarà?
0: Nosaltres.
1: Fantàstic.
0: Segur que no.
1: I el diumenge... Diumenge, ai, porra.
0: Vilafranca.
1: Vilafranca.
0: Matafranca, del
4: país. Sí.
1: Vilafranca, Genís.
3: És que... És
1: no
3: que...
1: saps a qui
3: sí,
1: concursa,
3: però,
1: no?
3: No, però que sí, però...
1: Hòstia, Vilafranca, jo també tiro per Vilafranca.
5: Puta Vilafranca. Sí.
1: Vilafranca.
2: Vilafranca, Vilafranca, però no puta.
1: Que sapigueu que no, seria el seu tercer consecutiu i el seu 14.
5: Que pesau, hòstia.
3: Bé, doncs dit això, acabem aquest superprograma amb aquestes super dos convidades.
1: Gràcies per venir.
4: A vosaltres, gràcies per
3: vindre.
4: Gràcies per convidar-nos.
3: Moltes gràcies per vindre i acabem el programa... que esperem que us hagi agradat. I que us,
5: com a
3: i
5: mínim.
3: Que us ha passat bé, no?
4: Ha estat bé.
3: Ha estat bé. Doncs ja podeu fer difusió, ostres, tu, perquè t'escolti gent...
5: Una mica. Tots els castellers han de passar per aquí.
2: A robar hora dels joves.
5: Tots han d'escoltar. Necessitem 200 escoltes de Spotify.
4: Ho intentarem, ho intentarem.
2: Pròxim repte, fer un castell als tuïdors. Ostres.
5: No, jo crec que no arribo pilar.
2: Vale, de... Joan, aguanta'm, vale?
1: Bueno, que sapigueu que ens podeu escoltar per Spotify, per la Apple pròpia Music. Web de Cugat. I els altres no ho sabem.
5: Per la freqüència, no també.
3: També vull dir,
5: podeu escoltar el transistor, que també existeix encara.
1: I la ràdio del cotxe. Sí.
5: Clar.
3: Els programes es reemeten els diumenges.
1: Els diumenges. Quan estem fent el castell, pues,
3: sí, si voleu escoltar mentre que esteu mirant castells.
1: Sonarà la xarxa ja...
5: La xarxa.
1: L'hora dels joves.
3: Doncs dit això, esperem que vagi molt bé. Bueno, no passa res, un minutet.
5: Últimes paraules, noies.
3: Sempre igual.
5: Teniu una oportunitat.
4: moltes
3: gràcies. Podeu deixar un missatge permanentment a la ràdio gravat en el...
4: Bueno, si teniu una colla castellera al vostre poble, sempre us podeu apropar, no?, a veure si us mola el rotllo.
1: I convideu a Castellers de Sant Cugat, que així es mouen una mica.
5: També.
4: Sí, no. Sí. I també podeu venir a Castellers de Sant Cugat.
1: Ah, mira.
0: I si no us agrada, almenys us volem a les diades, a veure'ns.
4: Animant, sí, sí, a les festes. Les festes molen molt, també.
3: Jo tinc família castellera.
1: Birra, birra, birra, birra.
5: Birra, birra, birra, birra.
0: A Nadia li agraden els castells, però és castellera de bar.
5: Oh, heu evolucionat ja, el gin tònic.
4: El digestiu.
5: Doncs res.
1: Alguna vegada heu fet un... Ara, molt ràpid, eh? Un castell borratxos.
4: Sí. Home, Pilars, jo Pilars només els faig borratxa.
3: Vale, acabem amb aquestes declaracions. Que vagi molt bé i apa, adéu-siau.
5: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un xoc entre quatre turismes a la Ronda Dalt de Barcelona, alçada Sarrià-Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge a la tarda. Un ferit menys greu ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, un altre menys greu al materno-filial de la Vall d'Hebron i 11 lleus han estat traslladats a diversos centres sanitaris. S'han activat 5 ambulàncies del SEM i també hi ha hagut un xoc entre dos vehicles amb un cadet reixac, amb dos ferits han estat menys greu que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també hi ha hagut una topada entre un camió i un turisme a l'AP7 a Subirats que talla un carril en sentit Girona i causa 4 quilòmetres de retencions. I aquest diumenge un motorista ha mort en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha registrat aquest dematí i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 11:15. Per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. Es tractava del veí de Castelló d'Empúries. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. Izquierda Unida ha donat ple suport aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les properes eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb un Front Ampli que reuneixi totes les forces d'esquerres i la ciutat mobilitzada. En un comunicat, aquesta formació considera que el Front Ampli és una condició indesprensible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals d'aquest 29 de novembre. La decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de l'executiva nacional del partit i fonts pròximes a ell expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Inere Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i a canvi Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I també parlant d'Esquerra Republicana, Francesc Macabro serà el seu cap de llista al Senat. Aquest periodista i assagista Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés en aquesta legislatura i va ser el número 3 després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. I també en cultura, a prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, a la comarca del Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. I més enllà dels assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de la comunitat amb aquest municipi. I també en cultura, avui en la Diada de Santa Teresa, els nens del Vendrell han celebrat el seu centenari. Han fet una actuació excel·lent en 3 d'avui, un 5 de 8 i un 7 de 8. També han participat els la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb la feina de la redacció, com dèiem, més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marc, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi, molt bé, què tal?
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Comencem parlant de waterpolo i del ple català a les competicions europees.
1: El Sabadell ha guanyat el Terrassa per 17-10 i tots dos equips es classifiquen per la fase de grups com a primer i segon de grup, respectivament. També hi jugarà el Catalunya, que ha golejat el Nancy per 23-6 i disputarà la màxima competició europea per primera vegada a la seva història. A més, s'incorporen també Mataró i Sant Andreu. I a l'Eurocup masculina, el Barcelona passa com a primer de grup i el Terrassa com a segon. Els sortejos dilluns a les 10 del matí.
0: En futbol, el Prat passa ronda a la Copa del Rei.
1: Els potablaves han tornat a guanyar el Sant Rafael per 5-0 i superen la ronda prèvia de la Copa. Ara el Prat rebrà l'Atlètic Club a la primera ronda de la competició en una eliminatòria a partit únic dijous 29 d'octubre a les 9 de la nit al camp de l'Hospitalet.
0: I pel que fa a la segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià referma el lideratge.
1: Gràcies a la victòria per 2-3 al camp de l'Atlètic Balears, que li permet sumar 15 punts de 18 jugats. A dos punts queda l'Espanyol B, que s'ha imposat al Múrcia Promises per 6-0. L'EM és tercer, tot i perdre el primer partit de la temporada, 0-1 amb el Zaragoza. L'Europa també entra en places de play-off després de superar el Huesca per 3-1. I també derrota del Barça C a València per 3-1.
0: I d'altra banda, la primera federació masculina, l'Europa vol sortir del descens.
1: Els escapulats reben l'Algeciras buscant un triomf que els faria sortir de les places de descens. Minut 86 de partit, de moment l'Europa que guanya 2-1 amb gols de Halid i també Àlex Cano. El Nàstic, per la seva banda, acumula 4 jornades sense guanyar i ha sumat només un punt dels últims 12. I pel que fa al Sant Andreu a primera federació, visita l'Hèrcules aquest dilluns.
0: I sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, diumenge 11 d'octubre de 2026, i comencem doncs, per aquesta primera federació masculina, grup segon, setena jornada, a Can Dragó, últims minuts del partit de l'Europa.
1: Doncs sí, Ignasi, últims minuts, minut 87 de partit, on l'Europa guanya per un gol de renda 2-1, a l'Algeciras, amb gols, com hem comentat, de Halid i Àlex Cano.
0: Doncs compte que ara tindrà una falta perillosa. L'Algeciras, de moment, guanyant l'Europa 2-1. En bàsquet, Lliga CB, partidàs al Palau Blaugrana, entre Barça i València.
1: Tercer quart de partit, resten 7 minutets per acabar aquest tercer quart. De moment, Barça 49, València Bàsquet 41.
0: I també en bàsquet, Lliga Femenina Endesa, està jugant l'Uni Girona.
1: Últims minuts de l'últim quart de partit, Uni Girona 46, Ozono Jairis 59.

0: joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Vuit i set minuts. Vinga, som els de l'enjoc cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. Comencem parlant de waterpolo europeu. I és que hem tingut doble competició europea aquest cap de setmana, la Champions femenina i l'Eurocup masculina, i han anat molt bé les coses, perquè en aquest cas els 5 equips catalans que hi prenien part han aconseguit la classificació per a les respectives fases de grup. A la Champions femenina anem a pams, eliminatòria prèvia. Avui s'han jugat partits de la tercera jornada i els 3 equips de casa nostra han aconseguit la classificació.
2: Sabadell 17, Terrassa 10, Catalunya 23, Nancy 6.
1: Doncs victòria del Sabadell sobre el Terrassa en aquest partit que era intranscendent en el sentit que els dos ja estaven classificats, però que havia de decidir el primer i el segon de grup. I, per tant, a quin bombo aniran demà el sorteig que es farà a les 10 del matí al Sabadell i a la Terrassa. El Sabadell ha quedat tercer, per tant, ha quedat primer, volem dir, per tant, anirà al bombo 3 i el Terrassa, com a segon de grup, anirà al bombo 4. En qualsevol cas, el Sabadell ha imposat la lògica, ha guanyat el partit i, com dèiem, ha acabat guanyant el grup D, que s'ha disputat a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Doncs amb la capitana d'aquest Astral Punt Natació Sabadell, amb la Irene González. Què tal, Irene, com estàs?
4: Bueno, ara cansada, però molt contenta per la victòria.
3: Amb la feina feta. Tres victòries en aquests tres partits al cap de setmana i, a més, de la manera, no?, en què han arribat aquestes tres victòries.
4: Sí, la veritat que el nostre objectiu era primer classificar-nos i després anar pels tres partits i sabíem molt bé que havíem de sortir al 100% i que millor que fer-ho amb aquestes victòries contundents.
3: Segurament també sabíeu que els dos primers partits eren més, no sé si dir més fàcils, però rivals més dèbils, i que avui la cosa s'equilibrava una mica més contra el Terrassa, però és que realment ha estat espectacular. Hi havia un moment que guanyàveu 14-2.
4: Sí, no, la veritat que hem jugat molt bé, sobretot en atac, hem nedat moltíssim, en defensa ens hem coordinat superbé, i al final és el resultat, no? Hem sortit des del principi, sabíem que és un equip molt intens, no ha tingut res a veure la intensitat d'avui amb la dels altres dos partits que hem jugat, però molt contenta amb l'equip, el treball que hem fet, l'esforç d'inici fins al final i molt contentes.
3: És una anècdota, no deixa de ser una anècdota, però un detall del partit d'avui. Si no m'equivoco, 17 expulsions del Sabadell, 6 del Terrassa. Insisteixo, per sort no ha tingut incidència en el marcador, però fins i tot ens ha estranyat en algun moment de dir, hosti, tu, quin criteri de totes dues bandes, no?
4: Sí, bueno, al final se'ns ha posat una mica difícil el tema d'expulsions, però és el que dèiem, no? Doncs mira, un partit per practicar la inferioritat, sabem que hi haurà partits així que ens expulsaran bastant, i al final nosaltres sabíem que volíem guanyar el partit, les inferioritats que hem defensat hem anat a tope, agafant els pals, bloquejant, i al final també s'ha vist un passet més, no, de l'equip en aquest sentit.
3: Sou un equip molt nou, però al final l'entrenador és l'Enric, que ja estava al cos tècnic de l'any passat. La Nona havia estat aquí a Can Llong, la Marche també havia estat aquí a Can Llong. Jugadores com, per exemple, la Martina Terré, que l'havia tingut l'Enric com a entrenador. Fa la sensació que aquest procés de conjunció de tota la plantilla està sent més ràpid que segurament si fóssiu jugadores o si tinguéssiu companyes totalment noves, no?
4: Sí, no, la veritat que també hi ha moltes jugadores amb la selecció que ja hem jugat juntes i això també es nota a l'hora de jugar aquí. I les noves incorporacions que venen a ser la Ryan, perquè amb la Camus, bueno, la Camus sí que amb la selecció i tal, però aquí al Sabadell no havia estat mai. I la veritat que les dues s'han integrat superbé, han agafat el ritme del partit, les tàctiques i tot a la primera i jo crec que en aquest sentit, òbviament, sempre es pot millorar i podem anar, no?, donar un passet endavant, però molt contentes en com estem gestionant l'equip i els rols i com ens compenetrem les unes amb les altres.
3: I la Ryan, fins i tot, si m'ho permets, que tenia la seva germana, la Kylie Neuschul, també fa uns anys aquí, segurament li haurà donat consells. Acabo, Irene, et pregunto pel sorteig, que és demà. En una posició diferent de la d'altres anys, pel que fa sobretot al bombo, sabent que bé, hi ha moltes possibilitats de poder quedar aparellat amb un Mataró, amb un Ferencváros, amb un Olympiacos, conscients que segurament serà més dura, no?, que altres anys aquesta fase de grups.
4: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, volem, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final òbviament hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
3: Sobretot això, aquest últim missatge, no?, de dir, des del punt de vista del Mataró, Ferencváros i Olympiacos, que són els tres equips que he posat com a exemple, entenc que demà el Sabadell ha de ser el rival a evitar en aquest tercer bombo.
4: Sí, bueno, això espero, i si no, doncs es veuran les cares a nosaltres, i però nosaltres el nostre objectiu sempre és el mateix, anar, guanyar sense importar qui sigui el rival, sortir al 100% i endur-nos la victòria.
3: Doncs Irene González, capitana d'aquest Estral Punt Natació Sabadell, felicitats pel bitllet per la fase de grups.
4: Moltes gràcies.
1: I de la banda del Terrassa, així analitzava el seu tècnic Xavi Pérez aquesta derrota, però la classificació com a segons de grup.
5: Al final de la primera part i tota la segona part no hem estat bé a la nostra fase ofensiva. Llançàvem i no tancàvem i ens costava el replegament, ens costava molt defensar. Hem intentat corregir a la tercera i la quarta. Crec que hem estat molt millor en aquestes dues parts. No hem encaixat quasi bé contraatacs. Però el que hem de fer és ajustar-nos bé des de l'inici del partit perquè això no ens pugui passar. Elles han marxat i llavors ja no hi ha hagut partit. Hem de seguir treballant. Al final estem en aquesta fase inicial de la temporada. Avui al davant tenim un dels millors equips d'Europa, segurament un dels candidats a guanyar tant la Champions com les competicions nacionals.
1: I de la seva banda, el Catalunya ha aconseguit una classificació històrica. Si la passada temporada jugaven per primera vegada a Europa, l'Eurocup la van guanyar. Aquesta temporada, la setmana passada, van quedar subcampiones de la Supercopa d'Europa i ara jugaven la prèvia per primera vegada i per primera vegada jugaran la fase de grups amb els millors equips d'Europa. Avui han golejat el Nancy i això ens deien. Hem parlat amb una de les jugadores del Catalunya, Ona Tarriñó, i el seu tècnic, Javi Belmonte.
6: La nostra valoració general d'aquesta classificació ha sigut molt positiva, ja que hem pogut guanyar dos dels tres partits i aconseguir la classificació. Aquests dos partits han sigut molt... Hem jugat molt bé, amb molta intensitat, i ens hem pogut anar al marcador. I l'altre partit que vam perdre, vam lluitar-lo molt com a equip, i d'aquell partit vam poder aprendre molt per les properes fases de la Champions. Ara esperar a veure quin grup ens toca i amb molts ànims i força.
7: En línies generals hem fet una molt bona fase de qualificació de Champions League. Passem com a segones de grup. L'objectiu era passar a la fase de grups de Champions. Hem donat un pas més en el nostre creixement com a equip, com a club, i esperem poder seguir aquests passos i anar creixent encara més. A veure què ens toca el sorteig. Esperem que puguem competir bé contra tots els equips que se'ns posi al davant, i estem molt contents i molt il·lusionats per aquesta nova fase de la temporada que se'ns obre a partir d'ara.
1: Doncs demà a les 10 el sorteig, de fet també se sortejarà l'Eurocup masculina, al bombo d'aquesta Champions s'incorporaran també dos equips més com a caps de sèrie, Sant Andreu i Mataró, a banda d'Olympiacos i Ferencváros. Al bombo 2, Buliakmeni, Horizonte, Roma i al Budapest. Al bombo 3 hi haurà el Sabadell, juntament amb el Trieste, el Desan i l'Ètnicos grec. I al bombo 4, Terrassa Catalunya, l'Upse i el Rapallo. Això pel que fa a la Champions. A l'Eurocup masculina, eliminatòria prèvia, jornada 3, amb aquests resultats.
2: Terrassa 8, Manna 15. Barcelona 19, Dinamo de Bucarest 11.
1: Doncs els dos equips es classifiquen també, tant Terrassa com Barcelona. El Terrassa com a segon de grup E, el Barcelona com a primer del grup D. El Terrassa, malgrat aquesta derrota davant del Manna, hongarès. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosà.
8: Derrota del Club Natació Terrassa en l'últim partit de la fase de l'Eurocup. El conjunt de Sergi Mora, tot i així, acaba segon a la classificació del grup E, després de guanyar els dos partits davant el Podgorica per 10-19 i davant el Primorje per 11-15, partits que es disputaven divendres i dissabte, respectivament. L'equip de Sergi Mora acaba aquest grup amb dues victòries i una derrota, i aquesta derrota ha estat davant el Manna hongarès, partit que s'ha disputat aquest matí, i on l'equip agarenc ha pagat molt car el primer parcial, 0-4, i és que al Terrassa li ha costat aconseguir el primer gol, i això ha fet que el conjunt de Sergi Mora anés a remolc durant tot el partit. Amb el resultat de 3-9, amb diferència de 6 gols per sota, marxava el temps de descans, i tot i que el Terrassa ha ajustat la seva defensa, el conjunt del Manna ha estat capaç a gestionar la seva avantatge amb una gran defensa. El Terrassa, com dèiem, compleix l'objectiu de passar de fase i ara toca tornar a la competició de Lliga, on, recordem, ha jugat 5 partits i ha sumat 5 victòries.
1: 8 i 17 minuts. Vinga, comencem a repassar la jornada del futbol. Per cert, acaba el partit a Can Dragó. Important victòria de l'Europa davant de l'Algeciras. 2-1, ha patit. Fins i tot a l'Algeciras li han anul·lat un gol en temps afegit per un fora de joc de res, de mig braç, però era fora de joc. I, per tant, l'Europa aconsegueix la segona victòria seguida a Can Dragó i atrapa l'Algeciras, que és l'equip que està doncs, marcant la permanència ara mateix. Després parlarem amb més detall aquest partit. Però el futbol avui el volem obrir amb la Copa del Rei, perquè avui el Prat tenia el partit de tornada de l'eliminatòria prèvia, ja havia guanyat 1-5, ho tenia molt encarrilat, i avui ha acabat ja de garantir-se el passi per la primera eliminatòria.
2: Prat 5, Sant Rafael 0.
1: Doncs global de 10-1 a l'eliminatòria, el Prat que no ha tingut rival i jugarà la primera ronda contra l'Athletic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 al Camp de l'Hospi. Ha explicat el club Pota Blava que el Sagnier, el seu estadi, doncs no compleix els requisits mínims necessaris que marca la Federació Espanyola de Futbol i, per tant, hauran de jugar al Camp de l'Hospi aquest partit, però dijous 29 d'octubre a les 9, partit històric pel Prat davant l'Athletic Club en aquesta Copa del Rei, després d'aquesta nova golejada. El Prat Ràdio, Nil Piera.
9: Bon vespre, el Prat s'ha classificat per la primera ronda de la Copa del Rei després de golejar el Sant Rafel 5-0. Els de Cristian Gómez s'han donat un festival golejador amb un 10-1 al global de l'eliminatòria i han confirmat el passi a la següent ronda on s'enfrontaran a l'Athletic Club de Bilbao. El conjunt Pota Blava ha presentat un 11 ple de rotacions que ha sortit amb ganes de reivindicar-se. Al quart d'hora ja guanyaven 3-0 gràcies als gols d'Adri Ribas, Jordi Boireu i Cono. El Sant Rafel no ha trobat manera de reaccionar i el Prat ha redonit la golejada al segon temps amb els gols d'Alejandro Arcs i David Adam. D'aquesta manera, el Prat s'enfrontarà a un equip de primera divisió per primera vegada en la seva història. Una fita molt especial pel club, tal com ha reconegut el tècnic pretenc Cristian Gómez.
10: És la primera vegada que t'enfrontes a un equip de primera divisió i crec que pel club és molt emocionant, molt emotiu i per nosaltres també, perquè al final a la meva plantilla només un jugador havia jugat contra un equip de primera divisió. El segon i jo sí que hem tingut més oportunitat d'aquestes, però per ells és el mateix que he dit abans. Moriran i s'enduran allò on s'ho vulguin endur.
9: Només acaba el partit, però el club ha confirmat que l'enfrontament no es disputarà al Sagnier, sinó a l'estadi municipal de l'Hospitalet. Més enllà, però, de la Copa, els potablaves ja pensen en el seu pròxim compromís, que serà aquest dimecres a les 8 del vespre al camp del Castelldefels, quan recuperaran el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elit.
1: I després del partit també hem escoltat opinions d'alguns dels jugadors potablaves, per exemple, Marc Font i David Adán.
11: Buen partido de todo el equipo. Muy contento por poder pasar a la siguiente ronda y poder jugar contra el Athletic Club. Yo creo que, sobre todo, a primera parte. Creo que irnos con 3-0 al descanso ha sido súper importante. Bueno, ahora pensamos en miércoles y a ganar en Liga. Partido difícil, pero hay que sacar los 3 puntos, sí o sí.
12: Sí, ha costado, pero bueno, hemos salido intensos y tenemos el premio de jugar contra el Atleti. Sí, la verdad que eso nos ha dado más confianza y hemos ido a la misma intensidad y al fin hemos ganado, bueno, bien. Claro, si metían un gol nos poníamos también un poco nerviosos y bueno, por suerte nos hemos adelantado nosotros y ya está.
1: 8 i gairebé 21 minuts, continuem parlant de futbol i ho fem de la primera divisió masculina, 8a jornada, on el Barça va guanyar i l'Espanyol va empatar.
2: Barça 3, Getafe 0, Màlaga 1, Espanyol 1.
1: Doncs 8a victòria en 8 partits per al Barça, que va guanyar còmodament, a més amb un gol molt aviat de Gordon, que ja va marcar el partit. Gabriel Jesús va fer el segon i a la segona meitat Koundé, que ahir, per cert, complia 194 partits com a jugador blaugrana i, per tant, superava el rècord de Vidal com a francès, que més vegades ha vestit la samarreta blaugrana. Doncs Koundé va fer el tercer. 24 punts pel Barça, 5 d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid i Betis i 6 respecte al Real Madrid. Dos dels golejadors ahir, Gabriel Jesús i Gordon, deien això.
13: Muy contento por la victoria de equipo, de la manera que jugamos. Entonces, nada, los 3 puntos, muy importante para seguir ganando. Sí, claro, la verdad es que todos nosotros queremos jugar, pero claro que tenemos más que 11 jugadores que pueden jugar y ayudar al equipo. Nada, que Rafa, que es muy importante para nosotros, que se recupere bien, rápido, que vuelva a hacer goles. Bueno, estoy bien. He entrenado mucho en parón de selecciones. Nada, es que estoy muy contento y cuando, claro, un jugador está jugando con la sonrisa en la cara, es todo más fácil. No he elegido un número, pero claro, es que mi rol en el equipo no es un poco difícil para mí para poder poner un número, ¿sabes? Pero quiero seguir marcando, quiero seguir ayudando al equipo con goles y con que sea para ganar el partido.
10: Sí, muy, muy positivos, porque este equipo tiene mucho increíble jugadores y sí, estoy muy contento por la victoria y por la gol.
1: I en sala de premsa, el tècnic Hansi Flick valorava així el triomf del seu equip.
14: Our goal is always go.
15: El nostre objectiu sempre és anar partit a partit. Això és important. I per descomptat, avui crec que ha estat molt important marcar el gol ben aviat. Això ens ha donat confiança. També hem controlat el partit. Teníem el control de la pilota. Crec que el Getafe defensa molt bé. Potser és un dels millors equips defensius de la Lliga. Però ho hem fet bé. També estic molt content amb el nostre rendiment defensiu. I marcar 3 gols contra el Getafe no és habitual.
1: El Barça que ha entrenat ja avui preparant el partit de Champions del pròxim dimarts al camp del Galatasaray. Recordem que en el primer partit de la competició europea havia golejat el Feyenoord al Camp Nou. De la seva banda, l'Espanyol divendres va cedir 2 punts, estava guanyant 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però al 93 Niño va empatar pel Màlaga i, per tant, els pericos es van deixar 2 punts a la Rosaleda. Queden ara mateix a la 12a plaça amb 8 punts. De moment, doncs en zona de ningú. Manolo González assegurava després del partit que l'equip necessita ja un bon resultat per recuperar sensacions.
16: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera. Però és el que diem, al final és un partit que tu guanyaves avui, marxes amb 10 punts, superes a molts rivals a la taula perquè està igualada i ja sabem com està apretada i és una llàstima que se t'escapi així, la veritat.
1: I a la segona, demà jugarà el Girona al camp del Tenerife, un Girona que està a la zona alta de la classificació i que torna l'Eliodoro Rodríguez López, al camp on va pujar l'any 2022. Quique Álvarez, tècnic gironí.
17: És un record molt maco, sempre el futbol et dona això, camps que et donen males sensacions i altres camps que tens un record com a equip bo i el camp allà pues, és un... tenim l'últim record molt bo, no? Però bueno, no ens hem d'oblidar on estem, estem a segona i el nostre objectiu és el que és, hem de ser ambiciosos amb això, afrontar el partit pues, d'aquesta manera, intentant pues, aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues, bueno, estar més a prop dels de dalt i bueno, afrontar aquests 2 partits a casa següents que tenim. I bueno, els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'algú, però com no servirà de res, pues bueno, és veritat que és un record maco i proper i del que volem que passi d'aquí, no sé, 7 mesos o més o menys.
1: De moment el Girona és 6è, està en plaça de play-offs. Si guanyés demà podria arribar a la 4a plaça, perquè a més avui el Castelló ha perdut a Andorra. I el Sabadell de la seva banda, que va guanyar 1-2 al camp del Ceuta, porta 16 punts, és 5è. Espectacular l'inici de temporada de l'equip de Ferran Costa, que ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 4 i només n'ha perdut un. Ahir, a més, guanyant amb 10 homes, amb el doblet d'Àlex Baena. Per tant, molt bon paper de moment dels arraquinats. Vinga, ens aturem 3 minutets, continuem parlant de futbol, que hem de repassar encara la segona federació femenina, la primera i segona masculina, també la tercera, la Lliga Elite. Moltes coses aquí en joc.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa...
20: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família.
0: Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
21: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
22: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
21: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
23: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
22: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
24: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
25: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
26: Pues la cosa és així. Verà.
27: És impressionante.
28: Me encanta, me encanta.
29: Mola.
30: Me gusta como suena.
31: Qué bonito.
25: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
32: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
20: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
33: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estem parlant de futbol i és moment de fer-ho de la segona federació femenina, perquè recordem que aquesta setmana no hi ha hagut ni Lliga F ni primera federació per compromisos internacionals. Però la segona federació femenina, déu-n'hi-do, les coses estan prou bé, perquè tenim 4 dels 5 equips catalans, de fet, els 4 que poden pujar, perquè el Barça C no ho pot fer, doncs els 4 que poden pujar són els 4 primers classificats. Aquests són els marcadors d'aquesta jornada número 6.
1: Atlètic Balears 2, Ona Sant Adrià 3, València B 3, Barça C 1, Espanyol B 0, 6, disculpeu, Múrcia Promaises 0, AM 0, Saragossa 1, Europa 3, Osca 1.
0: Doncs amb aquests resultats, Ona Sant Adrià consolida el lideratge, 15 punts, segon l'Espanyol B amb 13, tercer l'AM amb 11 i l'Europa quart amb 13. Per tant, els 4 equips catalans que poden pujar, dels 5 que hi ha en aquesta categoria, estan ubicats en les 4 primeres places. Recordem, pugen 5 directes de cada grup, perquè la temporada que ve hi ha reestructuració i hi haurà 2 grups a primera federació. Per tant, força bé les coses. La mala notícia, una de les dues derrotes en aquest cas d'aquesta jornada, ahir l'AM va caure per primera vegada, de fet no havia encaixat ni un gol fins ahir, però ahir va caure 0-1 davant del Zaragoza, un dels equips que també estan cridats a estar a la zona alta. Samu Luna, tècnic de l'AM.
2: Tenemos que en muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdonado penalti, hemos perdonado varias jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al gato al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final era tener paciencia. Lo que pasa que, mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener. Pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0, al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
0: I nova victòria a casa de l'Europa, que ho ha guanyat tot, tant a Lliga com a Copa aquesta temporada, malgrat que els 3 primers punts doncs els va perdre als despatxos per alineació indeguda, però en qualsevol cas l'equip graciang ja s'ubica en la 4ª plaça, per tant ja està en zona d'ascens directe. Ahir amb un molt bon joc, especialment a la primera meitat davant del Huesca, Nani Aces, entrenadora de l'Europa, que estava contenta per la fiabilitat que està demostrant el seu equip.
3: Ara em parles d'il·lusió, els he dit en acabar. Jo estic gaudint d'entrar a un equip que vol pilota, que vol ser protagonista, que no es conforma, que després del primer va buscar el segon, que després del segon va buscar el tercer, que no especula. És el que estem treballant, és un equip per fer, doncs hem d'apretar per no baixar ara, però jo crec que avui la primera part torna a ser de nota molt alta i la segona torna a ser d'un equip que vol competir. Bueno, jo crec que l'equip ha baixat una mica, és veritat que hem fet molts canvis i que jo crec que ha desordenat la línia defensiva staff, però a part jo crec que ha estat un moment que hem decidit anar altes on havíem dit que no podia haver salts de la línia defensiva. Per mi això et demostra la intensitat i la

0: a Primera Federació Masculina, grup segon, setena jornada. De moment, una victòria i un empat per als equips catalans i el Sant Andreu, que també, en aquest cas, jugarà demà.
1: Europa 2, Algeciras 1, Juventud Torremolinos 2, Nàstic 2.
0: Doncs a l'Europa, que acaba de guanyar 2-1, com dèiem, a l'Algeciras, és un rival directe, és una victòria molt important, la segona seguida que en Dragó, i a més amb remuntada, eh? S'havia avançat només començar el conjunt andalús amb una errada, nova errada de Nil Ruiz, el porter de l'Europa, però ha empatat Khalid al minut 15 de partit i només començar la segona meitat, als 30 segons de la segona meitat, qui si no, el capi Àlex Cano ha fet el 2-1, després l'Europa ha renunciat completament a la pilota i ha patit a la part final, però al final ha acabat assegurant aquests 3 punts que el situen amb 7, per tant, atrapa l'Algeciras, que és l'equip que ara mateix marcaria la permanència, per tant, pas endavant de l'Europa per intentar salvar-se. El Nàstic, en canvi, s'apropa a només un punt del descens, després d'aquest empat ahir davant del Torremolinos, en un partit en què es va avançar, estava guanyant 1-2, però al final el Torremolinos va acabar salvant un punt i per tant el Nàstic, que només en suma un dels últims 12, Eugeni Valderrama, i golejador, deia això després del partit a la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg. Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els 3 punts que necessitem.
0: I demà el Sant Andreu, que juga al camp de l'Hèrcules, un Sant Andreu que és 13è amb 8 punts, per tant també ara mateix a un punt del descens, davant d'un Hèrcules que aspira a coses grans. Sergi Serrano, el jugador quadribarrat, vol sorprendre els alacantins a casa seva.
3: Serà un partit molt bonic, tenim moltes ganes, serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més. Sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament. I bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda la setmana, perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada. Tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món. I crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
0: I a la segona federació masculina, grup segon, sisena jornada, aquests són els marcadors.
1: Olot 1, Terrassa 1, Girona B 1, Espanyol B 2, Tudelano 1, Reus Redis 3, Barça Atlètic 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Manresa 0, Osasuna B 0.
0: Doncs el partides de la jornada aquesta tarda a les 6 que hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. Empat a 1 entre Olot i Terrassa, un Olot que continua sumant, continua en la zona alta, cinquè a la classificació amb 11 punts, i el Terrassa, doncs, 8è amb 8, per tant, a 3 puntets només de la zona noble. Un empat que, com s'ha produït, quins són els detalls del partit? Olot Televisió, Francesc Fernández.
4: Unió Esportiva Olot i Terrassa Futbol Club han empatat el seu duel corresponent a la jornada 6 d'aquesta segona ref, grup 2, on de ben entrada doncs, el conjunt agarenc s'ha mostrat dominador del partit. De fet, ha estat l'equip que s'ha encarregat d'obrir la llauna, d'obrir el marcador amb un xut de penal d'Alberto Gutiérrez que ha enganyat a Pol Ballester, i no ha estat fins al final de la primera part que Rai Marchand, el migcampista del conjunt local, ha aconseguit posar l'empat a un gràcies a una pilota que ha quedat morta a dins de l'àrea petita defensada per Marcos Pérez. A la segona part, els dos equips volien els 3 punts, els dos equips han tingut arribades i xuts clars, però que no han aconseguit perforar les respectives porteries. D'aquesta manera, doncs, cap dels dos equips es poden endur els 3 punts d'aquí a l'estadi municipal d'Olot, però bé, han deixat sensacions positives i amb optimisme de cares a les pròximes jornades.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva, les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem el jugador de l'Olot, Martí Soler, i el porter del Terrassa, Marcos Pérez.
5: Bueno, ara en calent jo crec que és un...

0: no et diria poc, però tampoc dolent. I sobretot perquè jo crec que aquí a casa, amb els resultats que estem traient a fora, només que aquí donem una miqueta més, hòstia, podrem optar coses boniques. Però bueno, pel que s'ha vist al partit, jo crec que és un punt just. Bueno, jo crec que no és per un motiu en concret, vull dir, jo crec que és més anecdòtic, perquè sí que els dos primers a casa jo crec que han fet molt bons partits, amb errors individuals que ens han penalitzat, i avui, bueno, ens venia pues, segurament un dels teòrics que opten a ser líders de la categoria, un equip amb jugadors molts de categoria superior, i sabíem que avui era segurament un dels partits més difícils que tindrem aquí. Llavors, jo veig l'equip molt bé, molt enxufat, i arribarà la victòria pues, d'aquí dues setmanes, que tenim un dels grans, també el Barça, però els farem suar segur.
1: Yo creo que el equipo se ha vaciado, lo ha dado todo. Creo que en líneas generales quizá hemos tenido ocasiones más claras que el Olot. Y bueno, nos vamos un poco tristes por no haber conseguido los tres puntos, porque creo que lo hemos tenido cerca, sobre todo en la segunda parte. Al final hemos tenido tres, cuatro ocasiones bastante claras, que Paul ha estado a un muy buen nivel. Y bueno, nos han quitado la victoria. Pero bueno, nada, un punto en campo el Olot es un gran rival. Y bueno, hemos sumado un punto y ahora hay que ir a casa, que llevamos muchos partidos sin jugar en casa, y hacerlo bueno.
2: A la taduel de la jornada català, també aquesta tarda, a victòria de l'Espanyol B, que està molt bé, 1-2 al camp del Girona B, l'Espanyol B quart amb 12 punts, per tant també en zona de playoff, el Girona B mitja taula, desè amb 7. I bona, molt bona victòria també del Reus a Tudela, 1-3 aquesta tarda, segona victòria consecutiva a domicili dels reginegres, que ara mateix són setens amb 9 punts, per tant a 2 del playoff, i recuperant una mica les males sensacions de la setmana passada a casa davant del Manresa. Qui continua doncs, pràcticament impecable és el Barça Atlètic, que és líder, 16 punts, 3 més que l'Osasuna B i Calebro, després d'una victòria agònica 1-0 al camp del Logroñés a l'últim minut i amb gol de Juan Ibarra.
3: Estava en el banquillo, pues que al final estábamos apretando mucho pero no llegaba el gol. Y sí que es verdad que cuando sales al final pues tienes que darlo todo, y he tenido la suerte de hacer ahí un buen desmarque y meter el gol, que al final yo creo que somos justos vencedores y se nos ha complicado un poco el partido porque ellos lo han hecho bastante bien. Sí, totalmente, al final todos somos un equipo, tanto los que salen de inicio como los que después, y al final somos muchos jugadores muy buenos, va rotando también el míster y no importa, al final tienes que salir siempre y darlo todo para pues esos momentos así o partidos que se complican, que al final los que salen luego pueden marcar la diferencia como ha sido hoy. Un orgullo, y más en esta situación en el 90, con una emoción increíble, y la verdad que estoy dispuesto a darlo todo y a marcar muchos goles más. Nada, en mi familia, en mi novia, en mis amigos, porque al final no jugar es difícil, pero al final tienes una posición privilegiada en este club y todo el tiempo que salgas tienes que darlo todo, y hoy creo que se ha demostrado que aunque sean 5 o 10 minutos, la que tengas, tienes que darlo todo para marcar, y hoy he tenido suerte de marcar, y nada, todo el mundo es que me apoya, siempre ha estado ahí y me he acordado de ellos.
2: I empat sense gols també ahir del Manresa, però empat de mèrit, davant de l'Osasuna B, el segon classificat, 0-0, en un partit en què fins i tot els manresans haguessin pogut guanyar. Això és el que deia després en sala de premsa el tècnic Sergi Trullàs.
4: Un partit molt, molt competit, no?, contra un rival que venia de guanyar 4 dels 5 partits. Al final és un filial de la primera edició. Penso que hem estat bé. Sí que és cert que podíem haver millorat molt més el joc, sobretot intentar arribar a gran contrari, amb més avantatge, amb més espai per jugadors de qualitat del nostre equip, no? Poder tenir més ocasions més clares de gol, però encara així jo penso que el Manresa ha tingut 4 ocasions claríssimes, la de Carlos Portero a la primera part, després les dues que ha tingut Momo davant del porter, i l'última que ha sigut ja exagerada, la d'Òscar, que al final ha anat la pilota al pal, no? Bueno, la setmana passada vam guanyar a Reus, 1-4, vam ser molt eficaços, i aquesta setmana ens ha faltat això, no? Jo penso que era un partit per guanyar-lo, no ha sigut així, sumem un punt i continuem el camí.
2: Vinga, 8 i gairebé 44 minuts. Parlem de tercera divisió, grup 5è, 6ª jornada. Està bonica a la part alta, després de tots aquests resultats.
5: Badalona 0, Vilanova 0. Poble Mafumet 1, Cornellà 0. Martinenc 3, Muntanyesa 2. Fundació Esportiva Grama 0, Tona 1. Mollerussa 1, Cerdanyola 0. Europa B 0, Sant Cristòbal 1. Peralada 1, L'Hospitalet 1. L'Escala 2, Vilassar de Mar 2, Sant Juan Atlético Moncada 0, Atlètic Lleida 3.
2: Doncs de moment, després de 6 jornades, entre el primer i el 12è només hi ha 3 punts de diferència. Per tant, déu-n'hi-do com està aquesta lliga. I això s'ha pogut veure en aquest Badalona-Vilanova, que s'ha jugat aquesta tarda els dos que jugaven al possible lideratge en solitari, i finalment doncs, no hi ha hagut gols. Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona? Ramon Durant, bona tarda.
6: Què tal, bona tarda. Doncs duel molt intens, el que s'ha disputat aquesta tarda a la travessera de Montigalà. Cap dels dos equips s'ha donat treva en tot moment. És veritat que la segona part, conforme passaven els minuts, les forces doncs, baixaven una mica perquè el cansament ha fet acte de presència, però realment, malgrat el 0-0 al final, hem assistit a un gran partit de futbol amb dos equips que, evidentment, han demostrat des del minut 1 que són clars aspirants a estar entre els 5 primers o lluitar per una de les 5 primeres posicions, i això és el que s'ha vist en el terreny de joc, amb un Badalona que intentava portar el domini, pressions molt altes per dificultar la sortida de la pilota a les dues porteries, i com dèiem, doncs, el Badalona amb més possessió ha tingut sobretot una gran ocasió a la primera part al conjunt de Genís Sampietro amb un xut de Juaco que ha refusat el porter Àlex Sanz, i el Vilanova doncs, sobretot ha generat perill amb incursions molt ràpides per banda, molt elèctriques de l'extrem sordint Dior, que no han trobat rematador final. A la segona part ha continuat l'intensitat, ha continuat el ritme, tots dos equips anaven disposats a intentar aprofitar les seves opcions per endur-se la victòria, però, com dèiem, doncs, el cansament ha anat fent acte de presència, el partit s'ha anat desordenant una mica, i malgrat que des dels dos costats s'ha continuat intentant, sobretot amb molta més possessió que anava augmentant en el segon període del Badalona, no ha estat capaç l'equip escapulat de sumar la quarta i intentar, en aquest cas, doncs, aconseguir la diana que li donés la victòria. Per tant, doncs, repartiment bastant just el que s'ha viscut aquesta tarda a la travessera de Montigalà a 0 gols entre el Badalona i el Vilanova.
2: Gràcies, Ramon. Bona tarda.
6: A tu.
2: Doncs aquest empat del Badalona l'ha aprofitat la Pobla amb una victòria in extremis davant del Cornellà per atrapar els escapulats, tots dos encapçalant la classificació amb 10 punts. Victòria de la Pobla, 1-0, Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
7: La Pobla de Mafumet tomba el totpoderós Cornellà en el temps afegit per 1-0. Al final del Nàstic, amb un partit més, s'ha situat després del superpartit líder, després d'haver aconseguit 10 punts en 6 jornades a la tercera federació. Els pobletans necessitaven de la seva millor versió i ser molt solidaris davant un rival de major entitat que treia les seves principals armes, com l'exdavanter del Nàstic Marc Fernández, o homes com Víctor Aliaga, Pau López o Àlex Pla, jugadors importants la temporada passada amb l'Europa i Sant Andreu. Així olorava l'enfrontament al tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
8: I després la segona part crec que ha estat boníssima de l'equip. Hem estat un pèl més atrevits en el bloc alt, en dificultar-li una miqueta més les primeres relacions. Crec que ells no han estat tan còmodes com a la primera part. I després tant érem les situacions de transició, hem tingut algunes arribades per esquerra, algunes arribades molt bones. Bé, crec que hem fet una segona part molt completa i hem generat alguna situació, i al final hem tingut premi i hem aconseguit 3 punts que són molt valuosos i que ens ajudarà molt, sobretot a creure en nosaltres mateixos i a seguir creixent.
7: En la segona meitat, els de Xavi Vilagut entomarien el control del partit i un Cornellà més reactiu esperava la seva oportunitat del contracop. I al tram final, una jugada exquisita de Teo Pozo la posava a acabar Joan Martínez, que conduïa, perfilava el seu remat, que era refusat pel porter, però en el segon intent, i amb un pèl de fortuna, la posaria cap dins, al minut 91. Victòria de caràcter del filial Grana, que suma 6 punts en 10 jornades, i el proper partit visitarà l'estadi de l'Hospitalet diumenge a les 12 del migdia.
2: Doncs a un punt de Pobla i de Badalona, i a la Muntanyesa, malgrat que avui ha patit la segona derrota de la temporada, i totes dues en derbis barcelonins. Avui ha caigut al camp del Martinenc en un partit molt i molt emocionant, que s'ha acabat decidint també en temps afegit. La Munt havia empatat a l'últim minut, però el Martinenc en temps afegit ha acabat guanyant per 3-2. Després del partit escoltàvem el jugador de l'equip del Guinardó, Ángel González. Ara mateix el recuperarem, però abans, és veritat, havíem d'escoltar a Ignasi Sanabra, el tècnic de la Cornellà, després d'aquest partit també davant de la Pobla. Escoltem a Ignasi Sanabra.
9: No hay mucha explicación a la derrota. Has tenido 8 o 9 situaciones muy claras, muy, muy claras para marcar gol. Lo normal es que tuviese el descanso 0-3, en un partido que estábamos llevando bien, que el rival no nos salía, que había tenido una situación de juego directo de Agüchi, pero muy controlado, sus contraataques, generando situaciones en ataque, no consigues marcar gol, 8 o 9 muy claras y luego te quedas con 10 y a partir de ahí toca remar, ¿no? Aún así con 10 chutas al larguero y ellos en el 92 pues lo encuentran, pero creo que es la línea a seguir, que es difícil, ¿no? Que ahora todo lo que digamos va a aparecer a excusa, va a aparecer a querer justificarnos, pero es que la realidad es que el equipo ha hecho un muy buen partido y no se lleva la victoria porque no sé muy bien por qué. Que lo importante ahora es no dudar. Creo que cuando los resultados no llegan tienes tendencia, oye, hay que cambiar cosas, analizar el juego por encima del resultado y a partir de aquí si hay cosas que hemos de modificar las modificaremos, pero en líneas generales creo que estamos jugando bien.
2: Doncs el tècnic del Cornellà després d'aquesta derrota a la Pobla, i com us dèiem, emocionant aquest 3-2 entre Martinenc i Muntanyesa, que deixava aquestes sensacions al jugador del Martinenc, Ángel González, i al tècnic de la Monta, Luis Gallego.
10: Bueno, des del primer moment em sentia amb confiança, o sigui, les dues, tres primeres jugades jo ja veia que estava amb aquesta xispa, no? Tractava de fer l'1-1, a jugar amb la Pere, per exemple, amb l'Edgar a banda dreta, que estàvem fent molt de perill, i en aquesta jugada només he vist l'opció, perquè em tapava la banda dreta, de ficar-me cap a dins i, bueno, ha sortit un golaç, m'he equivocat, no? Com dic en aquests casos, perquè no sempre surten aquest tipus de gol, però, bueno, encantat de poder ajudar l'equip i sobretot amb la victòria, que ha sigut el més important. A mi m'ha fotut una miqueta aquest empat, no? L'últim minut, perquè, o quasi els últims minuts, perquè estàvem defensant bastant bé, encara que, bueno, la Montañés és un molt bon equip i estava fent molt de perill amb aquestes penyades cap a darrere. Però, bueno, si alguna cosa tenim nosaltres és aquest ADN, no? De seguir, de remuntar.
11: Bueno, sí, un partit que ha tingut moments per tot, un partit de molta intensitat, crec que entre dos molt bons equips. Penso que hi ha una jugada que marca el partit i que a nosaltres ens fastidia molt, que és després d'avançar-nos 0-1, aquest penal en què tothom havia seguit la jugada, l'única que atura el partit és l'àrbitre i ningú ho entén i xiula penal en contra nostre, i crec que això marca molt, perquè estàvem molt bé, aquest penal es fa molt de mal. Després l'equip s'ha de refer, però és veritat que ens fa mal també el gol ja a l'afegit de la primera part, avui els afegits no han jugat a favor nostre. Bueno, què anem a fer? Fotuts, tocats, perquè avui volíem treure un bon resultat d'equip.
2: I victòria, primera victòria a casa del Mollerussa, patida davant d'un Cerdanyola que ara mateix està en zona de descens. 1-0 guanyat el conjunt lleidatà que entrena Manel Cazorla.
12: Sumem la primera victòria a casa. Costava, ens ha costat moltíssim, però li hem de donar valor a el que estem fent, no? No encaixem, que això és molt important, i no res, ara recuperar jugadors, perquè hi ha sigut un desgast molt gran. Crec que dels partits que portem és el que menys millor hem estat, crec que ha sigut un partit de tercera divisió molt trebat, molt, molt disposat, disputat pels dos equips, però tenim una missió encara per incidir encara més, que és la porteria rival, que hem de ser més contundents quan trepitgem àrea i quan tenim l'ocasió de fer gol. Hem entrat molt bé la segona part. I aquest gol a Raico li anirà molt bé. Avui s'ha sumat molta gent a la causa, Lin, que avui debutava, Héctor, ha fet un molt bon partit quan ha entrat, Fol, Keita, Òscar, bueno, Eche.
2: I empat a 2 ahir en el partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més entre l'Escala i el Vilassar de Mar. Un empat que deixa l'Escala a la desena plaça amb 7 punts i el Vilassar QE amb 4, i en partit amb alternatives en el marcador. Jonathan Morilla de la banda de l'Escala i Esteve Monterde de la banda del Vilassar de Mar deien això.
13: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego dos errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
14: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és penal o no t'ho puc dir. Però bueno, al final, quan ells també al final en pilota et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i al final l'àrbitre ha decidit que era penal, no podem fer res i bueno, seguir competint i seguir lluitant.
2: I primers punts al domicili de l'Atlètic Lleida, que s'apropa a la zona alta davant d'un Sant Juan Moncada que està en descens. 1-1, Sergi Guiu.
15: Un partit, el viscut a Montcada i Reixac, on l'Atlètic Lleida va aguantar l'embranzida inicial del San Juan Atlético de Montcada, equip que va demostrar conèixer de pam a pam el terreny de joc i la millor forma de competir al llarg del primer quart d'hora. Després dels primers minuts en què els locals van demanar el màxim nivell físic i de concentració a l'Atlètic Lleida, l'equip ja estava igualant les exigències del San Juan Atlético de Montcada i va comptar amb diverses oportunitats de perill. Les més clares, protagonitzades per Youssef, amb un pal entre elles, i Jaume Pasqual, ja a la recta final de la primera meitat i en un bon moment lleidatà. Xíquer va caçar una pilota morta dins l'àrea local a sortida d'un córner per al minut 40 obrir la llauna. Tot apuntava al 0-1 al descans, però el 45 Diestem va finalitzar un bon contraatac lleidatà a passar de Youssef després d'un gran canvi de joc de Guilla. Som els 0-2, la segona meitat no va poder començar millor per l'Atlètic Lleida. Güero va col·locar el 0-3 al minut 46 després d'una nova bona acció de Youssef perquè Pasqual assistís al 10 de l'Atlètic Lleida. L'escenari va ser immillorable per l'equip de detall i encara se li va posar més de cara quan al minut 52 Víctor Pérez va veure la segona groga i va deixar el San Juan Atlético de Montcada amb 10. A partir d'aquí, el partit en va ser un de plàcid per un Atlètic Lleida que va tenir el 0-4 en forma de penal, però Dieste no el va transformar en gol al minut 78. Així doncs, el 0-3 va ser el resultat final que deixava molt satisfet el tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán.
16: Creo que el equipo ha interpretado a la perfección lo que había que hacer. Estoy muy contento por los jugadores, como te decía el otro día, primero porque me alegro por ellos, por su victoria, porque se lo merecen, han trabajado muchísimo durante muchos meses y no estaba llegando esa victoria clara. Estoy contento también porque han entendido muy bien el mensaje de lo que aquí tocaba hacer y creo que no recuerdo ahora mismo en el partido un error de decir, bueno, hemos tenido un problema y no nos hemos ajustado bien. No, creo que el partido, además, si hubiéramos tenido un poquito de acierto y de suerte en las ocasiones, creo que podría haber acabado con una goleada escandalosa.
15: Amb aquests 3 punts, l'Atlètic Lleida torna a celebrar i ja se centra en la important cita de diumenge de la setmana vinent al Camp d'Esports davant el Badalona a les 5 de la tarda.
2: I a tot això, el Barça guanyant de 4 quan queden 13 segons per acabar el partit amb el València. L'Uni Girona ha perdut a casa. Notícies de les 9 i a les 9 i 3 més esports aquí a l'Enjoc.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convido...
19: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Braseria La Bolera.
21: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
20: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
21: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
20: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
21: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
20: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
22: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
23: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
22: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
23: Perquè la teva salut és el nostre futur.
22: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
24: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
25: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
19: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha elegit aquest diumenge a la tarda les dues caps de llista de Tarragona i de Lleida per les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers de Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems, mentre que Francesc Marc Álvaro serà el candidat pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que celebraran durant aquesta pròxima setmana. I a més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián, a més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan. Fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està ultimant un acord amb què Podem inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I demà dilluns, operació Tardón del pont del 12 d'octubre. Espero que tornin més de 270.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I el Servei Català de Trànsit activarà mesures especials per afavorir la fluïdesa. I en cultura, la saga Barcelona Game Fest ha tancat la seva primera edició amb una xifra de visitants que supera les expectatives. Més de 25.000 persones han passat entre divendres i avui diumenge pel recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. La fira tanca porta després de 3 dies d'activitat en què el videojoc s'ha consolidat no només com una activitat lúdica, sinó com un element cultural de creació artística i un projecte d'una indústria molt potent. Durant aquests 3 dies de saló, l'àrea professional ha facilitat també 1.590 reunions de negoci, hi ha competicions, exposicions, activitats culturals, conferències i espais de joc. I tornem altre cop a la política, i és que Izquierda Unida ha donat el suport a aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les pròpies eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb aquest Front Ampli i que reuneixi totes les forces d'esquerra i de la ciutat mobilitzades. En un comunicat d'aquesta formació ha considerat que el Front Ampli ha de ser imprescindible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I en un xoc hi ha 4 turismes a Ronda Dalt de Barcelona, alçada de Sarrià a Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge. Un ferit més greu ha estat traslladat a Bellvitge, un al Metorneo Infantil de la Vall d'Hebron i 11 han estat traslladats a diversos centres sanitaris. I també hi ha hagut un xoc entre dos vehicles a Montcada i Reixac, amb dos ferits que han estat en mig greu i que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també un prop de miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de la Jota Vella a la Ràpita. Durant 5 minuts, persona a totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness. I fins aquí, ens deixem en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'En joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts acabarem de repassar l'actualitat del futbol, també parlarem de bàsquet, d'hoquei patins, d'handbol i de molts altres esports, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'En joc.

0: Vinga, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona nit.
0: Molt bé, comencem amb una notícia de fa uns minutets, i és que només el Barça guanya a la Lliga CB.
1: Els blaugranes han derrotat el València per 89-86 i és l'únic equip català que ha guanyat aquesta jornada. Segona derrota en dos partits de la penya, 93-73 a la pista del Baskonia, i el Lleida ha caigut 91-89 a la pista de l'Obradoiro i encaixa la segona derrota seguida. Idèntica situació per al Girona, que va caure 115-92 a la pista del Breogán, i qui encara no ha guanyat és el Manresa, que ha perdut clarament amb el Real Madrid 120-83.
0: No han anat millor les coses a la primera femenina, i és que aquí hem patit, ja ho diré, doble derrota catalana.
1: L'Uni Girona continua sense guanyar la Lliga i aquest vespre ha encaixat la tercera derrota seguida, 48-64 davant el Jairis. De la seva banda, el Cadí La Seu ha caigut a la pista del Mallorca Palma 72-50 i suma una victòria en 3 jornades.
0: Pel que fa a l'hoquei patins, el Bigues i Riells guanya la Lliga Catalana Femenina.
1: Les biguetanes s'han imposat en la final al Cerdanyola per 7-3 i sumen així el tercer títol en la competició, 25 anys després de l'anterior. A la Lliga Catalana Masculina, Barça i Calafell ja s'han classificat per la final a 4 que es disputen el pròxim cap de setmana a Santa Perpètua de Mogoda.
0: I més medalles catalanes als World Skate Games.
1: La selecció estatal d'hoquei patins, dirigida per Sergi Macià i amb 7 jugadores catalanes, ha guanyat el Mundial en imposar-se a Argentina en la final per 3-1. És el 9è títol mundial del combinat estatal femení. També havia guanyat l'or la secció d'hoquei línia amb el seleccionador Marcus Fajardo i 5 jugadores de casa nostra. I pel que fa al patinatge, la granollerina Cira Vella i la calderina Elna Francesc han guanyat les medalles de plata i bronze, respectivament, en la categoria de sènior gent lliure.

0: Són les 9 i 6 minuts, som els de l'Anxoc. Comencem la segona hora i anem a completar doncs, la repassada a tot el que ha donat així la jornada del futbol amb la Lliga Elite, que ens quedava pendent. Quarta jornada en aquesta categoria i aquests són els marcadors.
1: Sabadell B, 2, Can Vidalet, 1. Rubí, 0, Horta, 0. Valls, 0, Martorell, 1. Sant Mauro, 1, Viladecans, 1. Turó Peira, 0, Singerlín, 1. Argentona, 1, Manlleu, 0. Castelldefels, 1, Atlètic Sant Just, 0.
0: Doncs de moment amb aquests resultats i doncs, tenint en compte que algun dels equips té menys partits, perquè recordem que s'han suspès partits, es van suspendre molts partits la setmana passada doncs, pel temporal, i també hi ha dos partits suspesos del Prat perquè estava jugant la Copa del Rei. En qualsevol cas, de moment la classificació encapçalada pel Martorell, per l'Horta, pel Manlleu, el Viladecans i el Valls. Tots ells tenen 7 punts. Avui, a la jornada de diumenge, diversos partits, i un d'ells ben emocionant, perquè en aquest cas a la Lliga Elite el Sabadell ha guanyat 2-1 al Can Vidalet a última hora. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: La primera victòria de la temporada del Sabadell B a la Lliga Elite ha arribat tirant d'èpica al minut 94. Abans d'això, Adri González havia estat més viu que ningú en una pressió alta, recuperant la pilota i picant la part sobre del porter del Can Vidalet per fer el primer gol. Anava a dir arlequinat, però avui realment era duel entre arlequinats. Direm sabadellenc per especificar-ho. El partit s'ha jugat gairebé sempre el que volia l'equip de Quico Parcerisses, però en una de les poques arribades del Can Vidalet ha arribat l'empat per mitjà d'un ex del Sabadell, precisament com Isaac Padilla, entrant al segon pal, lliure de marca i empenyent a plaer una gran centrada des de la dreta. Faltaven només 12 minuts, però insisteixo, els 3 punts s'han quedat a Olímpia gràcies a una rematada de cap d'un dels centrals, Félix, a la sortida d'una falta.
3: Antes de la falta del gol, hubo otra falta y yo pensé que iba a ir al segundo palo, la iban a reponer y ahí la iba a enganchar. Y la primera falta no fue, y la segunda, bueno, seguí confiando en lo que pensé y pasó lo que pensé. Al final la pusieron al segundo, un compañero la toca, cae donde yo estaba y le di con el alma, con lo que pillé.
2: El gol de Félix Jiménez segurament feia justícia al que s'havia vist a Olímpia i significa el primer triomf pel filial que dirigeix Quico Parcerisses després d'una derrota a casa contra el Manlleu i 2 empats. Recordem, l'última jornada s'havia suspès a Horta pel temporal. La següent aturada d'aquesta Lliga Elite pel filial del Sabadell serà al camp del Prat.
0: Doncs Rubí i Horta han empatat avui, també aquest migdia, sense gols. Ràdio Rubí, Siscolara.
4: Clàssic partit de la Lliga Elite, molt igualat, amb opcions per als dos equips per fer-se amb la victòria i al final repartiment de punts amb el 0-0 en un encontre d'aquells en què s'ha viscut situacions de tot tipus, domini en alguns moments del Rubí, domini de l'Horta en uns altres, arribades amb velocitat i transicions i, en definitiva, ocasions per a uns i altres que tant podrien haver guanyat el partit com el podrien haver perdut. D'aquí que la lectura dels dos entrenadors, escoltem primer a Blai Martí, entrenador de la Unió Esportiva Rubí, i a posteriori a Juan Camilo Vázquez, el tècnic de l'Horta, els quals consideren que els seus equips podrien haver guanyat el partit.
5: Crec que avui el punt es queda una mica curt, crec que ells són molt bon equip, han fet un molt bon partit, però crec que nosaltres hem fet moltíssimes coses per intentar guanyar el partit i no ens n'hem sortit, i marxes amb una sensació una mica agradolça de quedes curt.
4: Primeres ocasions fins al minut 16. A partir d'aquí el partit diguem-ne que ha dormit una miqueta fins al descans. A la segona, tres quarts del mateix, 12 primers minuts, una miqueta trepidant-se amb ocasions per a uns i altres, i amb l'empat a 0 que s'arribava a la recta final i una última ocasió de Montesinos que ha enviat la pilota als núvols. Amb aquest punt, la Unió Esportiva Rubí, que suma una altra i continua pel bon camí en Lliga Elite, el conjunt d'Horta, que encara no ha perdut, amb dues victòries i un empat.
0: Sí, és segon, de fet, és un dels 5 equips que té 7 punts, per gol d'averatge és segon, i el primer és el Martorell, que avui ha guanyat a domicili al Camp del Valls 0-1. Ràdio Ciutat de Valls, Daniel López.
6: Primera derrota de la Unió Esportiva Valls a la temporada davant un Martorell que es va trobar molt còmode sobre la gespa al Vilar. Els d'Àlex González no van acabar de trobar les seves millors sensacions i van veure com l'equip rival, molt ben posicionat al terreny de joc, es feia amb el control del partit. El duel va comptar amb molt poques ocasions i no va ser fins al minut 80 quan Osama va aprofitar una indecisió de la defensa vallenca per marcar un gol que resultaria definitiu. Els locals disposarien de la millor ocasió del partit al temps afegit amb una rematada de cap de Dani Fernández que havia pujat a rematar un córner.
7: Bueno, un partit on no hem sigut suficientment ni agressius doncs defensivament ni en pilota tampoc clars. Bé, el rival ha sigut superior a nosaltres, s'ha de reconèixer, i bé, hi ha aspectes a millorar que evidentment ens fan molta falta per poder competir al nostre màxim nivell. Sabem que el 100% som un equip molt difícil de batre, però si no estem en aquest 100 i baixem a 90, no ens dona, no? I hem de ser exigents i autocrítics, que avui no hem fet un bon partit, el rival també ho ha fet molt bé, però nosaltres no hem donat la nostra millor versió, així que preparar la setmana que ve per fer aquesta millora.
6: Destacar la tornada a l'equip de Marc Rubió i Jordi Prades un cop superades les seves molèsties físiques.
0: I a tot això, a 9 i 12 minuts, us dèiem a la primera hora que l'Europa havia aconseguit la victòria 2-1 davant de l'Algeciras amb remuntada, amb els gols de Khalid i d'Àlex Cano, el capità escapolat, que ara mateix, o ara fa uns minutets, ens deia això.
8: Bé, molt contents per aquesta gran victòria contra un rival que se pressuposa que serà la nostra lliga, i que després del gol inicial en contra ens podia haver fet dubtar, però l'equip ha reaccionat molt bé, aquesta energia inicial amb la que hem sortit l'hem mantingut i ens ha donat l'empat molt aviat i hem fet el mateix la segona part amb aquest gol que ha estat crec que als 30 segons i ens ha permès doncs, avançar-nos i mantenir el resultat llavors. Victòria molt important, la segona seguida de Can Dragó, crec que és vital fer-nos molt forts a casa perquè creiem que és el que ens farà doncs, aconseguir doncs, els objectius que tenim marcats aquesta temporada.

0: Vinga, a les 9 i 13 minuts comencem a parlar també de bàsquet, que tenim molta teca. No ha anat massa bé la cosa, la veritat, perquè només el Barça ha guanyat entre ACB i primera femenina. Començant per l'ACB, tercera jornada, aquests són els marcadors.
1: Barça 89, València 86, Baskonia 93, Joventut 73, Obradoiro 91, Lleida 89, Real Madrid 120, Manresa 83, Breogán 115, Girona 92.
0: Déu-n'hi-do, jornada per oblidar gairebé. Sort que el Barça al final, ara fa uns minutets, ha aconseguit aquesta victòria per arreglar-ho una miqueta. Segona victòria en 3 partits per al conjunt blaugrana, que de moment s'està fent fora al Palau, on ha guanyat els 2 partits, amb Corunya i amb València. Tot un València que és un dels equips forts de la Lliga, tot i que no ha començat molt bé. A tot això, abans a la tarda, la penya havia caigut clarament a la pista del Baskonia, 93-73. Dues derrotes en els 2 partits que ha jugat la penya, té un partit menys, però de moment penúltima la classificació. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona tarda. La sisè Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 93-73. Una diferència molt important que pot ser determinant en la lluita per entrar a la Copa. El conjunt verdinegre ha anat sempre a remolc del conjunt vitorià, que ha demostrat tenir molta més intensitat, molt més físic i molt més talent. Tot i això, el conjunt verdinegre ha arribat a falta de pocs instants pel final, situant-se només 6 punts. Però llavors, curiosament, han encaixat un parcial de 12-0 i la diferència s'ha disparat. Una diferència de 20 punts que no reflexa, però, la igualtat que hi ha hagut durant molts trams del partit. El tècnic Dani Miret es queixava de l'actitud i la mentalitat dels seus jugadors.
3: Excuses? No. Però que no ens està ajudant la nostra mentalitat de voler guanyar fent els partits perfectes com hem fet a la Supercopa i ens pensem que això és el que passarà en una lliga regular cada dia, no passarà, ja ho vaig dir quan va acabar el partit. Ni el Nico farà 9 triples cada partit, ni jugarem perfecte cada partit. Però avui el partit s'havia de guanyar d'una altra manera i no ho hem fet.
2: La penya ara situa amb 0 victòries i 2 derrotes a la lliga, amb l'obligació de sumar, quan abans millor, un triomf. Podria ser dimecres contra el Mora Banc Andorra-Badalona en el partit ajornat per la pluja de dissabte passat.
0: I aquest migdia, derrota del Lleida a la pista de l'Obradoiro, 91-89, una llàstima, perquè és veritat que el Lleida durant moltes fases del partit ha anat pel darrere, però al final ha estat a punt de forçar la pròrroga. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà, ho veia així.
4: Anàvem molt tard a la defensa del bloqueig directe, no? Per nosaltres és clau hi hagi pressió del manejador, que passi els bloquejos, no? I en aquest segon, doncs, que els altres 5 jugadors estiguin connectats i siguin capaços de reaccionar, no? I crec que estan molt pendents del propi jugador en lloc de defensar col·lectivament, no? I crec que ens estem fent molt mal en aquest sentit. A la segona part, a mitja part hem parlat d'aquest tema. Al final, en el tercer quart, jo crec que hem tingut certs moments, però no acabàvem de donar el tomb al marcador. Seguíem cometent errades i al final hem buscat incomodar jugant amb un fals 5 com el Melvin, no? Que a dia d'avui no s'està donant més al 5 que la seva posició natural.
0: I tercera derrota en 3 partits del Manresa. Avui no tenia gens fàcil, jugava a la pista del Real Madrid i la veritat és que ha acabat perdent de 37, 120-83. Diego Campo, tècnic del conjunt del Bages.
5: Queremos mejorar, que en la salida del partido no nos pueden meter 34 puntos. Es evidente que no hemos dado el nivel defensivo, sobre todo en este primer cuarto y medio, y han cogido mucha confianza. Han cogido confianza en el contraataque, en mover el balón, tirar solos, entonces hemos ido todo el rato detrás. En el tercer cuarto, en los primeros minutos, hemos tenido un poco más de clarividencia, sobre todo en ataque y más dureza física, pero en el último minuto y medio mentalmente nos hemos venido abajo, básicamente por esos rebotes ofensivos consecutivos en acciones de tiro y en acciones de tiros libres. Bueno, hemos intentado luchar, eso sí, pero con desacierto. Bueno, en resumen, es evidente que ahora mismo no estamos para competir en el nivel que está el Madrid. También es evidente que hemos metido jugadores nuevos que estaban lesionados para acelerar el proceso de adaptación, hemos tenido que cambiar los roles otra vez y que tenemos que empezar a hacer cosas ya en otro nivel.
0: I derrota també del Fiat Girona, en aquest cas la segona en 3 partits, ahir sense opcions a la pista del Breogán. Girona FM, Marc Tresserres.
6: El bàsquet Girona va perdre de forma contundent 115-90 a la pista del Rio Breogán. Partit molt dolent dels gironins durant els 40 minuts i segon duel consecutiu que perden rebent més de 100 punts. Els locals van sortir fantàstics, fluïts i amb les idees clares de com fer mal al Girona i van aconseguir-ho. 8 punts de renda en els primers ja 10 minuts anotant 30 punts. Al segon quart la dinàmica no va canviar, els gallecs van estar encertadíssims des de la llarga distància, sobretot Tevon Brown amb 3 triples i van marxar ja al descans guanyant per 20 de diferència, 61-41. El Girona va sortir un pèl millor els primers 3-4 minuts, on el Breogán només va anotar 4 punts, però l'individualisme d'alguns jugadors, pilotes perdudes, 21 al final del maig, i llançaments errats constantment, no va permetre retallar la diferència. A partir de llavors, els homes de Luis Casimiro van tornar a posar una marxa més i la pluja de bon joc i punts no va parar fins la botzina final. Francis Alonso, estel·lar amb 27 punts i 6 de 8 de en triples. Per part del Girona, només va fer un partit seriós i decent el capità Sergi Martínez. Escoltem les valoracions sobre la derrota de Moncho Fernández.
7: Hemos hecho el mismo número de tiros ambos equipos. Me parece que 70 y pico tiros de campo, los mismos tiros libres. Ellos han tirado mejor que nosotros en ocasiones, pero es cierto que de calidad, de la calidad de sus jugadores, y yo creo que nos ha faltado un poco de defensa en el uno contra uno, que ha generado muchos spot-ups fáciles, ¿no? Pero el resumen es este, ¿no? Porque hemos sufrido en el rebote, pero lo hemos compensado también con nuestro rebote. Como decía, hemos conseguido tirar, igual que ellos, el número de veces, pero sin el acierto de Breogán.
6: I això continua. Dimarts tornarà la FIBA Europe Cup, desplaçament a Bèlgica per jugar contra l'Ostende a 8:45 de la nit. Nova oportunitat per agafar rodatge i bones sensacions com a equip abans de tornar a Fontejau al cap de setmana contra l'Ema Corunya.
0: I la Lliga Femenina Endesa no ha anat massa millor. En aquest cas, dues derrotes dels dos equips catalans en aquesta tercera jornada. Eric.
1: Espar Girona 48, Jairis 64, Mallorca Palma 72, Cadí La Seu 50.
0: Doncs déu-n'hi-do, derrota de 16 a casa de l'Uni Girona, tercera derrota en 3 partits de Lliga i a casa davant del Jairis, Girona FM, Jan Torrent.
8: La necessitat de victòries és el tema de conversa entre els aficionats a Fontejau. Fa més de mes i mig que les gironines no guanyen un partit i continua sent així perquè han tornat a perdre contra l'Ozono Global Jairis per 48-64. Roberto Íñiguez ha qualificat els últims 20 minuts del maig com els pitjors que ha jugat un dels seus equips. La situació, tot i estar en la jornada 3, és alarmant. Les desgràcies no acaben aquí, perquè Jana Martín s'ha lesionat al tercer període en caure al terra i xocar contra un dels operaris de la realització televisiva. No ha pogut jugar pràcticament cap minut de la segona meitat. El maig no ha començat de la manera més positiva. Un parcial de 0-8 en 3 minuts és el que ha rebut el conjunt local. Ho ha aturat el tècnic de l'Espar Girona per posar els punts sobre les is. El següent parcial ha sigut gironí, del 0-8 al 12-16. A poc han agafat ritme, el segon quart ha estat molt igualat, però la sensació de millora en el transcurs dels minuts era la predominant. Tant ha sigut així que han arribat a la meitat del partit amb una diferència positiva amb el 29-28 en el marcador. La segona part ha sigut un desastre, no es pot agafar per cap lloc. El conjunt de Bernat Canut ha tingut les idees molt més clares i ha començat a agafar diferència en el marcador. Jordan Hobbs ha sigut la jugadora més eficient de les visitants amb 14 punts. L'inici de l'últim període ha sigut la mateixa pel·lícula que el primer i el tercer quart, parcial de 5-0 del Jairis i temps mort de Roberto Íñiguez, però no ha funcionat. L'Espar Girona només ha anotat 7 punts en els últims 10 minuts, tirant el partit quan encara tenia opcions. Escoltem a la capitana de l'Espar Girona, Ainhoa López.
9: No tinc moltes paraules, només vull agrair l'afició pel recolzament. Està clar que hem de treballar molts aspectes, com a equip hi ha alguna cosa que no està fluint, i no hem de mirar ni en àrbitres ni en res, hem de mirar en nosaltres.
8: El pròxim duel de l'Espar Girona és dimecres 14 a 8:45 a Fontejau en la primera jornada de l'Eurocup contra l'Ostrava.
0: A veure si serveix aquest partit per aixecar a la cap el Cadí La Seu, que ha caigut de 22 punts a Mallorca, un dels equips doncs, que millor s'ha reforçat i que segurament aspira a estar a la zona alta de la classificació. Una victòria i dues derrotes pel Cadí. Vinga, una categoria per sota, Lliga Femenina Challenge, segona jornada, amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
1: Lima Horta 47, Melilla 61, Unicaja Mijas 66, Joventut 76.
0: Bona victòria de la penya, que és un dels líders, amb dues victòries i cap derrota. Lima Horta, volem dir, novè amb una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades. I una categoria encara més per sota, Lliga Femenina 2, grup B, jornada 2, amb aquests marcadors.
1: GEC 83, Viladecans 57, Mataró 64, Manresa 39, Segle 21, 72, Claret 69, Baracaldo 60, Almeda 43.
0: Doncs clara victòria del GEC aquest migdia davant del Viladecans, 83-57. Això opinaven els dos tècnics, el del conjunt gironí, Raül Maqueda, i el del Viladecans, Xavi Paredes.
10: Molt content per la nostra estrena i més aquí a casa, i més encara de que veníem de 2-3 setmanes d'algunes lesions en posicions molt concretes, i molt, molt feliç de les jugadores que han sortit, que han pogut donar tot, han tingut una actitud superpositiva, i demanant i fent allò que els hem demanat també durant la setmana, no? A nivell de coses tàctiques més nostres de bàsquet. Ara, bueno, comença a complicar la cosa la setmana vinent, sense parar, enllacem un partit amb l'altre i amb aquestes lesions a veure com ho podem gestionar. Però bueno, si tenim l'actitud positiva que hem tingut avui, jo crec que estarem contents i ens anirà bé.
11: Bé, crec que hem estat el primer minut de partit molt bé, una mica com volíem sortir, l'estil de joc a nivell defensiu-ofensiu. Després sí que hem tingut molts altibaixos. Crec que la primera part els hem sapigut controlar, però a la segona part hi ha hagut un moment que han sigut molt consecutius, errors bàsics molt consecutius, i aquí s'ha anat quan han trencat el partit ja hem intentat alternatives defensives, però ha estat impossible, i elles doncs han jugat molt bé i hem merescut, sí.
0: A segona FEB, grup B, segona jornada.
1: Prat 78, Ciudad Molina 72, Bisbal 64, Sant Antoni 88.
0: I a la tercera FEB, grup C, segona jornada també.
1: CC 82, Tecla Sala 53, Quart 45, Calvià 75, Montgat 88, Castelldefels 79, Ciutat d'Inca 95, Mataró 73, Esparreguera 81, Mollet 71, Tarragona 101, Quart i Huerva 83, Vic 80, Granollers 85.
0: I el grup CB, segona jornada. Com ha anat el partit del Valls a la pista de Ciutadella? Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
12: El club bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez continua sense estrenar el casteller de victòries a la tercera FEB. Els ballencs han perdut per 71-63 a la pista del club bàsquet Ciutadella Ponent en un partit marcat per la irregularitat. Un mal primer quart, amb un parcial de 22-14, ha obligat el club bàsquet Valls a reaccionar. I ho ha fet amb un gran segon període, guanyat per 24-11, que li ha permès arribar al descans amb avantatge. Però a la represa, els menorquins han recuperat el control gràcies a una defensa que ha limitat molt les opcions ofensives dels visitants. De fet, el club bàsquet Valls ha anotat en el partit només 14 dels 25 tirs de 2 punts intentats. I en un últim quart molt fluix, amb només 8 punts anotats, els de l'alt camp han acabat cedint el partit. La pròxima jornada, el club bàsquet Valls buscarà la primera victòria al Joan Avellart contra el club bàsquet Roser.
0: Doncs a veure si arriba aquesta victòria del Valls en aquesta pròxima tercera jornada. Això sí, davant del Roser, un altre dels equips de casa nostra. Vinga, ens aturem 3 minutets, que encara hem de parlar d'handbol, d'hoquei patins, de més waterpolo, dels wall skate games, d'hoquei herba, de moltes coses aquí al joc.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem...
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
18: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tenis, d'usuaris i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
17: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
19: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
18: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
20: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
21: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Granollers B, 31, Calella, 24, Bordils, 38, Sant Joan d'Espí, 27, Esplugues, 32, Sant Cugat, 40, Sant Esteve Palautordera, 24, Sant Vicenç, 32, Sant Quirze, 35, Sant Esteve Sarrovires, 32, Sant Martí Adrianenc, 35, Sarrià, 35, Garbí Palafrugell, 25, La Roca, 36, La Salle Montcada, 32, Oar Gràcia, 25.
1: Doncs de moment, triple empat al capdamunt dels tres equips que han guanyat els tres partits, el Sant Vicenç, el Bordils i el Sant Cugat. Vinga, i a les 9:36 parlem també d'hoquei patins, que també tenim molta teca. Comencem parlant de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'ha disputat la gran final avui a Bigues i Riells. L'hem pogut seguir i gaudir a la plataforma La Xarxa Més, i ja tenim campió.
0: Cerdanyola 3, Bigues i Riells 7.
1: Doncs l'equip anfitrió ha guanyat a Can Vedell 3-7. Segurament podríem dir sorpresa aquesta victòria, tot i jugar a casa. Tercer títol d'hoquei Lliga Catalana Femenina per al Bigues i Riells, que feia 25 anys que no la guanyava. De fet, quan encara es deia d'una altra manera. Però en qualsevol cas, molt bona victòria i títol per a un Bigues i Riells, que recordem, aquesta temporada jugarà a competició europea. Aquesta tarda hem pogut parlar amb Gai Martín, la portera, que ha estat escollida millor jugadora, i també amb l'avi golejadora Gala Soler.
2: Creo que es un muy buen inicio. Es una forma de medirnos con los rivales. Y creo que hemos dado un pasito hacia adelante y espero dar muchos pasitos más hacia adelante con el equipo, porque creo que nos los merecemos, estamos entrenando para esto y creo que estamos tan muy contundentes tanto en la defensa como en el ataque, que hemos tenido dos bajas muy importantes, pero que el Chiqui ha sabido hacer rotaciones y ha sabido manejar el equipo como es debido. I creo realmente que está dando frutos.
3: El partit ha anat superbé, ha sortit com més o menys l'havíem plantejat. Crec que tothom ha fet un pas endavant, sobretot en defensa i a nivell de definició hem estat bastant encertades. Ara és moment de celebrar, no sempre es guanya una lliga catalana. I bé, contenta del meu equip, orgullosa, i ara centrades en el nostre objectiu, que és començar amb bon peu la lliga, que tenim un rival molt fort.
1: I valoracions també de la presidenta del Bigues, Laia Pastrana.
4: Molt contents de com ha anat aquest partit, de com la barreja de la veterania d'algunes jugadores amb la frescor de les més joves o de les més noves ha fet un equilibri perfecte, de com s'han encarat els dos partits, la finura també de la portera, que ha estat impecable, i d'aquí el seu MVP. I res, la força amb la que han sortit avui a donar-ho tot, suposo que veient també ahir el gran partit que va fer el Cerdanyola contra el Voltregà, doncs han sortit a totes, i la veritat és que ha sortit tot bé, s'han aprofitat les avantatges que hem tingut, i això ha decantat la balança cap a nosaltres.
1: Doncs felicitats al Bigues i Riells per aquest títol i a l'hoquei Lliga Catalana, però en aquest cas a la masculina. Arribem a la tercera jornada amb aquests marcadors.
0: Igualada 7, Noies 5, Barça 2, Voltregà 1, Calafell 8, Reus 4, Xum 2, Caldes 1.
1: Doncs amb aquests resultats ja tenim a Barça i Calafell classificats ja matemàticament per la final a 4, que es disputa, recordem, la setmana vinent a Santa Perpètua de la Mogoda. En aquest cas queden dues places que s'hauran de batallar, d'una banda l'Igualada i el Noia, i també podria tenir opcions encara com a millor segon el Voltregà. Tot això, el Barça, doncs, com dèiem, va guanyar 2-1 al Voltregà i assoleix aquesta classificació matemàtica, i això deia el tècnic blaugrana Ricard Tales.
5: Molt content pel resultat, un primer objectiu aconseguit, que era estar a la Final Four per un primer títol. I content amb l'actitud dels jugadors. Tenim 3 a la selecció fora, i això ens implica en una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania, i com avui, que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els 6 jugadors han hagut de fer un esforç molt gran, que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
1: I com dèiem, també el Calafell ja té plaça per aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina

0: després d'aquesta important victòria davant del Reus. Bellvei Ràdio, Toni Cansino.
1: El Joan Ortoll de Calafell va viure un partidàs de la Lliga Catalana d'Hockey Patins amb un resultat de 8-4, amb remuntada inclosa. Aquest marcador deixa el conjunt del Baix Penedès com a primer grup per afrontar la Final Four la propera setmana. Un dels jugadors destacats, Quim Gavarró, ens fa un balanç del partit.
2: Bueno, crec que ha sigut un partit bastant dur. Els derbis sempre són complicats, ja sigui de Lliga Catalana, de Lliga o de qualsevol altra competició. Crec que el partit ha tingut bastants alts i baixos. En moments hem tingut una bona fluïdesa del joc i bon ritme de partit, i en moments crec que ens ha costat i se'ns ha encallat una miqueta, però bueno, crec que ens quedem amb això de que hem sabut gestionar aquests moments. També estem en un punt de la pretemporada que cada cop anem sumant millors minuts de partits, i crec que ja és això. I també contents, i també traurà algo positiu de canviar el marcador advers, que anàvem 1-3. Crec que l'equip no ha baixat els braços i hem tret el caràcter que acostumem a treure, i crec que això és molt positiu.
1: Tot i que està catalogada com a pretemporada, la Lliga Catalana és un primer pas per veure com estan els equips per afrontar la Lliga i les competicions europees.
0: I a tot això, a l'Hockey Lliga Plata, Grup Nord, hem arribat a la tercera jornada, ens ha deixat aquests marcadors.
3: Olot 4, Dominicos 1, Vilaseca 1, Sant Cugat 3, GEC 1, Oviedo 0, Congrés 6, Jolaseta 4.
0: Doncs aquests són els marcadors, en aquest cas, a la Grup Nord, que ara mateix encapçala el Congrés amb 7 punts, 3 més que Olot i que GEC. I el Grup Sud, també tercera jornada, amb aquests marcadors.
3: Vendrell 4, Alcobendas 3, Sporting Alcoi 3, Cerdanyola 4, Vilanova 1, Espanyol 4, Manlleu 4, Vic 0, Sant Just 4, Mataró 4, Palafrugell 6, Noia 2, Igualada B1, Mollerussa 1.
0: Doncs el líder és el Palafrugell, amb 7 punts, un més que Vendrell i que Manlleu, que ahir va afrontar el derbi usonenc davant del Vic, i el va guanyar Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
4: Victòria 4-0 en aquest derbi de la tercera jornada de Hockey Lliga Plata. Estem amb nosaltres, Roger Codinec. Hola, Roger.
5: Què tal?
4: Lo primer de tot, com estàs després del partit?
5: Bueno, guanyar un derbi molt a molt, portava molts anys buscant-ho i sempre se'ns acabava resistint, i aquest any per això ho hem aconseguit. Crec que l'equip ha fet molt bona feina, i sí que potser, de veritat, la segona part ha sigut una mica avorrida, però és el que tocava, i estic molt content de com estava el pavelló, de com ha animat l'afició, i junts ho hem tret i traurem els que falti, el que faci falta.
4: D'aquí res, pràcticament heu jugat contra l'Espanyol en una pista difícil. Com afecta una mica això els horaris? Perquè, si recordem, és un partit que van cancel·lar la setmana passada i jugueu d'aquí res, diria que dos o tres dies.
5: Bueno, hem tingut molta càrrega avui, i sí que és veritat que demà passat ja tornem a jugar. Haurem de recuperar molt bé demà, fer les coses ben fetes, i ara ja deixem el partit del Vic i ja estem mentalitzats amb l'Espanyol.
4: I per últim, ràpidament, com veus l'equip aquesta temporada?
5: Estic molt content de com està l'equip, de com ha arribat els nous fitxatges, i crec que hem de lluitar per tot i hem de seguir en aquest camí.
4: Moltes gràcies, Roger, i felicitats.
5: Merci.
0: I 44 minuts i continua la pluja de medalles als World Skate Games que s'estan fent a Asunción, a Paraguai. En primer lloc, la final femenina d'hoquei patins, victòria d'Espanya 3-1 davant d'Argentina, una selecció, un combinat estatal amb clar accent català, dirigit pel Sergi Macià, amb les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Nové títol del combinat estatal mundial. I després del partit escoltàvem precisament a dues de les nostres jugadores, la lleidatana Victòria Porta i la portera Anna Ferrer.
6: Bueno, la veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer, i immensament orgullosa, no? Al final és tocar el límit o el cel amb la selecció, i crec que això d'aquí qualsevol esportista ho desitja, i sobretot treballa molt temps per poder arribar-hi. Primer que tot li dic a l'Esther, la mare de l'Elsa, que l'Elsa li va prometre i el seu. I després a tota la gent de Vilassana, que m'ha apoyat, segueix creixent, i per descomptat a la meva família, que ells mai fallen.
7: Pues molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet, i
6: sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran. Crec que la primera part hem sortit un pèl dubtoses i així, però ho hem recuperat molt, molt bé la segona part. Hem sigut nosaltres, hem fet el nostre joc, hem defensat molt fort, que és la clau, i a partir d'aquí tot ha anat rodat.
0: I també aquesta matinada, doble medalla catalana en patinatge artístic després del programa llarg del sènior lliure, plata per la granollerina Cirabella.
7: La veritat és que plena felicitat, ja que no només ha sigut aquest campionat, sinó ha sigut tota la temporada que he disfrutat moltíssim de tots els balls, de tots els discos, de tots els campionats, i res, només tinc paraules d'agraïment per tota la gent que ha estat. Li dedico als meus pares, sobretot, i als meus entrenadors que han estat allà, i bueno, a tota la meva família, realment. Des d'aquí, Sud-amèrica sempre és especial, sempre és una bogeria, sempre estan allà animant, i la veritat és que és de les coses que més m'agrada del patinatge, i m'omple el cor que estiguin allà a la grada així. Crec que veníem d'una preparació llarga, una preparació dura, i realment els dubtes d'última hora no m'han deixat fallar.
0: Doncs plata per la Cirabella en aquest programa llarg de sènior lliure de patinatge artístic, i just darrere seu també ha pujat al podi com a bronze la calderina Elna Francés.
8: Pues la veritat que estic molt contenta, perquè després pues, de tota aquesta temporada, de tots els altibaixos, pues, arribar aquí i poder demostrar pues, tota la feina que hem fet, pues, la veritat que estic pues, molt orgullosa i molt contenta. Com he dit, hem treballat moltíssim pues, per arribar aquí i fer el que he fet. Llavors, pues, que hagi sortit, pues, ha sigut superguai. Li dedico com a tota la gent que hi ha darrere d'això, al meu preparador físic, a la meva psicòloga, als meus pares que han vingut aquí a veure, als meus germans que des de casa pues, estan veient-me, i pues, això, a tota la gent pues, que darrere de tot pues, aporta algú a això.
0: I qui també havia guanyat ja la medalla d'or en aquests World Skate Games d'Asunción de Paraguai és la selecció d'hoquei línia, que s'ha imposat a la final, es va imposar a la final a França per 2-3, remuntant un 0-2, suma així al segon mundial, amb un equip dirigit pel català Marcus Fajardo i que compta amb 5 jugadores de casa nostra: Mercè Vilaró, Andrea Sehuk, Lucía Moreno, Naya de Rodríguez i Judith Pareja. Vinga, que afrontem ja la recta final. 9:47, és moment de parlar de futbol sala, primera masculina, torneig d'obertura, cinquena jornada, una victòria i una derrota per als dos equips catalans.
3: Valdepeñas 2, Catgas Energia Santa Coloma 1, Barça 8, Magnat Xota 0.
0: Doncs no hi ha manera que arribi la primera victòria de Catgas Santa Coloma, i mira que avui s'han avançat a la pista del Valdepeñas, sempre complicada, però al final han acabat perdent. Això sí, el tècnic Jorge Vargas estava molt satisfet del nivell i de la competitivitat del seu equip.
9: Para nosotros, después, sobre todo el día de Manzanares, que nos fuimos de allí con muy malas sensaciones, hoy era un partido importante, como te digo, porque en juego no estaban los tres puntos, sino ver el crecimiento del equipo, ver el aprendizaje de estas semanas. Y la verdad es que nos vamos muy contentos con el partido que hemos hecho, contento por el trabajo y el esfuerzo de los jugadores. Creo que hoy veníamos en una situación un poco precaria por tema de lesiones. Aún así, los que han estado en pista lo han hecho muy bien. Para nosotros es una obligación viajar fuera de Santa Coloma a pistas tan complicadas como la de Manzanares, como la de Valdepeñas, y competir, llevar el partido hasta el final. Luego lo puedes ganar, lo puedes empatar, incluso perder. Pero hay que llevarlo hasta el final y hay que competirlo hasta el final. Creo que lo hemos hecho, ha sido un muy buen partido, se ha decidido por detalles, por el momento los detalles no nos están ayudando, pero estamos trabajando hoy muy bien para minimizarlos, y como te digo, pues satisfecho con el partido.
0: I satisfacció també i molta a Can Barça, al Palau Blaugrana, perquè ahir el Barça va guanyar clarament 8-0 el Magnat Xota. El Barça és tercer amb 13 punts, a 2 dels líders, el Palma i el Jaén. El tècnic Javi Rodríguez i un dels seus jugadors, Igor, deien això.
10: Bien, el equipo bien. Como te dije en la previa, pues con ganas ya de que se pasara este partido para poder recuperar ya a Pito, para poder recuperar a Nakata, para que esté al 100% Catela, que hoy en la segunda parte ya ha jugado solamente la primera rotación y no ha vuelto a entrar más. Bueno, para ir recuperando efectivos, que nos viene bien, y que por pequeñas molestias, pues teniendo Copa de Europa y teniendo el parón este de selecciones, no hemos querido arriesgar, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Nakata, ¿no? El de hoy, con una sobrecarga, y bueno, pues mejor no arriesgar.
11: Sabemos que no podemos regalar nada, ¿no? A un mazo que en casa. Sabíamos que sería un partido difícil. Chota está en un momento muy difícil, pero sabemos que estos partidos, si no entramos centrados, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, salimos muy enchufados y centrados en lo que teníamos que hacer y salieron las cosas muy bien para nosotros.
0: I 50 minuts i vinga, hoquei herba, divisió d'honor femenina, en aquest cas quarta jornada, i com sempre ens en fa el resum d'aquesta jornada Miqui Romagosa des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Anem a començar parlant d'aquesta divisió d'honor femenina, Miqui.
12: Amb un partit menys, l'Atlètic Terrassa continua a la zona alta de la classificació. Després de guanyar amb un solitari gol de Clàudia Escudero al conjunt del tennis. Un Atlètic Terrassa que ha demostrat la seva fortalesa defensiva i és que difícilment l'equip de Sílvia Bonastre encaixa gols en aquesta temporada 2026-2027 i recordem que encara ha de jugar un partit que està suspès la setmana passada. Recordem que el Club Egara agafava aire ahir golejant per 0-3 el Club Deportiu Terrassa. Amb aquesta victòria, l'equip del Club Egara aconsegueix aquests 3 primers punts de la temporada i el Club Deportiu Terrassa continua sense guanyar. La propera jornada serà un Atlètic Terrassa que viatjarà al camp de la Real Sociedad. El Club Deportiu Terrassa rep el Club de Campo, un duel important a la classificació, i per altra banda el Club Egara rep a la Sanse Complutense.
0: Perfecte, i com ha anat la quarta jornada, però en aquest cas a la divisió d'honor masculina, Miqui?
12: El Club Deportiu Terrassa continua com a líder de la divisió d'honor masculina, amb els mateixos punts que el tenis, 12, 4 victòries en els 4 partits disputats. L'equip de les Pedritxes començava amb una doble avantatge amb gols de Pau Pachamé i d'Enric Miralles. Al primer quart, el conjunt de Santander neutralitzava aquest avantatge, però dos gols de Francisco de Borja des del penal córner donaven la victòria a aquest Club Deportiu Terrassa, que està donant una gran imatge en aquest inici de temporada. L'altra cara de la moneda, l'Atlètic i el Club Egara. En el cas del Club Egara, començava guanyant amb un gol d'Iñaki Fernández des del penal estroc, però el conjunt de Santander donava la volta al marcador. Per altra banda, l'Atlètic, que té un partit menys, recordem, només ha disputat 3 partits, perdia també al camp de la Complutense, a Madrid. S'avançava amb un gol de Pau Gestí des del penal córner, però a la segona meitat arribaven els 3 gols de la Complutense per donar la volta al marcador. Com dèiem, Atlètic Terrassa i Club Egara estan a la zona mitja-baixa de la classificació i no poden fallar la propera jornada, que tindrà aquests enfrontaments per als equips agarencs. L'Atlètic Terrassa torna a jugar fora al camp del Taburiente, el Club Egara rep a la Complutense i el Club Deportiu Terrassa s'enfronta al Club de Campo, una prova de foc.
0: 9:54 minuts, vinga, recta final del programa. Us dèiem que el Barça havia estat l'únic equip de la Lliga CB dels catalans que han aconseguit la victòria 89-86 davant del València, victòria de mèrit que ha valorat així fa uns minuts en roda de premsa el tècnic blaugrana Alexander Sekulić.
13: This game was very important for us for many reasons and
14: Sí, realment em queda ambient, com dic, ens ha ajudat molt, sobretot després del que veníem, de dues derrotes consecutives a Euroliga. Volíem una reacció adequada per part dels nostres jugadors, especialment després de la derrota contra els Alguiris, que és un partit que hauríem d'haver guanyat si no fos per la quantitat d'errors que vam cometre a l'últim quart. I per això aquesta nit volíem una reacció i volíem que sapiguessin competir després d'una derrota dura contra un equip gran un altre cop, i crec que hem fet una bona feina en aquest sentit i la majoria del partit hem seguit el pla que teníem previst.
0: I també en bàsquet, però en aquest cas a la primera femenina, derrota del Cadí la Seu a la pista del Mallorca, que valora així, ho feia fa uns minuts el tècnic Pepe Vázquez.
15: Creo que hemos competido bastante mejor de lo que el marcador refleja. Creo que el acierto, la diferencia de acierto en el tiro ha sido fundamental, ¿no? Nosotros creo que volvemos al partido en la primera parte muy bien y nos penalizan bastante desacierto, que nos mina un poco la moral, ¿no? Y ellas evidentemente pues tienen un talento ofensivo pues brutal, ¿no? Ya digo, creo que estoy muy contento por el trabajo de las chicas, estoy muy contento, bueno, no es nada fácil competirle a Azul Marino con el nivel que están mostrando. Creo que somos el equipo que menos puntos les ha dejado de estas tres jornadas, de los 72 que encajan, hay que 14 son desde la línea de tiro libre. Bueno, creo que habla bastante bien del nivel defensivo del equipo.
0: I demà a les 10 del matí, doble sorteig de competicions europees de waterpolo. L'Eurocup masculina, el Terrassa i Barcelona s'han classificat, i a la Champions també ho han fet, en aquest cas el Terrassa al Catalunya, Sant Andreu i Mataró ja ho estaven, i també el Sabadell, on juga Irene González.
16: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, volem, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final... Òbviament hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
0: Doncs no hi ha temps per més, Eric López. Gràcies, bona nit i bona setmana.
3: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
0: Doncs fins aquí l'Atjoc, el programa L'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa. Perifèries. Fidels a la cita, aquí ens trobem un dia més a l'espai de les perifèries, un espai obert i on hi cabem totes i tots aquells que tenim ganes de compartir una estona de bona música. L'aforament és il·limitat. Podeu convidar a qui vulgueu. Els que sempre hi som, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluc, us donem la benvinguda a les perifèries d'avui. Unes perifèries amb olor a tardor, amb gust a octubre i on sempre hi podreu trobar l'amor. Com ella, la noruega Mari Ulven, alter ego de Gellin Red, que el 2018 descrivia amb aquest so indie pop una història d'amor de tardor. I així es diu el tema, We Fell in Love in October.

Un altre tipus d'amor? Sí? Amor? Avui, com a mínim, qüestionable. Era una altra època, evidentment, quan Michael Jackson i Paul McCartney es disputaven l'amor d'una noia a través de la música.

0: va ser una de les tres cançons en què van col·laborar un Michael Jackson que eclosionava com a rei del pop i un Paul McCartney sempre atent i amb ganes de mantenir-se en primera línia. Així va néixer l'any 1983 aquesta composició de Michael Jackson, inclosa al disc més venut de la història, Thriller, que avui hem trobat tot passejant per les...
1: Perifèries.
0: Un diàleg mític entre dues icones de dues generacions diferents que van decidir compartir tres temes aquell any. Els altres dos, Say, Say, Say i The Man, formen part del disc Pipes of Peace d'Alex Beatle. Hem sentit The Girl Is Mine i espero francament que la noia fos prou llista per no quedar-se amb cap dels dos, per molt Michael Jackson i Paul McCartney que fossin. Bon any el 1967, entre d'altres coses, perquè es va publicar aquesta cançó, un dels èxits indiscutibles de Van Morrison, que reviuria el 91 gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Sleeping with the Enemy. Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Dormint amb el seu enemic, amb Julia Roberts, però també nascut el 4 de juliol o el noi ideal. El cinema ha trobat un filó en aquest tema inoblidable, Brown Eyed Girl, el lleó de Belfast, que avui ha visitat les perifèries.
1: La bona música sona des de les perifèries.

Ja sabeu com ens agrada convidar les perifèries a les veus joves que s'obren pas amb força en el panorama musical actual. És el cas de la britànica Holly Humberstone amb un flamant segon disc Roll World que dona tot una altra dimensió a la seva figura. Quedeu-vos amb el seu nom, Holly Humberstone. Va començar el seu recorregut fa 6 anys, donant-se a conèixer com a telonera de Girl in Red, precisament, Olivia Rodrigo o Taylor Swift. Aquest era el nivell des del principi. Des del seu segon disc, publicat ara fa mig any, posa paraules i música a les seves vivències reals. En aquest cas concret, a la solitud que sent durant el dol per una ruptura emocional i el soroll que l'acompanya. El tema que acabem d'escoltar avui es diu White Noise.

Si teniu l'oportunitat de sentir Sole Jiménez en directe, no la deixeu escapar. Tot va començar amb el trio que formava amb el seu germà, Juan Luis, i amb Nacho Maño, Presuntos Implicados, que ens van fer embadalir els 90 amb el seu pop melòdic i elegant, i la veu avallotada de Sole Jiménez, i amb cançons com aquesta, Llovió.

La seva fórmula d'èxit, la fusió de pop i jazz amb ritmes llatins. Unes composicions fresques i rítmiques amb les que es van presentar el 1984 des del seu àlbum de debut, Whose Side Are You On? Nosaltres sempre de part del so inconfusible dels britànics Matt Bianco, recuperats des dels 80 entrant per la porta del davant i no colant-se per la del darrere, amb aquest Sneaking Out the Back Door. Aquest acordió no enganya. Des de les perifèries viatgem a París.

dels clàssics de la chanson francesa, original del 1951, escrit especialment per a la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol. De seguida, Edith Piaf o Yves Montand la van convertir en un clàssic dels seus repertoris. Però la cançó ha passat per moltíssimes veus de tot tipus. La versió que hem trobat avui passejant per les perifèries la publicaven el duet Pomplemousse el 2019. Mantenint l'essència melòdica del clàssic, els californians li aporten un toc fresc d'indie pop i jazz gràcies al característic solo d'harmònica de Rose Garren. Sous le ciel de Paris, els clàssics que són eterns. A les perifèries ens resulta senzill viatjar del present al passat a través de la música, evidentment. Ara fa exactament 44 anys, una jove cantant i ballarina de Michigan publicava

Madonna tenia 24 anys i intentava obrir-se camí en la indústria musical a Nova York. Després d'aconseguir que un DJ la punxés a una discoteca de moda, una discogràfica va decidir publicar la cançó que no va entrar al Hot 100, però va sonar amb força a les pistes de ball i a les llistes dance. Només un any més tard arribaria Holiday, el salt qualitatiu de la que ben aviat acabaria sent la reina del pop. Però tot començava així fa 44 anys, amb el tema que avui l'Aleix ens ha punxat a les perifèries, Everybody. Viu la música...

Què? Què us ha semblat? Com ja us he comentat algun cop, jo sóc molt de musicals, però és que el gènere és amplíssim i n'hi ha per a tots els gustos. Avui a les perifèries n'ha arribat un de modern. Es va estrenar el 17 de febrer de 2015 a l'Off-Broadway de Nova York amb les entrades exaurides. Mig any després, només, ja estava a Broadway. I entre els reconeixements, 11 premis a l'edició 2016 dels Tony, incloent-hi el guardó al millor musical i també el Premi Pulitzer de Teatre el mateix any. Un gran èxit per al seu autor, una bèstia del teatre musical, Lin-Manuel Miranda, compositor de la música, autor del llibret i protagonista principal. Una obra basada en la biografia d'Alexander Hamilton, un dels pares fundadors dels Estats Units, publicada el 2004, i amb una música excepcional que se serveix del hip-hop, el rhythm and blues, el pop, el soul. You'll be back. Un tema interpretat per l'estrambòtic personatge del rei britànic Jordi III i que esperem que us hagi fet gaudir d'aquest moment de teatre musical a les perifèries. Acaba de publicar disc, que ara és simplement Miley. Ha deixat enrere el cognom, però mai la seva força, del seu flamant nou disc.

És el desè àlbum d'estudi que publica. 20 anys després de convertir-se en Hannah Montana, Miley Cyrus, Miley, que sempre ha trepitjat fort, i torna amb Vesper Suites, el disc que avui ha arribat a les perifèries a través d'aquesta cançó, Let's Get Married. Perifèries. Una estona de melancolia, que també és benvinguda a les perifèries. Amb la cançó que donava títol al disc que els Pets publicaven l'any 2004, rememorem l'estiu des de la tardor amb el grup de Constantí que ens porta a través de la música a l'agost.

0: sé jo si el mes d'agost està sobrevalorat, però des de la perspectiva de la tardor genera enyorança. Els Pets en actiu des de fa més de 4 dècades amb aquesta cançó que ja té més de 20 anys. Agost. I ara arriba el moment de...
1: La versió original a Perifèries.

Un altre cas en què la versió sona molt més que l'original. Si pensem en Red Red Wine, pensem en Reggae i en UB40. Però quan el grup de Birmingham va gravar la cançó i la va portar al número 1 del Hot 100, el tema tenia més de 20 anys. L'havia escrit i interpretat en un estil que no tenia res a veure amb la versió que triomfaria a finals dels 80, el músic novaiorquès Neil Diamond. Així que la que ha arribat fins a nosaltres avui a les perifèries és la versió original del 1967. Ho veieu com és un bon any? De Red Red Wine. Posem una marxa més al programa d'avui. Fa gairebé 40 anys que sonava aquest tema per primer cop. Els britànics de Cure publicaven el disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i aquesta cançó es convertia en el primer èxit de la banda de Robert Smith als Estats Units. Energia i potència a les perifèries per sentir-nos com el cel. Just like heaven.

El punt d'energia del programa d'avui amb els The Cure, Just Like Heaven. Però ara baixem una mica les revolucions de la guitarra. Segurament coneixeu la cançó i probablement sou capaços de cantar-la, almenys la tornada, però... I si us pregunto de qui és? Us confesso que jo tampoc hagués pogut respondre. És d'un grup de Texas, es diuen Sixpence None the Richer o Sixpence, i aquest és el seu èxit més rellevant.

0: Kiss Me, l'èxit de Sixpence que sonava en els metres finals de les perifèries d'avui.
1: Perifèries.
0: I ara sí, posem fi al viatge musical d'avui per les perifèries, recordant-vos que podeu tornar a escoltar aquest i tots els programes a btv.cat. El duet que formem l'Aleix Alari i una servidora Eva Lluc s'acomiada avui de vosaltres amb un altre duet, el que formaven Daryl Hall i John Oates. Amb aquest tema, Man Eater triomfaven el 1982, arribant al número 1 del Billboard. Gràcies per ser-hi un dia més i fins aviat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

0: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Ray Brown, Miles Davis i John Coltrane segueixen molt presents a les cartelleres de clubs i festivals aquest any, coincidint amb el centenari d'aquests tres astres de l'univers jazzístic. Pau Bombardó i Xavi Castillo en presenten homenatges musicals a la flamant estrenada temporada estable de la nova Jazzcava. Hem aprofitat la seva participació a l'acte inaugural del curs jazzístic terrassenc per conversar amb ells. També ho hem fet amb Enric Alegre, director de la Freddy's Jazz Band. Celebren desè aniversari, mantenen la seva residència artística al Club Terrassenc i acaben de llançar un EP amb Oleándole.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: passat 23 de setembre es commemorava el centenari del naixement d'un dels grans de la història del jazz, referent absolut d'aquest gènere musical, que perviu 100 anys després a la memòria de molts, no només quan se l'escolta, sinó quan també s'interpreta aquesta música. I bona mostra d'això és la quantitat de músics que tenen previst al llarg d'aquests propers mesos retre homenatge a John Coltrane. Per tant, nosaltres a la nova Jazzcava presentàvem ara fa uns dies en roda de premsa aquesta nova temporada 2026-2027 i tenim la sort de que en Pau Bombardó, líder del projecte que enceta aquest cicle d'homenatges a Coltrane i a Miles Davis aquí a Terrassa, sigui amb nosaltres al Jazz Club. Què tal? Com estàs, Pau? Doncs escolta, jo he fet aquesta parrafada dient que en John Coltrane avui és encara un referent indiscutible de la música improvisada i del jazz. Suposo que ho tens clar a l'hora de muntar un projecte com aquest.
1: Sí, és clar. Tot el jazz que s'ha fet a partir de Coltrane, ja als anys 70, 80, 90, tot té la seva empremta musical. Tots els músics que improvisen l'estudien abastament, amb gran profunditat, i tot, quasi tot ve d'ell.
0: Però i per què la figura de Coltrane? Quin és el sentit del trencament tan important estilísticament?
1: El Coltrane té un moment, un àlgid, el 1959, quan grava el Jan Steps, que seria la culminació de la complexitat en la música tonal. Diem, és un dels moments més importants de la música del segle XX, la improvisació que ell fa sobre Jan Steps, la seqüència d'harmonies que ell crea per poder fer aquestes grans improvisacions. I, però, és clar, això ell ho aconsegueix fer, ell en aquell moment ja té 33 anys, vull dir, ja és un músic certament madur, i s'ha basat en tot el que hi havia abans, amb el Charlie Parker i el que hi havia abans de Charlie Parker. Ell és una gran, fa una gran destil·lació a tot això i fa un gran pas endavant, uns grans passos endavant, com diu el tema aquest, Giant Steps. A partir d'aquell moment entra en una altra fase, que és la fase que podríem dir més espiritual, on ell fa una música aparentment més simple. Quan ha assolit aquesta màxima complexitat, ha pujat dalt del cim, llavors comença a baixar per un altre lloc i és molt més espiritual. I això és el que ha quedat també per sempre, aquest, el que això es diu llavors la música modal, que també la fa el Miles Davis, amb qui va ser, clar, va treballar molt als anys 50, però el Miles Davis va per una altra banda, Coltrane se'n va molt, se'n va cap al cel.
0: I porta els que l'escolten cap al cel, perquè la influència en els músics avui dia, tu coneixes a molts músics joves també, tot i que ja tens una trajectòria, però tu estàs vinculat també a músics joves, i Coltrane segueix sent un far, no? Il·lumina tant a grans com a petits.
1: Sí, és el far més important del jazz. És a dir, el jazz, diguem, d'alguna manera, per dir-ho, és una mica radical el que vaig a dir, però va morir amb ell el 1967. Perquè el jazz venia llavors ja tot el pop, diguem, tota la joventut que comprava els discos i tal ja anava per una altra banda i el jazz va acabar amb ell, diguem. Llavors, quan es va recuperar el jazz, diguem, als anys 80, doncs Coltrane estava allà. Els seus discos i tot es havia estudiat d'allà.
0: I quan tu penses en crear un projecte, que ara parlarem d'aquest projecte, però quan penses en recuperar o retre un tribut o mostrar aquesta història, aquesta música, aquest personatge amb un concert, no? amb uns músics, com imagines que pots reimaginar aquesta música, no? Anem a fer-la com la va escriure? Anem a donar-li una volta perquè igual no ho podrem tocar mai? Com has plantejat aquesta recuperació de Coltrane?
1: Coltrane sempre hi ha estat, és a dir, que nosaltres, diguem, no hem recuperat. Sempre s'està tocant aquesta música, nosaltres toquem el Moments Notice, Grand Central Park West, això sempre s'ha estat tocant. El que hem volgut és recollir en un concert, doncs, fer tota la seva música amb una certa organització i que hi hagi una mica de relat. És cert que hi ha algunes peces que de vegades no s'interpreten gaire, com és el My Favorite Things, i sobretot, sobretot, la part potser més crítica del concert, la que ens ha costat més i ens fa molt més respecte, i esperem que això el públic ho apreciarà molt, és quan toquem el segon moviment de Love Supreme, que és la, diguem, l'obra màxima de Coltrane, que va ser gravada el desembre del 64.
0: I els músics que composen la formació, perquè, clar, el saxo aquí havia de tenir protagonisme, tu en tries dos i una base rítmica, lògicament, i des de la bateria vas impulsant el projecte i el discurs, la narrativa de la proposta. Com tries? Perquè és difícil aquí també triar quins seran els saxos, sobretot, entenc.
1: El saxo alt és, diguem, el Carles Pineda, perquè som companys de fa molt temps i tots els projectes els fem junts perquè ens tenim molta confiança. I perquè amb ell ja havíem tocat tot el repertori aquí, precisament a Terrassa, l'any 20, em sembla que era l'any 20, que vam tocar tot el disc de Cannonball Adderley, saxo alt, amb John Coltrane, saxo tenor. I aleshores, doncs, el lloc d'honor era qui serà el saxo tenor. Que era molt important. Aleshores, vaig tenir pocs dubtes, vaig pensar també agafar algú jove, però al final vaig dir, no, he d'agafar un veterà, he d'agafar una persona que va començar amb el jazz a finals dels 70, quan encara era una altra època, i que té una gran experiència, i llavors de seguida vaig anar a parar amb en Ramon Cardo, que és un músic valencià que va venir a Barcelona l'any 83... I que ha treballat molt per aquí, i llavors ell té potser és dels millors que podem trobar a Europa que tingui més el missatge de Coltrane més incorporat i assumit.
0: I a la rítmica t'acompanyen?
1: La rítmica, el nouvingut, que ha estat més de 10 anys als Estats Units, però que ara ha tornat, va marxar molt jove i ens va privar del seu talent aquí, però ara ha tornat, és el Joel González, que quan va començar el coneixíem perquè li agradava molt i el tenia molt estudiat, el McCoy Tyner, el pianista de John Coltrane.
0: Sí, perquè té un toc percutiu que recorda a McCoy Tyner.
1: Sí, sí, ell de natural ja tocava així de jove i ara ho té tot molt destil·lat, l'estil del McCoy Tyner.
0: I el baix a qui presentes?
1: Ens presentem el Pau Lligades, que és company d'en Carles Pineda i meu en alguns projectes. És un baixista que ell va col·laborar fa uns anys amb els germans Casares, que van fer tot el Love Supreme, amb els quatre moviments van fer ells. Van fer aquest projecte fa uns anys. I això li dona a ell... Coneix molt bé el Jimmy Garrison, el contrabaixista de John Coltrane.
0: Per tant, estem parlant de cinc elements aquí, hi ha coneixedors i que el projecte que veu estrenar, de fet, ara fa poquet a la plaça de la Vila de Gràcia, a l'Hora del Jazz, amb bona acollida. Era la primera posta en escena, sempre costa, suposo, el primer moment. Quina impressió em vas treure?
1: Sí, va ser impressionant, perquè nosaltres, doncs, aquesta música la tocàvem amb molt respecte al local d'assaig, la vam estar provant molt, però no sabíem com seria el posar-la en un escenari, més un escenari tan, diguem, aire lliure i tan, un escenari tan important amb un públic tan bo com hi ha allà a la plaça de la Vila Gràcia. I des del primer moment va sonar molt, molt fort, tal com volíem, amb la força, la intensitat que de la música de John Coltrane.
0: La segona posta així davant del públic serà aquí a la Nova Jazzcava el proper dia 17 d'octubre, aquest inici del cicle centenari John Coltrane, que ja està Terrassa té previst fins a finals d'any, i un escenari que coneixeu tots molt bé. Suposo que aquesta proximitat, la idea de club, canvia una mica la manera de mostrar-vos-a, o per vosaltres és una mica indiferent allà on toquis?
1: No, la Nova Jazzcava sempre és un lloc que, bueno, abans se'n deia que era la catedral del jazz de Catalunya, no sabem, però segurament. Però tocar aquí el Coltrane...
0: Ja hagués estat bé que hagués tocat aquí el Coltrane, oi? Com a catedral per part espiritual.
1: Hauria hagut de venir, segurament.
0: Sí, perquè no va venir mai.
1: No va venir mai a Catalunya, en John Coltrane, no. va estar, el més a prop que va estar va ser París, em sembla. Bueno, i a la Costa Blava, també, els festivals que feia a l'estiu dels anys 60.
0: Però vaja, el dia 17 hi serà, perquè avui ha vingut en John, un títol que has posat però que no és baladí.
1: Sí, això, avui ha vingut en John, és una frase que va dir Sonny Rollins, també és, que va morir ara precisament aquesta primavera. Era de la mateixa generació que en Coltrane, es van conèixer molt, es respectaven mútuament, es tenien com... Pues Rollins va haver un moment quan Coltrane va gravar Giant Steps, que es va retirar a estudiar, va deixar de tocar en públic, etc. Hi ha una connexió molt especial entre aquests dos homes, aquests dos músics, que només van gravar una vegada junts, d'una manera gairebé circumstancial, però quan Coltrane va morir, en Rollins va dir... En John no ha anat, no ha canviat d'allà, de lloc, perquè allà on ha anat ara, ell ja hi era. Vull dir que els últims anys de Coltrane, la música que feia, era tan espiritual que era com que anava pujant al cel, com hem dit abans. El cas és que en Rollins, llavors, l'ha sobreviscut, en Rollins va morir amb 96 anys. Doncs tots aquests anys que va sobreviure amb en Coltrane, que va morir als 41, tots aquests anys, els anys 70, els anys 80, 90, 2000, en Rollins de vegades somiava, tenia somnis recurrents, que era que venia en John Coltrane i estàvem parlant una estona. I deia això, avui ha vingut en John, hem estat parlant una estona.
0: Doncs el dia 17 d'octubre també tornarà en John, ho farà al Club del Passatge TT Montoliu, impulsat per aquest nou projecte de la mà de Pau Bombardó, amb el que avui hem volgut explicar aquí al Jazz Club mentre escoltàvem My Favorite Things de fons. Moltes gràcies, Pau.
1: Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem el dia 17.

0: Avui ha vingut en John, inaugura aquest cicle de centenari a John Coltrane, que seguirà amb altres cites al novembre, concretament el dia 14, amb el trio del pianista californià Bruce Barth, amb Mark Johnson al contrabaix i Stephen Kiok a la bateria, amb convidat europeu el saxofonista Piero Odorizzi, i el dia 27 amb David Pastor i Adrian Cunningham. Estaran acompanyats per Ignasi Terraza, Digi Foster i Joan Casares. Ells faran un homenatge a John Coltrane, a Miles Davis, en el seu centenari. I per rematar aquest cicle, el desembre ja, el dia 17 concretament, Anton Hall, el baterista nòrdic amb formació de quartet i un quartet de luxe, amb Llibert Fortuny, amb Albert Bové, també amb Tom Garberton al contrabaix, tocaran Place Coltrane 100 anys.
1: Jazz Club.
0: 1965 va estar un any crucial a la carrera de l'incomparable saxofonista de Carolina del Nord, un dels més influents de la història del jazz, tant en l'apartat tècnic com espiritual. Coincidint amb el centenari del seu naixement i amb múltiples projectes a l'entorn de la seva música que hi ha previstos, hem volgut recuperar el jazzback que li dedicà Carles Torra.

1965 va ser un any brutalment creatiu per John Coltrane. Dintre de la meteòrica carrera d'aquest saxofonista com a líder, iniciada a finals de la dècada de 1950, coincidint amb el seu pas pel sextet de Miles Davis. 6 mesos després d'haver publicat aquest A Love Supreme, que sona de fons, un dels discos més importants de la història del jazz, Coltrane sorprèn tothom amb Ascension, una obra que esdevindrà del tot referencial en l'àmbit del free jazz, un nou estil també conegut aleshores com la New Thing.

Considerat com un dels treballs capitals de l'avantguarda jazzística de tots els temps, a Ascension, Coltrane amplia el seu clàssic quartet, en el que hi figuren el pianista McCoy Tyner, el contrabaixista Jimmy Garrison i el bateria Elvin Jones, amb un estol d'instrumentistes insignes, com ara els trompetistes Freddie Hubbard i Dewey Johnson, o els saxofonistes Pharoah Sanders i Marion Brown.

A l'estiu de 1965, Coltrane torna a entrar als estudis de gravació per enregistrar Kulu Se Mama, un àlbum articulat a l'entorn d'un poema del percussionista i cantant de Nova Orleans, Juno Lewis, on reclama un Afro-American Art Center que sigui una llar pels sense casa i futurs fills dels tambors.

A Meditations, publicat a finals de 1965, el genial saxofonista de Carolina del Nord reprèn la seva personal visió espiritualista dels mites de la tradició judeocristiana mitjançant una suite de 5 temes que inclou aquest love que estem sentint ara mateix. Es tracta de l'última gravació que Coltrane farà amb els seus inseparables McCoy Tyner i Elvin Jones i a la qual incorpora el saxofonista Pharoah Sanders i el bateria Rashid Ali. Tot i que el febrer de 1967, 5 mesos abans de la seva mort, Coltrane gravarà una altra obra mestra a duo amb Rashid Ali, intitulada Interstellar Space, el de 1965 va ser un any crucial en la carrera d'aquest saxofonista incomparable, un dels més influents de la història del jazz, tant en l'apartat tècnic com en la vessant espiritual.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: A la nova Jazz Cava ens trobàvem a la presentació de la temporada estable 2026-2027, ara fa uns dies, i hi havia ocasió de presentar els concerts que tindran lloc aquest primer mes d'octubre, el primer mes de la programació del Club del Passatge Tete Montoliu. Planava sobre la sala, doncs, uns aniversaris importants. Hem parlat amb Pau Bombardó sobre el seu projecte Vingut en John, d'homenatge a John Coltrane, i ara volem també conversar avui al Jazz Club amb Xavi Castillo. Ell és agarenc, contrabaixista, compositor també, líder de banda i embolicat no només amb el jazz sinó també amb la clàssica, amb 40.000 coses, però amb molt de respecte pels mestres, sobretot del seu instrument. I un d'ells, per descomptat, i també estimat a Terrassa, és Ray Brown. Ray Brown, del qual també es commemora centenari. Així que volem saber, Xavi, què tal, com estàs?
2: Molt bones.
1: Volem saber a quin on has pensat per recordar, suposo que un músic que t'ha influenciat també dins del que tu has anat explicant amb el contrabaix.
2: Totalment. Clar, tothom té clar que és el centenari de John Coltrane, però no gaire gent té clara que és el centenari de Ray Brown, també. Clar, i jo vaig dir, opa, això com a baixista, però ja no només com a baixista. Ah, ha vingut aquí, ha anat a tot arreu, i molt difícil seria trobar un gran músic que no hagi tocat amb ell, o que ell no hagi gravat amb ell. Gravar ja no tant, però és que tocar ha tocat amb tothom. I a part, ja la seva última època, o bueno, ja quan va deixar d'estar a L.A., ell va formar el seu trio. I aquesta manera de trio ha sigut referent de molts trios d'avui dia. Va ben d'Oscar Peterson, però un estil més swing, més hard bop, i clar, jo crec que és una figura molt important i a la que s'havia de fer un remembering, i per això vull fer aquest projecte de Remember Ray Brown. I per això ho faig amb un músic internacional, que és Christos Hieroulatsitis, que el torno a portar a la cava, i després amb el Joan Casares a la bateria. Ara explicaré, semblarà que és una broma, però no. Tu quan vas aquí al lavabo de la Jazz Cava, hi han dos pixaners, doncs hi ha un amb la foto de Ron Carter i un altre amb la de Ray Brown. Jo sempre vaig a la de Ray Brown.
1: Aquesta és molt bona.
2: I és perquè jo em sento més identificat i m'ha influenciat molt més Ray Brown que no per Ron Carter. Tot i que també me l'estimo molt, no? Llavors...
1: I a tots dos els has escoltat aquí a la Jazz Cava? Probablement? No.
2: Però...
1: Perquè han estat músics que han participat de una mica de la història de Jazz Terrassa.
2: Exacte, que han vingut. Clar, Ray Brown deuria ser fa uns quants anys que va venir. O sigui, jo no sé ni si tocava quan venia.
1: I què en destaques tu de la manera? Perquè suposo que no és només

0: balada i és igual, sonarà fort i apuesto i enèrgicament.
1: Però llavors també una manera molt distintiva. Tu consideres que té una personalitat diferent?
0: Sí, ell va crear una mica d'escola. No només ell, no m'agrada tampoc dir com que una persona canvi tota la història ni la manera de fer, però sí que molts altres músics buscaven imitar-lo. Fa poc estava veient un documental de Bill Crow, també importantíssim contrabaixista, que té 98 anys i encara segueix actiu, i parlava que ell, quan començava, tots volien imitar el so de Ray Brown, de les seves notes llargues i percussió, percutives a l'inici.
1: El so, poder no, però sí que el tipus de formació, una de les múltiples que va utilitzar en Ray Brown, la formació de trio, és la que en Xavi Castilló ha triat pel seu concert a la Nova Jazzcava el 24 d'octubre. Un repertori d'estàndards, que és el que acostumava a interpretar Ray Brown, però arranjats precisament pel contrabaixista nord-americà, uns arranjaments molt personals i singulars, que també ha recollit Xavi Castilló i en algun tema original que interpretarà també amb aquest estil d'arranjament tan particular que feia Ray Brown. Escoltem a Ray Brown amb aquell àlbum Jazz Cello i el tema Tango.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Residència artística, la temporada 25-26 del Club de Jazz Terrassa, i per aquesta nova temporada que precisament es presentava al Club del

0: passatge Tente Montoliu fa uns dies, doncs es reafirmava la voluntat de col·laboració. Tenim l'Enric Alegre, el director de la Freddy Jazz Band i d'altres coses, aquí a la Nova Jascaba, i aprofitem per felicitar-lo per 10 anys d'història. No és poquet, eh?
1: No, moltes gràcies. No és poquet. O sigui, en 10 anys sembla que hagin sigut un, o poden ser molts, però la veritat és un, perquè ha sigut intens, 10 anys intensos, i de fet que no pari això, que no pari, que sigui així, tu.
0: Bé, en el Club del Passatge Tete Montoliu teniu un espai on assajar, on treballar, i es referma aquesta col·laboració. Suposo que per una orquestra i per la dinàmica de funcionament dels assajos, de les seccions, de tota la banda, de convidats, tenir un espai més o menys propi facilita aquestes produccions. Com us sentiu en aquest marc de col·laboració?
1: Home, és perfecte. Poder tenir un espai per assajar ja és difícil, i poder tenir un espai que ens cedeix la Jascaba, doncs és un honor, perquè és poder vindre a assajar aquí, on te fan els concerts. O sigui, més no podem demanar. És així. Nosaltres estem contents, tots, i jo personalment molt.
0: Aquesta formació combina músics joves, talent de la zona, de Matadepera, del Vallès, també músics professionals que estan en alguns dels projectes. Ara esteu en projectes nous que vareu presentar al darrer festival de Matadepera, del també ets impulsor, i és una formació encara molt més gran que el que suposa una Big Band, i m'agradaria que parléssim d'aquest projecte Moleándole.
1: Res, és això, és que amb el Ramon Olivares, que és el promotor d'aquest grup, que és el que ha fet el grup que es diu Moleándole, som molt amics des de fa quantitat d'anys, i res, ja feia temps que allò que parlava, hòstia, una Big Band posar aquí a tal i qual, i al final, doncs, res, resulta, inclús, ell quan va fer Moleándole, jo vaig fer la Freddy, o sigui que en el fons han sigut creats quasi paral·lelament, potser jo diria que fa 10 anys, menys que, o potser fa 11 o 12, però també, o sigui, és una cosa que ho va crear juntament que jo vaig crear la Freddy, és com un paral·lelisme. I al final vam decidir per què no fem això, per què no ho provem, i ells van gravar el disc aquest amb temes del Shorter, i l'any passat al Festival de Matadepera vam fer un tastet i vam tocar tres temes, que és el projecte nou que tenim ganes de presentar el 2027 amb el Leandro i la Freddy Jazz Band. També haig de dir una mica, en referent a la Freddy, que la Freddy és una Big Band, jo diria ara ja és una Big Band jove, no és una Big Band de nens, ja s'han fet grans, són joves, però és una Big Band jove, i jo m'hauria de destacar ja que és una Big Band professional, perquè al voltant d'ella hi ha tota una sèrie de professionals, hi ha una roda de molts músics que han vingut, jo diria que hi ha entre 40 o 45 músics que toquen amb la Freddy Jazz Band, i això és bonic també, perquè hi ha molta gent que la coneix i que tenen ganes de tocar, i és una cosa que va pujant progressivament. I també hi ha molta gent ja de Terrassa que també estan tocant, i també gent del taller o l'ESMUC, i o sigui que s'ha fet gran, i s'ha fet no professional, però semiprofessional, vull dir que hi ha... Ja,
0: home, la professionalitat està amb el fer bé la feina, tenir bolos, surten
1: sobretot,
0: bolos,
1: sobretot.
0: Això és important. I de fet, ara estem escoltant aquest EP, aquest primer llançament d'un tema de Shorter, precisament.
1: Ah, exacte.
0: I que és una mica... Bueno, és el naixement d'un projecte discogràfic, d'aquest projecte que parleu, no?, d'aquesta fusió entre el que seria el format de Big Band jazzística i el format d'un quadro flamenc, en definitiva, perquè aquí és un quadro flamenc amb baile, amb percussió, amb cante, amb guitarres. És un nou treball discogràfic, com dic, ara estem escoltant aquest llançament, per tant, primícia aquí al Jazz Club, i la voluntat és que aquest disc aniran sortint treball amb diferents temes. Anireu, quan teniu previst que això es pugui ja considerar una presentació discogràfica?
1: Ara surt avui, el dia 2, sortirà el primer single, que és Miyako. El 23 d'octubre sortirà el Goodbye Port by Heart del Mingus, i segurament que ja el gener, l'any que ve, sortirà Speak No Evil, del Xorta també. Això que estic parlant és el que surt amb la Fredis, o l'Eando, la Fredis es van. I de cara al mes de març, jo diria que al mes de març, sortiran dos temes més. O sigui, hi haurà 5 temes de repertori de Big Band amb la Fredis es van i l'Eando. La idea és acabar fent un LP, un disc, però al començament segurament que el projecte farà, o sigui, quan es porti els concerts, sortirà el Leandro fent 5 temes, o 5 o 6 temes, i la Freddy sortirà fent 5 o 6 temes més amb el Leandro. Això és el primer pas que fem, perquè és un projecte molt gran, i segurament que començarem així, perquè s'han d'escriure temes, vull dir, això és difícil.
0: Aquesta mateixa setmana ha sortit a la llum, a totes les plataformes, una peça, un EP, d'aquesta nova aliança entre la Freddy Jasvan i Oleandole. És Miyako, el tema original de One Shorter, arranjat per aquesta formació, per aquests dos llenguatges, i anirem, doncs, tenint altres peces d'aquest nou treball, un treball, un work in progress, que veurà la llum finalment el 2027, però que des del Jazz Club anirem anunciant.

0: de formats, de llenguatges, com és el jazz i el flamenc, i tot plegat recollit en un projecte un discogràfic i en directes, esperem. Doncs aquí anirem punxant aquests EPs a mesura que ens vagin arribant. Enric Alegre, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Susana.
0: I aprofitem també per dir una nova que s'ha presentat a Terrassa en roda de premsa, i és la col·laboració, el refermar aquesta col·laboració entre el club i la Fredis, i a més que els associats de la Fredis es van, que també s'inicia per aquí una nova aventura, tinguin accés als concerts en directe, també amb els descomptes que més o menys va establint el Club de Jazz amb els seus socis i amb els de l'entitat. Així que tot són bones notícies.
1: I tant.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Beauty in You. Beauty in You és l'últim EP dels tres llançats a les plataformes de la saxofonista, cantant i compositora, també terrassenca. Ella és l'encarregada aquesta mateixa setmana de donar el tret de sortida a les jam sessions del Club del Passatge Tete Montoliu, una jam amb ADN agarenc, Roc Calvet a la guitarra, Pep Coca al contrabaix i Sergi Torrejón a la bateria. Altres jams, sabeu que la jam és l'espai tradicional dels dijous a Terrassa, un espai de contribució a formacions noves, a nous projectes i sobretot al talent jove i emergent. I al llarg del mes d'octubre, doncs, hi ha previst també un altre terrassenc, el trombonista Pol Xavier Ballarín, que s'estrena al Club d'Agarenc. També hi haurà la col·laboració habitual des de ja fa unes quantes edicions amb el taller de músics ESEM, amb Joana Puig, la cantant amb quartet, i també hi haurà la formació Paral·lel 40. Així que aquestes són les jams previstes a Terrassa aquest mes d'octubre.

0: Jazz Club.
1: I a més de les Jam Sessions, el Club Jazz Terrassa manté també una de les senyes d'identitat de la seva programació estable, els dimecres de ball social amb la comunitat de l'Indy Hop, i aquesta arrencada de directes també es preveu per aquesta mateixa setmana, el dia 9, amb la formació capitanejada pel saxofonista Nil Mujal, que porta per nom Swing Shot Band. Ells faran ballar segur a tot el públic que s'acosti i als aficionats al swing que s'acostin fins a la nova Jazz Cava.

fins aquí el Jazz Club d'avui, un programa especial que hem fet des de la nova Jazz Cava, aprofitant la presentació en roda de premsa de la nova temporada estable, i hem d'agrair a Oriol Becartit la seva col·laboració com a enginyer de so, i des dels estudis de la Ràdio Municipal de Terrassa, com sempre, amb Manolo Guerrero a les vies de so. I tornarem la setmana vinent amb un nou Jazz Club.

0: Cava Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Al setembre no només tornen les escoles, la feina i les rutines. També arriba un dels moments més esperats pels lectors, la reentrée literària. Les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. Llibres que segurament marcaran les converses, els clubs de lectura i les llistes dels més venuts, per què no dir-ho, dels pròxims mesos. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya el Sergi Martí de la llibreria Paideia. Sergi, ben tornat.
4: Bon dia.
3: Perquè no conegui tan de prop com vosaltres el món editorial, perquè el setembre és un mes tan important per les llibreries?
4: Bueno, el setembre al final és, com tu has dit, la reentrée, que és el període com més important de que rebem novetats, a part de els mesos de febrer, març, de Sant Jordi. Llavors són com dues èpoques a l'any en les que sempre rebem les novetats enfocades cap a el que més es vendrà aquest Nadal o el que més es vendrà a Sant Jordi. Llavors, per això sempre arriben llibres interessants, novetats destacades, i és una mica la volta al col·le, pues, en
3: també,
4: la nostra feina, també.
3: També en el món editorial, eh? Teniu un calendari, fins i tot, amb aquestes novetats.
4: Sí, sí, per qui vulgui veure, el teniu al nostre Instagram, tenim un calendari de novetats, només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve d'octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
3: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar, hosti, aquest llibre segur que funciona?
4: Bueno, al final, jo crec que el criteri diguem-ne, que més impera és l'experiència, no? De experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, és, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal. Però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment. També l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no. És a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
3: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reidenkefe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
4: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
3: És això el que té aquest autor que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
4: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estigui en una novel·la, que sigui ficció, quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi, que vulguis saber més. És a dir, això ha passat realment?
3: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
4: Bueno, en té diverses, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt, molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar perquè són molt originals.
3: Per tant, aposta segura.
4: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
3: Un altre títol també esperat d'aquest setembre és Los años secos, en aquest cas de la Raquel Zas. Què ens pots dir d'aquesta autora i si està generant interès en la gent que està esperant que surti aquest llibre?
4: Sí, realment, Temes de Hoy és una editorial dintre del grup Planeta que ha apostat per veus més joves, com Beatriz Serrano, que va fer El descontento, que va ser un èxit, que va tenir pues, unes ventes brutals. I llavors aquest Los años secos de la Raquel Zas, que també és una autora jove de generació millennial, pues ens porta una mica a seguir aquesta línia. És una obra que està començant a arrencar, jo crec que tindrà un bon recorregut. Al final és una línia que també trobarem amb la següent obra que ara introduiràs, i que crec que tenim molts exemples que ara en parlarem i que crec que val la pena destacar.
3: L'altra obra que ara deies és la de l'Andrea Abreu, Pajaritos preñados, una autora que no sé si podríem dir que té una veu particular, no? Si res més no, amb una veu personal.
4: L'Andrea Abreu, la veritat és que és una autora que jo crec que és la referent de totes les veus actuals de, diguem-ne, de generacions entre els 20 i els 40 anys. És la primera, la que va publicar Panza de burro, que va ser una novel·la iniciàtica en l'autoficció, podríem dir, o l'autobiografia més actual, on entra molta cultura popular de la generació millennial, i llavors a partir d'ella és la que obre pas, perquè aquí d'aquí venen èxits com Comeràs flores o Encantado bingo, que són llibres que heu vist mil cops a xarxes. Pues ella és la primera amb el Panza de burro, feia quasi 10 anys que la va publicar i tothom estava esperant la següent obra. Aquí ja és una autora una mica més madura, amb una també situada a Canàries, i aquest cop de la mà d'Anagrama, o sigui que ja realment ha fet un salt de qualitat, jo crec que també en quant a la seva carrera. Esperem, ja dic, tenim moltes esperances posades en aquesta novel·la, ja que és una autora que crec que ho val.
3: Creus que és una de les autores destinades a marcar la literatura dels pròxims anys?
4: És difícil saber-ho, perquè jo crec que té una veu molt particular, a mi particularment no m'agrada, però crec que pot generar... crec que ha canviat el paradigma, o sigui, crec que és la primera que ha canviat el paradigma, també crec que per això ha trigat tant a escriure la següent novel·la, però crec que sí, com a mínim ja ha creat una escola o ha generat per mi una tendència, i això ja és molt important. No sé si fins a quin punt podrà mantenir aquest nivell.
3: I aquesta connexió millennial, no?
4: Ah, exacte, és que potser ja quan ja has explicat també la teva història tens menys a explicar i és més difícil, no?, tornar a fer alguna que realment interessi a la gent, però clar, la veu i la qualitat la té.
3: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeixes si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm, si tu saps com es pronuncia el seu nom,
4: què ens ho pots explicar? Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nebbio Biderman i el llibre és Lazar.
3: Perfecte, vale. Ho hem dit tot al revés.
4: Lazar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està, segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre, ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top one, i és un llibre que Alemanya ja va ser un èxit, parla una mica des d'un punt clàssic de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors és com un autor de 30 anys, parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la, però situada en la decadència de finals de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors és un llibre que ha generat molta curiositat i crec que és molt original, també la veu aquí totalment, un noi jove també, però que parla d'un altre tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent. Molt, molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
3: És d'aquelles descobertes que els llibreters us fa com més il·lusió o que us agrada reivindicar? Que té alguna cosa especial?
4: Sí, jo crec que al final són autors que, com a mínim, són diferents. Són aquelles novel·les que dius, mira, dintre de la taula aquí trobes una història diferent, algo que no trobaràs. També ja et dic, potser hi ha autors com la Mayo Farrell, que, per exemple, han situat el món clàssic, clàssic medieval, potser, o no sé com explicar-ho, com unes històries més de... no són victorianes, però sí que agafen aquesta essència doncs, de l'època del 15, i llavors és molt xulo. I jo crec que el Lázar agafa d'aquí aquesta història i potser per això està tenint èxit, com a mínim és algo diferent, que a nosaltres ens agrada molt trobar novel·les diferents.
3: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
4: Sí, aquesta nova obra que va arribar, bueno, està a punt d'arribar, perquè crec que arriba avui, és una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'han avançat i l'he pogut llegir, i clar, els que busqueu... diguem-ne, algo semblant al Verano que mi madre tuvo los ojos verdes o L'estiu que mi mare va tenir els ulls verds, trobareu una història similar però amb alguna diferència. És veritat que ella té un... ha posat el llistó molt alt perquè és una novel·la molt rodona i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars, i crec que aquesta, que parla de l'història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica perquè juga més amb els temps, una mica menys, diguem-ne, cronològic, sinó que va saltant, però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa. A mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com L'estiu que mare va tenir els ulls verds potser no és tan rodona, però crec que és més completa o més madura. És l'obra que, no?, també ha trigat quasi 10 anys en escriure-la i crec que culminarà la seva ja... llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar al Nobel.
3: Creus que per aquells que encara no l'hagin descoberta val la pena acostar-se a l'univers, al seu univers literari?
4: Sí, realment sí, perquè És un tipus d'autora que també, agafant uns altres com el Laszlo Krasznokar, que és el Premi Nobel d'aquest any passat, o l'Alexander Slevich de l'Svetlana Alexievich de fa també 10 anys, situant molt el món de l'est i la desfondrada de tot la Unió Soviètica dintre les novel·les. I això és com molt interessant perquè comença a haver molts autors que parlen d'aquests temes i realment teníem un buit. És una història que és molt propera. Jo que sé, històries com Sarajevo o Albània o pues això, la caiguda de, en aquest cas, Romania, pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren el una mica pues, aquest buit i ens omplen amb grans històries.
3: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu de grans temes d'una manera més o menys, que podríem dir, senzilla.
4: Kalifatides o Kalifatides és que no fa parlar d'ell. És com un autor que és ben per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter. No? Vull una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no? Del nord i el sud d'Europa, i aquests dos mons, i alhora una història d'amor, que al final trobem que falta en històries d'amor per adults. No? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20, i és com, no, la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Llavors crec que el Kalifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar a algú quan tingui un bloqueig.
3: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
4: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Kalifatides, pon un Kalifatides en tu vida.
3: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Bergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los Días Perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
4: A veure, Jacobo Bergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los Días Perfectos i Les Despedides són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. Ja, la nostra llibreria ha funcionat un llibre superbé, són llibres macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tío Grande és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, bueno, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final Jacobo Bergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el, saps, que tingui interessos en demostrar, no, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més potser pues, de gent adinerada o històries d'amor senzilles, i en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tío Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
3: Doncs si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
4: Sí, sí, realment. No? És un llibre que, ja et dic, que ens fa molta il·lusió, tenir-lo aquí, perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell, i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat, i realment sí, potser encara, no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden, perquè crec que molt poques, perquè és un club especial i hi ha la gent que el llegeix, i hem anat avisant, clar, i ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
3: I si no, el llibre, això sempre el tindrem. I la Lola Ancira, Me perdono la vida, no sé si el títol ja és tota una declaració, o si és una aposta singular?
4: Sí, a mi, en aquest cas, aquesta aposta l'hem posat com... Potser no és tan coneguda, o ja et dic, és una autora que realment aquí, primer llibre que publica a territori nacional, però és una editorial que ens agrada molt, que va publicar com El cielo en la tierra, que és una novel·la que ha tingut molt d'èxit, que potser la coneixeu, amb terror gòtic, i és d'una autora cubana, i creiem que aquesta editorial sempre porta també veus originals, com a mínim, i amb històries molt particulars. A vegades en forma de relat, a vegades en forma de novel·la completa, però sempre trobareu que aquesta editorial, que bàsicament per això hem posat aquest llibre, creiem que val la pena seguir-la de prop perquè porta coses interessants i segur que aquest llibre no ens deixa indiferents. Jo dic, és d'aquelles editorials noves, que ara hi ha diverses, que, per exemple, Niños Gratis, també que és una editorial molt xula, Lava... jo que sé, podem trobar pues, les Afueres, que són editorials més petites, que ens agraden molt i que creiem que val la pena reivindicar, i si veniu a la llibreria pues, estarem encantats de recomanar-vos coses diferents sempre que ens ho demaneu, però bueno, que creiem que també val la pena fer una petita ajuda a aquestes editorials.
3: I tant, és una bona manera també de descobrir noves veus a través d'aquestes editorials que fan aquesta selecció tan acurada i que a vegades, quan en llegis dos o tres, saps que te'n refies del criteri editorial, no? Que són llibres que t'acostumen a agradar.
4: Sobretot això, en el món una mica on vivim de les grans grups editorials, trobar editorials independents, el que fan és que la línia editorial sigui molt més clara. És a dir, els grans grups, al final, el tenir com molt diversificat...
3: Molts segells.
4: Molts segells, o el mateix segell molt diversificat, doncs clar, tu pots trobar una novel·la policial, una novel·la molt literària, o una novel·la de poesia en el mateix segell. En canvi, en un segell més petit, que publica 10-15 llibres a l'any, saps que trobaràs, et pot agradar més o menys, però trobaràs històries doncs, potser que s'assimilen més, o una línia editorial més semblant. I això a vegades doncs, també és una forma fàcil de tu mateix conèixer doncs, una cosa que et pot agradar.
3: I sortir del mainstream, que també està bé, eh?
4: Sí,
3: a vegades
4: et fots una...
3: Llegir noves veus.
4: Et fots una hòstia que ja et dic que també el mainstream també està bé de tant en tant. O sigui que crec que ha d'haver un equilibri, perquè dintre de també els segells independents és difícil competir amb segells més grans i entens que moltes grans novel·les que pues, hem parlat aquí són segells una miqueta més grans, perquè també tenen el poder econòmic per poder comprar aquests autors. Però és el món en què ens ha tocat viure.
3: I per acabar, quin llibre d'aquesta pila creus que d'aquí uns mesos tothom dirà me l'hauria d'haver llegit o me'l llegeixo ja?
4: Jo crec que el Lázar potser no l'hagués dit a principis de mes, però veient el tirón que està tenint, crec que és un llibre que arribarà amb moltes ganes i amb molta força. Per mi, El fi de l'oligarca, que és amb el que hem començat, crec que és un llibre que realment, a part de que l'autor ja té un calatge internacional, que té un equip d'investigació que és tremendo i que la història té molt de ritme, crec que serà un llibre que tindrà tirón. I després la Tatiana, jo crec que la Tatiana Tibulec serà una d'aquelles autores que crec que aquest llibre pot vendre molt bé i pot funcionar molt bé. Sent una cosa diferent, ja poso en avís als lectors que no espereu la mateixa novel·la. Potser inclús us agrada més.
3: Mira, fins i tot. Doncs aquestes són només algunes de les novetats que ja podeu trobar a la llibreria Paideia o que estan a punt d'arribar aquesta setmana. Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes. Sergi, moltes gràcies.
4: Sí, si podem. A l'octubre ens dona la vida, potser podem tornar i dir les d'octubre i al novembre, doncs les de novembre i al desembre, doncs morir tranquils. Ofegats de llibres. Però bueno, al final és una feina maca i ens ho passem bé, ens ho prenem amb una mica d'humor.
3: I tant que sí. Tothom convidat a acostar-se a la llibreria Paideia, perquè a part d'aquesta prescripció més genèrica que han fet avui Alfa Bascontades, doncs allà el Sergi i la Laura doncs us podran prescriure en funció dels vostres gustos o del que els hi demaneu.
4: Com a mínim ho intentarem.
3: Segur.
4: Moltes gràcies, Alba.
3: Moltes gràcies. Bona setmana.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Avui parlarem d'un fenomen que viu un moment d'autèntic auge, els clubs de lectura. N'hi ha a biblioteques, llibreries, centres culturals, escoles i fins i tot a les xarxes socials. Però què tenen aquests espais que sedueixen tants lectors? Llegir és una activitat solitària o també pot ser una experiència compartida? De tot plegat, en parlem amb el Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Molt bon dia, benvingut.
5: Bon dia, gràcies.
3: Estrenem temporada parlant dels clubs de lectura, que sembla que si no vas a cap no ets ningú.
5: Bueno, tampoc és això, eh? Vull dir, a veure, és una cosa que ens agrada molt i que si t'agrada llegir, doncs moltes vegades gaudeixes d'un club de lectura, però t'ha d'agradar llegir. Clar, si no t'agrada llegir, no hi vagis perquè no entendràs res.
3: Què fa que els clubs de lectura tinguin tants èxits, sobretot en els últims anys? No sé si podríem parlar d'un auge, no sé si estàs d'acord.
5: Mira, hi ha una cosa que és evident. Els clubs de lectura ja fa molts anys que funcionen i jo parlaria gairebé de segles, però sí que és molt interessant tenir en compte que quan un està enamorat li agrada parlar del seu amor. I això es nota molt. Quan coneixem algú que s'acaba d'enamorar d'algú o el que sigui, doncs li encanta explicar-te coses, no?, del seu amor. Doncs quan tens amor per la lectura, t'agrada parlar de llibres, inevitablement. Llavors, doncs, t'agrada parlar-ho amb altra gent que comparteixi aquest amor o aquesta passió per llegir. I aquí surten els clubs de lectura.
3: Creus que és justament això el que fa que tinguin tant èxit, el que la gent busca, sí que és compartir aquest amor per la lectura, per un autor o per un llibre?
5: Sí, sí, sí. A més, pensa una cosa, som éssers socials i el que busquem és gent similar a nosaltres i que connecti amb els nostres interessos. Que tinguin alguna diferència, perquè llavors els fa interessants, però que tinguin aquest punt de connexió. Clar, els llibres són un punt de connexió. I llavors el fet de poder estar una estona xerrant d'un llibre de per què t'ha agradat o per què no, senzillament, doncs fa que gaudeixis de l'experiència d'una manera diferent.
3: Per tant, podríem parlar més enllà d'una connexió literària, no? Mm-hmm. Que també d'una qüestió també social.
5: Correcte,
3: al cap de lectura.
5: Correctíssim.
3: Clar, jo deia al principi, llegir sol i en silenci, que és una cosa que fem, de fet, jo diria que normalment, sí. No? Quan parlem de lectura acostuma a ser doncs, sols i en silenci, és una experiència, d'alguna manera, individual, no? En què estem amb nosaltres mateixos. Què canvia quan això ho compartim amb altres persones?
5: Em permets un petit innuendo, una petita insinuació?
3: I tant.
5: Hi ha plaers que es poden fer en solitari, i tots ens podem imaginar quins... Mm-hmm. Que quan comparteixes amb algú, escolta, l'experiència guanya moltíssim.
3: Passem de l'autoplaer al plaer compartit.
5: Exacte. Llavors, doncs, bueno, bàsicament és això. És a dir, jo gaudeixo d'un llibre, però si a sobre puc parlar amb altres que també han gaudit d'aquell llibre i podem ficar-nos més endins i aprofundir amb tot el que ha significat aquell llibre per nosaltres, a més d'aprendre, perquè la meva visió no coincidirà mai plenament amb la teva. I veuré aspectes d'aquell llibre que jo no m'havia ni plantejat. I això és molt important. I aquí està també molt present la figura del director o del coordinador del club de lectura.
3: Clar, ara tu deies, al final ens complementa o ens pot sorprendre o aprenem a veure a través d'uns altres ulls i un altre cervell.
5: Correcte.
3: Allò que ha escrit aquell autor o aquella autora, no? És probable que un llibre que tu has entès d'una manera, quan el comparteixes amb altres lectors i lectores, et canviï la manera d'haver vist i d'entès aquell llibre?
5: Sí.
3: Ho heu trobat?
5: Sí, ens hi hem trobat. I sovint. I gent que ha dit el llibre no m'ha agradat gens i després del club acaba dient... No ho havia vist d'aquesta manera. Igual li he de fer una segona lectura, o igual me l'he de tornar a mirar.
3: És un símil amb les pel·lícules, també, no?
5: Correcte.
3: A vegades allò de sortir del cinema, començar a comentar i autoreflexionar d'allò que tu havies...
5: Sí, és exactament el mateix.
3: Quins són els ingredients que ha de tenir un club de lectura perquè funcioni i perquè la gent tingui ganes de tornar?
5: Mira, amb els clubs de lectura hi ha dos models molt clars. El primer és, que és el que jo prefereixo, un model amb el qual hi ha un coordinador, un guia, un director, com li vulguis dir, que és la persona que et proposa llibres, que et diu quedem tal dia, tal hora, i intenta organitzar una miqueta tot, i després hi ha el model d'aquells grups més... igual, pel meu esperit, són més el cap on hauria de tirar jo, els grups més àcrates, més de no hi ha ningú dirigint...
3: Autogestionats, no?
5: Correcte. Entre tots els participants. El problema d'aquests és que sempre tens algú que et va dient ah, pues a mi no em va bé, ah, pues jo prefereixo tal altre dia, ah, pues... Quan hi ha un coordinador o una coordinadora et diu no, vull dir, el dia que quedem és aquest dia, aquesta hora, i hem d'haver llegit aquest llibre. Això acostuma a funcionar millor perquè, bueno, requereixen, com tot element social, una certa organització.
3: Un compromís, també, no?
5: En efecte.
3: Al final.
5: Hi ha clubs de lectura que es paguen, hi ha clubs de lectura gratuïts, hi ha mil models. Però el que és fonamental perquè funcioni un club de lectura és que almenys una de les persones sàpiga guiar la conversa.
6: És important que hi hagi aquesta persona que condueix el club?
5: Per mi sí. Mira, et parlo del model, per exemple, que fem al celler de llibres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció. Normalment introdueixo jo la sessió fent una breu ressenya i biografia de l'autor o autora que hem llegit i de per què ha sigut important. A partir d'aquí, començo a donar paraula a les diferents persones que formen el club perquè cadascú doni lliurement la seva opinió de què li ha semblat el llibre, de què n'ha tret, de tot el que vulgui explicar del llibre. I acabo fent jo la meva reflexió sobre l'experiència que jo he tingut amb el llibre, participant com un mes. La meva única funció com a coordinador és introduir l'autor i donar torns de paraula. Ja està. Amb això n'hi ha prou. El club de lectura realment s'enriqueix quan tothom hi participa. Evidentment, respectant completament el que algunes persones decideixin de dir: mira, és que no he acabat d'entrar, prefereixo no parlar del llibre. Perfecte, no hi ha cap problema. No, jo he vingut avui només a escoltar. Meravellós, doncs escolta, i de vegades aquestes persones que venen a escoltar perquè no han llegit el llibre diuen: pues mira, em sembla interessant, me'l llegiré. O no, realment no és el
6: meu estil,
5: no és per mi. Bueno, jo penso que el fonamental del meu club de lectura és això, que hi hagi algú que faci una miqueta de moderació per afavorir, per evitar que hi hagi dues persones que estiguin tota l'estona xerrant i els altres només mirin.
6: Una mica d'ordre.
5: Correcte.
6: Al final, no? Clar, ja, quan hi ha aquesta figura d'aquest moderador, i no és un model assembleari que té les seves virtuts i també els seus inconvenients, no? Jo crec que una de les coses més complicades probablement és triar un llibre perquè agradi a bona part del públic, no? Vosaltres al celler de llibre feu fantasia i ciència-ficció, però clar, és que també dins del gènere hi ha autors i autores subgèneres de tot tipus. Com es tria un llibre perquè pugui funcionar bé en un club?
5: Mira, al principi, quan vam començar, qui triava els llibres, vam tenir l'enorme sort de comptar amb el Miquel, que malauradament ja va morir, que el Miquel el que feia era, ell ens marcava una mica els llibres que llegiríem durant tot l'any, durant tot el curs, diguem-ne.
6: Una planificació.
5: Correcte. Perquè, a més, ell el que buscava és que hi hagués pues, una progressió, començant amb clàssics, llavors de tant en tant alguna novetat, també posar alguna cosa derivada però que no fos exactament, al millor afegint algun element de terror o algun element d'humor. I jo vaig aprendre moltíssim del Miquel. I vaig poder seguir el seu model, però jo he canviat una cosa. I és que no em considero tan docte com era ell, el que havia la fi estem parlant d'una persona dedicada tota la seva vida a la ciència-ficció. I llavors, jo una mica el que dic és, jo suggereixo una sèrie de llibres, però demano a la resta d'integrants del club de quins llibres us agradaria llegir. A més, amb un compromís que és una miqueta fer equilibris, perquè, per exemple, tenim un parell de persones que els encanta la literatura fantàstica juvenil i el romàntic aquest que s'ha posat de moda i tal. Però tinc d'altres que no la suporten. Però sí que han arribat a l'entesa de dir, bueno, igual que llegim els llibres que em venen de gust a mi, he de llegir els llibres que li venen de gust als altres. O hi ha persones que directament et diuen, mira, jo no puc arribar a tots els llibres, llavors del llistat que fem, cal fer una miqueta entre tots, doncs jo llegiré aquest i aquest, i són els mesos que vindré al club. I després sí que fem una cosa que intentem que sigui una miqueta curiosa, i és que com no es fa al club durant juliol i agost, perquè hi ha vacances, la gent marxa, seria més difícil, per juliol i agost, com són dos mesos, agafem una obra una miqueta més gran, més densa, no sé, El Senyor de los Anillos, per exemple. El vam fer durant un estiu, que déu-n'hi-do, són pàgines.
6: Pel quin requereix paciència...
5: Però va ser molt xulo.
6: I descripció.
5: Clar, però va ser molt xulo perquè llavors, al final, al setembre, el que vam fer, en canvi de fer un club normal, ens vam trobar un diumenge, vam fer un dinar, allò com si estiguéssim a Hobbiton i estiguéssim allà amb els hobbits omplint-nos la panxa, vam fer un dinar i vam anar comentant el llibre mentre anàvem dinant i cadascú va portar alguna cosa per dinar i tal. Llavors el club de lectura esdevé alguna cosa més, esdevé un grup de persones, de companys, d'amics, de persones que es relacionen entre elles. D'allà han sortit partides de jocs de taula, partides de rol, han sortit trobades, ha sortit de tot.
6: És una llavor.
5: Sí.
6: Al final, no? De conèixer gent amb interessos.
5: Correcte, però ja et dic, en el nostre cas, nosaltres el que fem és, jo aporto una sèrie de llibres, la gent del club em proposa uns altres, faig un batibull i barrejo.
6: Hi ha llibres, no sé si cal per una part, buscar llibres que generin cert debat o certa controvèrsia perquè el club sigui més viu, i no sé si hi ha algun tipus de llibre que funcioni especialment bé. I d'altres que, per exemple, doncs, no tant.
5: Mira, sempre va bé posar un pleaser, un d'aquells llibres que saps que tothom dirà m'ha agradat. Si el coneixes prèviament és molt còmode, perquè a més saps que aquella sessió... Però en general tothom estarà a gust, tothom estarà content, a un li agradarà més, a l'altre li agradarà menys, però posar pleasers sempre va bé. Ara bé, jo sóc de les persones que penso que t'has d'enfrontar, t'has de sortir de la teva zona de confort. Recordo quan vaig posar Piranesi, un llibre que trobo absolutament deliciós, meravellós, però que és absolutament oníric. Vull dir, és un llibre que vas llegint, vas per la meitat del llibre i dius, no sé què estic llegint. O de vegades, quan he posat algun de China Miville, que també és un autor complex.
6: Sí.
5: Clar, això el que em genera és un debat dintre del club que aporta moltíssima vida, perquè hi ha molta gent, moltíssima, que està donant la seva opinió i que està confrontant la seva opinió. L'important és saber mantenir un clima amb el qual la confrontació d'opinions no esdevingui un atac o no esdevingui que algú es pugui sentir ofès.
6: Això també, la línia és fina a vegades, eh?
5: Correcte.
6: Depèn de la vehemència amb la que exposem els nostres arguments.
5: Depèn de la teva passió.
6: Moltes vegades. En un club de lectura, què passa si el llibre que et toca no et ve gens de gust llegir-lo? No sé si us hi heu trobat, tu m'explicaves, no? Sí. Hi havia gent que deia, doncs mira, jo aquests... No tinc temps, perquè també és una realitat, a vegades agafar un compromís d'un llibre al mes, doncs potser hi ha persones que no s'ho poden permetre, no? O de dir, mira, jo m'han quedat al club de lectura perquè no suporto...
5: Mira, nosaltres la opció que donem és qui no vulgui que no vingui. Hi ha gent que fa l'exercici de disciplina de no m'està agradant però me l'acabo i vinc al club i vinc a dir no m'ha agradat. I això em sembla meravellós.
6: I pot ser fins i tot més interessant compartir-ho en aquests moments.
5: I tant. Per què? Perquè no n'hi ha prou amb un no m'ha agradat. És què és el que no t'ha agradat, amb què no t'ha funcionat. Jo hi ha hagut llibres del club de lectura que no m'han agradat gens. Llavors...
6: I en algun has tingut algú que no li hagi... que la premissa era jo, aquesta autora, no m'agrada, o aquest subgènere no m'agrada, me l'he llegit, i després el club de lectura... No et diré que m'encanta, però està a la meva llista dels necessaris.
5: Piranesi. En Piranesi va passar gent que... Tenim un grup de Telegram on anem xerrant i tal, i gent que l'estava llegint anava dient no m'està agradant gens, això és... Però de què va aquest llibre? No sé què, no sé quantos. I quan

0: aquesta pel·lícula com a les millors de la història.
1: No, bona pel·li, eh? Dirigida per Rob Savage, un habitual del gènere, i protagonitzada per l'arxiconeguda Jessica Chastain, amb Jay Duplass, i ara ve l'Olivia Clarke, que debuta fent el paper d'aquesta nena de 8 anys que viu en una llar on hi ha certa tensió, perquè el matrimoni té problemes, diguéssim, discussions, i la nena veu que es trastorna la seva vida quan descobreix una presència malèvola que surt del seu armari i li pregunta: puc entrar al teu cor? La Bella, que és el nom de la protagonista, diu que no, però la seva altra mare, la otra mamá del títol, Other Mommy, es va manifestant cada cop més. Si mireu el tràiler, és absolutament esfereïdor.
0: Sí, sí.
1: I, en fi, veurem aquesta pel·li basada en una novel·la, també. Avui en tenim 3 de les 5 basades en novel·les, en aquest cas de Josh Malerman. Other Mommy.
0: No,
1: l'he llegit. I, en fi, veurem, sobretot, l'atractiu està en veure Jessica Chastain.
0: I tant. I una presència de...
1: I una presència demoníaca que fa de mare.
0: És nou, això, eh? Bueno. Molt bé, doncs vinga, va, passem pàgina d'aquest subgènere lamentable, i ens anem amb una seqüela, un drama fet als Estats Units, que seria una mica la seqüela de La Red Social, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: En aquest cas, El Precio de la Red.
1: Sí, aquí s'ha dit El Precio de la Red, en anglès de Social Reckoning, no és ben bé el mateix, però en fi, va per aquí. És una pel·li dirigida per el conegut Aaron Sorkin, amb guió d'ell mateix i de Jeff Orbitz, que el mateix Jeff Orbitz és un dels protagonistes d'aquesta història, perquè és el...
0: El senyor dels xiclets, no?
1: No, és el periodista, el reporter del Wall Street Journal, que va començar aquest perillós viatge de destapar els secrets més amagats de Facebook. Uh-huh. Ho va fer juntament amb Frances Haugen, el personatge que interpreta Mickey Madison, la protagonista de Nora, entre d'altres, i el periodista l'interpreta, que és alhora co-guionista, l'interpreta Jeremy Allen White, el famós cuiner de la sèrie de televisió de Beer, i també hi surt Jeremy Strong, un actor prou conegut també a través de sèries, i doncs això, és una mica la peça complementària de La Red Social, la pel·li de fa ja més de 20 anys, que explica, doncs, allà explicava com es va formar Facebook, i aquí és com aquestes demandes que hi ha contra Facebook, doncs perquè l'acusen de tenir efectes nocius sobre els adolescents especialment, i fer proliferar la desinformació, etc. Si us interessa Facebook doncs...
0: tu tens Facebook?
1: Sí, però hi entro molt poc.
0: Ha caigut una mica en decliu, no?
1: Sí, tot aquell Instagram... Alguns països, a França, per exemple, que Facebook és la principal xarxa,
0: curiós, eh?
1: Fins
0: curiós.
1: I tot sí,
0: ara
1: per informar-se.
0: Sembla que Instagram...
1: Aquí Instagram passaria per davant, i Twitter encara
0: TikTok X. I aquesta.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs el que podem fer, doncs, com sempre, és escoltar una miqueta de El Precio de la Red.
2: Oye, antes de seguir, quiero dejar clara una cosa.
3: Vale.
2: Me da que tú no eres fan de Facebook. Pero yo sí. Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para hacerle daño, ¿vale?
3: Tú me mandaste un mensaje. ¿De quién querías hablar?
4: El presidente abre la sesión. Leerá su alegato inicial...
0: Doncs aquesta pel·lícula sobre la xarxa Facebook ens dona pas a anar cap a Anglaterra. Ara ja marxem definitivament dels Estats Units i ens parem a Gran Bretanya, més aviat, per saber cosetes d'un documental que es diu NASA. N-A-Z-A.
1: Sí, NASA és la paraula que utilitza l'exèrcit israelià per denominar les víctimes civils com a danys col·laterals. D'aquí ve el títol. És un documental del mateix equip de No Man's Land, produït pel cineasta Jonathan Glazer, i el seu productor James Wilson, els dos responsables d'aquella pel·li sobre l'Holocaust que es diu La Zona d'Interès. I és una pel·li molt necessària, aquesta, perquè dura 80 minuts, és curteta, i es va poder veure al Festival de Venècia, i explica una mica la història, com a documental, de les nits de la ciutat israeliana de Tel Aviv, a les teulades, on s'explica amb tot detall els mecanismes que hi ha darrere de l'assassinat massiu i deliberat de civils palestins a Gaza per part de les tropes israelianes. És una pel·li realment colpidora, els que l'han vist, i si us interessen els documentals, i en fi, tothom està interessat, suposo, i apel·lat per aquesta realitat que és el genocidi del govern de Netanyahu, doncs aquí teniu un bon document sobre la història.
0: Molt bé, doncs marxem de Gran Bretanya, tornem al continent americà, per aquest cop per quedar-nos a Mèxic, d'on sabrem cosetes d'un drama, em sembla que també transcorre per Barcelona, que es diu Ceniza en la Boca.
1: Sí, està basada en la novel·la de Brenda Navarro, és un... crec que no és el debut, però és una de les primeres pel·lis del cineasta, de l'actor mexicà Diego Luna, que en aquest cas s'ha posat rere la càmera, i en aquest Ceniza en la Boca ens explica

0: història de la Lucila, que viatja amb el seu germà Diego des de Mèxic per retrobar-se amb la seva mare a Madrid, que porta 8 anys treballant il·legalment a la capital espanyola, i a partir d'aquí, doncs, com sempre passa en aquestes pel·lis de drama social d'immigració, descobriran que la realitat que s'imaginaven a Europa no és la mateixa que es troben.
1: Tot i que el trailer, ara l'escoltarem, fa menció a Barcelona, per això comentava que pensaba que anaban a Barcelona. Escoltem, doncs, una miqueta d'aquest Ceniza en la Boca.
0: Molt bé.
2: No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde caben una, caben dos.
3: Sabes que no me puedo ir.
4: No, no, a la policía, ¿por qué? No hace falta. Yo estoy yendo para allá.
5: Doña Claudia, ¿le puedo llevar a Nico?
6: Mi mamá trabaja todo el día.
7: No vamos a permitir que siga pegando a sus compañeros, ¿vale?
8: No vuelvas a dejar a mi hijo con nadie sin avisarme antes. ¿Te quedó claro?
9: ¿Tú qué querías, que no me iba a enterar o qué?
10: ¡Ay, dale conmigo, carajo!
9: Quiero que me ayude.
10: Que te ayude.
9: Quiero.
1: Doncs aquest drama, aquesta història d'aquesta noia, doncs, que amb el seu germà van a buscar la mare i es troben el que es troben. Aquest Ceniza en la Boca. També s'estrena aquest cap de setmana Queen Budapest, el concert de la mítica banda britànica. Recen por mí, la història de Francisco, un documental fet al Vaticà.
0: Que, del papa Francesc.
1: Òbviament, sembla que va del papa Francesc, no de Pius XI, sinó d'ell. L'àrbol muy lejano, eh? No és
0: dos
1: que
0: muy,
1: jo, sí. Jo el repeteixi, sinó que és l'àrbol muy lejano, una d'aventures feta a Gran Bretanya, una pel·lícula que al Jordi li agradarà molt, Doraemon, aventures en el mundo de l'arte, una d'animació del Japó, Su propio infierno, un thriller fet a Dinamarca, Escape Room 2, una pel·lícula, una comèdia feta aquí.
0: I amb Joel Joan?
1: Jo vaig anar un tros de la U. I
0: la van fer per TV3,
1: sí,
0: em penso.
1: Tampoc em va apassionar gaire. La vida d'una mujer, un drama fet a França, Mascotes al rescate, animació també feta a França, La deriva, un drama fet a Taiwan, i Perla, un drama fet a Puerto Rico, dos cinemes, Taiwan i Puerto Rico, que no n'acostumem a parlar gaire. Doncs ahir, dijous, dia 8...
0: Es va estrenar la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, conegut també com a Sitges.
1: Festival de Sitges acaba el 18 d'octubre i m'ha fet molta gràcia perquè, a part de que fan una sèrie d'homenatges, per exemple, a Peter Jackson, li fan un homenatge a Bàrbara Rey. Escolta, com és?
0: Ah, sí? No ho sabia, mira.
1: A Bàrbara Rey, però per què? Per la presumpta
0: no sé.
1: Afer amb el senyor Joan Carles?
0: No crec que sigui per això, deu haver fet alguna pel·li. Hi ha d'altres presències.
1: Ell presumpta, eh?
0: Presumpta, sempre. Sí. Hi ha d'altres presències. Deixa'm dir ràpidament unes quantes. Rick Baker, Peter Jackson, Michael Ironside.
1: Peter Jackson ja l'havia dit jo, eh?
0: Danny DeVito, és que no. Mark Lester, Alejandro Amenábar, Eduardo Noriega, Chougras Moretz, Casey Affleck i Takashi Miike, que és un habitual del festival, a banda de Kevin Bacon. Atenció.
1: Molt bé, dona'ls-hi records. Escolta'm una cosa, va, tu no sé si tens quantificat quantes vegades has estat al...
0: Sí, mira, la primera va ser l'any 93 i des de llavors he estat a totes, menys a les 9 anteriors. Per tant, si fem números... unes 28 vegades.
1: Se pot considerar, doncs, un expert,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Què tal? És a dir, jo suposo que des del 93 que comences fins a l'última que has estat, una evolució, no? Vull dir, no cal dir, és un festival consolidat. Òbviament que és un festival consolidat.
0: Sí, en quant a qualitat, sí. L'evolució, per exemple, l'època d'Àlex Gorina com a director, es va obrir altres gèneres, en altres seccions paral·leles, però jo recordo haver vist Sleepless in Seattle, la pel·li de Meg Ryan i Tom Hanks allà amb una premiere. Ara és fantàstic, i el que s'ha vist en l'evolució del temps en els últims anys és que cada cop hi ha més pel·lícules, és a dir, sempre diem que és impossible abarcar-ho tot, ja gairebé és impossible abarcar la secció oficial, que són gairebé uns 30 títols, i si contem les altres, crec que l'any passat ho vaig comptar, sortien 280 pel·lícules repartides en 4 o 5 sales. Aquest any al Retiro encara estan fent obres i fins la temporada vinent no s'obrirà, l'Auditori, el Prado, en fi, és una sessió inabastable, i el màxim que he fet són 7, el meu rècord són 7 pel·lícules.
1: En un dia?
0: En un dia, sí, que vaig acabar amb aquesta magnífica pel·lícula.
1: Vas acabar així com estàs ara, no?
0: Sí, vaig acabar tocat. Que es diu Les Enfants du Marais, la pel·lícula de Jacques Becker, La fortuna de vivir, que és una de les meravelles que he vist allà, i a banda d'això, una altra meravella és Jean Lapucelle, la pel·lícula de Jacques Rivette, 6 hores. Ens van anunciar a l'entrada que no estava subtitulada la pel·lícula.
1: Però paràvem per anar al lavabo, no?
0: Sí, vam parar per anar... Recordo perfectament que va començar, va ser el cinema Prado, i va començar a les 9 del matí, vam parar a les 12 per anar al lavabo, però literalment 3 minuts, i va continuar la peli a les 12 fins a les 3.
1: A les 3 i poc vam sortir.
0: Sí.
1: Però bueno, de tota forma, si no estava subtitulat el francès al domini...
0: Sí, però s'escapen doncs, moltes coses.
1: Clar, és obvi que s'escapen. Però va, explica'm anècdotes. Suposo Mira, que has pogut saludar allà, conocido y saludó.
0: Vaig saludar la Judy Foster, que presentava una peli que es diu, igual l'heu vist, es diu Plan de Bulo Desaparecida.
1: Sí, l'he vist. Tampoc és la millor pel·lícula de la Judy Foster.
0: No, però està entretinguda. Li vaig fer un gimme five, allò, com passant pel passadís.
1: Però ja està bé, home.
0: George Romero, per exemple, que va venir a presentar un passi especial de La Noche de los Muertos Vivientes, i va fer un col·loqui posterior molt interessant sobre el cinema del subgènere de zombies i tal. Nicolas Cage, aquest el vam veure passar, també Antonio Banderas, Elsa Pataki, Quentin Tarantino, que és potser el que ha vingut més vegades, ha vingut 3 vegades, crec. Una d'elles a presentar Kill Bill, que no va concursar al festival, però va venir a presentar la peli. Recordo especialment les estrenes de Rec, per exemple, amb Jaume Balagueró, Paco Plaza...
1: Va ser tot un impacte.
0: Sí, va ser una cosa potent. Henry Thomas, el nen d'ET, que va venir, va fer molta gràcia, molts assistents a la roda de premsa li portaven fotos d'ET per firmar, i ell es va negar, va dir que no firmava, no sé si té algun problema amb la peli, igual, la peli igual, que el va donar a conèixer.
1: I alguna anècdota, això que digues, recordis així...
0: Sí, mira, per exemple, crec que va ser la primera edició l'any 93, quan un cineasta de l'Hospitalet, que es diu Òscar Aibar, va presentar un western apocalíptic que es diu Atolladero. El protagonista era Iggy Pop, el conegut músic, i l'equip, durant la roda de premsa, quan encara no es feien el Melià, sinó que es feien a baix al costat del Retiro, hi havia un personatge molt semblant a Oscar Aibar, però que no ho era. Era un tècnic de la pel·lícula, un senyor amb els cabells llargs i tal, i una periodista, que sempre ho comentem, quan el va veure va aixecar la mà per preguntar i va dir «Esta és per a Iggy», i no era Iggy. Però bueno.
1: Va, escolta'm una cosa, tenint en compte que l'has protagonitzat personalment aquest últim tram, sempre acabem una cançó, t'he demanat, tria una cançó, Jordi, que et recordi les teves estades...
0: Deixa'm dir, perdona, que m'he deixat una batalleta.
1: Ja hi som, pleguem tard.
0: Vam sopar una vegada al costat, a la taula del costat, teníem sopant a Freddy Krueger.
1: Jo una vegada estava al costat dels mojinos escocis.
0: Ah, veus?
1: Sopant, veus? Vull dir que...
0: Robert Englund és un impacte, clar, el senyor no el van deixar menjar, estava tota l'estona firmant coses.
1: Va, quina cançó marxem, va.
0: Mira, com he dit, una de les pel·lis que més m'apassiona és la primera, l'experiència viscuda a la sala, amb aquella sala enorme, amb aquella pantalla, a veure Kill Bill, la primera de les dues parts, que ara han fet una pel·li que està tota sencera amb les dues i escenes noves. I doncs això, la Kill Bill, em quedo amb aquesta cançó de Nancy Sinatra.
1: Que es diu Bang Bang, My Baby Shoot Me Down.
0: Exacte. Absolutament atmosfèrica, amb Uma Thurman en aquella carretera, aquell cotxe, en fi.
1: Kill Bill 1 de l'any 2003, com deies, Quentin Tarantino. Jordi, va, aviam si la setmana vinent, si no tenim res, podem continuar parlant, perquè encara...
0: Sí, el festival s'acabarà el diumenge vinent.
1: Quatre cosetes. Moltes gràcies. Tornem la setmana vinent.
0: Que vagi bé, bon cinema.

0: És moment també, abans de marxar, de repassar totes aquelles propostes que us fem des dels diferents municipis del Connectats. I comencem amb les propostes de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda a Terrassa. Dissabte, a les 10 de la nit, la banda terrassenca Eva Dirce celebra el llançament del seu primer disc, Vivir Lento, a la sala Rasa 64. I diumenge, a 1:15, i també amb una segona funció a les 6 de la tarda, el gran show del Rei León, un muntatge que reuneix a 22 artistes a la FAC.
0: Gràcies, Sergi. Què destaca a l'agenda per aquest cap de setmana de Sabadell? Pol Peiró, bona tarda.
2: Si us quedeu a Sabadell, aquí hi van algunes propostes culturals per gaudir aquest cap de setmana sense sortir de la ciutat. Comencem pel teatre. Aquest diumenge el Teatre Sant Vicenç ofereix una doble sessió de Jerónimo Stilton a les 11 del matí i a les 6 de la tarda. L'espectacle, pensat pel públic familiar, permet acompanyar el popular ratolí periodista en una nova aventura sobre l'escenari. L'obra es podrà veure cada diumenge al Teatre Sant Vicenç fins al 9 de novembre. Aquest diumenge també, a les 11 del matí, hi haurà el taller Diumenge La Granja en Família, una proposta que permetrà conèixer de prop els animals de la granja tradicional. Els participants podran tocar-los i alimentar-los acompanyats d'un guia per descobrir les principals característiques. Es podrà entrar en contacte amb l'euga, el ruc, les ovelles i cabres, els porcs, els conills, els ànecs i també les gallines. I acabem amb una proposta pels amants de l'astronomia. Sabadell acull aquest cap de setmana un congrés que convertirà la ciutat en un punt de trobada d'aficionats i professionals d'aquesta disciplina.
0: Gràcies, Pol. Anem a conèixer quina és la proposta que ens arriba des de Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, nou, Carme. Aquí a Badalona us recomanem dues propostes. Dissabte us proposem una visita guiada al refugi antiaeri de la Torre Valldovina, un espai museïtzat per apropar els visitants als temps de la Guerra Civil i, en concret, de la guerra a Gramenet del Besòs. I de cara a diumenge, a les 7 i dilluns 12 d'octubre, també festiu, a les 6, arriba una nova obra de la dramàtica del Círcul. Es tracta de la Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra sota la direcció d'Adrià Soler, l'actual president del Círcul.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, que hi trobarem Sara Vecino. Bona tarda.
4: Bona tarda. Arriba el primer cap de setmana de la 19a edició del Quinto Etapa Kilòmetre Zero, la ruta gastronòmica que s'ha convertit en una cita habitual de la tardor al Prat. Fins a l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 etapes elaborades amb productes de proximitat i de temporada. En prop de la meitat s'hi trobarà el Prota Blava i cada etapa anirà acompanyada d'un Quinto Estelladam celebrant el 150è aniversari de la cervesera. A més, les persones que participin podran valorar de l'1 al 5 cada etapa per optar al sorteig de dues experiències que inclouran una visita a la fàbrica Estelladam del Prat i un xec regal de 100 euros per consumir als establiments participants.
0: Gràcies, Sara. I pel que fa a Castellà del Vallès, Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs aquest dissabte teniu un bon motiu per venir a Castellà. És el concert del duet A Contrallum, que presentaran El Viatge. A Contrallum és un duet format per Mari Teixidor a la veu i Jordi Domingo a la guitarra. Aquest dissabte a l'Alcabot, a les 8, ens convidaran a emprendre un viatge oníric a través de la música, com un Ulisses contemporani.
0: Gràcies, Guillem. Anem amb les propostes de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, Rubí es suma a la Setmana Avió per tercer any consecutiu. Comença demà, 10 d'octubre, i s'allarga fins al 18 d'octubre. Entre les activitats de dissabte hi haurà degustació de tes i infusions i també visites a l'Hort Ecobòdum per part de l'Associació Agroecològica Can Feliu de Rubí. També el diumenge a les 11 del matí, el Centre d'Estudis Rubinencs ens portarà a fer una ruta per al Rubí desaparegut, un conjunt d'edificis que formen part del patrimoni perdut de Rubí. Un parell d'activitats gratuïtes que es poden gaudir a Rubí aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat comencem avui divendres perquè d'aquí uns minuts, a les 7 de la tarda i en el marc del Festival de Poesia, s'inaugurarà l'exposició Lletres Il·lustrades de Blai Bonet a la Casa de Cultura, organitzat per Cugat Foto. A les 8 del vespre, també avui, al Teatre Auditori Emma Vilarassau Sant Cugat. Després de l'èxit de Per fi sol, Carles Sans torna als escenaris amb Per fi me'n vaig, l'espectacle amb què posa punt final a la seva trajectòria teatral. El preu de l'entrada general és de 28 euros. I acabem amb la proposta per dissabte a partir de les 10 durant tot el dia a la plaça de l'1 d'octubre i al matí a la plaça de Barcelona dels Trabucaires Aires de Sant Cugat. Arribem al final. Gràcies, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau, fins dimarts.

0: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.
2: Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.